0: Benvolguda Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
1: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
0: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
2: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
0: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
2: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano, al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
0: I això es munta de dia?
2: Digues, perdona?
0: Es munta de dia? Ho dic perquè...
2: Es munta de dia, clar que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
0: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
2: Ah, vale, pues mira.
1: Mira, de fet José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
2: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sense de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
0: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
2: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de agregar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
1: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
0: Potser no sé
1: ben bé. Però, escolta'm, jo dic expert, perquè en José Télez, rectifica'm si ho dic malament, Télez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció.
2: Exacte.
1: És una empresa... No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat La Constructiva.
0: I què és La Constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
2: La Constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus dels salaris de tota la gent que hi treballa. Mm.

0: particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
1: Doncs és una fórmula molt interessant.
0: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però ja hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya, que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
2: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
0: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que, a més, s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal d'abaratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
1: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
0: Persones que ja són propietàries d'un pis.
1: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, completament, a la seva propietat.
0: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir del 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no?, que tenen sobretot en la part comunitària tenen associats serveis lligats a les cures, no?, que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones doncs tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
1: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
0: Sí.
1: Formar una família que, doncs, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures, i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar doncs amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
0: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no?, d'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Però potser després doncs vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors doncs això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no?, permet que tu puguis canviar, no?, si sorgeixen vacants en d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet,

0: I ahí tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? Les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, doncs que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
1: T'haig de dir que això últim que has dit em sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
0: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
2: Estarem amatents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? Entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
1: I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania. Quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
0: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim... o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
0: Contractem a gent perquè en una construcció una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
0: Moltes
1: fins
0: gràcies
1: aviat. A vosaltres. Salut i cooperativa.
0: Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Ràdio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura.
1: Dona veu.
3: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys sí. Que venim Paqui
5: sí.
4: I jo,
5: sí.
4: No,
5: sí,
4: Paqui?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda, venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues, me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'hi apuntava, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, saló.
8: Vaig veure com uns diarios a ma mare i a tota la família i agradava molt i a mi també.
9: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allà com s'ha tornat una segona família. Quasi que vas veure amigues, perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a Jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
3: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però clar, els joves troben... Clar, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues, t'enganxes. Per aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
5: Sí. Yo estoy con ella desde el 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí. Y ella, pues...
5: Sí, ella me apunté y seguí y mira, y aquí estoy.
4: Sí, sí, sí. Y nosotros voldríem que viguessin jovens perquè nosotros ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrada, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir les...
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els nans vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
12: La francès.
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
5: Allà... Totes.
4: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... Perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant allí jota, jota, jota. I llavors ho fem així, per a que elles tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
11: Òbviament, quan comencem a fer tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia més.
4: Sí.
11: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja. vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en altres els grans, i això perquè ara se'ns van fer godols també allà,
4: Sí.
11: Els avantatges se noten.
3: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
12: Ja està.
13: Vale.
12: Se fa.
13: Els
12: nans
13: vi.
12: Un viatge. La mà d'aquí i la parella d'aquí.
3: En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
1: Bona veu.
14: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
15: Sí.
14: Vinga, va.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
14: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
16: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
17: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
18: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
17: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
18: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també té de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
17: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
18: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
17: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
18: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
19: És part de la identitat del municipi. Nosaltres
13: a Sant Andreu de Llavaneres, el, bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
17: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
18: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
13: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
17: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
18: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
13: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
17: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
18: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
13: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
17: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
18: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
17: Una altra per tu.
19: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
20: Ra, ra, ra.
19: Ra.
20: Vinga, va.
19: La Rosalia. Rambla 54. Amb Anna Morgades, Vall d'Ocell.

0: pell de gallina, nois? Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: No, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo soc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer. I a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també... O sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels quatre concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap... Els feligrès ho saben que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Totes quina casualitat. Eh?
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? Inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquir-se, no? I això, després, portar-ho doncs, en els concerts i en la seva música, jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí.
2: I bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure, la Rosalía en directe,
1: sí,
0: sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, m'agrada moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? Però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, va, inclús ara del costat, que anava de color negre, vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguessin hagut d'anar de color blanc i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sycomore, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tots?
2: Sí, eh? Es comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda...
1: Coses.
2: Ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, eh? De la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, eh? Però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, eh?, perquè tinc moltes preguntes...
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: Llavors, en quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo crec que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent
1: sí.
2: En aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després jo del concert, una cosa, com que vaig trobant persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que en el marc de tota aquesta... De totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que eren els normalets. No, però jo vaig a mossèn, no sé, amb el coi, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, mira, teniu un mossèn aquí al costat, no?, llavors això ja, jo doncs ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i ja en surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avió, cançons, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no, no... Hi havia molta gent que portava rosaris, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com si com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin no monges.
1: Sí. No, això també va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, uh-huh. Que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no? Una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
1: Jo podria
0: en té una, no?
1: Sí, una o dos. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? I llavors li diu, bueno, sí que... És una conversació així com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment.
1: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt, i després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes, o sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual i no li fa vergonya dir-ho, perquè nosaltres, en la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona, que també que et complementin, que t'ajudin, I també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos. A mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot ens dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'Església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'Església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? També d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor i de caminar amb ells. I això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no?, per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no em treu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt de flamenquilla d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, mossèn Emili?
0: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
0: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista?
1: Això és Bach, no? Estem al concert. Sí.
2: Doncs, Instagram, home, fa aquestes coses.
1: Ja,
2: ho hem
1: ja,
2: trobat
1: ja.
2: A Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de Ciència i Fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, a l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. Amb ella, la podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però, clar, és una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta, de mi, bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió, com de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
1: Adéu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...
4: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
5: La xarxa de comunicació local.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Unió Europea planteja limitar l'accés dels menors a les xarxes socials. La proposta preveu prohibir-les als menors de 13 anys i permetre l'accés entre els 13 i els 15 amb supervisió parental i funcions limitades. La proposta europea coincideix amb un debat cada vegada més obert sobre l'impacte de les pantalles en infants i adolescents. En aquest context, Cugat Media ha entrevistat Marta Portero, doctora en psicologia i neurociència de la UAB, per analitzar si les edats que planteja la Unió Europea estan justificades des del punt de vista científic i fins a quin punt els adolescents estan preparats per gestionar l'ús de les xarxes socials. I és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha plantejat aquest dimarts prohibir la intel·ligència artificial a les escoles fins al llindar dels 14 anys i potenciar la lectura entre les noves generacions. Ho ha dit en una entrevista a RAC1 en la que ha reaccionat a la nova guia de salut digital del Departament de Salut, feta pública aquest dimarts. El president ha subratllat que les mesures que ha posat sobre la taula i d'altres que es puguin desprendre del nou document es basaran en criteris científics i buscaran el benestar digital. I l'escola La Mirada ja té cuina. Després de 9 anys funcionant amb un servei de càtering extern, el centre ha estrenat aquest curs la cuina pròpia que durant anys ja han reclamat les famílies. L'equipament està ubicat, però, fora del recinte escolar, en un local de promoció al carrer de Benet Cortada, a uns 4 minuts a peu de l'escola, i es planteja com una solució provisional mentre no arribi l'edifici definitiu del centre. La posada en marxa tanca, almenys pel que fa al servei de menjador, una de les reivindicacions que ha acompanyat La Mirada pràcticament des que va obrir portes el 2016. Fins ara el centre era l'única escola pública de Sant Cugat sense cuina pròpia i els àpats arribaven mitjançant un servei de càtering extern. I el Parc de Can Vernet tornarà a ser l'epicentre de la música local aquest dissabte, amb la tercera edició del Festival Quilòmetre Zero, una jornada gratuïta que oferirà música en directe des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada. La iniciativa, organitzada per la PUA Oficina Musical, manté la seva aposta per donar visibilitat al talent local amb una programació que combina propostes emergents i artistes amb trajectòria. En una entrevista al magazín Faves Comptades, el responsable de la PUA, Pau Sans, ha explicat que l'essència del festival és crear un espai on els músics de la ciutat puguin mostrar la seva feina davant del públic local. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, aquest programa que fem i que podeu seguir, com sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverté. Avui és dimecres 23 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, el trànsit va incrementant. Ara com ara sempre ser una tarda massa complicada o massa difícil, si més no com a sortida d'aquest pont de la Mercè, però vaja, en tot cas, va augmentant a poc a poquet la circulació. De moment, com dèiem, no hi ha cues quilomètriques. Punts amb intensitat en tenim força, la mateixa autopista P7 a la zona de Bellaterra, en sentit sud, més amunt també a Barberà, en sentit Tarragona, o la B23 al Papiol, en sentit Martorell, per enllaçar, vaja, amb l'autopista P7. A la resta de vies, de moment, per exemple, Martorell o Vilafranca, funcionen força bé per aquesta autopista, en sentit sud, i també més amunt el tram de la Roca de Sant Sabaní en sentit nord. Si més no, com dèiem, de moment. A la C58 tenim lentitud i aturades entre Montcada i Torre Baró, d'entrada a Barcelona, i també aquí sí, aturades cues a les dues rondes de Barcelona en diferents trams i en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Bé, doncs avui al Connectats preguntarem a la psicòloga Maria Àngels Gallardó com afecta i quins canvis produeix en les persones a l'equinoci de tardor. Continuarem amb gastronomia per fer un tomb per Rubí Vitivinícola amb la Mariona Jerez. I acabarem amb l'artista pictòrica del Prat, Cristina Bambán, que enguany s'encarregarà del pregó de la festa major de la seva ciutat. Parlarem amb ella de la seva trajectòria. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverté.

0: Aquesta hora de la tarda repassem el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Cambra Business and Working. El projecte de transformació dels espais de la Cambra de Comerç de Terrassa, en marxa des del segon semestre de l'any 2023, celebra el seu tercer aniversari amb un balanç força positiu. Actualment acull 44 negocis d'empreses, professionals autònoms i coworkers. 16 ocupen la totalitat de les oficines privatives i la resta se situen al coworking digital. El projecte ha superat la fase de consolidació i avança en l'adaptació dels espais i les modalitats d'ús a les necessitats dels professionals i les seves iniciatives empresarials. En aquests 3 anys, la Cambra de Comerç ha ampliat tant la capacitat del coworking com el nombre d'oficines privatives. Des de la posada en marxa d'aquest projecte, prop d'un centenar de negocis han passat per les oficines i els espais de coworking. Alhora, l'entitat continua amb la millora permanent de les sales de lloguer per a activitats corporatives per a les empreses de la demarcació. Des del gener d'aquest any s'hi han celebrat 43 esdeveniments corporatius.
0: Gràcies, Sergi. De Terrassa a Sabadell, Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Sandra Alcaide és la nova regidora de la Crida per Sabadell i, per tant, assumirà la posició de número 2 de la formació de cara a la pròxima campanya electoral. Alcaide agafa el relleu d'Aurora Murillo, la fins ara regidora del grup. La Cridaire ha expressat el seu agraïment tant a la seva tasca com a la confiança dipositada per la resta de companys i companyes del grup.
3: L'afronto amb aquella il·lusió de les que saben que ho podem fer, que un món diferent i millor és possible i que nosaltres estem treballant per fer-ho. Ho afronto amb la il·lusió de les que es veuen acompanyades, perquè són moltes les que venim des de l'autoorganització popular i la lluita en les diferents lluites i espais de la ciutat. I també ho afronto amb il·lusió perquè sé que som l'única alternativa real a aquest PSC que té una ciutat gris i en venta ara mateix.
2: Aquest canvi, però, es farà de manera oficial a partir de dilluns, quan Murillo deixarà de ser regidora un cop acabi el ple municipal.
0: Gràcies, Pol. Anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
5: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
4: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, Estima el Prat i el Partit Popular. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031, i també després de la multitudinària manifestació d'aquest diumenge pel centre de Barcelona.

0: Vol fer costat al Nil, un noi de Castellà que conviu amb la síndrome de Kearns-Sayre, una malaltia mitocondrial poc freqüent. Aquesta síndrome afecta el seu dia a dia i l'obliga a conviure amb una malaltia rara davant la qual ha de superar obstacles i incerteses. En aquest sentit, a més de fer explícit el suport al Nil i a la seva família, l'Ajuntament també vol mostrar el seu agraïment a entitats com Mito Team, que treballen per donar visibilitat a aquestes malalties, sensibilitzar la societat i impulsar la recerca.
1: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. David García, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
3: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
2: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici, de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. Mentre que de fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
1: Gràcies, David. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Sara Bella.
4: La Unió Europea planteja limitar l'accés dels menors a les xarxes socials. La proposta preveu prohibir-les als menors de 13 anys i permetre l'accés entre els 13 i els 15 anys amb supervisió parental i funcions limitades. A partir dels 15 anys, els adolescents podrien tenir comptes propis, tot i que les plataformes haurien de garantir un entorn segur. Sentim la doctora en Psicologia i Neurociència, Marta Portero.
5: S'estan trobant amb infants de 7, 8, 9, 10 anys que estan consumint de manera problemàtica les xarxes socials i estem amb dades doncs, molt alarmants. Siguem conscients de que l'algoritme pot amplificar progressivament continguts sobre violència, sobre sexualitat, sobre ideals corporals, sobre autolesions.
4: Per tot plegat, Portero considera que des de la neurociència té sentit prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys perquè li estan demanant a un cervell que encara s'està desenvolupant que tingui capacitat d'autoregulació.
6: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Avui, 23 de setembre, ja som en una nova estació, la tardor, on canvien la temperatura, el ritme de la llum i els hàbits diaris. Uns canvis que ens poden afectar en el nostre dia a dia. Anem a Ràdio Castellà per parlar-ho tot plegat amb una psicòloga que ens ho aclarirà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com bé dius, avui a les 2:05 del matí s'ha acabat l'estiu, tot i que per la temperatura no ho sembli. S'ha posat punt i final a 93 dies, 15 hores i 41 minuts d'un dels anys més calorosos del que portem de segle. A l'estiu estirem els dies, canviem d'hàbits i vivim diferent gràcies a tenir més hores de llum. Però això s'acaba amb la tardor i els canvis amb la llum i la temperatura, un aspecte que pot afectar els nostres ritmes diaris. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a la psicòloga Maria Àngels Gallardo. Bona tarda, Maria Àngels.
2: Hola, bona tarda a tothom. I justament iniciem la tardor, no?
1: Sí, sí.
2: També és un bon moment.
1: Com ens afecta psicològicament el canvi d'estació que marca l'equinoci de tardor?
2: Clar, com ens afecta, ja ho dius directament, psicològic, no? Vull dir, és... no només són psicològics, no? Hem de tenir en compte justament això que ens afecta a tots els nivells, una miqueta també a nivell biològic, i això també ho hem de tenir en compte. Bueno, sempre s'ha considerat que és una època especialment delicada, no? Ja que la tornada a la rutina, aquesta baixada de temperatures desitjada en aquesta ocasió...
1: Sí, perquè no està passant gaire ara, de moment.
2: No. Bueno, després t'explico una anècdota, no? Però sí, aquesta...

0: esperada baixada de temperatura, però que és associada, lògicament, a la tardor. I els canvis que es produeixen en aquest entorn pues, ens afecten no només a nivell psicològic, sinó també a nivell físic. No? Però el més important i en el que, del que hem de parlar és una mica més aquest psicològic que deies una mica, no? Aquest estat d'ànim, etc.
1: Perquè també tenim canvis de rutina, també al setembre també tornem a la feina, a les escoles, i als horaris més estructurats, més quotidians. Tenim, gràcies a això, o per culpa d'això, no sé com s'hauria de dir, un impacte emocional.
0: Totalment, totalment. Però et vaig a dir una cosa. Se m'ha acudit fer com una petita enquesta express arrel de la proposta que em veu fer, i he consultat quasi a unes 100 persones. No és broma l'enquesta que he fet.
1: Un estudi aquí.
0: I una miqueta, això que tu dius, que l'entrada a les rutines es pot afectar, justament és una cosa que la majoria de persones, et diria quasi el 90 o 90 i alguna cosa per cent, està desitjant aquesta rutina. És curiós, no? Llavors, com ens afecta l'ànim? Nosaltres suposem que, bueno, que el que s'associa també és la tristor, aquesta apatia, tot això. Vull dir que és el que esperem, no? Que passi, no? Que estem més irritables, que hi hagi més estrès, etc. Però dona la casualitat de que tothom ho està desitjant. Aquesta calor que ha fet aquest estiu justament bueno, pues, ha fet que un dels anells que té la gent és que acabi això i comenci una tardor, la tardor que esperen. Ojo, una expectativa, perquè no saben com anirà el temps. Però realment ho estan desitjant. Per tant, certa alegria. Per tant, deixem una mica de costat aquesta tristor, no?, que s'atribueix a aquest temps de tardor. Vull dir que aquesta apatia, a vegades fins i tot un trastorn que li diuen afectiu estacional, no? És que tot té nom, no? El TAE. I bueno, sí que penso que aquestes ganes també ens fa mirar amb altres ulls la temporada que ens ve.
1: Perquè parlaves
0: bueno,
1: ara d'aquest trastorn del TAE, no sabia que tenia nom. Això passa en altres estacions, també? Perquè sembla que aquesta, potser, la tardor, que sabem que després ve l'hivern, que és tot com més fosc, no? Passa també en altres canvis?
0: Mira, m'agrada que preguntis, perquè hi ha una cosa que tenia com aquí anotada com a reflexió, i és que hauríem de revisar que tothom portem una motxilla. Una motxilla carregada d'experiències anteriors i d'alguna manera que moltes vegades estan associades a diferents estacions. Per tant, també pot donar-se que aquesta tristor es pugui donar en altra època. O sigui, a vegades que relacionem l'estiu amb, no sé, amb algun aconteixement o el que sigui, i també pot passar. Per tant, jo no diria que només és de la tardor. La tardor és una cosa que sempre s'ha... Bueno, és com una, com diria jo, allò que tenim a vegades creences, no? I bueno, però jo penso que pesa més allò que portes tu d'experiència prèvia en aquella estació concreta, saps? Però sí, tendeix a que quan també és foscor, perquè els dies, ara estem en un equilibri, no? Hem arribat a l'equilibri de dia i nit, no? Però realment el dia s'anirà enfosquint i aquesta foscor a vegades també es tradueix en una petita sensació de grisor a nosaltres, no? I a l'hivern, pues, bueno, recolliment també. Vull dir, és com a vegades els animals que hivernen, no? Llavors hauríem d'aprofitar aquests moments que es convida, no? D'alguna manera es convida, entre elles la tardor, a fer aquest recolliment intern, no? A parar-nos una mica, a donar-nos una mica l'oportunitat, no? I el permís com de revisar coses, no? I de sentir, fer cas a les nostres emocions, cosa que moltes vegades anem com anem i no ho fem. Llavors, el temps, en aquest cas, tant la tardor com l'hivern, ens convida una mica a fer aquest recolliment, a mirar-nos una mica més, a escoltar-nos. Que formaria part una mica dels consells que podríem donar, no?
1: Sí, que podríem dir que les... falta la reducció progressiva aquesta d'hores de llum ens pot influir, no?, en l'estat d'ànim i en l'energia, fins i tot, no?, perquè parlaves ara d'això.
0: Sí. Jo penso que també és el moment aquell que deien, no?, de sentar-te al sofà i manta, no? Llavors, no agafar-ho amb una manera, diguéssim, pessimista o uau, no?, d'enyorament, sinó de dir, ostres, una oportunitat poder, no?, per gaudir de coses tan simples com seure, com hem dit, preparar-nos aquesta infusió que ens agrada, escoltar la música que ens agrada i tot això, que anem bojos a l'estiu, sobretot, també per tantes activitats que fem, que no són les rutinàries, diguem-ho així, i que realment no es deixa aturar-nos com voldríem, no? I estar amb nosaltres mateixos. Jo penso que és una... Justament aquest temps ens convida a fer això. I ens hauríem d'escoltar i fer-ho. I estar més realment en allò que diem sempre, no? Posar-nos en el present, en l'ara, no? Estar i mirar per la finestra, si tenim la finestra, l'oportunitat, i mirar el que ens porta la natura, no? O aquest sol radiant. Perquè, clar, no sé si m'anaves a preguntar o no, però consells per afrontar aquesta tardor...
1: No, ja està bé saber-ho. Ja està bé saber-ho, perquè pel que estàs dient, o sigui, la melancolia és potser algo que la tardor sembla que creix més, no? La tardor i a l'hivern.
0: Sí, però te dic una cosa. Arrel d'aquesta petita entrevista que fe, que dic que han sigut 100 persones, que no és broma, no? Una de... Sí, el dissabte amb unes amigues els hi vaig preguntar i vaig pensar, escolta'm, si, per què no preguntar-lo, tinc grups de tallers de memòria, grups de caminar, no? Què millor que les persones, i no la teoria, es digui realment com ells ho viuen aquesta entrada de tardor, no? I m'ha agradat moltíssim, perquè el contacte amb la natura, el fer activitats, el retrobament d'aquestes rutines i amb la gent que s'hi troben en aquestes rutines. És el que els mobilitza i els fan mirar la tardor. Pot haver moments de tristor, però els fan mirar la tardor amb alegria i amb, no sé, expectatives, però de passar-ho bé, perquè a molts els hi dona alegria. O sigui, si és la teoria ens diu el contrari, et puc dir que ara mateix, o per culpa d'aquest sol extrem que ens ha fet de calor i etcètera, els ha fet veure que la tardor els pot portar una altra cosa, no? I que és inici de moltes coses, de projectes nous, de, com et he dit, de retrobament, de gaudir dels colors que els ofereix la natura, dels olors, no? Tot això. I una cosa que és superimportant, ja que és el sol el que es produeix energia, perquè hem de tenir energia. Ojo, que l'energia també està en perill en aquest moment, no? Si ens deixem portar per tot això, no? De l'apatia, etc. L'energia se'ns marxa, llavors hem de buscar-la. Una cosa és prendre la llum del sol, aixecar persianes, intentar sortir a passejar al matí i rebre aquesta llum natural, no? que ens ajuda d'alguna manera a regular aquest ritme biològic i millorar justament l'estat d'ànim, no? I aquestes rutines, bueno, en fi, exercici, pues, caminar o altre tipus d'exercici també es fa bé.
1: Fer activitats, no, en general? Fer activitats en general.
0: Ui, caminar, per exemple... És superbo, és una de les coses. Exercici pot ser fins i tot, bueno, agafar 3 o 4 rutines d'aquestes que ens recomanen a vegades per estar una mica en forma. No cal anar al gimnàs, ni fer coses d'aquest tipus. Activitats com, per exemple, això que t'he comentat abans, no? D'agafar i posar-te a llegir un llibre, d'acolorir, no? Acolorir no només làmina, sinó el nostre moment. Ah, molt important, cuidar els nostres pensaments, cuidar el llenguatge que utilitzem amb nosaltres, de cara a aquest temps també, perquè tendim a això que has comentat abans, a baixar l'ànim, no? Bueno, pues el llenguatge que puguem posar a sobre, aquesta obrir finestra, es pot canviar totalment com passarem aquesta tardor i com enfrontarem l'entrada de l'hivern.
1: Perquè parlaves de la llum ara mateix. Quina relació hi ha entre els canvis de llum que tindrem ara d'aquí a un mes, més o menys, fem el canvi d'hora? Quina relació hi ha entre aquests canvis de llum i els ritmes circadians i el nostre benestar psicològic?
0: Bueno, jo, de fet, d'això no entenc gaire. Això t'ho dic així, està clar, no? Però sí que és veritat que aquesta llum del sol pues es pot aportar aquesta energia extra, aquesta vitamina D que a vegades ens recepten. Saps que moltes vegades et recepten la vitamina D com a algo importantíssim. Per tant, aprofitar aquesta baixada de temperatures que serà relativa, no? Pues per sortir a passejar, faci el temps que faci. Val? I sobretot en aquestes hores primeres del matí en què tenim aquest sol. No? I, no sé, és una de les coses que són més recomanables en aquest sentit.
1: Vale? Perquè hi ha persones especialment vulnerables a aquests canvis estacionals, més des del punt de vista psicològic, no sé, que els hi pugui crear ansietat o estrès. Ja, no sé si hi ha algun perfil de persona que li afecti més.
0: Sí, és veritat que el tema de la irritabilitat, aquest estrès, el fet de que a vegades tornem a rutines que potser no són gaire favorables per nosaltres, no? Perquè passem massa ansietat o el que sigui. Llavors, això, sumat a la baixada gradual d'aquestes temperatures, la pujada que diem nosaltres del nivell de cortisol, no? Que, i moltes persones pues, justament experimenten major aquesta sensació, la insatisfacció que puguin tenir amb aquesta entrada de les rutines, val? Si són del seu agrat o no. Per això també es recomana una miqueta que busquem activitats que realment ens agradin, que no siguin imposades. I sí que hi ha gent vulnerable, com t'he dit abans, hem de mirar una mica la motxilla que porta aquesta persona, val? Que la faci connectar moltíssimes coses. Per mi és una cosa de les més importants.
1: Doncs, Maria Àngels Gallardo...
0: Revisem coses.
1: Maria Àngels Gallardo, moltes gràcies per aquests consells. A veure si això ens fa... Els que ens agrada molt la llum i ja ens quedem sense ella, ens ajuda a portar-ho molt millor.
0: A vegades ho hem de buscar, eh? No ens hem de quedar sentats. Això a la nit. Això quan enfosqués, val? Ens podem seure tranquil·lament, com hem dit, però busquem una mica l'activitat i el contacte amb la gent. Ja et dic que l'opinió de la gent ha sigut aquest, no? Quan arriba la tardor, però arriba a vegades també aquesta melancolia que ja et dic que ha sortit en pocs comentaris de la gent. El que més ha sortit és ganes de retrobar-se amb la gent, de fer l'activitat aquella que li agrada. Per tant, convido a molta gent que no faci res a que busqui una activitat que l'ompli, perquè tenim pues, aquestes hores del dia, aquestes hores que ens donen llum en tots els sentits. No només la llum solar, sinó la llum interior. Mm-hmm. És la part espiritual, que tampoc podia faltar.
1: Ah, exacte. S'ha de tenir en compte
0: tot. O sigui, tanquem un cicle, però pensem que ens arriba un altre. Val? I la vida continua. També molta gent deia, és avançar, val? Mm. És caminar endavant.
1: Doncs, Maria Àngels Gallardo, psicòloga, moltes gràcies pels teus consells i esperem que serveixin d'ajuda als nostres oients d'aquí del Connectats. Moltes gràcies.
0: Bueno, ojalà, però un somriure a la vida. Vinga.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Bona tarda.

I ara, al Connectats, en aquesta secció de gastronomia, us proposem viatjar a Rubí. Aquesta ciutat, que es troba entre Terrassa i Sant Cugat, té un passat molt lligat a la gastronomia, més concretament al vi. Escoltarem aquest reportatge de la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí.

0: ciutat de Rubí, hi ha un refrany que diu Rubí, noies maques i bon vi. La primera part és bastant subjectiva, però la segona part, el bon vi, és un llegat històric i molt verídic. Rubí porta lligat a la indústria vitivinícola des d'abans i tot de tenir el nom Ribo-Rubeo, el riu vermell. Això ens ho explica Sergi Cano, del Centre d'Estudis Rubinencs, guia de l'edició 2026 de la ruta del Rubí vitivinícola.
1: La història de Rubí no s'entén sense el cultiu del cep i la producció del vi. Ha estat molt important. Ha tingut una rellevància bastant destacada al llarg de la història. De fet, la tradició de fer vi a Rubí té més de 2.000 anys. O sigui, al segle I abans de Crist ja es feia vi aquí, a Rubí. I s'envasava a les ànfores, era el vi laietà, i s'exportava, per exemple, per les Gàlies, per Itàlia, arribant a les fronteres de l'Imperi Romà i abastint els legionaris.
0: Durant gran part de la història de Rubí, la vinya i el vi van ser engranatges essencials en l'economia i la vida del poble. Cap al segle XIII, les mencions al cultiu de la vinya en els textos històrics augmenten, però és a final del segle XIX quan el vi de Rubí arriba a la seva màxima esplendor. Aquesta bona fortuna no dura gaire per això.
1: I és al segle XIX quan hi ha la màxima expansió del vi, però va quedar truncat per l'arribada de la plaga de la filoxera, no?, que va matar els ceps i es van haver de replantar i va causar un sotrac força important. Hem de tenir en compte que abans de la Guerra Civil, a Rubí, el 81% del seu terme estava dedicat a l'agricultura i principalment al vi.
0: La filoxera és un insecte emparentat amb els pugons que s'alimenta de fulles i arrels del cep. Es va originar a Estats Units, però va entrar a Europa per França i Àustria l'any 1863. No és fins a l'any 1878 que entra a Espanya, amb un primer focus a Màlaga, i un any després es troba a Catalunya, on entra per Girona. La plaga debilita a tota la indústria vitivinícola de la península, però és just després, a principis del segle XX, que apareix una segona crisi que marcarà un abans i un després també pel vi de Rubí.
1: Unes dècades després de la plaga de la filoxera hi va haver una altra crisi, perquè és veritat que els ceps americans eren molt productius, hi havia una sobreproducció. Després també les vinyes franceses s'havien recuperat de la filoxera i els preus, no?, també els hi pagaven menys del que realment era. Ho va ocasionar que els vinyaters s'unissin per fer front a aquestes dificultats. Gràcies a la construcció, no?, del celler cooperatiu, pues, es va donar un impuls a l'autonomia dels pagesos.
0: Com explica Sergi Cano, la competència de les vinyes americanes i franceses, que es van recuperar més ràpid de la plaga, va fer que els agricultors catalans i rubinencs estiguessin en desavantatge. I d'aquí va néixer l'any 1920 el celler cooperatiu de Rubí, una de les insígnies històriques de la ciutat.
1: El celler cooperatiu és l'element més destacat, no, del Rubí vinícola, no? I es va començar a construir cap a l'any 1919 i el 1920, al setembre d'aquell any, ja es va portar la verema, la collita del raïm dels socis. Van ser 119 socis que van fundar aquesta institució del celler cooperatiu i va ser una iniciativa de la Unió Local de Vinyaters de Catalunya.
0: La fundació del celler cooperatiu va ser el 15 de març de 1920. Els 119 socis de la Junta Local de la Unió de Vinyaters de Catalunya, presidida per Josep Aguilera, van presentar a l'Oficina Liquidadora de Derechos de Impuestos Reales de Terrassa la primera acta de constitució del celler cooperatiu com a secció autònoma de la Cambra Agrícola Oficial de Rubí. Cal dir que la Unió de Vinyaters de Catalunya també va tenir una estreta relació amb Rubí. Quan es va crear el 1915, el seu primer president, Sebastià Ferrer, va ser de Rubí, de la masia de Can Rosés. Però com funcionava aquest celler?
1: Cada soci, al setembre, que normalment quan es feia la verema, aportava la collita al celler cooperatiu i allà començava el procés col·lectiu, no?, d'elaboració del vi. El soci tenia una fitxa i se li donava, se li escrivia el pes de la collita i el grau d'alcohol del seu vi. I després és veritat que una part del vi era per al consum propi del pagès i l'altra part era comercialitzada. I de la comercialització d'aquest vi en conjunt li donaven també uns diners, no? Com a conseqüència de la venda d'aquest vi. Si aquest pagès, aquest viticultor, hagués venut el seu vi de manera individual, hauria guanyat menys diners que de manera col·lectiva.
0: La inauguració del celler va ser discreta i silenciosa. No es va fer cap acte, però ràpidament va convertir-se en una pedra angular pels vinicultors i els vins de Rubí. El mateix any 1920 va produir més de 1.000 hectolitres de vi i durant una cinquantena d'anys la seva producció va oscil·lar entre els 1.000 i els 2.000 hectolitres anuals. Però el passat vitivinícola ha quedat enrere.
1: Actualment hi queden 3 vinyes només. La vinya de Calpatillas, també al costat d'aquesta vinya hi ha la de Juanes o la de Calmuixí, i després també queda la vinya de los Carpuig a Can Cercavins. Només queden 3 vinyes. És una tradició de fer vi que s'està perdent, no? I jo penso que és important que hi hagi un relleu generacional, perquè les persones que cultiven aquests ceps ja són grans, i si no hi ha un relleu dels joves, malauradament s'acabarà perdent. I és una llàstima que es perdi aquesta tradició de fer vi tenint en compte la importància que ha tingut al llarg de la història, no?
0: Com diu Sergi Cano, a Rubí només queden 3 vinyes, però històricament es feia molt vi i les varietats que es collien eren el sumoll, el cua sec, el rosat, el xarelo i el picapoll. Però tot i que parlem en passat, la cultura vitivinícola de Rubí no ha mort. Just fa un parell de setmanes que el mateix celler cooperatiu es va fer el tast final dels Premis Binaris, un premi que busca els millors vins de Catalunya.
2: Jo sóc Toni Albiol, sóc sommelier de l'Enoteca de Vins de Martorell i bueno, doncs aquí venim a la fase final dels Premis Binari, on estan els vins que han passat les rondes preliminars de tastos que es van fer a Vilafranca del Penedès, i avui doncs en les diferents categories ens trobarem doncs a tots aquests vins que ja han passat la criba per dictaminar quins són els millors vins de Catalunya.
0: Aquests premis, que porten fent-se a Rubí ja més de 10 anys, arriben a la ciutat en dues fases. Primer, aquest tast final, a porta tancada, amb els sommeliers i professionals de la indústria vitivinícola més selectes de Catalunya i també de fora. Però després, els vins premiats retornen a Rubí a la Fira del Vi, on els ciutadans rubinencs poden provar-los. Però per ser seleccionats per aquesta Fira del Vi, els vins passen per una dura tria, on la feina dels jutges i de l'organització és essencial. Al cap i a la fi, aquí a Rubí estan decidint quin és el millor vi de Catalunya.
3: Jo sóc el Ramon Cerdà, sóc enòleg, i junt amb la Marta portem Tast Control, que és l'empresa que gestionem els tastos de diferents concursos, de diferents denominacions d'origen, etc. Perquè aquí només venen els vins que venen a la final, perquè hi ha uns, potser són 3.000 referències de vins.
0: I ser jutge pot semblar una molt bona idea, especialment si t'agrada el vi. Però Cerdà afirma que és una feina dura, on no hi ha espai per la subjectivitat. Hi ha una normativa internacional per assegurar una decisió imparcial.
3: La feina de jutge és una feina bastant dura, encara que no ho sembli. Sembla que és molt bonic venir aquí a provar vins, però si t'hi fixes, veuràs que pràcticament cap de les persones que estan, o segur que cap de les persones, no proven una gota de vi. Se'l posen a la boca i l'escupen amb unes escopideres que tenen, però seria impossible provar tots aquests vins. És a dir, l'oloren, després el tasten i després puntuen i l'escupen tot el vi. Doncs fem servir una fitxa, que és una fitxa estàndard que fa servir l'Organització Mundial de la Vinya i el Vi, que és la fitxa de concursos. Hi ha la fitxa de vins tranquils, que són els que no tenen bombolles, i la fitxa d'espumosos, no? I és la que fan servir els tastadors. Les fitxes tenen 4 apartats: un apartat de vista, diguéssim, de l'aspecte del vi, si és prou transparent, no tingui cap defecte, etc., que tingui el color que ha de tenir. No pots, un vi rosat no pot entrar a la categoria de blancs, no? Seria, o que el color no sigui adequat. Després hi ha un aspecte olfactiu, on hi ha una sèrie de paràmetres d'olfacte, després un aspecte de gust i després una valoració global. Aquestes dades dels tastadors, que tasten els mateixos vins, varios, se fa la mitjana i d'això d'aquí se treu la puntuació del vi. Els que tenen 100 punts, que sempre hi ha vins que tenen la perfecció, diguéssim, doncs medalla d'or, després hi ha menys, el segon quedarà medalla plata i medalla bronze de cada una de les categories.
0: Any rere any, des de l'organització, tornen a Rubí, i més concretament al Celler Cooperatiu, un lloc ideal per ajuntar la història del vi de Rubí amb els vins que faran història.
3: És un celler històric, sí, és un celler històric. I ben conservat, i una mica museïtzat, i l'Ajuntament de Rubí se n'ha preocupat de mantenir-ho, està perfecte. Sí, és un, bueno, és molt bonic. No és el mateix fer una final en una sala d'un magatzem que un celler tan bonic com aquest. Podeu estar contents els de Rubí d'aquest espai.
0: I és que Rubí és un poble lligat al vi i que encara lluita per preservar aquesta pràctica històrica amb activitats com la ruta vitivinícola, que es faran el pròxim 28 de setembre, dirigida per Sergi Cano. Però, com a conclusió, crec que es pot dir que Rubí és molt subjectiu dir si és ple de noies maques, però, com diu el refrany, definitivament és terra de bon vi.
4: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
5: Hola, sóc l'Anna Clarà i m'agradaria recomanar la cançó de Superestrella de l'Aitana, que sé que l'hem escoltat 30.000 cops per la ràdio, però cada cop que l'escolto m'encanta ballar-la.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Unió Europea planteja limitar l'accés dels menors a les xarxes socials. La proposta preveu prohibir-les als menors de 13 anys i permetre l'accés entre els 13 i els 15 amb supervisió parental i funcions limitades. La proposta europea coincideix amb un debat cada vegada més obert sobre l'impacte de les pantalles en infants i adolescents. En aquest context, Cugat Media ha entrevistat Marta Portero, doctora en psicologia i neurociència de la UAB, per analitzar si les edats que planteja la Unió Europea estan justificades des del punt de vista científic i fins a quin punt els adolescents estan preparats per gestionar l'ús de les xarxes socials. I és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha plantejat aquest dimarts prohibir la intel·ligència artificial a les escoles fins al llindar dels 14 anys i potenciar la lectura entre les noves generacions. Ho ha dit en una entrevista a RAC1 en la que ha reaccionat a la nova guia de salut digital del Departament de Salut, feta pública aquest dimarts. El president ha subratllat que les mesures que ha posat sobre la taula i d'altres que es puguin desprendre del nou document es basaran en criteris científics i buscaran el benestar digital. I l'escola La Mirada ja té cuina després de 9 anys funcionant amb un servei de càtering extern. El centre ha estrenat aquest curs la cuina pròpia que durant anys han reclamat les famílies. L'equipament està ubicat, però, fora del recinte escolar, en un local de promoció al carrer de Benet Cortada, a uns 4 minuts a peu de l'escola, i es planteja com una solució provisional mentre no arribi l'edifici definitiu del centre. La posada en marxa tanca, almenys pel que fa al servei de menjador, una de les reivindicacions que ha acompanyat La Mirada pràcticament des que va obrir portes el 2016. Fins ara, el centre era l'única escola pública de Sant Cugat sense cuina pròpia i els àpats arribaven mitjançant un servei de càtering extern. I el Parc de Can Vernet tornarà a ser l'epicentre de la música local aquest dissabte, amb la tercera edició del Festival Quilòmetre Zero, una jornada gratuïta que oferirà música en directe des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada. La iniciativa, organitzada per la PUA Oficina Musical, manté la seva aposta per donar visibilitat al talent local amb una programació que combina propostes emergents i artistes amb trajectòria. En una entrevista al magazín Faves Comptades, el responsable de la PUA, Pau Sans, ha explicat que l'essència del festival és crear un espai on els músics de la ciutat puguin mostrar la seva feina davant del públic local. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
3: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
2: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, eh? Que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano, al final. O sigui, ja venen les màquines, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i hem de agregar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: Potser no sé
3: ben bé. Però, escolta'm, jo dic expert perquè en José Tellez, rectifica'm si ho dic malament, Tellez? Sí, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. Mm. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de Sostre Cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya, que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent.

0: Comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no? De que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no? Que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura i van constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no? També amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes doncs, visiten l'obra, veuen pues, quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs, les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció. No? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies. No? I això també pues, fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
1: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
0: Persones que ja són propietàries
1: d'un pis. Exacte, o sigui, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí. Completament, a la seva propietat.
0: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no? Gent a partir de 55-60 anys, no? Que és una generació que va tenir l'oportunitat, no? De poder accedir a un habitatge de propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
1: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
0: Sí.
1: Formar una família que, doncs, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
0: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres amb un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Però potser després pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? Les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí pues, que el seu fill es fa gran i marxa i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
2: T'haig de dir que això últim que has dit em sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
0: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, El dia que passi en parlem.
2: Estarem
1: amb atents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments

0: sí que el necessita. És una història ben bonica.
1: I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania. Quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
2: Bé, juga perquè nosaltres fins ara no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim... o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
0: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
2: Contractem a gent perquè en una construcció tot, o sigui, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
0: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
2: Moltes
1: fins
2: gràcies
1: aviat. A vosaltres. Salut i cooperativa.
2: Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Ràdio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura.
1: Dona veu.
3: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys sí. Que venim Paqui i jo,
5: sí.
4: No, Paqui?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda, venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme, han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues, me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'hi apuntava, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, saló.
8: Vaig veure com uns diaios a ma mare i a tota la família i agradava molt i a mi també.
9: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat la meva segona família. Quasi que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a Jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
3: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues, t'enganxes. Per aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
5: Sí. Yo estoy con ella desde el 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí. Y ella, pues...
5: Sí, ella me apunté y seguí y mira, y aquí estoy.
4: Sí, sí, sí. Y nosotros voldríem que viguessin jovens perquè nosotros ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrada, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir les...
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els nans vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
12: La francès.
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
5: Allà... Totes.
4: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... Perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant allí jota, jota, jota. I llavors ho fem així, per a que elles tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
11: El primer any que van començar a fer els tallers aquí fa 5 anys eren 2-3 crios, no hi havia més.
4: Sí.
11: I ara ja tenim 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar els nosaltres els grans, i això perquè ara se'ns van fer godols també allà,
4: Sí.
11: Els avantatges se noten.
3: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
12: Ja està.
11: Vale.
12: Se fa.
11: Un viatge. I la mà d'aquí, i la parella d'aquí. I quan canvia, és la parella
3: sempre. En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
1: Bona veu.
13: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
14: Ja.
13: Vinga, va.
14: Esteu escoltant Rambla 54.
13: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
14: Esteu escoltant Rambla 54.
15: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Vi.
16: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
17: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
16: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
17: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també té de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
16: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
17: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
16: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
17: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
18: És part de la identitat del municipi. Nosaltres
12: a Sant Andreu de Llavaneres, el, bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com, a, com, aquesta, com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
16: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
17: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
12: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
16: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
17: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
12: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà, donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
16: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
17: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
12: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
16: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
17: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
16: Una altra per tu.
18: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
19: Ra, ra, ra.
18: Ra.
19: Vinga, va.
18: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Vall d'Ocell.

0: pell de gallina, nois? Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps. Qui tot

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest, no, de, no, aquest és Catalina. Eh? No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo soc molt youtubero, no? Hi ha un youtubero que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer. I a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també... O sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap... Uns feligrès ho saben, que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Totes quina casualitat, eh? Mira.
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això, després, portar-ho doncs en els concerts i en la seva música. I jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí, sí.
2: I bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, eh? O sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure a Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Eh? Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? però així de música més així més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com 4 o 5 moviments, que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, o sigui, bueno, de cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que podríem dir en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sycomore, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, Es comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Aprofitem.
2: Estic convençuda... Ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes...
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: Llavors, en quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i caça, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent
1: sí.
2: En aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... De totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que soc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan, aquest sí que quan em vaig asseure i em van veure, no? Mm-hmm. Perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja, jo doncs ja parlo, no? I ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i han surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant... Bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari. És que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com si com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin no monges.
1: Sí. No, això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes. Bueno, clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, mm-hmm. que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no? Una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
1: Jo podria
0: dir... una, no?
1: Sí, jo podria... sí, una o dues. Podria... Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure del país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa, també diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors li diu, bueno, sí que... És una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho no cabe en ell, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment.
1: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet de l'obertura a l'espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, París és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i tenen, busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ella té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composar, composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, el Mal Querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot els dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un... Bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també, no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no?, doncs d'acollir aquestes persones, no?, també d'escoltar, no?, els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no?, per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no?, ja l'hi deia abans a la Carme, no?, i un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
0: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, yeah. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
0: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista?
1: Clar, sí. Això és el... Sí, sí, això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
2: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
1: Adéu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...
4: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La Unió Europea planteja limitar l'accés dels menors a les xarxes socials. La proposta preveu prohibir-les als menors de 13 anys i permetre l'accés entre els 13 i els 15 amb supervisió parental i funcions limitades. La proposta europea coincideix amb un debat cada vegada més obert sobre l'impacte de les pantalles en infants i adolescents. En aquest context, Cugat Media ha entrevistat Marta Portero, doctora en Psicologia i Neurociència de la UAB, per analitzar si les edats que planteja la Unió Europea estan justificades des del punt de vista científic i fins a quin punt els adolescents estan preparats per gestionar l'ús de les xarxes socials. I és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha plantejat aquest dimarts prohibir la intel·ligència artificial a les escoles fins al llindar dels 14 anys i potenciar la lectura entre les noves generacions. Ho ha dit en una entrevista a RAC1 en la que ha reaccionat a la nova guia de salut digital del Departament de Salut, feta pública aquest dimarts. El president ha subratllat que les mesures que ha posat sobre la taula i d'altres que es puguin desprendre del nou document es basaran en criteris científics i buscaran el benestar digital. I l'escola La Mirada ja té cuina després de 9 anys funcionant amb un servei de càtering extern. El centre ha estrenat aquest curs la cuina pròpia que durant anys han reclamat les famílies. L'equipament està ubicat, però, fora del recinte escolar, en un local de promoció al carrer de Benet Cortada, a uns 4 minuts a peu de l'escola, i es planteja com una solució provisional mentre no arribi l'edifici definitiu del centre. La posada en marxa tanca, almenys pel que fa al servei de menjador, una de les reivindicacions que ha acompanyat La Mirada pràcticament des que va obrir portes el 2016. Fins ara, el centre era l'única escola pública de Sant Cugat sense cuina pròpia i els àpats arribaven mitjançant un servei de càtering extern. I el Parc de Can Vernet tornarà a ser l'epicentre de la música local aquest dissabte, amb la tercera edició del Festival Quilòmetre Zero, una jornada gratuïta que oferirà música en directe des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada. La iniciativa, organitzada per la PUA Oficina Musical, manté la seva aposta per donar visibilitat al talent local amb una programació que combina propostes emergents i artistes amb trajectòria. En una entrevista al magazín Faves Comptades, el responsable de la PUA, Pau Sans, ha explicat que l'essència del festival és crear un espai on els músics de la ciutat puguin mostrar la seva feina davant del públic local. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya Helena Vila, portaveu del PSC aquí a Sant Cugat. Benvinguda, Helena.
1: Moltes gràcies, Mireia.
0: Primer de tot, arrencar un nou curs, un curs molt important, perquè d'aquí 9 mesos són les eleccions municipals, que és el que veurem en el PSC des d'ara a setembre fins al maig.
1: Doncs veureu un PSC amb moltíssima il·lusió, un PSC preparat per donar resposta a les necessitats d'aquesta ciutat i un PSC que aspira a tot i, per tant, aspira a l'alcaldia.
0: Tenia preparada justament la pregunta d'aspirar a tot, perquè fa un any ja ens ho vas dir en l'última entrevista, ens dèieu el PSC aspira a tot. Què vol dir aspirar a tot aquí a Sant Cugat?
1: Aspirar a tot vol dir que nosaltres hem estat preparant durant aquests anys un projecte de ciutat, cosa doncs, que malauradament aquest govern no ha fet, un projecte de ciutat amb mirada llarga, amb horitzó 2030, que doncs, esperem que la ciutadania ens doni suport per fer front doncs, a aquests grans reptes que té la ciutat i, sobretot, pensant doncs, en un equip de ciutat i especialista en els diferents àmbits.
0: El projecte aquest de ciutat no és una novetat, perquè també ens ho havíeu fet saber, que estàveu treballant en ell, però sí que ni s'ha presentat, potser el presentareu pròximament en la presentació que fareu de la candidatura, no? A principis d'octubre, en uns dies, però sí que, a veure si ens podeu donar els trets principals d'aquest projecte de ciutat.
1: Bé, doncs jo crec que, i així també doncs, ho diu la ciutadania, jo crec que tenim el primer gran repte que tenim és l'habitatge, és principalment doncs, fer front a aquesta emergència habitacional que està fent que els nostres fills i filles hagin de marxar de la seva ciutat i, per tant, doncs, això requereix de polítiques valentes, polítiques ambicioses i, sobretot, doncs, amb una mirada llarga i amb col·laboració i aliances amb altres administracions que són absolutament claus per entomar, doncs, com deia, aquest gran repte. Després doncs, hi ha qüestions que tenen que veure amb l'espai públic. Malauradament, doncs, portem molts anys que l'espai públic i el manteniment de la ciutat no està en les condicions que hauria d'estar. Per altra banda, doncs, també doncs, aquells serveis públics, no només que hem perdut aquest mandat, que suposo que també doncs, en parlarem, sinó aquells serveis públics que necessita una gran ciutat de 100.000 habitants i que actualment no estan donant doncs, la resposta que haurien de donar als santcugatencs i a les santcugatenques.
0: Mm-hmm. Vostè, una de les seves reivindicacions, que també formaven part no, d'aquest projecte de ciutat que sempre ha dit que Sant Cugat necessitava, era el pla d'equipaments. No sé com està aquest pla, si és que se'ls ha presentat, si és que el coneixen, però des del punt de vista del PSC, què hauria d'incloure aquest pla i on s'hauria de començar posant el fil a l'agulla?
1: Bé, aquest pla no el coneixem, malauradament, com molts dels projectes doncs, que es va anunciar, bueno, que veurien la llum aquest mandat. Com deia, doncs, jo crec que la clau està en que no hi ha un full de ruta i, per tant, quan tu no tens un full de ruta pots fer molts estudis, perquè certament s'han fet molts estudis durant aquest mandat, però ni sabem els resultats ni estem veient realitats, que crec que és el que la ciutadania espera. Nosaltres creiem que estudis se n'han fet molts, tots tenim una diagnosi i sabem quines necessitats té la ciutat, necessitem doncs, equipaments esportius, necessitem equipaments culturals i equipaments socials, no? Equipaments de barri. Per tant, doncs, precisament s'ha de posar fil a l'agulla i s'ha de posar fil a l'agulla, insisteixo, amb col·laboració i amb acords amb les altres administracions. Perquè Sant Cugat no és una illa, nosaltres ho hem repetit en múltiples ocasions i, per tant, doncs, per donar resposta a aquestes necessitats hem d'anar de la mà de les altres administracions i hem de col·laborar doncs, amb elles amb bona entesa i amb lleialtat institucional.
0: Parlant de lleialtat, de les altres administracions que entenem que ens estem referint a la Diputació, a la Generalitat, que sigui, vostè, durant aquest mandat, considera que ha fet un paper important, a veure com ho expliquem, per potser calmar les aigües en moments que l'Ajuntament podria haver creat un conflicte des del seu punt de vista, eh? O el govern podria haver creat un conflicte i gràcies a vostè amb les seves relacions això s'ha frenat o ha pogut intercedir, per exemple, en el cas de Cerdanyola, no? I en altres molts casos. Com s'ha sentit en això?
1: Bé, jo com a servidora pública crec que és la meva obligació, és la nostra obligació, precisament, doncs, donar suport, en aquest cas, al govern municipal i a l'alcalde, doncs, per preservar aquestes bones relacions. Jo ho he fet tant públicament com informalment. De fet, vull dir, hi ha clars exemples, una pot ser als jutjats, no? Des de la meva funció més a Madrid, una altra pot ser amb el conflicte que va haver amb Cerdanyola, on òbviament doncs, jo vaig intentar doncs, mediar doncs, que s'arribés a un acord per no trencar aquestes relacions institucionals, jo crec, tan importants en una ciutat germana com és Cerdanyola. En el cas de la Generalitat, doncs, quan a mi se m'ha demanat suport, així ho he fet, però, sincerament, aquest alcalde i aquest govern ho posa molt difícil. Posa molt difícil doncs, perquè juga més a buscar excuses, juga més a la confrontació que al buscar solucions. I, al final, a l'arribar a un acord, sempre han de cedir les dues parts. El problema està quan una de les parts, en aquest cas doncs, l'alcalde i el govern municipal, no vol cedir. Això no és una negociació, això és una imposició. Per tant, doncs, jo hi continuaré fent-ho, aquests 9 mesos, continuo estenent la mà al govern de la meva ciutat, perquè jo, si estic aquí, doncs, per sobre de tot i per sobre de sigles polítiques, estic per la meva ciutat. I considero que un alcalde i un govern ha d'estar per sobre de les sigles polítiques i ha d'estar doncs, vetllant pels interessos de la seva ciutat. Recentment hem vist una escenificació i crec que és el clar exemple, no? Amb el tema dels jutjats vam veure doncs, una visita, en aquest cas de la Nogueres, a Sant Cugat, on s'acusava doncs, el govern de la Generalitat, no?, de no haver, bueno, no haver començat, no?, a gestionar el poder disposar a Sant Cugat d'aquests jutjats. Considero que és un error. L'alcalde no ha de sortir com a representant de Junts, ha de sortir com a alcalde de Sant Cugat. I abans que això, crec doncs, que ha de fer tota una feina, no?, que no es veu i no hi ha fotografies d'acord i de treball conjunt, en aquest cas amb la Generalitat. Perquè, doncs, òbviament, els jutjats és una reivindicació històrica que s'ha treballat des de molts àmbits, tots els alcaldes i alcaldesses. Crec doncs, que això és, al final és un premi a tota aquesta feina conjunta que s'ha anat fent, però en un any és impossible doncs, visualitzar aquests jutjats i, per tant, hi ha d'haver tota una feina que no es veu, insisteixo, darrere, que nosaltres, des de, bueno, clar, des de la nostra posició, ja estem fent, però considerem doncs, que l'alcalde l'hauria de fer com a

0: tres, jo crec que equipaments, i més parlant d'equipaments de proximitat, jo crec que nosaltres hem insistit molt. Sant Cugat no és només el centre, Sant Cugat són tots els seus barris. I crec que en aquest sentit doncs, estem oblidant que aquests barris tenen mancances molt importants. Falten equipaments esportius, jo crec que és... claríssim, no? I aquí tenim doncs, entitats esportives que estan fent una tasca, crec, extraordinària, més enllà de l'esport, perquè l'esport no és només activitat física, són valors, són principis, doncs és cohesió de ciutat i per tant, doncs, crec que falten equipaments esportius, cal escoltar i seure amb les entitats, a veure quins equipaments doncs prioritzem i poden donar resposta doncs, a aquesta emergència que tenen les entitats. Després, jo em centraria en, bueno, en l'únic gran projecte d'aquest govern, que és la biblioteca, Gabriel Ferrater. Doncs jo crec que és el clar exemple, no? En 4 anys, doncs aquest govern ha estat incapaç d'avançar en aquest àmbit. Jo crec que és molt preocupant que l'únic gran projecte d'equipament, no? De gran equipament, a part no només era una biblioteca, sinó un equipament social que cal molt a Sant Cugat, doncs no en tenim notícies. No només no en tenim notícies, sinó bueno, que no s'ha fet cap pas endavant. Jo crec doncs, que també demostra una manca de rigor i de compromís i de, bueno, de voler doncs, tirar endavant amb ambició doncs, aquest gran equipament que nosaltres com a PSC vam donar suport i de fet jo personalment doncs, em vaig oferir doncs, a treballar també conjuntament per tirar-ho endavant. Doncs aquest crec que és també el clar exemple. I després, en comptes d'obrir equipaments, n'hem tancat. No ens podem oblidar del tancament del Centre d'Art Contemporani de Referència de Catalunya, el Centre Maristany, que és, doncs, es va tancar al principis, el van tancar a principis de mandat. Per tant, jo diria, no només ens urgeixen nous equipaments, sinó que ens urgeix que deixin de tancar els existents.
1: Mm-hmm. Parlant d'això, de no només urgeixen nous equipaments, potser, i sobretot en el cas de l'esport, que també és una bandera que el PSC porta molt per davant i esteu molt, molt involucrats. Potser no calen nous equipaments esportius, que és evident que hi ha una mancança, eh? Potser no està ben repartit, com si diguéssim, el pastís, no? Amb l'ús que fan totes les entitats, que això sabem que genera conflicte. De fet, aquí a Cugat Media hem fet reiterades notícies amb entitats esportives que reivindicaven, no?, un millor repartiment. Com ho veieu, això? No sé si sou conscients d'aquest conflicte o si trobaríeu propostes de millora.
0: Jo començaria pel principi. Jo crec que bueno, potser aquest govern no és conscient de la importància de l'esport. No? Com deia, l'esport va més enllà de l'activitat física. Per mi és una escola de vida, és una escola de valors. Tenim, com deia, un teixit esportiu referent, jo dic... Bueno, perquè doncs, jo també, amb les meves tasques, no? En l'àmbit esportiu a nivell català, ho veig. Tenim un teixit esportiu referent a nivell català i m'atreviria a dir també espanyol i europeu. I, per tant, jo crec que és un tema molt bàsic. Se l'ha d'escoltar. O sigui, algo tan bàsic com escoltar-lo. Això, malauradament, no s'ha fet. Jo he pogut assistir a alguns consells, doncs, a alguns consells d'esport, on s'ha vist clarament, vull dir, bueno, aquí el govern doncs, explicava una mica les línies a seguir, les entitats expressaven, no?, necessitats i no se n'han tomat aquestes necessitats. Després, i aquí vull ser crítica perquè bueno, a mi em preocupa i molt, s'ha jugat molt a enfrontar les entitats. I crec que aquest és un error gravíssim. És a dir, és l'administració pública la que té la competència i l'obligació de donar resposta al seu teixit esportiu, social o cultural. No es pot passar la responsabilitat a les entitats. I en aquest sentit, a mi em preocupa i molt aquesta actitud que hem vist en els darrers anys. Prioritzar totes les entitats esportives són importants. Val? El que s'ha de fer és ser just i justa. I, per tant, doncs, amb el que disposem, escoltar les entitats, prendre decisions justes i argumentar-les i justificar-les. És algo tan bàsic com el diàleg i l'acord, que jo insisteixo, per mi és el que ha faltat més d'aquest govern. Ja no només cap enfora, sinó també cap endins.
1: habitatge. Em parlàvem també en aquest

0: Projecte de ciutat, no? De la importància d'abordar la situació de l'habitatge. Una de les seves crítiques també era que tot el que hi ha ara mateix en marxa o a punt de posar-se en marxa de protecció oficial són promocions que venen del mandat anterior, quan vostès estaven al govern, que el govern actual no ha presentat cap nova promoció. Per què? I sabem que tenim un problema de sòl públic, sabem que també hi ha el projecte de Can Ammaier, però tenim un problema molt greu entre les mans.
1: Tenim un problema molt greu perquè, com deia, no tenim un projecte amb mirada llarga, un projecte on s'hagi buscat la col·laboració amb altres administracions. Jo insisteixo, i a més ens en vam alegrar molt, doncs que es tornés a entomar el gran projecte de Can Ammaier. Crec que és l'última gran pestanya que ens queda, bueno, de sòl públic, no? I privat també, però vull dir, sòl que disposem per fer doncs, un parc d'habitatge assequible, ambiciós, però nosaltres tampoc donarem un xec en blanc. I m'explico. Cal, a banda de renders, a banda de grans fotografies, cal col·laboració, perquè això interpel·la també altres administracions, per tant, col·laboració, acord, cal treballar plegats i plegades amb consens i amb un pacte doncs, on totes les forces polítiques, on tots els representants de la ciutadania ens veiem interpel·lats, i després no és només fer habitatge, nosaltres insistim, cal també fer una previsió de quins serveis tindrà, quins equipaments tindrà, quins espais verds, i, òbviament, sempre preservant el model de ciutat. Però el model de ciutat no pot ser doncs, que els nostres fills i filles que han crescut en aquesta ciutat no puguin viure a la seva ciutat. Venim doncs, de molts anys on ha estat així, vull dir, la gent de la nostra generació, hi ha un tant per cent molt alt que ha hagut de marxar de la seva ciutat, i crec que aquest hauria de ser el gran repte que tingués el govern entre mans i l'alcalde o alcaldessa que estigués en aquest moment. Insisteixo, és un tema de projecte, de ser rigorós, és un tema d'acord i és un tema de col·laboració i de molta ambició. I malauradament és el que no hem tingut aquest any. No hem tingut ni cap nou projecte, no hem tingut col·laboració, no hem tingut doncs, predisposició a acordar i mirada llarga.
0: Si hagués de resumir el mandat del govern en una frase, quina seria?
1: Si hagués de resumir el mandat del govern en una frase, jo diria que tenim una ciutadania que estima a la seva ciutat, però que el govern no ha estat a l'alçada del que necessita.
0: Si després de les eleccions del 2027 cap força té majoria absoluta, amb qui estaria disposat a pactar, el PSC?
1: La nostra línia vermella és l'extrema dreta.
0: Val, és el que anava a preguntar després. Aquesta és la línia vermella. Per tant, entenc que amb la resta no tindrien problemes de seure a la taula i parlar.
1: Si jo sóc alcaldessa, conformaré un govern catalanista, progressista i moderat.
0: Perfecte. El PSC és la tercera força de l'Ajuntament. Què creu que ha de fer el partit, aquest curs que acabem d'encetar, perquè els ciutadans els vegin com una alternativa al govern?
1: Jo entomaré un equip de treball professional, rigorós i que representi la ciutat.
0: Què creu que li falta al PSC per convèncer una part de l'electorat que tradicionalment no els vota aquí a Sant Cugat, perquè sí, ja sabem que hi ha una tendència a les eleccions, no?, de votar un partit, potser no el candidat, no sé, poso coses sobre la taula que sempre es diuen i no sabem si són mites o no, eh? Què és el que els hi cal?
1: Doncs nosaltres tenim un projecte de ciutat, presentarem un equip professional i rigorós i sobretot amb mirada llarga, i no només pensant en un mandat.
0: Un barri que creu que necessita més atenció?
1: Molts.
0: Prioritzin tres.
1: Prioritzem tres. Volpelleres, barri Sant Francesc Monestir i Les Planes.
0: Quin és el projecte de govern que hi ha ara mateix en marxa o a punt de posar-se en marxa que, si vostè arribés al govern, mantindria perquè està bé?
1: Can Ammaier.
0: Una cosa que canviaria demà mateix.
1: la manera que té aquest govern de tractar la ciutadania.
0: El principal problema de Sant Cugat d'aquí 10 anys.
1: Continuarà sent l'habitatge.
0: Una prioritat d'habitatge, equipaments o espai públic?
1: Canan Vallier.
0: Què li demanaria avui a l'alcalde Josep Maria Vallès?
1: Acord, diàleg i mirada llarga.
0: Molt bé. Doncs Helena Vila, portaveu del Partit Socialista de Catalunya aquí a Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Espai Polític. El seguirem de prop, aquest curs, que serà molt mogudet, tant per vosaltres com per nosaltres.
1: Moltes gràcies, Mireia.

0: a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
3: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: El setembre no és només un mes de tornada a l'escola, per a moltes famílies suposa un inici de curs econòmic. Per als qui tenen fills en edat escolar, toca pagar llibres, material, activitats extraescolars i la resta tampoc se'n salva. Després d'un estiu marcat per l'augment dels preus i les despeses extra de les vacances, els que n'han pogut fer, moltes llars es fan la mateixa pregunta: on van a parar els diners? Precisament, avui al Faves Comptades volem parlar d'una eina que pot marcar una gran diferència en la salut financera d'una llar, el pressupost familiar. Com s'ha de fer, qui l'hauria de tenir i, sobretot, per què ens costa tant seguir-lo? Són preguntes que farem al Teodor de Mas, economista, director d'inversions especialitzat en patrimoni familiar i autor dels llibres Fer diners i gastar diners. Teodor, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Alba, gràcies per convidar-me aquí a Ràdio Sant Cugat, que és casa meva. Espero aportar més que restar, diguem.
0: Segur que sí. Nosaltres volem aprendre moltes coses de la mà de la teva experiència i comencem per un tema que seria bàsic per administrar els nostres diners i els de la família, que és fer un pressupost. Clar, quan sentim la paraula pressupost, no? A vegades podem pensar que és cosa només per empreses o que és cosa només per gent que té molts i molts diners o potser al revés, d'aquells que van molt justos i necessiten acotar-ho. Ara bé, qui hauria de tenir un pressupost?
1: Jo diria que qualsevol persona que vulgui saber el que guanya i el que gasta i tenir una mica de control, una mica de consciència d'on van a parar els diners que ingressen individualment, com a parella, com a família, per poder decidir quina part estalvien, quina part consumeixen i viure millor, viure més tranquils, anar-se'n a dormir sabent que estan fent bé la feina. Perquè si no, al final, el que deies abans, Alba, estàs treballant, esteu treballant, els diners desapareixen perquè tenen una virtut, que és que sempre hi ha opcions de gastar-se'ls i arribeu a final de mes pitjor que el mes anterior. I al final, si treballeu, és per anar millor, no per anar pitjor.
0: Quin és l'error més habitual de la gent que creu que no cal detenir-ne, que no cal fer un pressupost?
1: El que jo dic sempre com a error bàsic per gestionar-se malament, diguem-ho, per gestionar-se bé, és anar tirant de beta, anar tirant de targeta, fins que no n'hi ha el compte. O sigui, és de dir, ah, doncs hi ha diners al compte, me'ls puc gastar. Això és com massa bàsic, diguem. El pressupost el que intenta fer és el que hauria de ser, no el que és. La realitat a vegades és molt trista. No, és el que hauria de ser. Guanyem 1.000, ens en sobren 100, doncs això és el pressupost. La teoria diu que guanyem 1.000 i amb el que gastem ens en sobren 100. Idealment, aquests 100 que hem decidit que estalviarem, que ens sobren, el dia 1 del mes, quan acabeu de cobrar, els traieu, els envieu ben lluny, això que em deies, no? Els envieu doncs amb un fons indexat, els envieu amb accions, els envieu a casa la iaia, és igual, els fiqueu sota la rajola. Aquells 100 euros no hi són. No hi són perquè heu decidit que és el que podeu o el que voleu estalviar a llarg termini. A llarg termini és per sempre. Aquells diners els posareu a treballar per viure cada vegada millor.
0: Llavors, l'altre dia parlarem això de posar els diners a treballar,
1: exacte,
0: si et sembla.
1: Llavors, què vol dir? Que teníeu 1.000, però realment no teníeu 1.000, teníeu 900. I els altres 100 ja no hi són. No hi penseu. És el que heu decidit que us sobra. Llavors, ja només... Això és el que diu el pressupost, diguem, més bàsic del món. 1.000, en sobren 100. A partir d'aquí, heu de fer vida amb aquests 900.
0: Uh-huh. Ho dèiem al principi de la secció, eh? Associem els propòsits econòmics al gener, però no sé si potser al setembre, que és com aquest inici de curs alternatiu a l'1 de gener, és un bon moment per fer aquest cop de cap i dir: no tenia pressupost, vaig a fer-lo.
1: Jo crec que el setembre és un mes tràgic per qui no ha fet el pressupost o no ha planificat una mica amb antelació. Perquè hi ha matrícules, hi ha activitats, hi ha escoles, hi ha llibres, hi ha uniformes, hi ha mil coses que si no les heu calculat i no heu fet caixa, no heu fet calaix amb 3-6 mesos d'antelació, doncs de cop al setembre arribeu als números vermells i no enteneu què ha passat. Si li sumeu l'efecte de les vacances, que sempre acabem estirant més el braç que la màniga, i mil coses imprevistes que passen durant l'estiu i principis de curs, doncs jo crec que és el mes de ser conscients de que així no podeu continuar. Llavors, sigui al setembre o sigui al gener, en funció de si creieu que el curs o l'any comença al setembre o al gener, crec que és el moment d'agafar-vos la parella, agafar-vos a vosaltres mateixos, obrir l'Excel o una aplicació que s'assembli a l'Excel i senzillament començar a posar amb dues columnes ingressos nets, despeses netes, recurrents, que passen cada mes, que són previsibles, i si voleu poder fer una bossa que sigui imprevistos. Però tot ha d'estar previst. Fins i tot els imprevistos els heu de tenir en el vostre pressupost.
0: Ara en parlarem. Clar, hi ha molta gent que arriba a final de mes sense saber exactament on han anat a parar els diners, no? És a dir, com pot ser que haguem gastat tant? Si ho haguessis de dir en poques paraules, què ens aporta tenir aquest pressupost per no trobar-nos aquesta sorpresa?
1: O sigui, diguem que el pressupost és el que hauria de ser. Amb totes les dades que teniu quan el feu, és el que hauria de ser. I després hi ha la realitat, que sempre és una mica pitjor o una mica millor. A vegades podeu tenir sorpreses positives, us toca la loteria, us torna diners d'Hisenda, rebeu una herència, podria passar. Llavors sempre hi haurà dos pressupostos, el que havia de ser i el que és. Llavors aquí veureu les desviacions, i aquestes desviacions, com que sou persones intel·ligents, us permetran arreglar el pressupost futur. ¿Vale? El pressupost actual us ha sortit malament, havíeu calculat, no sé, que aniríeu a la perruqueria dos cops i heu anat quatre, i resulta que us heu gastat 100 euros més en perruqueria, doncs en el següent pressupost la partida de perruqueria l'haureu de pujar una mica perquè veieu que aneu més a la perruqueria o al restaurant del que havíeu previst.
0: Uh-huh. S'ha d'anar adaptant a la realitat.
1: Sí, el que havia de ser i el que és.
0: Anem a la pràctica. Si un oient vol començar avui des de zero a fer un pressupost, quin és el primer pas?
1: Normalment, si són gent que treballa, doncs el principal ingrés és la nòmina o la pensió de jubilació o la pensió d'invalidesa, doncs això és la primera partida. Heu de tenir ingressos, perquè si no teniu ingressos, doncs poc pressupost es podrà fer. Ingressos amb les pagues prorratejades. ¿Vale? Típicament hi ha molta gent que té pagues dobles, doncs heu de fer-ho en 12 mesos. No serveix de res dir que al gener guanyeu la meitat i després, o sigui, que al juny i al desembre guanyeu el doble. No.
0: Per tant, hem de fer aquest exercici.
1: Sí, heu de transformar les 14-15 pagues en 12 pagues prorratejades. De manera que el pressupost digui que cada mes guanyeu el mateix. Encara que no sigui veritat, perquè el que diu el compte corrent no importa tant. L'important és el que diu el pressupost. El que esteu guanyant realment, mes a mes. Que després us ho paguin amb 14 cops, no us hauria d'afectar.
0: Això segurament ens ajudarà als imprevistos aquests que en parlarem més endavant. Tu proposes, a més, dividir-ho en dues columnes, els ingressos i despeses netes. Què hi ha d'entrar exactament?
1: Haurien d'entrar totes les despeses, et deia, fins i tot les imprevistes, que normalment no són tan imprevistes, perquè tothom sap que al setembre hi ha matrícules i tothom sap que al Nadal hi ha vacances i que hi ha regals. Llavors, dir que no havíem previst que al febrer aniríem a esquiar o que al Nadal compraríem una bici al nen, doncs això estava previsible. Podeu fer una partida que digui regals Nadal o una partida que digui vacances d'estiu del 2027. Que costa molt ara al setembre del 26 projectar-vos al setembre, a l'agost del 27. Sí, però aquesta és la gràcia de ser humans i no ser gossos o gats, diguem, no? Esteu aplicant una mica d'intel·ligència pràctica per evitar viure angoixats, diguem.
0: Ingressos parlaríem de les nòmines, dels autònoms, per exemple, les factures que ingressem, si tenim rendes, no? I despeses fixes i recurrents, parlem d'habitatge, alimentació, transport.
1: És veritat que si sou autònoms, com és el meu cas, costa molt més saber el que guanyeu cada mes. De fet, és bastant aleatori i és una de les fonts principals d'angoixa de ser autònoms, que no teniu ni idea del que ingressareu cada mes, excepte si mireu cap enrere i porteu 3 anys sent autònoms i podeu treure una mica un mínim, no? De dir, bueno, mínim facturo 3.000 o mínim facturo 6.000. Jo sempre els pressupostos s'intenta ser una mica pessimista. En cas de dubte, sigueu pessimistes. Si sempre esteu ingressant entre 3 i 6.000 al mes, doncs poseu 3.000, no poseu 6.000. Que després acabeu ingressant el doble del que havíeu previst, ja ho arreglareu. Tant de bo tingueu un pressupost pessimista i després la realitat us desmenteixi i resulti que teniu el doble d'ingressos. Ja ho arreglareu, perquè al final, si teniu el doble d'ingressos, ràpidament trobareu o com consumir-ho o com invertir-ho. Llavors, sigueu una mica pessimistes i el que deies tu, no només hi ha nòmines i factures com a autònom, sinó també podeu tenir doncs, lloguers, dividends, beneficis d'una empresa que teniu, gent que us dona diners, pensions d'invalidesa, ajuts pels fills, el que sigui, tot.
0: Un cop fem aquesta resta, obtindríem els diners que teòricament ens sobren, no? Des dels ingressos i li restem les despeses. Però clar, tu ho has dit més d'una vegada, eh? Una cosa és la teoria i l'altra cosa és la vida real.
1: Sí, jo crec que això seria una mica la capacitat que teniu d'estalvi, o sigui, la diferència entre ingressos previstos i despeses previstes, us ha de donar un número positiu, superior a zero, i això seria la vostra capacitat d'estalvi, que estalvi, ràpidament els haureu d'invertir, perquè si estalvieu i no invertiu, doncs amb la inflació, aquests diners s'aniran diluint, fent-se petits. Llavors, ha de sortir una capacitat d'estalvi positiva, que és el que invertireu. I és igual que siguin 100 euros, que 1.000 o que 10.000. De fet, jo crec que el pressupost, que això m'ho preguntaves al principi, és més important per qui va just que per qui li sobren. Realment, si sou molt pobres o molt rics, potser no us cal tenir un pressupost, perquè si sou molt pobres, doncs el que fareu és sobreviure, i si sou molt rics i no feu pressupost, tampoc importarà perquè sempre us en sobraran. Jo crec que sobretot el que serien, doncs això, classes mitjanes, des de que si guanyes 1.000 euros fins que guanyes 10.000 euros, hauries de fer un pressupost. A partir dels 10.000, si tens més o menys no sé, si estàs gastant només la meitat del que ingresses, doncs si no fas pressupost no et passarà res, perquè podràs aguantar qualsevol sotregada, i si guanyes molt poc, doncs potser tampoc té sentit, perquè al final, doncs, si el que has de fer és menjar, diguem, doncs no et servirà de gaire fer un pressupost que diu que no tens capacitat d'estalvi, diguem. Però per la majoria de la gent, pel 95% de la gent, el pressupost és útil, per tenir aquesta consciència d'on sou, i què podeu fer i què no podeu fer. El que et deia abans, si et ve el senyor de... perquè tens unes humitats a casa i et diu que són 3.500 a arreglar unes miserables humitats, doncs potser has de ser capaç de dir, doncs mira, el pressupost no ho contempla, 3.500 per unes humitats, doncs no ens ho podem permetre i no ho farem. Rascarem i pintarem i no les arreglem. Això, a vegades, costa una mica de dir, doncs això no m'ho puc permetre, però ens passa a tots. Ningú pot fer-ho tot.
0: Hem de fer aquest exercici d'honestedat.
1: Sí, de tocar de peus a terra i dir, doncs no som prou rics per anar-nos-en de vacances a Eivissa o per canviar-nos el cotxe o per viure a Sant Cugat.
0: I aquests imprevistos, com el cas de les humitats, no? Perquè hi ha imprevistos que els podem incorporar al pressupost, als regals de Nadal, les vacances, si és que en podem fer i ens les podem permetre, però n'hi ha d'altres que a vegades venen de manera més sobtada. Com els incorporem al pressupost?
1: Llavors, teòricament, hi ha imprevistos que us podeu pagar i imprevistos que no us pugueu pagar. Llavors, jo crec que els imprevistos que no us podeu pagar, si us passen, us hauríeu d'assegurar, si podeu. Hi ha tot tipus d'assegurances. Doncs, per exemple, no sé, us explota la casa. Això és un imprevist que no està previst en el pressupost i que us costaria 300.000 euros i no els tindreu mai de la vida. Doncs, normalment, el que fa la gent és tenir una assegurança de la llar, perquè si us explota la casa o s'us crema o s'us inunda, doncs això cobreix l'assegurança. Si us fa malbé el cotxe, doncs assegurança de cotxe. Mateu algú, assegurança de cotxe per tercers. Llavors, normalment, tots els riscos descomunals, imprevistos, bestials, haurien d'estar coberts per una assegurança que al final acabeu pagant 100-200 euros l'any i teniu tots aquests riscos enormes coberts. La resta de riscos, que si us passen no us destrossen el pressupost, no cal assegurar-se. Uh-huh. Si de cop us trenca el rentaplats i costa 400 euros i tenia una partida d'imprevistos que diu 400 euros, doncs no cal tenir una assegurança per si us trenca el rentaplats. Tranquil·lament es canvia i fora.
0: Perfecte. I després, ho dèiem que arriben, quin mètode recomanes tu per reservar diners durant l'any i evitar que aquests sotracs ens destrotin l'economia familiar?
1: Depèn de com sigueu de durs gestionant el vostre pressupost. Nosaltres, quan vam començar, que anàvem justos, el que fèiem era la part d'estalvi l'enviàvem amb un compte de valors, amb un intermediari financer lluny, que no sabíem ni com es treien. Què vol dir? Que els inquilins aquells els vèiem que s'acumulaven i que es transformaven en accions i que s'invertien, però durant 8 anys no vaig preguntar ni com es treien, perquè no volia tenir cap mena de tentació de poder-los treure per res.
0: S'ha
1: de ser estricte, no hi comptes, han desaparegut. No, jo recordo la meva parella que em deia, però aquests diners per què són? Per anar a vacances, pel cotxe? Dic, no, és estalvi pur, no ho tocarem mai més. Anirà als nostres fills. I no teníem ni fills, quan li deia. Dic, anirà als nostres fills quan els tinguem. Llavors, s'ha de ser així de dur. Si sou algú que sou, doncs, sou més, sabeu gestionar-vos bé i heu decidit que jo no toqueu i no toqueu, doncs no passa res, podeu tenir el compte i si us van acumulant i no els toqueu. Jo recomanaria físicament separar-ho de compte, que es vegi un compte de corrent i un compte d'estalvi. Si no en teniu prou amb tenir-ho amb dos comptes en el mateix banc, ho canvieu de banc. I si tenir-ho en un banc és massa fàcil per tocar-los, doncs una mica més lluny perquè no es puguin tocar.
0: Tot això són consells per no tenir tentacions, oi?
1: Sí.
0: Per estirar la mà i agafar aquests diners que els tenim estalviats.
1: Exacte. Que no ho fem perquè ens haguem tornat bojos, ho fem perquè potser ho passareu malament el primer mes, els dos primers mesos, però després viureu tranquils tota la vida. Uh-huh. O sigui, jo avui puc estar a la ràdio perquè ho vaig fer fa 20 anys.
0: Consells que anem prenent nota. Hi ha algun percentatge orientatiu d'ingressos que seria recomanable destinar a l'estalvi o dependrà molt de cada economia i dels ingressos de cada persona?
1: Jo en el meu llibre Fer diners parlava d'un 25%. Hi ha gent que se'n tiraria a sobre. Els americans diuen un 20, diuen 50, 30, 20. Jo diria que entre un 20 i un 25 és correcte, dels ingressos nets vostres o de la vostra parella. Sembla molt, però no està malament. Tampoc... Jo ho veig correcte, fer quatre parts. Una part per la casa, una part pels fills, una part per consumir i una part per invertir o estalviar. A mi m'agrada aquesta simetria de fer-ho en quatre parts. Que després, avui en dia, l'habitatge és molt més car i llavors resulta que en lloc del 25 s'us emporta el 40 i això fa que pugueu estalviar menys. Doncs això està passant. Llavors la gent el que està fent és tenir menys fills o estalviar una mica menys. Llavors què vol dir? Que potser en lloc del 25 doncs esteu fent el 15. L'important és que accepteu un número i que aquell número us el feu vostre i us el cregueu a llarg termini. Ha de ser sostenible. O sigui, tampoc no pot ser que perquè estalvieu massa us deprimiu i us acabeu separant o us acabeu tirant pel pont. No. Ha de ser una cosa que sigui prou alta perquè sigui interessant i prou baixa perquè pugueu aguantar i pugueu anar de vacances i pugueu tenir fills i pugueu anar un dia al restaurant, o sigui, que no visqueu amargats, diguem.
0: De tenir un compromís.
1: Sí. I ha de ser sostenible a llarg termini. No esteu fent una aposta a 3 mesos vista, esteu fent una aposta a 30 anys vista. Llavors, a 30 anys vista, si heu decidit que són 500 euros, són 500 euros. També és veritat que si els vostres ingressos i les vostres despeses van canviant, podeu anar retocant el pressupost i augmentant o disminuint la vostra capacitat d'estalvi en funció de com us vagi la vida.
0: Clar, perquè al final podem canviar de feina, podem quedar a l'atur, sí. Ens podem fer un expedient de regulació d'ocupació.
1: Exacte.
0: Aquelles economies familiars que tenen probablement només un membre que treballa o que cobren el salari mínim interprofessional, hi ha manera d'estalviar o l'estalvi no pot ser per a tothom, malauradament?
1: Jo crec que hauria de ser per tothom, perquè al final no estem estalviant perquè ens en volem anar de vacances, estem estalviant perquè creiem que el futur és incert i que pot anar pitjor tot. Llavors, encara que estigui... Home, dic, si és pura supervivència, potser el pressupost no té sentit, però a la que no és pura supervivència, el que heu de fer és tenir un pressupost que us doni per fer tot el que us cal fer i que us en sobri una miqueta. I aquesta miqueta igual us pagarà doncs, el dia que heu d'anar al dentista o us pagarà el dia que heu de pagar l'enterrament d'un familiar o el dia que us heu de fer unes ulleres. Clar, són coses que si no les heu calculat, què fareu? Endeutar-vos per fer-vos unes ulleres? No té sentit. Hi ha sorpreses negatives de la vida que millor tenir una mica un calaix per pagar-les.
0: Mm-hmm. Has parlat molt d'estalvi. Clar, quina diferència hi ha entre guardar els diners i construir una capacitat d'estalvi, com tu dius, que sigui sostinguda en el temps?
1: No he entès la pregunta, a veure...
0: La diferència entre guardar els diners, és a dir, sí, aquest 10, 15, 20, sí, 25%, sí, els deixo en un lloc, o estalviar-los, construir una capacitat d'estalvi, perquè no serà el mateix posar-los sota la rajola?
1: Sí, però jo el que et deia, jo crec que va molt lligat a estalviar i invertir. No té gaire sentit estalviar-los i punt. Perquè estalviar-los i punt, amb una inflació del 4%, doncs si ara guardeu 100 euros, l'any que ve allò valdrà 96. Per tant, haureu perdut 4 euros. Llavors, jo crec que s'ha d'intentar, ja que esteu fent l'esforç de no consumir-ho tot i guardar una part pel vostre futur, doncs invertir-los mínimament, com a mínim per cobrir el que seria la inflació. Si pots una mica més que la inflació, doncs millor. Si la inflació ara és un 4, doncs posar-ho en algun lloc invertit, el que deies tu, un fons indexat, en borsa, en accions, en pisos, amb el que sigui, per com a mínim treure el que ens està robant el sistema, que és la inflació del 4% actual.
0: Un dia parlarem de com ho fem això, perquè també és un tema que possiblement moltes vegades pensem que aquestes inversions són només per a gent que té molts diners i se'ns escapa una mica de la vida quotidiana, perquè l'educació financera que tenim a l'escola a vegades no cobreix tots aquests coneixements.
1: Sí, jo crec que és per tothom. O sigui, al final, avui en dia, amb internet i tal com està tot, jo crec que a partir de 100 euros accediu a productes molt similars a algú que té 100 milions. No us penseu que la gent que té 100 milions li treu molt més rendiment que algú que té 100 euros. Potser vosaltres esteu traient un 4 i algú que té 100 milions li treu un 8, un 10, un 12, però no és molt més que això. O sigui, les oportunitats d'inversió no són tantes. Igual hi ha 10 o 12 opcions i no hi ha més opcions per tothom. Uh-huh. O sigui, al final és un canvi de xip, de dir, a part de ser consumidors, voleu ser estalviadors i inversors per estar cada dia millor. Vale? Perquè voleu que la vostra vida futura sigui millor que la vostra vida actual. O com a mínim igual que l'actual, però no pitjor. Uh-huh. Vale? Us esteu protegint per quan vinguin maldades. Ja està.
0: I quan algú es pensa que estalviar és renunciar, no? Que té aquesta idea de no m'estic gastant aquests diners, els estic renunciant, tu què li diries?
1: És que és veritat. O sigui, quan el sistema, la societat de consum està feta perquè ho consumim tot, i si pot ser més del que tenim, que ens endeutem. Jo crec que s'ha de trencar una miqueta aquesta manipulació del sistema, no? Perquè ho consumim tot i més. Com diria el Joan Tubau en el seu llibre Fuck You Money, o com diria, no sé, l'altre dia vaig quedar amb una periodista, s'ha d'aconseguir excitar-se amb l'estalvi. O sigui, excitar-se consumint està bé, però és una excitació buida. És com anar al McDonald's, dura 5 minuts, et menges l'hamburguesa i al cap de 5 minuts tornes a tenir gana. Si ho proveu un dia i aneu a consumir, compreu roba, compreu de tot, tindreu l'excitació d'haver-vos gastat 300 euros durant 5 minuts, però el dia següent estareu dubtant de si aquella peça de roba us la posareu o no us la posareu, si no us heu passat, si tenia sentit. En canvi, si agafeu aquells 300 euros i els poseu en un fons indexat i el següent mes valen 305, també és una excitació possible de dir, escolta, ho estem fent bé, estem construint un patrimoni, serem cada dia més rics, estarem cada dia més tranquils, tindrem cada dia més temps. El dia que hi hagi l'expedient de regulació, doncs no plorarem igual de fort que els altres, perquè sabrem que tenim 30.000 euros i amb allò podem muntar un negoci o comprar una llicència de taxi o el que sigui. Jo crec que al final ser rics és tenir temps i l'única forma de comprar temps és anar fent calaix amb diners i que aquests diners treballant per nosaltres ens alliberin d'haver de treballar.
0: Que us ha canviat molt la cultura de l'estalvi amb els anys, que abans hi havia més cultura de l'estalvi i les generacions més joves, possiblement pel preu de l'habitatge, que fa que aquest estalvi sigui cada vegada menor i que accedir a un habitatge sigui cada vegada més complicada, ja no hi sigui, o no hi sigui tant?
1: Sí, jo crec que són les generacions actuals i també el viure a ciutat. Jo crec que a la ciutat, com que hi ha moltes oportunitats, tot és molt més fàcil consumir que estalviar. Jo crec que la cultura de l'estalvi és la cultura de pagès, la cultura de, si no estalvies i de cop doncs la collita és dolenta, l'any que ve no podràs sobreviure. Llavors, a pagès, qualsevol família que porti dues o tres generacions fent de pagès, doncs saben que han d'estalviar per passar l'hivern. Tothom ho sap. I has de fer confitures, i has de guardar menjar, i has de fer compotes, i has de fer coses perquè l'hivern pot ser molt dur. I pot ser que la collita un any sigui excepcional i un any sigui molt dolenta. Llavors, a més a prop estem dels nostres avis que venien del camp, més bé recordem que estalviar és més important que consumir. Quan arribem a la ciutat, on tot sembla fàcil, i hi ha molts McDonald's o hi ha molts restaurants, hi ha moltes opcions, és fàcil caure en la temptació de ser només consumidors.
0: Uh-huh. I per acabar, Teodor, si haguéssim de deixar als oients un únic consell, perquè avui comencin a millorar la seva situació financera a través de tots aquests consells que ens has anat donant, quin seria?
1: Mira, jo l'altre dia vaig quedar per dinar amb una periodista que em deia que volia tenir fills, amb algú de la seva edat, de 35 anys. I quan em va dir això, m'imagino que ella esperava que li digués, ah, doncs tinc un amic que potser et podria interessar i tal, no? Que tampoc m'hi dedico, fer d'agència matrimonial, però el que li vaig dir és el mateix que diria avui als nostres oients. Li vaig dir, però ja tens un pressupost? I se'm va quedar en plan, què té que veure els fills amb un pressupost? Dic, és que si no tens un pressupost, no saps ni si pots tenir fills, i no saps ni com presentar-te en el teu candidat a pare dels teus fills. Llavors jo crec que el pressupost serveix per tot, serveix per tocar de peus a terra, saber què podeu fer i què no podeu fer, i per saber si podeu tenir 0, 1, 2 o 3 fills, i amb qui i com. Llavors el pressupost és bàsic per tothom, no només per viure tranquils en temes de diners, sinó inclús per tenir fills.
0: Doncs ens quedem amb aquesta idea. El pressupost no és una eina per limitar-nos, sinó també per prendre decisions amb més informació i evitar sobresalts a la nostra vida. Nosaltres ens acomiadem per avui. Tornem demà a les 10 del matí, ja ho sabeu, amb informació. Demà parlarem d'astrologia i també parlarem de pedagogia, de les activitats extraescolars, que també toquen la butxaca. Fins demà.
1: Gràcies.

0: matins d'enconí. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat i situa la nova data en el segon semestre de 2027. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, sala de fitness, activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Segons Escamilla, aquesta fórmula permetria que, una vegada adjudicat el contracte, la piscina pogués començar a funcionar mentre l'empresa executa la resta d'actuacions. Més immediata és l'entrada en funcionament del pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera. Escamilla assegura que les obres avancen segons els terminis previstos i que l'Ajuntament espera rebre l'equipament durant l'octubre. La previsió municipal és poder-lo inaugurar a finals de mes i que els clubs comencin a entrenar-hi aleshores. En el marc de la Setmana Internacional de les Persones Sordes us expliquem la història d'en Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral, pràcticament no hi sent per l'orella esquerra. Ara fa només dues setmanes que el Jan porta un audiòfon, però la família ja ha notat especialment el canvi en espais amb molta gent. Diuen que estan molt emocionant veure com en entorns on hi ha molta gent ell pot seguir les converses. L'audiòfon permet compensar part de la pèrdua auditiva amplificant, adaptant els sons. La família espera que també tingui un impacte positiu a l'hora de llegir i escriure, així com en la motivació. La portaveu del PSC a Sant Cugat, Helena Vila, ha parlat a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat sobre el curs que tot just acaba de començar, un curs que arriba marcat per les eleccions municipals i que Vila afronta amb molta il·lusió. Per Vila, l'habitatge és l'eix principal del projecte de ciutat que fa temps que treballen, però també afronta altres reptes com la necessitat d'augmentar els equipaments municipals, el manteniment de l'espai públic i garantir que els serveis públics per la ciutadania funcionin correctament. Pots llegir l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I la vida i l'univers de Leonora Carrington arriben aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Auditori Emma Vilarassau amb Leonora, una proposta d'Alberto Conejero que convida el públic a endinsar-se en la figura d'una de les artistes surrealistes més singulars. L'espectacle, protagonitzat per Natalia Huarte, s'inspira en un dels diaris de Leonora Carrington, Memories d'en Bas. El muntatge és un acostament poètic al seu univers amb una atenció especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
2: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
1: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, eh? Que això, està... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano, al final. O sigui, ja venen les màquines, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar. Ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, però mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de agregar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: Sí, ja ho veig.
3: O potser no sé ben bé. Però, escolta'm, jo dic expert, perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, sí, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. És una empresa... No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no es puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%, no? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials,

0: però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també pues, fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
1: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
0: Persones que ja són propietàries
1: d'un pis. Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí. Completament, a la seva propietat.
0: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no? Gent a partir de 55-60 anys, no? Que és una generació que va tenir l'oportunitat, no? De poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar pues ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
1: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
0: Sí.
1: Formar una família que, doncs, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
0: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Però potser després pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no? Les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no? Edificis, no? Fent una petita obra menor, no? Per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí pues, que el seu fill es fa gran i marxa i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
2: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
0: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, El dia que passi en parlem.
1: Estarem amb atents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
2: I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juga en projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
0: Bé, juga perquè nosaltres fins ara no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim... que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no?

0: després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? Que, o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
1: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
0: Contractem a gent perquè en una construcció tot, o sigui, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
1: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
0: Moltes
2: fins
0: gràcies
2: aviat. A vosaltres. Salut i cooperativa.
0: Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Ràdio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: Mans a la cintura.
1: Dona veu.
3: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys que venim Paqui i jo.
5: Sí.
4: No, Paqui?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, a la tarda, venim a ensaiar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
3: Els tallets van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'hi apuntava, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, xaló.
8: Vaig veure que menjava jo a ma mare i a tota la família, i agradava molt, i a mi també.
9: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar, i des d'allí com s'ha tornat la meva segona família. Quasi que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit, Leia, te vols apuntar a jota, que si no ja no existirà a Sant Jaume, i vaig dir, pues vale.
3: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva, i per això cal implicar les noves generacions, tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però clar, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Per aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
5: Sí. Yo estoy con ella desde el 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí. Y ella, pues...
5: Sí, ella me apunté y seguí y mira, y aquí estoy.
4: Sí, sí, sí. Y nosotros voldríem que viguessin jovens perquè nosotros ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrada, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nams Vells, que també és divertida per als crios i esta els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
12: La francès.
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així, els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
11: 16 o 17.
4: 16 o 17 balls de jota diferents.
5: Allà... totes.
4: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... Perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar... Vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant allí jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
12: Òbviament, quan comencem a fer els tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia més.
4: Sí.
12: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en tots els grans. I això perquè ara ens van fer grossos també allà,
4: Sí.
12: Els avantatges se noten.
3: En definitiva, la del grup de joters a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
13: Ja fa.
14: Vale.
13: Se fa.
14: Els nens
13: viatge. Que la mala aquí, i la parella d'aquí. I quan canvien, és la parella
3: sempre. En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
1: Bona veu.
15: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
16: Ja.
15: Vinga, va.
16: Esteu escoltant... Rambla 54.
15: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
17: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sant Vi.
18: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
19: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
18: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
19: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
18: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
19: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
18: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
19: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
20: És part de la identitat del municipi. Nosaltres
11: a Sant Andreu de Llavaneres, el, bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com, a, com, aquesta, com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
18: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
19: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
11: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
18: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
19: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
11: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
18: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
19: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
11: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
18: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
19: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
18: Una altra per tu.
14: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
20: Ra, ra, ra.
14: Ra.
20: Vinga, va.
14: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Vall d'Ocell.

0: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès, és mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat, i, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía, jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com des aquesta.
0: No, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo sóc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels quatre concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap... Els feligrès ho saben que va anar a la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat, totes
0: dues. Quina casualitat,
1: eh? Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això, després, portar-ho doncs, en els concerts i en la seva música, jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí.
2: I bueno, com se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure, la Rosalía, en directe?
1: Sí,
0: sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, m'ha agradat moltíssim al principi. Eh? Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, no sé, era com 4 o 5 moviments, que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, o sigui, tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres, a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tots?
2: Sí, Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes...
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: En quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent en aquell moment, no?
1: Això és veritat, perquè és veritat que després jo del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també doncs també forma part de la vida de moltes persones aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, no sé, amb el coi, no?, que es veu que soc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, mira, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja, jo doncs ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i en surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques en vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant, Bueno, sí, no, no... Havia molta gent que portava rosari. És que havia molta, molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com, si, com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin
1: no
2: monges.
1: Són. Sí. No, això també va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes. Bueno, clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula Ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa Ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no? Una segona veu que va dir Ego sum lux mundi, Ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
1: Jo podria
0: dir... una, no?
1: Sí, jo podria... sí, una o dues. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa, també. Diu, carinyo, el més important és la família. Diu, no, el més important és Déu, no? Llavors, li diu, bueno, sí que... És una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en el mi pecho no cabe en el, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en el, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella aquesta cançó cita el Corán, no? Perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment.
1: Musicalment,
0: sí.
1: Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, la nostra cultura, aquesta part com és espiritual, sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ella ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, I també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant, que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més comercial, no? I se m'acaba el comercial. Deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot uns dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? També d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja l'hi deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui... Jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
0: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
0: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orgue, t'estem escoltant, que també ets artista.
1: Deu dir, mira, això és el... Sí, això és Bach, no? Estem al concert. Sí.
2: Doncs, Instagram, home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, mira, l'any 2013, això, sí, sí. I home, no m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió com de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
1: Adéu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...
4: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Pajor, l'estrena golejadora de Kerolín i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte a ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre. Núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè, o amb 4 núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
10: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'Audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa.

0: impostos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
1: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
0: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
2: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
3: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament, i, per tant, un cop hagi acabat la recol·lecció de l'arròs, perquè ara ells saben que no poden parar, es començarà a plantejar mobilitzacions i buscar com solventar aquest problema. Estem en uns preus d'arròs que fa pràcticament 15 anys que estem treballant en el mateix preu, o sigui, la baixada de preus la situaríem a fa 15 anys. Per tant, en la pujada de costos és intolerable poder treballar.
2: Des del gremi de la pagesia catalana reclamen solucions immediates. Remarquen que el sector no pot aguantar més. La pagesia també demana empatia al conjunt de la ciutadania davant les problemàtiques que pateix el sector.
0: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
4: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
0: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a l'Osona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
5: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el peso porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto de succión bastante fuerte en la estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, pudieran ser también una razón por la cual se degradara un poco más.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert això una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní

0: Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica d'en Marc Dalmau.
1: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
2: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
1: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
2: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
1: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
3: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
4: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no?, de fora de Lleida, no?
3: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
5: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
3: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic, Pere Romeu, reclama millores a l'equip.
6: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista, el tècnic quadribarrat Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
7: Los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: Arribarem a 8:15 del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora, aproximadament a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
8: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
9: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què de manera destacada introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 24 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó, a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3 minuts i mig de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: És la nostra notícia de portada, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després que a Madrid s'hagi fet efectiu el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys. És una informació d'en David Amador.
10: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
11: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie a la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
10: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
9: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix sumar el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
12: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
13: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
9: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
14: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
15: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix doncs, d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
14: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
16: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
14: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
17: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
18: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
17: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
19: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
20: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
17: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
9: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és coordinadora general del sindicat.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
9: Dos minuts i arribarem a 7:45. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres han provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
21: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar, la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigava, va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC.
22: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
9: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.
7: Notícies en xarxa. Actualitat local.
9: Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica del Marc Dalmau.
3: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
4: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
3: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
4: I en els models en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
3: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
9: Aprofitant aquesta efemèride, el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres com l'Institut de Recerca i l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron o l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. En un país on el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, on la filantropia és escassa i on molts científics marxen per falta d'oportunitats, la pregunta és inevitable. Com garantim que la recerca continuï impulsant aquests projectes de vida dels que us parlàvem? Li preguntem ara mateix al doctor Juan Ángel Recio. Ell és cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut, on també és adjunt de recerca translacional. Doctor, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
9: Ho dèiem ara, aquesta recerca que ha fet grans aportacions a la vida dels pacients en els últims anys. Què ha canviat realment?
6: Bueno, han cambiado muchas cosas. La investigación básica y translacional es esencial para trasladar estos conocimientos a los pacientes y al beneficio, en beneficio social de todos. Como bien decías, es importante tener conciencia de lo que supone para poder soportar y apoyar esta investigación, porque la generación de conocimiento es larga, es costosa y bueno, necesitamos recursos de manera continuada y sostenible para poder llegar a este fin.
9: De fet, Catalunya és un hub biomèdic de referència, però els investigadors alerten que el sistema, vostè ara ho deia, d'alguna manera té un coll d'ampolla. Idees n'hi ha moltes, però falta paraigua. Què està fallant en l'estructura que hauria de sostenir aquesta recerca?
6: Bueno, yo creo que el problema es que es un, en cierta manera una falta de conciencia de lo que significa esto, porque si nosotros no somos empresas que produzcamos beneficio inmediato, porque el conocimiento requiere mucho tiempo y este es el problema. O sea, son inversiones de muchos años donde realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita. Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo. Y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
9: Parlem de talent, vostè també en parlava ara. El diagnòstic és clar. El problema no és que marxin, és que no tornen. Quines condicions necessitaria Catalunya perquè els investigadors que formen aquí o que formem aquí no hagin de buscar estabilitat a fora?
6: Yo creo que Cataluña y en España en general el nivel de los investigadores es muy elevado. Nosotros no tenemos por qué envidiar a ningún otro país en este aspecto. El problema que tenemos es que la gente necesita seguridad, los científicos necesitan estabilidad, necesitan las investigaciones necesitan tener un recorrido amplio y normalmente los ciclos de financiación no se corresponden con los ciclos de la investigación, con lo cual esto genera una situación de inestabilidad y de incertidumbre para toda esta gente, que en el fondo son personas que tienen una vida igual que el resto y que no pueden desarrollarla de manera estable. Entonces, lo que se necesita son esfuerzos por parte de los gobiernos, administraciones y las instituciones para establecer de una manera sólida una carrera científica donde la gente pueda desarrollar su vida de manera normal generando esta actividad y que además son el valor de las instituciones, porque son los que tienen el conocimiento y son los que retienen el cómo se hacen las cosas.
9: Doncs, doctor Juan Ángel Recio, li agraïm moltíssim que avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, vostè, que n'és especialista, hagi volgut compartir una estona amb nosaltres per posar una mica això, el foco, allà on les coses són importants realment. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
6: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de visualitzar aquesta necessitat. Gràcies.

0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid-Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau d'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, també Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.
3: La xarxa de comunicació local.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya L'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat i situa la nova data en el segon semestre de 2027. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, sala de fitness, activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Segons Escamilla, aquesta fórmula permetria que, una vegada adjudicat el contracte, la piscina pogués començar a funcionar mentre l'empresa executa la resta d'actuacions. Més immediatament, és l'entrada en funcionament del pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera. Escamilla assegura que les obres avancen segons els terminis previstos i que l'Ajuntament espera rebre l'equipament durant l'octubre. La previsió municipal és poder-lo inaugurar a finals de mes i que els clubs comencin a entrenar-hi aleshores. En el marc de la Setmana Internacional de les Persones Sordes us expliquem la història d'en Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral, pràcticament no hi sent per l'orella esquerra. Ara fa només dues setmanes que el Jan porta un audiòfon, però la família ja ha notat especialment el canvi en espais amb molta gent. Diuen que estan molt emocionant veure com en entorns on hi ha molta gent ell pot seguir les converses. L'audiòfon permet compensar part de la pèrdua auditiva amplificant, adaptant els sons. La família espera que també tingui un impacte positiu a l'hora de llegir i escriure, així com en la motivació. La portaveu del PSC a Sant Cugat, Helena Vila, ha parlat a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat sobre el curs que tot just acaba de començar, un curs que arriba marcat per les eleccions municipals i que Vila afronta amb molta il·lusió. Per Vila, l'habitatge és l'eix principal del projecte de ciutat que fa temps que treballen, però també afronta altres reptes com la necessitat d'augmentar els equipaments municipals, el manteniment de l'espai públic i garantir que els serveis públics per la ciutadania funcionin correctament. Pots llegir l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I la vida i l'univers de Leonora Carrington arriben aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Auditori Emma Vilarassau amb Leonora, una proposta d'Alberto Conejero que convida el públic a endinsar-se en la figura d'una de les artistes surrealistes més singulars. L'espectacle, protagonitzat per Natalia Huarte, s'inspira en un dels diaris de Leonora Carrington, Memories d'en Bas. El muntatge és un acostament poètic al seu univers amb una atenció especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha confirmat a Cugat Mèdia que Sant Cugat vol ser la seu dels Special Olympics el 2030. Abans, Sant Cugat tindrà aquest 2 d'octubre un primer contacte amb aquests jocs, els Special Olympics, amb el pas de la torxa olímpica per la ciutat. Una iniciativa que la mateixa regidora ha definit com un previ a la nostra candidatura. En el recorregut participaran diversos atletes i persones vinculades al món de l'esport i també entitats com Guru, Fundació Catalònia, Jeroni de Moragas i Família Amic. Tarragona acollirà aquesta edició del 9 al 12 d'octubre amb més de 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de Catalunya, de la resta de l'Estat i d'una desena de països europeus. La programació actual estableix 15 disciplines esportives. El Jan és un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral. Pràcticament no hi sent per l'orella esquerra. La família no ho va saber des de ben petit, quan les primeres proves auditives que li van fer en néixer ja no van donar bons resultats. Amb els anys, però, es van adonar que les conseqüències anaven més enllà de la dificultat de sentir. A nivell de lectoescriptura, per exemple, van tenir molts problemes i també es van trobar que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. Així ho explica el seu pare, Roger Mauri, en una entrevista a Cugat Mèdia. La família havia intentat tractar la situació amb normalitat i evitar que la hipoacúsia el condicionés. Pensaven que ell per si sol no es marcaria i es van equivocar, reconeix. Fa només dues setmanes que el Jan porta un audífon, però la família ja ha notat especialment el canvi en espais amb molta gent. Diuen que ha estat molt emocionant veure com en entorns on hi ha molta gent ell pot seguir les converses. L'audífon permet compensar part de la pèrdua auditiva, amplificant i adaptant els sons. La família espera que també tingui un impacte positiu a l'hora de llegir i escriure, així com en la motivació. I pel que fa a l'acte destacat del dia, fem un cop d'ull a l'agenda i veiem que aquest dijous se celebra la Junta de Veïns de Valldoreix. La trobada, que es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia, comença a les 6 de la tarda. Una hora abans tindrà lloc l'audiència pública. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
1: Salutacions, som aquí una altra vegada amb Helena Minuesa. Durant totes aquestes setmanes hem estat parlant de diversos espais on la cultura i l'educació treballen de la mà. La literatura, el teatre, el patrimoni, però també l'esplai i el cau. Així hem vist que tots aquests espais ofereixen oportunitats que sovint depassen els murs de l'escola o de l'educació formal. Avui, que és l'últim programa d'aquest curs, l'Helena no sé de què ens ve a parlar. Hola, Helena.
2: Bon dia, Sara. Doncs mira, avui porto, i aprofitant la vinentesa que hi ha s'olora a festa major pels carrers de Sant Cugat, m'agradaria posar el focus en la cultura popular com a escola de vida. És a dir, tot allò que aprenem, els valors que ens eduquen a través del que es considera cultura popular i tradicional.
1: Vols dir que a la festa major també podem aprendre?
2: I tant que s'aprèn, Sara. Sobretot s'aprèn d'educació en ciutadania, tots els valors que tenen a veure amb com ens comportem els uns amb els altres, les unes amb les altres, i també, sobretot, a la festa major hi ha quelcom més profund, que és el sentiment de pertinença, formar part d'una comunitat. Llavors, comencem així repassant, no? Què aprenem o què s'hi aprèn amb la cultura popular? Doncs fixa't, Sara, una cosa tan important com el treball en equip. Has format part alguna vegada d'alguna entitat de cultura popular o coneixes algú que hi hagi format part?
1: Conec gent, evidentment, però la veritat és que no n'he format part. Jo sento treball en equip i penso automàticament amb els castellers.
2: Correcte.
1: No? Són com els més...
2: Així és el símbol perfecte per una metàfora que ens parli de la cultura popular com a eina de fer quelcom juntes, no? Un teixit, una torre que creix amb el treball en equip, la responsabilitat i el compromís, perquè al final totes hem de formar-hi part, totes hem de participar, totes anem a la una, l'organització i la participació democràtica. Tothom, qui vulgui, en principi, hauria de poder formar part d'aquesta entitat o d'aquest teixit associatiu. Hi ha una part molt important que hem estat treballant també aquestes últimes setmanes, les competències socials, el saber desenvolupar-te en societat i també aquest punt d'expressió artística i de creativitat. Si ens imaginem, doncs, l'esbart mediterrània o l'esbart de Sant Cugat, per exemple, no?, que vinculen més amb l'àmbit de la dansa, evidentment aquí hi ha un fort component artístic de moviment i de cos. Has parlat tu de la colla castellera, no?, dels castells, i això ens va bé per treballar tots aquests valors que acabo de dir, perquè al final ens convida a confiar els uns amb els altres. Quan alguna persona forma part d'una entitat de cultura popular, se sent partícip d'alguna cosa. Els bastoners s'han de coordinar en una, no?, en una sinfonia, en una melodia, han d'anar tots a la una, han de confiar uns amb els altres, perquè si no estarien patint perquè un, que pot passar, evidentment, que un li doni un cop de bastó a l'altre. Però hi ha aquest sentiment també de confiança, no?, de tots anem a la una i aconseguirem fer quelcom plegats. I això és purament educatiu, Sara.
1: Molt maco. Què més ens pots explicar d'on ve tot això?
2: Doncs, clar, si ens rematem al que és estrictament la cultura popular i tradicional, hi ha un fort component també de memòria col·lectiva, no? Tot això ve d'algun lloc, no ens ho hem inventat ara, el 2026, sinó que ens remeten a unes festes que expliquen la història del nostre poble, no? Fixa't, els geganters, doncs, representen una simbologia, tot el que seria la iconografia d'un poble que ens identifica. Les danses, les cançons, les tradicions transmeten memòria col·lectiva. Però no m'agradaria quedar-me només amb això, sinó que al final la memòria no té sentit, Sara, si no l'aterrem a dia d'avui. La memòria no té sentit si no la projectem més enllà de nosaltres, perquè seria simplement folklore, no? Doncs, ai, mira, que macos aquests gegants que venen del passat. No, la memòria col·lectiva per mi té sentit si a dia d'avui Sant Cugat, a la seva festa major, llueix els gegants en un Pagal i Joan com a símbol també de respecte, de companyonisme, de solidaritat. El que vinc a dir és que no es tracta de repetir de forma crítica la tradició, sinó que precisament, i hem estat parlant també del pensament crític aquestes setmanes, m'agrada pensar la tradició també com una manera de fer-nos millors. Mm-hmm. Què és allò que podem recuperar del nostre passat per fer-nos millors? Llavors, per exemple, val tot a la tradició, val tot a la cultura popular i tradicional?
1: Entenc que no.
2: Des del meu punt de vista, clar, hi ha pràctiques, clar, ens remetríem doncs, als correbous i coses que per sort aquí a Sant Cugat no passen, però que sí que hi ha un cert maltracte d'animals o hi ha, per exemple, tradicions que no permeten incorporar doncs, la dona en la seva pràctica quotidiana. Per mi, des d'un punt de vista ja educatiu, aquesta cultura popular i tradicional, d'acord, t'ho puc comprar, que és cultura popular, perquè s'ha fet durant molt, molt de temps, però des d'un punt de vista educatiu, per mi no tindria uns valors suficientment sòlids com per incorporar-los en la nostra perspectiva del segle XXI. No sé si estàs d'acord amb mi.
1: Sí, és que més aviat és el contrari, no? Et transmet uns valors que potser són misògins, que potser són masclistes, que potser són antianimalistes...
2: Totalment d'acord, i si t'hi fixes, tots aquests discursos reaccionaris de l'extrema dreta que estan sortint, malauradament, a dia d'avui, amb molta virulència... En què s'emparen moltes vegades, Sara? En la tradició i en la cultura popular. És que els toros s'han fet tota la vida, per exemple, no? Com podem treure els toros de les places si és allò que ens fa ser... No? Ens vincula allò amb la nacionalitat, amb la identitat... Per tant, la cultura popular també pot ser molt perversa. He dit abans totes les coses bones en quant a educació, en quant a que facilita també la relació entre generacions, no? Acull persones nouvingudes, ara, això no ho hem dit abans, però hi ha molta gent que aprèn el català apuntant-se

0: Setmana Santa, etc., que hi ha algunes cofradies que no deixen entrar dones, ha sortit als mitjans de comunicació. Per tant, aquest búnquer de cultura popular per sempre igual, a mi no, per mi no em serveix.
1: S'ha de revisar, no?
0: Correcte. El missatge que a mi m'agradaria, doncs, una mica transmetre és que si realment volem que la cultura vagi de la mà de l'educació i que sigui realment transformadora pels ciutadans i ciutadanes del futur, que tingui un impacte positiu, que ens serveixi per cohesionar aquesta ciutat tan bonica que tenim, que és Sant Cugat, que ens serveixi perquè els carrers s'omplin de diversitat i de tota la gent que a dia d'avui és santcugatenca, hem de pensar que hem de revisar-nos, sempre hem d'estar revisar-nos, per lluitar també per la fragmentació social. És a dir, per acabar, les tradicions no només són una herència del passat, Sara, sinó que són una eina per educar el present i construir un futur millor.
1: Doncs acabem així i bona festa major a tothom, esclar.
0: Moltes gràcies, Sara, igualment.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No la única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen moon i month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol

0: i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any. I per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Tu creus que pot colar aquí a sobre o què, Jofre?
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, n'acaba de parlar al Notícies en xarxa.
2: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut, dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
1: És una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on hi residien la seva dona i la filla. Aparentment, no presenta signes de violència. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
3: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les Blaugrana han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic lionès. Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat que han començat ja de bon matí amb els grallers i trabucaires despertant els veïns de la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que, per cert, avui continuen.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de fer-se efectiu a Madrid el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut durant 70 anys. És una informació d'en David Amador.
5: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
6: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie a la que vivim. No, no és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res, res, res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
5: Des del Sindicat de Llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant d'aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
7: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el Gobierno de Coalición Progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el Gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
8: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa, però la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
9: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
10: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
9: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
11: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
12: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
9: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha dit que al sector de la pagesia se li acumulen les crisis.
2: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
1: Quan falten 5 minuts per arribar a 9:15, us expliquem que els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. La residència ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergència van funcionar correctament.
13: Des del moment zero, els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
1: I a Barcelona, Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís dels veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos s'hi han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Els Mossos d'Esquadra, que també han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la seva parella, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està ara sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurada ni assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics.
14: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per turoperadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
1: El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer la reobertura del medi natural de manera segura. Mentre no s'aixequen les restriccions, continua estant prohibit l'accés al Parc Natural de Collserola. De fet, des que es van activar les mesures a finals del novembre passat i fins avui, ja s'han interposat 37 denúncies per saltar-se aquesta prohibició. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca a casa nostra depèn de fons públics i només el 20% de fons privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
3: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
1: I abans dels esports, afegim que la Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. És una ampliació, és una informació, volíem dir, que ens amplia, ara sí, la Maite Polo.
15: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
16: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
17: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
15: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: Música. 10 minuts per arribar a les 9, obrim crònica esportiva, com cada dia, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
18: Bon dia.
1: I amb el Barça, que també el femení continua imparable. Ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria contra el París.
18: Doncs sí, golejada per 5-2, tot i començar perdent, ja que van ser les franceses les que van obrir el marcador. Però la reacció blaugrana no es va fer esperar i al descans ja guanyaven per 4-1. Unes diferències que es van ampliar, tot i a baixar el ritme a la segona meitat, fins al 5-2 final. Eva Payor va fer un doblet i també van marcar Caroline, que es va estrenar com a golejadora, així com Serra Jordi i Graham Hansen. Tot i el triomf en l'estrena a la màxima competició europea, el tècnic Pere Romeu reclama més a l'equip.
19: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
18: També en futbol s'han complert els pitjors pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha hagut de retirar el primer equip femení de la competició. La decisió arriba pel fet de no haver pogut reconstruir una plantilla per competir a preferent. És una informació de Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
20: A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, el club ha informat de la impossibilitat de poder reunir les condicions necessàries per formar un equip amb garanties per disputar aquest curs la preferent femenina. Una decisió que podia intuir-se després que aquest cap de setmana l'equip no es presentés a la primera jornada de Lliga contra la penya blanquiblava La Roca. Fins aquest dilluns, l'equip només tenia inscrites a la federació 6 jugadores. En el mateix escrit, l'entitat groc i negre exposa haver intentat per totes les vies donar continuïtat al projecte. El cert és que al final no se n'han sortit. Per això, lamenten haver pres la decisió i es comprometen a seguir treballant perquè en un futur el club torni a tenir un sènior femení.
18: Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
21: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
18: Triomf del Cadí, la seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'ha imposat a l'Espart Girona per 67-72 i suma la competició per 8ª vegada, la 5ª en 6 anys. La bona actuació d'Illana Martín amb 22 punts no va ser suficient per contrarrestar el joc col·lectiu de les urgellenques. Marina Mata, escollida millor jugadora del partit i autora de 14 punts, va liderar l'equip juntament amb Laia Raventós i Nayan Niaré. A la Lliga Catalana Challenge, el Joventut va superar el Lima Horta per 70-60. La final va ser igualada fins al tercer quart i ja en el darrer període les badalonines van prémer l'accelerador i van sentenciar amb un parcial de 23-16. La verd i negra Chanaya Francisco, amb 21 punts i 5 rebots, va ser la jugadora més destacada del partit. Doncs victòries del Joventut i del Cadí la Seu en aquestes primeres competicions en les lligues catalanes. Les estatals comencen la setmana que ve.
1: N'estarem pendents, com sempre. Gràcies, Cristina.
18: Bé.
1: I nosaltres ens n'anem ara de festa major perquè Barcelona, evidentment, ha omplert i omplirà aquests dies plen els carrers de plenes activitats culturals. De fet, una de les novetats d'enguany és l'espectacle singular de gran format que es diu Emergency Exit, de la Fura dels Baus, d'Eisberg i de Satori. Això serà a les 10 de la nit, però al Moll de la Fusta. Però des de primera hora d'aquest matí, grallers i trabucaires estan despertant a la ciutat de Barcelona. Ens anem, doncs, cap al centre de la ciutat. De fet, l'Ester Minguell era allà i ha seguit la comitiva. Ho veiem.
0: Doncs un centenar de grallers de diferents colles de la ciutat de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, estan des de les 8 del matí puntuals fent els més matiners d'aquest dia de la Mercè a Barcelona. Ho estan fent per despertar tots els veïns de Ciutat Vella i ho estan fent amb aquest toc de matinades que van fent pels diferents carrers del barri gòtic. Hi ha els timbalers, hi ha també els grallers de les diferents colles que van fent petites aturades a diferents punts de la ciutat on llavors fan una de les cançons de lluïment. És el primer acte d'aquest dia en què la cultura popular és una de les claus de les protagonistes de la jornada. I és que d'aquí una estona hi haurà el seguiment de la Mercè, hi haurà també aquesta cercavila amb els nans, amb els geganters, que aniran a parar tots a la plaça Sant Jaume on faran els seus tradicionals balls. I és molt important, a la una del migdia hi haurà la diada castellera amb les colles de Barcelona, les 8 colles castelleres que faran aquesta diada, en què, atenció, també hi haurà una novetat, és aquest nou casc que portarà la canalla i que s'estrenarà aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona en aquesta diada de la Mercè amb les colles barcelonines.
1: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant des de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. Doncs bona diada de la Mercè als barcelonins i que acabi de ser una bona festa major la de Santa Tecla als tarragonins. Nosaltres tornem demà en punt a les 7. Gràcies per l'atenció. Fins demà, que vagi bé.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim.
0: Ràdio Sant Cugat, notícies.
8: Salutacions, us parla la Tina Forest. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat i situa la nova data en el segon semestre de 2027. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, sala de fitness, d'activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Segons Escamilla, aquesta fórmula permetria que, una vegada adjudicat el contracte, la piscina pogués començar a funcionar mentre l'empresa executa la resta d'actuacions. Més immediat és l'entrada en funcionament del pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera. Escamilla assegura que les obres avancen segons els terminis previstos i que l'Ajuntament espera rebre l'equipament durant l'octubre. La previsió municipal és poder-lo inaugurar a finals de mes i que els clubs comencin a entrenar-hi aleshores. En el marc de la Setmana Internacional de les Persones Sordes us expliquem la història d'en Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral, pràcticament no hi sent per l'orella esquerra. Ara fa només dues setmanes que el Jan porta un audiòfon, però la família ja ha notat especialment el canvi en espais amb molta gent. Diuen que ha estat molt emocionant veure com en entorns on hi ha molta gent ell pot seguir les converses. L'audiòfon permet compensar part de la pèrdua auditiva amplificant, adaptant els sons. La família espera que també tingui un impacte positiu a l'hora de llegir i escriure, així com en la motivació. La portaveu del PSC a Sant Cugat, Helena Vila, ha parlat a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat sobre el curs que tot just acaba de començar, un curs que arriba marcat per les eleccions municipals i que Vila afronta amb molta il·lusió. Per Vila, l'habitatge és l'eix principal del projecte de ciutat que fa temps que treballen, però també afronta altres reptes com la necessitat d'augmentar els equipaments municipals, el manteniment de l'espai públic i garantir que els serveis públics per la ciutadania funcionin correctament. Pots llegir l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I la vida i l'univers de Leonora Carrington arriben aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Auditori Emma Vilarasau amb Leonora, una proposta d'Alberto Conejero que convida el públic a endinsar-se en la figura d'una de les artistes surrealistes més singulars. L'espectacle, protagonitzat per Natalia Huarte, s'inspira en un dels diaris de Leonora Carrington, Memories d'en Bas. El muntatge és un acostament poètic al seu univers amb una atenció especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlarem d'un descobriment que porta una nova mirada sobre la manera com el cervell regula l'alimentació. Un estudi liderat per investigadors del Clínic IDIBAPS i de la Universitat de Yale ha identificat un mecanisme cerebral que permet anticipar l'arribada dels aliments abans fins i tot que comencem a menjar. El treball apunta que quan aquest mecanisme s'altera, també poden aparèixer canvis en el metabolisme que afavoreixen el desenvolupament de malalties com la diabetis o l'obesitat. Per entendre què han descobert i quines implicacions pot tenir, avui ens acompanya Alicia García, que és investigadora de l'IDIBAPS i primera autora d'aquest estudi. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en els resultats, Alicia, m'agradaria començar pel principi. Quina pregunta us fèieu també? Què us va portar a investigar aquest mecanisme?
1: Doncs mira, el que ens va portar a investigar aquest mecanisme era una necessitat que creiem que no estava resolta en el camp de la ciència, i era com unes determinades neurones que estan a l'hipotàlam, que és una regió del cervell que té una funció essencial en la regulació del nostre metabolisme perifèric, el gasto energètic i com sentim la gana. Doncs hi ha una població de neurones que es va... Històricament se sap que s'activen quan mengem per induir satietat. Fa com 10 anys es va descriure que, a més, aquestes neurones s'activaven només de manera sensorial, és a dir, quan ensumem o veiem el menjar, però no se sabia ni per què ni com passava això. Nosaltres el que volíem era respondre a aquesta pregunta.
0: I si haguéssiu d'explicar aquest estudi a algú que no té coneixements científics, què diríeu que heu descobert una vegada heu resolt la pregunta?
1: Mira, jo tinc una filla de 8 anys i quan li explico aquest projecte sempre li dic que és molt important com mengem i menjar amb consciència. I és molt important que ensumem el menjar abans de menjar, perquè això dona les ordres al nostre cervell per preparar la resta del cos per la feina de digerir aquests aliments i distribuir correctament aquests aliments. Per tant, jo crec que aquest és el missatge final.
0: Per tant, el que dèiem, no? Tradicionalment s'havia considerat que el nostre organisme reaccionava quan els aliments ja havien arribat al cos, i aquest estudi demostra que alguna cosa que no sabíem, no? Que no només és quan arriba, sinó quan ja el sent el cos, no? Sensorialment.
1: Sí. El que aquest estudi apunta i bueno, ensenya és que no només això, quan ja hem ingerit els aliments, el nostre cos respon als increments, no? Quan absorbim, doncs, ens pugen els nivells de glucosa, de lípids, etc., sinó que abans, fins i tot, de consumir aquests aliments per estímuls sensorials, és a dir, vista i olor, principalment, olor, el nostre cos ja té unes reaccions que són donades, les ordres són donades a nivell cerebral per a unes determinades neurones que prepara el cos per digerir aquests aliments i per una correcta digestió d'aquests aliments i distribució de l'energia.
0: I, per tant, què li passa al nostre organisme abans, fins i tot, de fer aquest primer mos? És a dir, quan parleu que el cervell és capaç d'anticipar la ingesta, què li comença a passar al cos?
1: Sí, mira, hi ha el que es diuen unes reaccions anticipatòries, que bàsicament són secrecions de determinades hormones, entre elles l'insulina, i nosaltres en el nostre estudi ens centrem en la secreció anticipatòria d'insulina, que és un petit pic d'insulina que succeeix això quan veiem el menjar o l'ensumem. D'acord? I aquesta secreció anticipatòria el que hem vist és que és important a llarg termini que es doni correctament per després no desenvolupar malalties metabòliques com diabetes i obesitat. Una altra, per exemple, adaptació que va descriure un grup uns anys abans que nosaltres, i nosaltres també ho hem demostrat en els nostres models que no tenen aquesta activació, aquesta percepció sensorial del menjar, és una activació, per exemple, del fetge de determinades vies que afavoriran la digestió dels aliments. Per tant,
0: us ha sorprès tots aquests resultats, a vosaltres?
1: Digue'm.
0: Us han sorprès els resultats?
1: No, no ens han sorprès, perquè sí que hi havia petits indicis. Aquestes secrecions anticipatòries de determinats aliments, determinades hormones en resposta a la detecció d'aliments, és un fenomen que ja des dels anys 70 estava descrit. Però no se sabia què feien ni quines neurones estaven ordenant aquesta secreció ni quina era la funció fisiològica d'aquestes secrecions. El nostre treball ve una mica a posar una raó de ser en aquestes secrecions anticipatòries, en concret la de la insulina.
0: Clar, sobre això de la secreció anticipatòria d'insulina, per què és important que el cos també alliberi insulina abans fins i tot de començar a menjar?
1: Bueno, perquè això senyalitza als diferents òrgans sensibles a la insulina que es preparin, determinades vies moleculars que seran essencials després per poder digerir els aliments i metabolitzar els increments de diferents nutrients, glucosa, lípids, etc., que implica l'absorció d'aliments.
0: De fet, l'estudi mostra que aquests canvis poden aparèixer abans que hi hagi un augment de pes. Per tant, això canvia, no?, la manera d'entendre com es desenvolupen, com abans ara parlaves, no?, de malalties com la diabetis o l'obesitat.
1: Exacte. I, de fet, això, si nosaltres inhibim aquesta, nosaltres en el nostre estudi vam generar diferents models animals en els que no es donava aquesta activació sensorial d'aquestes neurones de l'hipotàlam, i aquests animals eren incapaços de mobilitzar totes aquestes respostes anticipatòries. I què li passava? Fins i tot amb una alimentació sana, al llarg del temps, acabaven desenvolupant diabetis i obesitat. I, de fet, a edats més tempranes, amb models joves, ja tenien una sintomatologia típica de la prediabetes, és a dir, resistència a insulina, que és el que passa en molts casos just abans de desenvolupar una diabetis oberta.
0: Per tant,
1: és essencial aquesta senyalització en els òrgans perifèrics d'aquestes increments hormonals anticipatòries.
0: Per tant, com sovint associàvem l'obesitat només a l'alimentació o a l'activitat física, aquest descobriment reforça també la idea que el cervell també té un paper molt més important del que es pensava, no?
1: Exacte, totalment així. De fet, nosaltres, amb el nostre col·laborador de Yale, de fet, ell sempre diu, quan parla de l'obesitat, és que, i jo estic d'acord amb ell, és que l'obesitat és una malaltia del cervell, perquè al final és el cervell, des de l'hipotàlam, amb diferents centres, amb diferents grups de neurones, que tenen un paper fonamental en la regulació tant del metabolisme perifèric com de la sensació de gana que tenim. I aquest és un exemple de desregulació dels mecanismes d'aquestes neurones que comporten a llarg termini obesitat i diabetes, fins i tot en un context de dieta sana.
0: De fet, estem parlant, perquè la gent ho entengui, d'un problema en la manera com el cervell interpreta aquests estímuls. Per això parleu, per exemple, la nota de premsa que ens han passat, d'una mala percepció sensorial dels aliments, no?
1: Exacte. Quan parlem de percepció sensorial, parlem d'aquella connexió que hi ha entre l'olfacte i el cervell, que informa al cervell que hi ha menjar disponible. I quan això no passa, és quan es desencadenen totes aquestes alteracions metabòliques que a llarg termini desenvoluparan prediabetes, finalment diabetes i obesitat.
0: Aquest és un estudi fet en models animals. Quins passos falten ara perquè aquest coneixement es pugui traslladar també a les persones?
1: Aquesta és una pregunta molt bona. De fet, en la nostra recerca és una gran limitació traslladar a les persones, perquè, òbviament, com et pots imaginar, no podem, és molt difícil, de fet, no és que no podem, és molt difícil obtenir mostres de satisfet de persones, òbviament, o traslladar a persones. Per tant, sí que és veritat que els estudis de secrecions d'hormones, per exemple, a nivell sensorial, en persones amb o sense obesitat, ens donarien una pista de si això realment ho podem traslladar a persones, que, de fet, apunto que la secreció anticipatòria d'insulina és un fet que sí que està vist que passa en persones. Per tant, tenim una gran evidència de que això sí que passa en persones. Doncs estudis més clínics on es vegi què passa amb aquesta secreció anticipatòria d'insulina, d'altres hormones que regulen la gana com grelina, etcètera, que també s'ha vist que regulen sensorialment, veure què passa amb aquestes secrecions en situacions d'obesitat en humans ens ajudaria a entendre realment la importància d'aquest fenomen de percepció sensorial dels aliments i la seva implicació en el desenvolupament de l'obesitat.
0: Entenc, de fet, en el que el futur o a llarg termini el que es proposa amb aquest estudi i amb aquests resultats és obrir la porta a noves estratègies, no?, per prevenir o tractar diabetes i obesitat.
1: Exacte, i a més, jo trobo que són estratègies gens intervencionistes, que no impliquen farmacologia, fins i tot, no? És a dir, simplement el que deia al principi de l'entrevista, entendre que menjar és important, no només què mengem,

0: aquest estudi projecte, després d'aquest descobriment, i una mica ara les passes a seguir, cap on anirien?
1: Mira, a mi una pregunta que ara mateix em sorgeix i que m'agradaria respondre és precisament el que et deia en humans. Què passa en un estat d'obesitat? Perquè en el nostre estudi descriu que en individus sants existeixen aquestes activació sensorial de determinades hormones, de determinades neurones, perdó, i que és important per regular el metabolisme. Però quan ja està espatllat, diguéssim, el sistema, en situacions d'obesitat, en la que ja aquestes neurones no estan funcionant bé, continuen tenint o també s'ha espatllat la detecció sensorial d'aliments? Precedeix a l'obesitat o és posterior a l'obesitat? Aquest tipus de respostes que una mica enmarquin en el temps el desenvolupament de la malaltia, a mi ara mateix és el que m'interessa respondre.
0: Perquè la gent entengui, quants anys de feina hi ha darrere d'un estudi com aquest, Alicia?
1: Mira, aquest projecte és un projecte particularment llarg perquè ha anat superant diferents reptes tècnics bastant importants, la veritat. En aquest sentit, estem molt contents d'haver-ho anat superant i ens ha portat ben bé 10 anys de recerca.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè... on and off, diguéssim. Ha anat avançant a diferents ritmes. Ha estat al calaix una temporada perquè teníem obstacles tècnics que no podíem superar. Després hem aconseguit la reina, hem tornat a començar. Bueno, ha estat un projecte particularment llarg perquè tècnicament és particularment un repte.
0: Seguirem doncs de prop d'aquest projecte i també dels resultats que aneu trobant. Hem parlat amb la científica Alicia García, investigadora de l'IDIBAPS. Moltes gràcies per atendre'ns al POU i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: Continguts en xarxa.
3: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: Més santcugatenca que la nostra convidada d'avui, diríem que no es pot ser. Nascuda al carrer Sant Medir de Sant Cugat, quan la Riera encara era oberta i l'actual Rambla del Celler tenia un altre aspecte, la Margarida Cleris ha construït una trajectòria vital marcada per l'arrelament al seu poble, la vocació de servei i el compromís social. Filla d'una família treballadora i molt vinculada a les tradicions populars, va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. La seva vida combina l'exercici professional, l'activisme ciutadà i una implicació constant en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Margarida, benvinguda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Escolta, més santcugatenca impossible.
1: No, quasi que no.
0: Quin dia vas néixer?
1: L'11 d'abril del 58.
0: Vaja. Haguessis nascut el 3 de març, llavors sí que...
1: Quasi parentes.
0: Haguessis tancat el cercle de la Sant Cugató. Vas néixer, com dèiem, al carrer Sant Medí, en un Sant Cugat molt diferent a l'actual. Explica'ns quins records conserves, aquells que et venen de seguida al cap d'aquella època.
1: Pues ara el que m'ha vingut al cap immediatament és jugar amb la veïna al pati de casa, no? A darrere al pati de casa, perquè la mare deia no al carrer, no, que és molt perillós, tot i que els nens jugaven al carrer. Nosaltres a baix, al pati. Aquest és el primer que m'ha arribat al cap. Uh-huh. Si en vols més.
0: I de l'aspecte, no, segur que en tens molts, de l'aspecte de la ciutat, d'aquell Sant Cugat que tu vas conèixer, sí. En comparació amb el que
1: doncs
0: tenim avui dia.
1: Tant d'un altre. La mare em deia, vés a comprar al carrer Migdia, que hi havia una botigueta petita, i segons l'hora, el tornar feia quasi por, perquè només hi havia un llum en tot el carrer. Per tant, havíem de tornar corrents, perquè només hi havia un llum.
0: Mare meva. T'agrada com ha evolucionat aquest Sant Cugat?
1: Sí, com a ciutat sí, perquè ha agafat coses interessants de ciutat. La meva mare tenia una afició, perquè ella era de Girona, i llavors tenien una afició amb el pare, que era anar a veure com evolucionava el poble, perquè ella havia vingut i havia conegut un Sant Cugat, llavors anaven a veure les obres, a veure com avançava. Potser és massa ciutat, jo crec que hem arribat ja al final, però té el bo de ciutat.
0: Com era aquella vida quotidiana a casa teva?

0: I quins valors et van transmetre els teus pares? Tens germans?
1: Tenim, som tres, som tres germanes. Ha sigut una família femenina. El meu pare deia, com ho deia? Tres filles i una dona, quatre dimonis pel pare. Algo així es deia, pobre home. Però era un sant baró, el meu pare, molt treballador. I la meva mare, doncs això, ja et deia, la modista més bona de Sant Cugat del començament en aquell moment, que feia els vestits des del patró fins al final.
0: Mare meva. El teu pare va treballar a la indústria tèxtil.
1: Sí, hi havia una indústria tèxtil
0: ben
1: aquí.
0: A prop d'aquí?
1: Al carrer Indústria. Jo recordo haver anat a veure el pare amb aquelles màquines que donaven voltes, de portar-li l'esmorzar, i hi havia el soroll de màquines.
0: Després el teu pare va treballar a Pintures Cabanes.
1: Sí, perquè va tancar.
0: Molt popular també a la ciutat.
1: Sí, va ser de les primeres que al carrer Rosselló. Quan van posar Pintures Cabanes al carrer Rosselló, va tenir sort perquè ella es va quedar a l'atur. I llavors va tenir sort i va poder... Aquella feina que no havia fet en la vida, però, bueno, ella en va prendre.
0: I la teva mare, una modista molt reconeguda.
1: Sí, perquè feien, en aquells moments feien els vestits des del bon començament. La senyora Sàbat era clienta seva. Llavors venia i es triaven el vestit que volien fer, amb el patró, el model, i els hi feia el vestit.
0: Era aquella època en què es anava a la botiga a comprar les teles.
1: Les teles, sí, aquí a Sant Cugat hi havia... La meva mare anava a buscar botons de Cal Carbó. Els carbó són d'aquí a Sant Cugat també, tal, però tenien una botiga de botons allà a Barcelona i anava a buscar els botons.
0: Expressament. Quina influència van tenir en la teva persona, en la persona que ets avui, els teus pares?
1: I vital, vital, important. El meu pare, el bon fer de treballador, perquè hi ha conceptes com molt idealitzat, ser treballador. El meu pare ho era, treballador, treballadora, per tant, molt important. I la meva mare, que no era una feminista, perquè ella no tenia una contradicció molt important, que era, quan ens assentàvem a taula, si venia el meu cunyat i tal, servir primer els homes. Però, en canvi, ella, endavant. I, sobretot, el valor que més valorava la mare era que estudiéssim. Estudiar era una cosa màgica, rara, però que havíem d'estudiar, no? Llavors, això és el que més ens ha importat endavant, i ser empoderades, ser les tres són batalladores i tirades endavant.
0: I el tema dels estudis, per tu, era... És a dir, tu estudiaves, t'agradava l'estudi, o estudiaves també amb una certa pressió perquè era el que reclamaven a casa?
1: No, no era pressió, no, era valoració. Llavors, a mi m'agradava estudiar perquè jo era l'ampollona de la classe, el qual era un problema perquè tampoc semblava en un moment determinat que tinguessis una intel·ligència alta i no, normal. Però el valor d'estudiar era un valor, vamos, era una cosa màgica, quasi. Llavors s'havia de complir, però no era pressió, era ajuda. L'ambient a casa era posar-nos un lloc per estudiar, perquè poguéssim estudiar les tres i estiguéssim tranquil·les. Això la mare ho cuidava molt.
0: Ah. Vas estudiar a les franciscanes i després vas fer al COU, l'Acadèmia Escola de Rubí.
1: Això va ser...
0: Quin contrast, no?
1: És que això va ser brutal. Confiant, com que, clar, jo anava del carrer Sant Madí a les franciscanes, que era una mica més enllà. El món meu era aquest, petitet. Pues vaig donar per suposat que jo estava inscrita ja al COU, que tocava no sé on, arriba el setembre i no estava inscrita. I llavors no sé què vaig fer malament. I la Mercè, de la Merceria La Perla, que estava al carrer Major... Jo ja vaig anar quasi plorant, mira què m'ha passat. No et preocupis, jo estic estudiant a una acadèmia de nit, que es deia La Xola, allà pots fer-ho, no et preocupis. I em va matricular ella perquè ella estudiava, tot i que no va aconseguir sortir de la merceria, però bueno, ella estudiava, i li estic molt agraïda. I va ser un canvi brutal, perquè allà només hi havia nois. Jo venia de noies i allà només hi havia nois, quasi. Però va ser molt interessant, va ser un curs molt interessant.
0: Quan vas decidir estudiar medicina?
1: Jo crec que amb la malaltia del pare. Quan estava a cinquè de batxillerat ja amb les franciscanes, que feien fins a sisè, el pare va caure malalt molt malament, no va passar res, no es va morir més anys més tard, perquè inclús va anar amb els cabanes, però jo crec que allà és una de les coses que em van influir bastant a voler estudiar medicina.
0: No hi havia antecedents a la família, no, de metges...
1: Desastres. L'avi era pagès, el d'aquí Sant Cugat, pagès, l'avi matern sastre, per això la meva mare és madmodista, per tant, res, no hi havia ningú metge.
0: Vaja, vas obrir la veda.
1: No sé si ha seguit ningú.
0: I el que et va treure de la psiquiatria, aquesta especialitat que, bueno, que ara està tan en boga, tan d'actualitat...
1: Pues ja quan l'estava fent, el, no sé si el tercer, quan passàvem, perquè primer estudiàvem a l'autònoma i després ja passàvem a l'hospital. Quan vaig anar a l'hospital, la veritat és que l'assignatura de psiquiatria, el doctor Costa, un catedràtic excel·lent, em va traure molt, i com que podíem anar al servei a fer com pràctiques, vaig començar allà a fer pràctiques, i ja d'aquí vaig seguir cap a la psiquiatria.
0: Déu-n'hi-do. Abans, però, d'arribar, mentre estudiaves, m'imagino, vas tenir altres experiències, podríem dir, en l'àmbit laboral. Vas fer cangurs, no? Com es feia molt abans.
1: Sí. Això també va ser una descoberta, perquè vam descobrir la gent de Barcelona. Van començar a venir a parelles joves a Sant Cugat a viure i no tenien els pares i avis, suposo, aquí, i llavors volien sortir. I van començar a demanar cangurus per tot arreu. A casa quasi érem una agència de cangurus, però érem tres, per tant, les tres podien fer cangurus. Si no podia una, podia l'altra. I anar a casa d'aquest, tota aquesta gent, i descobrir, doncs, els seus llibres, les seves biblioteques, la seva manera de fer, era com obrir el món, també.
0: Curiós, eh? I una altra de les experiències és la de secretària mèdica de Cal Garriga.
1: Cal Garriga, jo no voldria assegurar, però jo diria que va ser el primer lloc que va haver-hi un lloc d'especialistes. Hi havia traumatòleg, dermatòleg, el Garriga el va posar, no? I estava fent de secretària allà. I vaig estar, doncs, jo diria que quasi tot el temps de la carrera. El que ara no me'n recordo si va ser o abans o després. No, un any vaig fer tot un any de canguro d'un nano recent nascut. No, vaig fer un any de canguro, és veritat. Que la mare tenia que anar a treballar, i mentre no el portaven a l'escola. I després jo crec que vaig fer bastants anys de secretària a Cal Garriga.
0: I què t'han aportat totes aquestes... aquestes experiències abans d'exercir la teva professió com a tal?
1: A Cal Garriga jo crec que, des de luego, escoltar la gent, perquè ja comença, jo dic que comences a demanar l'exigència de demanar hora, no sé què, que atendre, ser amable, veure que hi ha diferents maneres de patir, no? És a dir, que hi ha gent que venia amb pressa perquè li semblava que, que es moria i en realitat no li passava res. Hi ha un altre que no es queixava, potser tenia més pressa. I el contacte amb els nens també hi ha una altra visió.
0: Mm. Les guàrdies de 24 hores, que formen part de la memòria de molts professionals sanitaris. Sí. Com recordes aquells anys de l'inici de la teva carrera?
1: Molta por al començament, perquè, clar, estàs de novata, però també a vegades desconcert. Mira, t'he de dir que jo ja no sabia si dormir-me o no dormir-me, i una nit em vaig despertar, perquè, clar, estàs dormint i et telefonen que baixis. Em vaig despertar, baixo, perquè se suposa que les guàrdies estaven a baix, baixo, arribo i em diuen, on vas? Dic, que no m'acabes de telefonar. Ja havia somiat que tenia que baixar. És a dir, que no m'havien telefonat i jo ja estava baixant.
0: Quina tensió, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Com valores l'estat actual de la sanitat a Catalunya, també a l'Estat, i el moment de reivindicació? Entenem la ciutadania el que està passant?
1: Jo crec que tots els que veuen els documentals aquests, que ara, per distreure'm, a vegades ho miro, els coreanos, aquests de històries, de l'élite, de tal, si els veiessin i veiessin què els hi passa quan han d'anar a visitar-se i veus que en un capítol foten fora la porta a una persona perquè no pot pagar l'estada a dintre de l'hospital, potser valoraríem el que tenim aquí. És a dir, que de moment, d'entrada, per no pagar en un servei públic, no et foten fora. I allà, en aquella sèrie, sí. És a dir, que si no tens diners, no pots. No sé, recordo en el passat una àvia que m'explicava que li havien receptat penicilina al seu fill i que va anar i va dir, bueno, adiós muy buenas. Quan li van donar la penicilina, se'n va anar sense pagar, perquè no podia pagar-la. És a dir, que hi ha coses que potser no valorem, que ho tenim. I que és veritat que ara hi ha molta pressió, que s'estan privatitzant moltes coses que potser no s'haurien de privatitzar, que Catalunya té una altra forma de fer la sanitat que potser es pot valorar, que és la gestió per entitats sense ànim de lucre. Bueno, s'han d'estar més a sobre, ha de ser més transparent. Són maneres de fer, però és un moment en què no solament la sanitat, sinó que tot es pot perdre. I llavors hem de batallar-ho i defensar-ho.
0: Mm. Després de molts anys de professió, bueno, també arribes al Centre de Salut Mental de Barcelona.
1: Amb un centre de salut mental de Sant Andreu, allà 25 anys. Jo diria que és l'època que vaig estar més treballant més temps, perquè pensa que en la carrera i tot vaig anar bastant lenta i tot anava molt lent. Llavors, no me vaig incorporar plenament al treball i els més plens són els últims 25 allà a Sant Andreu.
0: Com diries que ha canviat la mirada de la societat sobre la salut mental?
1: En general, jo crec que justament perquè les valora, per això es demana. És a dir, la demanda de la necessitat de tractament, abans no, la gent no demanava perquè no es valorava, doncs ara ho demanen. És a dir, no és que hi hagi més malalts, és que es demana atenció.
0: Sempre has estat vinculada, ho dèiem al principi, a moviments socials, ciutadans. Com neix aquest compromís amb causes com la solidaritat amb Nicaragua, el moviment per la pau o les mobilitzacions contra la guerra?
1: Jo diria que sempre és perquè de repent em noto que estic molt tancada a casa, estudiant, i penses, ostres, és que no tot és estudiar, algú més he de fer. I sortir, i aquesta necessitat de sortir, de trobar-me amb altres persones, que no només siguin lletres, trobar-me amb altres persones, treballar amb altres persones, jo crec que és la constant més important. El trobar-me amb gent que de repent puguem dir, bueno, i què farem? I el que he valorat fent una reflexió, gràcies a que m'has convidat, m'has fet reflexionar, hi ha una qüestió que jo diria intergeneracional. He tingut la sort de quan era més jove poder treballar amb gent més gran i ara de més gran amb gent més jove. De gent més gran et podia dir que va ser una sort a l'Ateneu, en el Consell, treballar amb l'Àngel Casas, que estava retiradíssim, però havia sigut el primer alcalde de Sant Cugat i va voler ajudar a l'Ateneu. I aquí ara amb gent jove, doncs tots els joves del Cugaté, en els que estem, no? Són periodistes joves. Per tant, aquest treball intergeneracional que fa que tots sortim guanyant, jo crec que he tingut la sort de poder-ho gaudir en diferents etapes.
0: Perquè dius que el que et preocupa és el mal.
1: Sí. Tu em preguntaves què et preocupa. I jo pensava, com a definició, és que li hem de dir les coses pel seu nom. El mal. El mal mata, destrueix, deshumanitza. Llavors, tot això, en diferents formes i moments, ho pots tenir. I si li posem aquest nom, doncs és així. Jo vull dir, especialment, que ara acabo de llegir el llibre de l'Albanese, Quan el món dorm, que aquest és molt maco, molt preciós, amb molt sentiment, i descriu el genocidi a Gaza. I l'explica des de la seva experiència tot el que ha passat la pobra per poder dir que hi ha hagut una feina que algú li va dir has de fer de relatora, i ella va, fa la seva feina, i com l'han matxacada, com la van en contra d'ella, però descriu molt bé la situació.
0: La Margarida també ha participat en comitès d'empresa, en assemblea pels drets socials i altres espais reivindicatius. Tota aquesta experiència col·lectiva, què és el que t'ha aportat a tu? Més enllà de sortir, que és el que deies abans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, experiència col·lectiva et fa repensar les coses. És a dir, dones per suposat situacions i dius, no, això, aquest concepte que jo tenia aquí està malament. Això que jo pensava és una altra cosa. És el contacte amb idees. L'Assemblea de Drets Socials, per exemple, era repensar les vagues, repensar el dia 8 de març, que suposadament feien vaga a la feina, era curiosíssim perquè no érem de fer vagues, la gent d'allà aguantaven molt, la veritat és que els professionals aguanten molt. Jo quan estava al comitè tenia clar que hi ha vegades que s'ha de fer vaga. I llavors, el 8 de març, com que no era una vaga típica laboral, doncs jo estava allà pensant, bueno, què faig vaga? No. I va venir la jefa, la directora, i diu, Margarida, tu faràs vaga, oi? Digo, pues vale. És a dir, si m'ha tocat, faig jo la vaga i els restes queden tranquils i no en fan. És a dir, vale. És a dir, que hi havia coses que et feien pensar per què el 8 de març? Perquè va haver-hi un moment àlgid en què es donava molt valor als drets de les dones, no? I que era important que tothom s'hi fiqués.
0: I quin paper ha tingut l'Ateneu Sant Cugatenc en la teva vida? Què és el que recordes d'aquests 8 anys que vas formar part de la junta. Seva junta?
1: Sí, va ser un treball molt important i sobretot veure que es podia treballar i aconseguir. I jo crec que van començar a fer servir una cosa que potser ara es fa servir més, que és el de la cessió d'ús. Jo crec que va ser el més important, és a dir, que les entitats socials puguin gaudir dels espais perquè te fan una feina i és necessària, i per tant va ser el canvi de seu, el contacte amb la gent, i jo he seguit a l'Ateneu, he estat fins fa un any en el Club de Lectura de Novel·la Negra, o sigui, com a sòcia puguem participar.
0: Que a més t'agrada molt.
1: M'agrada la novel·la negra, per tant he pogut participar. El que passa que ja portava 10 anys i dic, bueno, potser ara que canviem de literatura, perquè a més m'obligava a llegir, però llavors no llegeixes altres coses. Però no, i molt interessant.
0: Dius que una de les teves grans virtuts, bueno, de les grans habilitats que tens, és saber escoltar. Ho has comentat abans. Com s'aprèn a escoltar de debò, tant a la professió com a la vida?
1: Clar, és difícil, és difícil. A la professió perquè et vens obligada, però després te'n dones compte que el que pensaves que havies escoltat, quan l'altre se t'enfada, potser per qüestió professional que et diuen, home, has de mirar el tanto, doncs quan se t'enfada, quan veus que les coses no van bé, has d'aprendre a escoltar. Ara, has de tenir el cap bé, perquè evidentment, si tu tens un mal dia, no escoltes res. Per tant, jo crec que és una... Jo no tinc habilitats grans. M'agrada pintar, m'agrada cantar, m'agrada... Però habilitats no en tinc. Llavors, jo crec que escoltar, puc ser bona per escoltar.
0: I tu diries que escoltem prou els demés?
1: No. Jo crec que se'ns està perdent per la pressa aquesta d'acció-reacció ràpida. Llavors, aquí sí que he d'agrair-li al meu home actual, al Julio, que ve de cultura uruguaia, diríem, i són de parlar... i quan jo vaig ràpida, però espera't un moment, llavors aprenem dels altres, és a dir, la virtut d'escoltar l'aprenem dels altres. I avui dia jo crec que anem massa ràpid, sí.
0: Mm. Si poguessis parlar amb aquella nena que volia fer contents als pares i que tenia tan present el valor de l'estudi, mm-hmm, què li diries avui?
1: Pues que, mira, ho hem aconseguit seguir endavant, però també és veritat que hagués faltat potser jugar una miqueta més, això de jugar està prou bé, i no tirar enrere coses com, per exemple, el cantar, no? És a dir, que quan tu em preguntaves quines aficions podia tenir, jo soc molt dolenta cantant, però ho he aconseguit també, perquè ara canto a la coral, cantem les 40, des de fa ja, no sé, tropecitos anys, i allà, com que tots desafinàvem al començament, jo crec que hem après a cantar també, perquè és una bona cosa, cantar.
0: És el que tu volies, també somiaves, no?
1: Somiava, sí. Com a anècdota t'explico. És a dir, com idealitzem sempre els pares, no? El pare sabia tocar molt bé l'harmònica, i jo volia tocar amb l'harmònica el tres pometes té un pomer, i m'hi vaig tirar estona. I tres pometes té un pomer, tres... I no em va sortir ni de tres, o sigui, vaig de deixar-ho córrer. Allà me'n vaig adonar que no, que la oïda no era el millor meu. Es va quedar plaçat, però llavors quan va sorgir la idea de la coral, de Cantem les 40, quan encara estava treballant, em va servir molt per descansar de la feina, cantar, anava bé, i ara hem seguit, i ens agrada quan estem junts i cantem.
0: Així has complert tots els teus somnis?
1: Jo diria que sí. Seguim endavant... En quant a lluita, seguir endavant, no. Complert sembla com si acabés el moment vital, no. Complert no, és seguir el respecte dels drets humans, hi han de ser, per tant la batalla continua, hem de seguir, i la vida és això, fins que no et mores no es compleix res. S'ha de seguir, com a Itaca, no? Diu Lluís Llach, el viatge a Itaca, doncs seguim. Fins que no arribem, viatge a Itaca.
0: Doncs que sigui per molts més anys aquest viatge que duri i duri i duri. Margarida, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, per conèixer una mica més aquesta Sant Cugatenca de Soc Arrel, que avui ens ha acompanyat al programa.
1: Moltes gràcies a tu, Carme.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta que ara sentíem era Emmylou Harris, una dona que entre els anys 70 i 90 va ser una de les figures més grans del country rock nord-americà. Actualment té 79 anys i d'uns anys ençà no para de rebre homenatges. El darrer va ser l'any 2025, quan va ser inclosa al Saló de la Fama dels compositors de Nashville en la categoria de compositora i cantant. El cert és que té discos formidables. Ella és del sud dels Estats Units, d'Alabama, i va néixer el 1947 i de jove volia ser actriu. Va aconseguir una beca per estudiar art dramàtic a la Universitat de Carolina del Nord i va participar en diferents muntatges, com ara La Tempesta, de Shakespeare. Però també era una apassionada de la música folk i una enamorada de les cançons de Bob Dylan i Joan Baez. I com que tenia formació musical, va començar a cantar en alguns bars. La resposta va ser tan bona que va deixar els estudis d'actriu. Se'n va anar a Nova York i es va dedicar de ple a la música com a cantant folk. Tot això mentre treballava fent d'hostessa, de cambrera o de llibretera. Però era tan bona que finalment li van publicar un disc. Se'n va anar a Washington i allà va passar una cosa curiosa, pur atzar, d'allò que se'n diu estar al lloc adequat en el moment adient. No va ser ella, però, qui era el lloc adequat, sinó la noia que li feia de mainadera de la seva filla. Aquesta noia estava una nit en una discoteca i va sentir com el cantant Gram Parsons buscava una veu femenina. La noia li va donar les dades d'Emmylou Harris, Parsons la va trucar l'endemà i van iniciar un magnífic vincle professional. Quan Parsons va morir prematurament, als 26 anys, Emmylou Harris va començar una carrera en solitari. Era molt jove i encara no sabia que arribaria tan lluny que serien moltíssimes les pel·lícules que incorporarien les seves cançons a la banda sonora. Aquí canta una cançó escrita per Hank Williams, un dels grans pioners del country, Jambalaya.

La versió que Emmylou Harris va fer de Jambalaya de Hank Williams. Williams la va escriure el 1952 i gairebé s'ha convertit en una cançó tradicional. El nom de Jambalaya fa referència a un plat de la cuina criolla de Louisiana que prové de diverses cultures. En el terreny cinematogràfic, l'obra musical d'Emmylou Harris la trobem en un munt de pel·lícules. Us en diré algunes. El darrer vals, de Martin Scorsese, on ella també hi apareixia, en companyia de Bob Dylan, Muddy Waters, Neil Diamond, Eric Clapton i Van Morrison. Rowdy, d'Alan Rudolph, al costat de músics com Deborah Harry, Alice Cooper i Roy Orbison. Honeysuckle Rose, de Jerry Schatzberg, amb Willie Nelson. Millor sol que mal acompanyat, amb Steve Martin. Texas Bill, de Peter Bogdanovich, que era la segona part de Last Picture Show. O Essència de dona, amb Al Pacino. Quan tenia 40 anys, Emmylou Harris va formar un trio musical amb dues amigues seves, les cantants Dolly Parton i Linda Ronstadt, que van gravar un disc que es deia així, Trio, i que es va convertir en el disc més venut de la discografia d'Emmylou Harris. Té una veu de soprano que sona molt neta i clara, i la revista Rolling Stone la va classificar en el número 79 de la llista dels 200 millors cantants de tots els temps, especificant que és probablement la millor cantant d'harmonia americana dels darrers 50 anys. Americana és com es coneix la música que reflecteix l'esperit musical dels Estats Units, la música amb arrels pròpies. Aquesta és una altra de les cançons d'Emmylou Harris, Save the Last Dance for Me, Guarda'm el darrer ball.

Guarda'm el darrer ball, una cançó inclosa en el sisè disc d'Emmylou Harris. En total n'ha fet 22, en més de 40 anys de carrera. L'últim va ser el 2011, quan tenia 64 anys. El cinema, com deia abans, va ple de cançons seves. Martin Scorsese va escollir la seva cançó Sweet Dreams per a la pel·lícula Casino, amb Robert De Niro i Sharon Stone. I Billy Bob Thornton va seleccionar el seu tema Shenandoah per al film L'altre costat de la vida. La veu d'Emmylou Harris també forma part de la banda sonora de films com La força de l'amor, amb Natalie Portman, O Brother, amb George Clooney, La terra promesa, amb Angela Bassett, Brokeback Mountain, amb Heath Ledger, o Nits de tempesta, amb Richard Gere. En el terreny personal, el pare d'Emmylou Harris, que ja és mort, era un oficial del cos de marins dels Estats Units que va servir durant la Segona Guerra Mundial a Corea. Allà el van fer presoner de guerra i als Estats Units el va donar per mort. Però era viu, i quan va ser alliberat no va voler parlar mai més del que havia viscut en el seu captiveri. Emmylou Harris és molt activa políticament i ha participat en concerts per recaptar fons per ajudar les víctimes innocents dels conflictes mundials o de les mines antipersones. Nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa d'avui, que ha tingut Ayman Trickey a les vies de so, i que tancarem amb la cançó Juneva Cantel, una de les més famoses de Chuck Berry. Emmylou Harris ha dit: "Els animals tenen una actitud molt millor que la nostra davant la vida i la mort. Saben quan ha arribat el seu final. Nosaltres patim quan ells es moren, però és un dolor sa, perquè ens prepara per a dolors que vindran molt més difícils d'assimilar." Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
2: Sabies que...
3: Hi ha una gamba capaç de produir un soroll tan potent que pot arribar a aturdir els seus rivals. És la gamba pistola, un crustaci marí amb una de les armes més sorprenents del món animal. Una de les seves pinces és molt més gran que l'altra i funciona com una mena de pistola biològica. Quan tanca la pinça a una velocitat extraordinària, crea un raig d'aigua tan ràpid que es forma una bombolla de capitació. Aquesta bombolla col·lapsa gairebé immediatament i produeix una ona de xoc intensa. El més sorprenent és que la temperatura dins de la bombolla pot arribar a ser extremadament alta durant un instant. Però el tret no és només espectacular. El soroll produït pot superar els 200 decibels a poca distància, convertint aquestes gambetes en algun dels animals més sorollosos del planeta. La pinça també serveix per caçar. La gambeta pot utilitzar l'ona de xoc per deixar temporalment aturdit a un peix o una altra presa i després aprofitar el moment per capturar-la. I encara hi ha una altra curiositat. En algunes zones, les colònies de gambetes pistola poden generar tant soroll que interfereixen amb sistemes de detecció submarina.
1: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat d'aquest dijous 24 de setembre de 2026.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Martí González, molt bon dia.
3: Bon dia, Alba.
1: L'Ajuntament situa l'obertura del complex aquàtic de Mirassol el segon semestre del 2027. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, admet que és complicat que la piscina entri en funcionament abans d'acabar el mandat. Martí, quins són els nous entrebancs d'aquest projecte?
3: El nou retard s'explica perquè encara s'ha de licitar la segona fase del projecte, que inclou la sala de fitness, els espais d'activitats dirigides i la gestió de la piscina. El concurs, expliquen, encara no s'ha convocat perquè falta acabar de redactar el projecte i valorar-ne costos. Ho ha explicat la regidora d'Esports, Núria Escamilla, a l'Esport en Marxa, de Ràdio Sant Cugat.
4: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir, perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
3: La fórmula prevista és que l'empresa que guanyi la licitació executi les obres i al mateix temps pugui posar en marxa la piscina abans que la resta del complex estigui completament acabada. A la mateixa entrevista, Escamilla també ha avançat que es preveu que el nou pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera s'inauguri a finals d'octubre, mentre que les obres dels vestidors del PAP 2 acumulen retards i podrien allargar-se fins a finals d'any.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: I no deixem de parlar d'infraestructures, perquè el Teatre de la Unió haurà d'esperar una mica més per a inaugurar-se oficialment. L'Ajuntament ha informat que un error en l'execució de les obres de l'equipament ha obligat a endarrerir la inauguració, que ara es preveu per a principis del 2027. Què ha passat exactament?
3: Es tracta d'un problema que afecta un dels elements clau de la sala. Les graderies instal·lades no són retràctils, malgrat que el projecte del teatre establia que ho havien de ser. Davant la impossibilitat de fer servir l'ús retràctil de la graderia mòbil, l'empresa i l'Ajuntament han acordat que no es donin per finalitzats els treballs i que el lliurament d'obres faci quan el defecte de construcció estigui resolt. L'empresa ha comunicat que aquest procés pot comportar setmanes i, per tant, això implica un ajornament de les activitats previstes per aquest darrer trimestre. De moment, no hi ha data prevista pel restabliment de la programació, per bé que la finalització de les obres sí que s'espera per aquest 2026. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defensa que l'Ajuntament no acceptarà una finalització incompleta i assegura que la versatilitat de la sala és un dels elements essencials del nou teatre.
1: I quin és l'impacte que tindrà tot això a la butxaca de la ciutadania?
3: Escamilla ha explicat a Cugat Mèdia que el cost de la reparació l'assumirà l'empresa responsable dels treballs i no tindrà cap cost addicional per a l'Ajuntament. La regidora ha explicat també, més enllà de la reparació, correspondrà als serveis de contractació per valorar les possibles reclamacions derivades de la incidència. Escamilla ha dit que el problema no es va detectar abans perquè el teatre no disposava encara de connexió elèctrica de baixa tensió. Segons el responsable de Cultura, aquesta connexió no va arribar fins al maig i va ser aleshores quan es va poder fer les primeres proves de funcionament dels sistemes de l'equipament. Durant aquests assajos es va descobrir que la graderia no feia correctament el moviment retràctil. En un primer moment es confiava a resoldre la incidència durant l'agost, però una diagnosi més exhaustiva va concloure que calia una intervenció molt més important. A principis de setembre, l'empresa va comunicar a l'Ajuntament l'abast del problema i va presentar un nou calendari de reparació.
1: I continuem parlant d'obres, en aquest cas de les necessàries per reparar la coberta de l'espai Pere Grau de les Planes, que costaran més de 500.000 euros, una xifra, de fet, molt similar a la que va costar construir-la ara fa 8 anys.
3: El projecte de rehabilitació té un pressupost d'obra de 460.000 euros, però l'Ajuntament calcula que la inversió superarà els 500.000 quan s'afegeixin la direcció d'obra i la coordinació de seguretat. Les obres, a més, arribaran més tard del previst. El Consell de Barri de les Planes, el consistori, ha explicat que les al·legacions al projecte han endarrerit la tramitació. Ara preveu adjudicar els treballs abans de final d'any i que tinguin una durada d'uns 4 mesos. El nou calendari ha provocat crítiques dels veïns, que han retret a l'Ajuntament els successius ajornaments i han reclamat més manteniment per evitar que l'equipament torni a deteriorar-se. La coberta acumula problemes des del temporal Glòria l'any 2020 i aquest 2026 les deficiències han obligat a mantenir tancada la pista, fet que ha impedit la celebració de la Festa Major de les Planes.

0: I obrim la pàgina política per explicar-vos que la portaveu del PSC a l'Ajuntament, Elena Vila, assegura que el seu partit afronta el curs polític amb l'objectiu de presentar-se com una alternativa de govern a les eleccions municipals.
1: En una entrevista a Ràdio Sant Cugat, Vila ha situat l'habitatge com la principal prioritat del seu projecte de ciutat. També ha defensat la necessitat d'un pla d'equipaments, de més inversió en l'espai públic i de reforçar els serveis públics per a una ciutat de prop de 100.000 habitants. La dirigent socialista també ha reclamat més col·laboració entre administracions per impulsar projectes pendents com els equipaments esportius a la nova biblioteca central. Pel que fa als possibles pactes després de les municipals, Vila ha reiterat que la seva línia vermella és l'extrema dreta.
0: I la policia local descarta que darrere els robatoris del 13 de setembre a les Planes hi hagi una banda organitzada. La principal hipòtesi, diuen, és que els tres assalts en domicilis i un quart cas que podria estar relacionat els va cometre una mateixa persona amb perfil, diuen, oportunista i poc professional.
1: El nou inspector de la policia local, Iñaki Aldaz, ho ha explicat al Consell de Barri de les Planes, on assegura que, segons les dades policials, el barri és objectivament segur i que aquests fets serien puntuals. La investigació apunta que el sospitós va arribar al barri en autobús i que va actuar en diversos habitatges molt propers. En un dels robatoris es van dur targetes de crèdit i un ciclomotor, i l'ús posterior de les targetes ha deixat un rastre que podria facilitar-ne la identificació. Durant el Consell de Barri, diversos veïns també van expressar la seva preocupació pel consum i el tràfic de drogues. El DAF ha assegurat que la policia local treballa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra en aquest àmbit i ha admès que cal reforçar la visibilitat de la presència policial al districte.

0: la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I més notícies. L'Ajuntament ha presentat Joves, la nova marca que agruparà tots els serveis i recursos municipals adreçats a les persones d'entre 12 i 29 anys.
2: La iniciativa va acompanyada d'un nou portal web que centralitza informació sobre estudis, feina, habitatge, salut emocional, cultura i lleure, amb l'objectiu de fer més fàcil l'accés als recursos de joventut. La regidora d'Ester Madrona assegura que no es tracta només d'un canvi d'imatge, sinó d'una nova manera d'organitzar i apropar les polítiques de joventut als joves de la ciutat. Sentim-la.
3: Joves no és res més que una declaració d'intencions, una nova manera de seguir treballant. Igual, una nova manera de demostrar que els joves són part essencial i principal de la nostra ciutat i, per tant, tot allò que sigui en posar eines i recursos per escoltar-los més, garantir espais de participació reals a la ciutat i aconseguir que hi hagi aquesta transversalitat real també de treball a dins de l'Ajuntament i entre la institució i les administracions, és això, no?
2: L'Ajuntament vol també reforçar la presència dels serveis dels barris, especialment a Mirasol i Vulpelleres, mantenint els espais joves de la Floresta i les Planes i ampliant les accions als instituts.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I l'Associació Espanyola contra el Càncer vol ampliar l'atenció a les persones amb càncer de Sant Cugat i del Vallès Occidental i ho vol fer amb un nou espai que ha obert a Sabadell.
2: L'entitat acompanya actualment entre 100 i 115 persones cada any a la comarca i confia doblar o fins i tot triplicar aquesta xifra. Segons la responsable d'atenció al pacient, Teresa López Fando, encara hi ha molt desconeixement sobre els serveis que ofereixen, tot i que són completament gratuïts. El nou centre proporciona suport psicològic i social, fisioteràpia, nutrició i assessorament jurídic i laboral per ajudar les persones diagnosticades i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia. L'associació recorda que també disposa d'un telèfon gratuït d'atenció a les 24 hores al 900 100 036.
1: I el pla d'erradicació de la pesta porcina africana entra en la seva darrera fase.
2: El govern intensificarà les captures de senglars i la retirada de cadàvers amb l'objectiu de completar abans de l'any, de final d'any, l'eliminació dels animals presents a la zona encapsulada i tallar definitivament la transmissió del virus. Si l'evolució epidemiològica ho permet, aquest escenari podria obrir la porta a una flexibilització progressiva de les restriccions d'accés al medi natural que conviuen vigents, que continuen vigents a Sant Cugat.
1: El Teatre Auditori Emma Vilarassau acull aquest dissabte a les 8 del vespre Leonora, un espectacle inspirat en la vida i l'univers de l'artista surrealista Leonora Carrington.
2: L'espectacle, protagonitzat per Natàlia Huarte, s'inspira en un dels diaris de Leonora Carrington, Memories d'Envas. El muntatge és un acostament poètic al seu univers amb una atenció especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil. La proposta posa sobre l'escenari fragments del seu esperit i de la seva manera de mirar el món. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu de l'entrada general és de 28 euros. En acabar la funció, el públic també podrà participar de l'activitat Parlem de amb la companyia de Leonora, a la mateixa platea amb l'equip de l'espectacle.

0: I ara és el moment d'obrir l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda i també els pròxims dies a la Ciutat Martí.
1: Doncs sí, si us agrada la música, aquest dijous el cicle a la Cambra de l'Ateneu proposa el concert de la cantautora i compositora Birch, que presenta Edge of Time, un àlbum conceptual que transita entre el folk, la cançó d'autor i l'experimentació sonora. La cita és a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ateneu.
0: I de fet, a qui li agradi la música està d'enhorabona aquest dijous, perquè tenim més activitats.
1: Efectivament, el Bocamoll serà l'escenari del concert en petit format d'Augsburg, que proposa la PUA Oficina Musical. A partir de les 8 del vespre, el públic està convidat a fer un viatge pels grans clàssics del rock and roll, el rhythm and blues i el doo-wop.
0: I ja falta menys pel cap de setmana. Quina activitat podrien gaudir a la ciutat?
1: Doncs aquest dissabte torna el Festival Quilòmetre Zero amb la seva tercera edició al Parc de Can Barnet, que es convertirà en l'epicentre de la música local. Des de la PUA Oficina Musical proposen una jornada gratuïta amb música i en directe des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia. Continuem en aquesta mena de pilot automàtic pel que fa a la meteorologia a les comarques de l'àrea metropolitana. I és que els últims dies no hem tingut núvols importants, no hi ha hagut pluges i així continuarà també aquest dia de la Mercè. Per tant, a Barcelona i Rodalies, que avui no s'hi veuran núvols. Alguns desfilagarsats, de descafeinats, d'improductius, d'inactius, d'innocents i poca cosa més. Per tant, moltes hores de sol que tornaran a escalfar i faran que la tarda torni a ser de temperatura més alta del que toca. Arran de mar, justament, al voltant dels 27, 28, 29 graus, però ja novament al Vallès i al Penedès tocant els 30, 31 graus. El matí desperta frescal, per tant, almenys doncs ja tenim unes temperatures que toquen a primeres hores, però aquesta tendència de temps totalment estancat continuarà també les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Ara uns minuts de publicitat i després al Faves Contades, Joan Anton Català ens revelarà tots els detalls de la missió del nou telescopi espacial Nancy Grace Roman. I amb la pedagoga Cindy Peñalver parlarem de què hem de tenir en compte a l'hora d'escollir les activitats extraescolars per als infants. No us ho perdeu.
3: Faves Contades.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu

0: Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Faves comptades amb Alba Triador.

0: L'univers està format per estrelles, planetes i galàxies, però sorprenentment tot això només representa una petita part del cosmos. La majoria de l'univers continua sent invisible i desconeguda. Els científics l'anomenen matèria fosca i energia fosca, dos dels grans enigmes de la física moderna. En aquesta primera secció d'astronomia ens acompanya el divulgador i astrofísic Joan Anton Català per descobrir què són aquests components misteriosos i per conèixer el nou telescopi espacial Nancy Grace Roman, la gran aposta de la NASA per intentar entendre com funciona aquesta part de l'univers. Joan Anton, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: A veure, comencem per el nom. Per el nom d'aquest telescopi, Nancy Grace Roman, qui és, o més ben dit, qui era?
1: Va ser una gran astrònoma nord-americana, Nancy Grace Roman, que va treballar a un dels centres de desenvolupament de la NASA, que és el Goddard, i se la coneix també amb el sobrenom de la mare del Hubble, del telescopi espacial Hubble, perquè ella va tenir un paper important amb el que és la defensa, el projecte i el disseny del que va ser el primer gran telescopi espacial de la història, i aquest nou telescopi, que ara en parlarem, que és el que ha acabat en l'aire fa molt poquet la NASA, que va resoldre, a intentar resoldre aquests misteris, se li ha posat el nom d'aquesta astrònoma.
0: Tenim pocs noms a la ciència en general, i dic la ciència, però podíem parlar de la literatura i de moltes altres disciplines, de dones.
1: Sí.
0: Qui conegués Nancy Grace Roman, tu deies, potser la coneixia d'alguna manera pel Hubble?
1: Sí.
0: Però quin paper hi va tenir en concret en aquest altre gran telescopi que tenim?
1: Amb el nou telescopi, ella ha vist, va començar a veure el projecte de desenvolupament, que ara explicarem que té una peculiaritat, que a mi em fa molt feliç, aquesta peculiaritat, que ara hi entrarem més en detall, si vols, que havia d'haver estat un satèl·lit militar, i finalment no ho és. I en lloc d'espiar l'enemic, espiarà l'univers. Que això és molt més interessant per als efectes pacífics que volem donar-li a la ciència. Ella va veure el desenvolupament d'aquest projecte. El que ja no va veure és com van batejar aquest telescopi amb el seu nom. Quan el telescopi ja el tenia la NASA, que ara explicarem d'on el va treure, dels militars, no? Van dir, escolta, quin nom li posem? I el director científic de la NASA li va proposar a l'administració general de la NASA, el que mana més, escolta, per què no li posem en nom de Nancy Grace Roman, perquè quadraria molt, perquè això, ella va jugar un paper clau amb el que és, anem a fer un Hubble, anem a fer un telescopi espacial. No va ser l'única, però va formar part d'aquest equip, i per això se la coneix com la mare del Hubble. I l'administració de la NASA va dir, escolta, em sembla un nom molt encertat. I així va ser com van batejar aquest telescopi amb el seu honor. Ella això ja no ho va veure.
0: Celebrem que se'n recordessin de la Nancy Grace Roman. Quin és l'objectiu d'aquest nou telescopi i què diferència d'altres telescopis espacials que ja en tenim, com pot ser el James Webb o el mateix Hubble?
1: Mira, anem a estudiar l'univers fosc. Ara ho deies a l'entradeta. L'univers fosc, un podria dir, no? Tot l'univers és fosc. Sí, però anomenem univers fosc en això, que la matèria i l'energia fosca, que són components majoritaris de tot el que hi ha allà fora. Per una banda tenim l'energia fosca, que és la misteriosa força que està

0: fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada i no en tenim ni idea què és. I quan dic no en tenim ni idea, no en tenim ni idea què és l'energia fosca. I després tenim la matèria fosca. Tampoc no en tenim ni idea què és. I la matèria fosca sabem que és una matèria que no està feta per àtoms. Per tant, no són ni estels, ni galàxies, ni planetes, ni asteroides, ni papallones, ni persones, perquè tot això està fet d'àtoms. Sabem que no són àtoms, però no sabem què són. Segurament són partícules noves, fonamentals, que encara queden per descobrir, però tampoc no estem segurs. Aquests dos components, energia fosca i matèria fosca, jo sempre faig la broma que quan algú llegeix o escolta amb astronomia no sé què fosca, ho ha de traduir com no en tenim ni idea. És molt fàcil, molt fàcil. Llavors, l'energia fosca i la matèria fosca conjuntament representen el 96% de tot el que hi ha allà fora.
1: Clar, sempre... no sabem res.
0: Exacte, aquesta és la cosa. Sempre parlo d'un univers desconegut. I un pot pensar, bueno, és desconegut perquè encara no tenim telescopis. Que... No, no, no té res a veure amb tenir o no telescopis. Podríem tenir els telescopis més potents, que continuaríem sense veure què és el 96% d'aquest univers, perquè és energia fosca, que no es veu, matèria fosca, que no es veu. I encara no sabem què són i, per tant, necessitem respostes. De la matèria fosca... Potser som a uns anys de començar ja a tenir alguna cosa. Jo penso que de l'energia fosca estem encara força lluny. Aquest telescopi, Nancy Grace-Roman, un dels dos grans objectius que té és ajudar-nos a entendre millor aquests dos components, l'energia fosca i la matèria fosca.
1: I com ho farà? Quines eines o quins dispositius té aquest telescopi espacial per investigar o per conèixer aquesta matèria i aquesta energia fosca?
0: D'entrada té una càmera que és especial, una càmera per poder fer fotografies. Diríem, en astronomia no ens interessen tant les postals, aquelles fotografies boniques que de tant en tant sí. Es fan, no? per il·lusionar el públic. Ens interessen més les fotografies que no són postals, que no tenen colors, que no, però que tenen informació científica, que són la que necessitem. No? Doncs dur una càmera que és capaç de fer, en una única fotografia, capturar una regió del cel 100 cops més extensa que la càmera que porta el telescopi espacial Hubble. És a dir, en una única mirada, pum, et captura un tros immens del cel. Per què? Perquè de la manera com es farà aquest estudi és fent fotografies del cel, capturant milions, milers de milions de galàxies, petits punts que sortiran en aquestes fotos, que són milers de milions de galàxies, i fent talls 3D per temps. És a dir, analitzant la llum, nosaltres podem saber quant temps fa que aquella galàxia va emetre la llum. Si en rebem moltes de galàxies, les podem endreçar, ordenar com si fossin talls de temps. Mira, totes aquestes galàxies van existir fa, no, ara m'invento, doncs, 1.000 milions d'anys. Aquestes altres, 5.000 milions d'anys. Aquestes altres, 10.000 milions d'anys. I així, fent talls amb el temps, podem veure com ha anat canviant la distribució de galàxies a l'univers. I això, aquesta distribució de galàxies, ha estat marcada per com ha evolucionat l'energia i la matèria fosca. Aquestes dos components han fet que avui les galàxies, l'estructura de l'univers, sigui la que és. Si tirem enrere i rebobinem i veiem aquests talls de temps, podem veure com ha evolucionat aquesta energia i matèria fosca, i d'aquí potser deduirem moltes coses sobre què són i com es comporten.
1: Té feina per davant, aquest telescopi.
0: Moltíssima. A veure, fer això que acabo de dir sembla molt facilet, no? Però és supercomplicat. I ara tenim la tecnologia madura per començar-ho a fer. Això fa, no sé, 10 anys. Hauria estat impensable poder fer aquests talls de temps, no? I poder analitzar com és, com són els filaments. T'has d'imaginar l'univers com si
1: fossin filaments. És difícil, fer aquest exercici d'imaginació.
0: Jo la manera que recomano de fer-ho és... Imaginem una esponja. Una esponja d'entrada és buida. No? Per això captura l'aigua, perquè està feta d'espais buits. I per dins, entre els espais buits, té fibres. Molt bé, doncs això és l'univers. L'estructura de l'univers és com una esponja. És buit, completament buit, té enormes espais buits, i llavors té fibres que allà, per gravetat, la matèria s'ha anat acumulant i en aquestes fibres s'han format els milers de milions de galàxies que veiem. Tots els cúmuls de galàxies estan entre aquestes fibres. Aquestes fibres han estat fetes, o la forma que tenen, per la matèria fosca i per l'energia fosca. Llavors, clar, volem estudiar aquesta estructura d'esponja, però no només ara com la veiem, sinó com era fa 5.000 milions d'anys, com era fa 10.000 milions d'anys, com era fa 12.000 milions d'anys, acostant-nos al Big Bang tot el que puguem, acostant-nos, rebobinant el temps. I veure ara, quan ho tinguem, veure com ha evolucionat, fer com fotografies mentals, no? Mira, l'univers, les fibres eren així, després van ser així, després van ser així, com s'han anat modificant.
1: Un timelapse.
0: Correcte, és un timelapse de l'univers, exacte. I això és el que ens pot dur aquesta informació d'aquests dos components misteriosos.
1: Però li han posat més feina en aquest telescopi, exacte. No? Més enllà de la matèria i l'energia fosca, que tant tenim per conèixer, sí, també li han dit, escolta, ja que marxes, dona'ns informació dels exoplanetes.
0: Exacte. De fet, això era una petició de la comunitat d'astronomia mundial, que deia, home, si ja envieu un telescopi com aquest, també poseu-li l'altre objectiu, que és anem a descobrir exoplanetes. Recordem, un exoplaneta és un planeta que gira al voltant d'estels que no siguin el Sol. D'entrada en portem uns 6.000 descoberts, que sembla molt, però ridículament poc, perquè només a la nostra galàxia podria haver-ne un bilió en B. En portem 6.000. És molt difícil. A més, no els veiem directament, sinó que deduïm que hi són, per efectes a la llum del seu estel. El seu estel, el Sol, el seu Sol, apenas el veiem, és un puntet de llum que ens arriba i no veiem res més. El planeta deduïm que hi és, no l'arribem a veure pràcticament mai. En portem 6.000. Aquest telescopi, amb les capacitats que té d'observació, s'espera que en pugui descobrir 100.000. És a dir, el salt, fixa-t'hi, 6.000 en no sé quants anys que portem, ara a 100.000 en pocs anys més. Vull dir, el salt és brutal, no? De manera que també aquest telescopi porta aquest objectiu i no només descobrir molts exoplanetes, sinó intentar trobar-ne de tipus Terra, que és el Sant Grial, no? Com planetes de la mida del planeta Terra, que encara són molt més complicats de descobrir, perquè els grossos, els més grossos que Júpiter, són relativament senzills, si puc dir senzills. Pensem que el primer exoplaneta es va descobrir l'any 1995,
1: fa res.
0: Això es fa res. Ara en portem 6.000, ens ha costat molt arribar aquí. Ara ve aquest i diu, jo us en descobriré 100.000. I dins d'aquests 100.000 intentaré descobrir-nos molts de la mida de la Terra, que és el que ens interessa realment.
1: Per què la comunitat científica té aquest interès en descobrir exoplanetes? És per trobar altres terres o per altre tipus d'interès?
0: Sí, de fet, per moltes coses, per entendre com es creen i evolucionen els planetes, els primers exoplanetes que es van descobrir, que vàrem descobrir, eren molt grossos. Però això era un viatge. És un viatge d'observació. És com si jo estic mirant per una finestra i no he sortit mai al carrer i dedueixo que tota la humanitat és molt alta i que no hi ha nens, perquè no veig passar els nens per sota la finestra, perquè són massa baixets com perquè jo des de la finestra els vegi passar pel carrer. És un viatge d'observació. Quan vàrem començar a refinar més tecnologia, telescopis més potents, ens en vàrem adonar que, evidentment, hi ha planetes de la mida de la Terra i més petits, només que costen molt més de detectar. I pensem que aquests planetes han de ser més nombrosos que els grossos. Va començar sent a l'inrevés perquè en descobríem més de grossos. Per tant, és molt important començar a fer un escandall, un inventari de tot el que hi ha allà fora per veure quina mena de planetes són els més abundants per entendre millor com es formen els planetes. Primera cosa. Segona, estem buscant vida. Recordem que la gran pregunta és i ens interessen planetes que puguin tenir les condicions que nosaltres entenem que són necessàries, que podríem estar equivocats, perquè allà hi pogués haver vida. I aquestes condicions les reuneixen els planetes que són de roca, que podrien tenir aigua en superfície, que tindrien atmosferes. I aquest és l'estudi, aquest és el Sant Grial, bàsicament.
1: I hi ha algun indici que indiqui que hi podria haver altres exoplanetes amb aquest tipus de condicions semblant a la Terra?
0: Sí, bueno, hi ha un indici, el sentit comú, que és que quan fas inventari, no?, quan fas les xifres i fas càlculs, dius, home, només un bilió de planetes a la nostra galàxia i coneixem milers de milions de galàxies, dius, a veure, és molt probable, no? Però, clar, la ciència no viu de desig, ni d'il·lusió, ni de sentit comú, viu de proves, i aquí som, no?, intentant trobar-les, encara no les tenim.
1: I aquest telescopi, per què no l'havíem fet fins ara? Era una qüestió econòmica, perquè costen, evidentment, molts diners, i, per tant, hi havia manca de pressupost, o és perquè encara no teníem la tecnologia per fer-lo?
0: Les dues coses, però, bàsicament, era de diners, pressupostària. Pensem que l'ull que du aquest telescopi és com el Hubble. És un altre telescopi espacial Hubble que només es dedicarà a això. Clar, això era complicat. Però aquí és on ve la cosa interessant, que és que els militars, després de l'11S, dels atemptats, varen decidir col·locar grans telescopis en òrbita, militars, per espiar, i per poder espiar un rival o potser prevenir atacs terroristes. No? I van començar a construir-los, que són molt cars, aquests telescopis, que l'estem parlant d'un ull, d'un mirall que té 2,4 metres, i això és molt. I van aturar el projecte. No sé ben bé per què, aquest projecte va quedar abandonat, i també ho van quedar dos telescopis que ja havien construït amb instruments militars d'espia, que els tenien en un magatzem i els van abandonar en allà. Passat un temps, algú li va dir a la NASA, escolta'm, no t'interessaria un telescopi? Tens un telescopi? De quina mida és? De la mida del Hubble. Imagina't, els ulls de la NASA van dir, home, pues sí. Varen anar en aquest magatzem, en van veure dos, i en van veure un que estava no en molt bon estat, però l'altre estava en perfecte estat, i van dir, vull aquest. I els hi van cedir, de manera que, clar, això va permetre que es desenvolupés un projecte amb menys diners, menys pressupost i més de pressa, això no passa mai, menys diners i més de pressa no passa mai, això, no? Si no és que és un nyap allò que faig.
1: Va tocar la loteria sense jugar-hi.
0: Absolutament. Llavors el que van haver de fer és desmuntar de manera secreta, sense divulgar quins instruments duia, perquè són militars i estan classificats, aquest telescopi, i canviar aquestes peces, conservant el telescopi, però canviant les peces d'espionatge per les peces científiques, desenvolupant aquesta càmera que abans hem explicat, però, clar, això va permetre que es tirés endavant un projecte que semblava molt complicat.
1: Clar, has dit que és informació classificada, evidentment, perquè és secreta militar, però quin tipus d'instrument pot col·locar l'exèrcit en un telescopi per espiar? No sé si tu et pots fer alguna
0: idea. Sí, de fet són sensors i càmeres molt més potents que aquestes, d'infrarrojos, també d'infrarrojos, amb capacitats, amb tecnologia molt avançada, tecnologia d'aquestes que... Pues és capaç, això que veiem a les pel·lícules, que és capaç de veure una matrícula d'un cotxe des de 400 quilòmetres d'altura, coses d'aquestes que ja existeixen, però que evidentment estan classificats. En aquest cas són instruments que no es poden ensenyar perquè bueno, segur que hi ha tecnologia doncs, aquesta que no es pot divulgar, que està classificada militarment. No és ciència-ficció, són coses que ja existeixen, però que estaven col·locades en aquest telescopi que els militars dels Estats jo entenc que no volen ensenyar quins instruments són.
1: Haurem d'esperar que es desclassifiqui, no sé
0: si serem. Exactament, sí.
1: I en aquests moments on el tenim, el Nancy Grace Roman, i cap on va?
0: Doncs mira, ja es va enlairar fa unes setmanes, és viatjant cap al seu destí. El seu destí és a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és el lloc on es trobarà el James Webb. Mira per on. Sí, home,
1: tindrà companyia.
0: Sí, que es trobin, no es trobaran ja, perquè ja ens imaginem que l'espai és molt gros. Però és el mateix punt orbital on es troba el James Webb, es coneix com el punt de Lagrange L2, és un punt orbital molt estable. Si tu aconsegueixes situar una nau allà, la nau és molt estable. Només requereix petites correccions a la seva òrbita durant anys per mantenir-se quietó en aquell punt. A tu t'interessa que l'òrbita sigui molt estable, perquè... has d'apuntar amb molta precisió. Tu vols fer una fotografia d'aquella regió de l'univers. Doncs
1: que no ens quedi moguda.
0: Clar, exacte. I que no diguis, que difícil, com me'l mouré. I a més, aquesta regió és molt interessant, aquest punt, perquè ens hem d'imaginar que l'alineació és la següent. Sol, Terra, i amb aquesta direcció, telescopi a 1,5 milions de quilòmetres de distància. Què vol dir? Que la Terra tapa la llum del Sol, que la nau no rep mai la llum del Sol perquè la Terra tapa totalment. I això és molt interessant per poder permetre que els instruments del telescopi funcionin molt freds. Ens interessa que funcionin molt, molt, molt, molt, molt freds perquè siguin el màxim sensibles possibles.
1: Si quan hi arriba va tot bé, quina vida s'espera que tingui aquest telescopi? Perquè, esclar, ells necessiten, ara deies, necessitarà molt poca energia per anar-se resituant, però necessiten energia durant la seva vida.
0: Sí, perquè han de fer petites correccions. De fet, el que li marcarà la vida útil en aquest telescopi serà el combustible que du per fer petites correccions, perquè tot i aquest punt és molt estable, res és immutable en aquest univers, i per tant es cal fer correccions. I això marcarà. D'entrada, hi ha diversos plans, hi ha 5 anys, hi ha 10 anys, que serien com els primers estadis en què se suposa, però jo crec que això tirarà més enllà. Jo crec que, perquè ens ha passat molt sovint, que amb una bona gestió, i s'estan fent molt bones gestions, de fet les prediccions es fan molt conservadores. No sé, els robots de Mart duraran 3 mesos. Un ha durat 10 anys i l'altre 14. Vull dir, saps? Si no hi ha una cosa molt greu, aquest telescopi ens pot durar bastant més que 10 anys.
1: Quan se li acabi aquesta vida útil, aquest combustible, aquest telescopi es quedarà a l'espai o tornarà?
0: No, es quedarà. Prou feina tenim en enlairar-ne com per anar-lo a recollir. Aquest és el preu que ara estem pagant per l'exploració de l'espai. Estem abandonant ferralla a l'espai, l'estem abandonant a la superfície de Mart quan es mor un robot... És el preu, és el peatge que hem de pagar, apenes tenim diners per fer aquests projectes, no en tenim gens per anar a recollir aquests telescopis.
1: Tot i que des de la Universitat de Tarragona van fer un projecte per recuperar deixalles espacials, suposo que era en òrbita de la Terra.
0: Correcte, i això ho estem provant. De fet, tenim ja satèl·lits escombriaires, hi ha companyies que estan desenvolupant i que ens cobraran per netejar l'òrbita de la Terra, ho pagarem tots a base d'impostos, clar, perquè els grans clients seran els governs que pagaran. No, escolti'm, netegim l'òrbita de la Terra, o les Nacions Unides, és igual, al final som tots que amb els nostres diners públics pagarem la neteja de l'òrbita baixa. Però, efectivament, com deia Salva, això és l'òrbita baixa de la Terra. Però dur una nau a 1,5 milions de quilòmetres de distància per recollir un telescopi inoperatiu i tornar-lo a dur aquí és inviable.
1: Doncs estarem molt presents molt atents, i més tant. Ben dit, eh? A veure què ens pot explicar el Nancy Grace Roman. Quan podria arribar la primera informació?
0: Mira, jo a final d'aquest any haurà assolit, final d'aquest any, començaments de l'any mirent, haurà assolit l'òrbita a 1,5 milió de quilòmetres i farà el que s'anomena la primera llum, faran proves i farà el primer retrat de l'univers amb la seva supercàmera, i això segur que sortirà a les notícies, veurem una foto espectacularíssima, però els estudis científics trigaran molt de temps. Jo m'imagino que fins passat un any o un any i mig no hi haurà encara dades.
1: Doncs estarem pendents, de moment, d'aquesta primera fotografia
0: Exacte.
1: Que ens envia aquest telescopi. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
0: A tu, com sempre.

0: cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: L'enjoc és...
5: Futbol.
4: Bàsquet.
5: Hoquei.
4: Handbol.
5: Waterpolo.
4: Tenis, taula.
5: Rugbi.
4: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
1: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
6: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
7: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
8: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
9: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
10: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
12: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Les tardes de molts infants estan plenes d'activitats. Futbol, dansa, música, anglès, robòtica. Les activitats extraescolars formen part del dia a dia de moltes famílies, però sovint generen dubtes. Qui les escull realment? Responen als interessos dels infants o a les necessitats d'organització dels adults? I què passa quan, al cap de poques setmanes, un nen o una nena diu que ja no hi vol anar? Avui estrenem una nova secció de pedagogia per ajudar-nos a entendre millor aquestes situacions quotidianes de la criança i de l'educació. I ho fem amb la pedagoga Cindy Peñalver. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: De fet, ja teníem amb el podcast d'Anima Mani Momo i per aquí el faves contades també amb algunes entrevistes més puntuals. I ara podrem gaudir de la teva companyia, la teva expertesa, un cop al mes
1: en
0: el programa. Escolta, comencem pel principi. Quan arriba el moment de triar les extraescolars, quins són els errors més habituals a l'hora de prendre aquesta decisió de a quina apuntem o quina no apuntem els nens i les nenes?
1: Mira, un error habitual és considerar les activitats de forma aïllada i no veure el conjunt, no? Podem pensar en anglès, en esport, en ball, i de manera individual pot ser una gran idea i pot ser que tingui una funcionalitat important, però a nivell global, si les anem sumant totes, pot ser que deixem carregada l'agenda de l'infant. Per això jo miraria sobretot quatre coses a l'hora de poder escollir-les totes i veure si en el global doncs, són adients. Una seria l'interès de l'infant, no? Quin interès té l'infant sobre aquell extraescolar, que li aportarà a nivell motivacional. L'altra seria la necessitat real. Doncs, per exemple, doncs hem anat al pediatre i ens han dit que ha de fer una miqueta més d'esport o que nosaltres considerem que és una necessitat fer esport amb el dia a dia. La tercera seria la càrrega global, com dèiem, no? No només individualment aquesta assignatura pot ser aquesta extraescolar pot ser interessant, sinó globalment quina càrrega, quin pes té amb l'agenda de l'infant. I per últim, que no ho hem de deixar de banda, és la realitat familiar. Existeix, no?, la conciliació, o no sé si existeix, però l'hem de fer d'alguna manera, i aquesta realitat familiar amb horaris, amb qui es queda l'infant, doncs a vegades això també pues, té un impacte a l'hora d'escollir.
0: Tenim aquestes quatre grans potes a l'hora de tenir en compte per escollir, però jo no sé fins a quin punt s'han de tenir en compte els interessos i les motivacions dels infants, o a vegades des de l'adultesa pensem... L'anglès l'ha de parlar, l'esport s'ha de practicar, ostres, i que bé que toqui el piano i que dibuixi molt bé. No? Qui ha d'escollir aquestes activitats? Com va aquesta negociació?
1: Doncs hi ha d'haver una balança. És a dir, l'infant ha de tenir veu, evidentment. Tenir veu és molt important, de fet és un aprenentatge important, el sentir que tinc alguna cosa a dir sobre la meva vida, però també no ens hem d'oblidar que carregar tota la decisió a l'infant no ho hem de fer, seria negligent, no? Els infants no poden decidir sobre moltes coses o molts aspectes, com per exemple la logística familiar, l'economia... Bueno, nosaltres hem de posar criteri, però sí que els hem d'escoltar.
0: És a dir, preguntar, però... en aquest marc de la responsabilitat adulta.
1: Clar, sí, diguéssim. Sí, per suposat.
0: Hi ha pares i mares, ho dèiem ara, que apunten els seus fills a les activitats pensant en el seu futur o també en aquelles oportunitats que nosaltres no vam tenir. És legítim o això acaba generant frustració perquè estem reflectint en els nostres fills allò que no vam fer i si no va tal com nosaltres hem projectat, després això no acabarà bé ni per l'infant ni per nosaltres?
1: Total. És legítim, és humà, és comprensible que els adults vulguem oferir oportunitats que nosaltres no vam tenir, però aquí jo llançaria una pregunta, no? Diria, puc oferir-li això i alhora acceptar que no li agradi? Acceptar una resposta que no m'esperava de part del meu infant? Per això que jo crec que la idea és podem oferir oportunitats sense convertir-les en una experiència que l'infant hagi de complir.
0: Mm-hmm. No carregar-li les espatlles a aquestes expectatives nostres, perquè això és un pes addicional a la seva feina.
1: Exactament.
0: De vegades també, Cindy, tenim la sensació que els infants han de fer moltes coses, que s'ha d'aprofitar el temps, però jo no sé si hi ha alguna manera per detectar si aquesta criatura té massa activitats. Allò que arriben a casa molt tard i que estan rendits, no ho sé.
1: Clar, no hi ha una xifra exacta, tant de bo, no? Amb la criança tinguem fórmules màgiques que diguem, ah, vale, doncs si ja és bé, tal. No existeix això. Jo el que faria és no tant preguntar-me si són o quantes activitats fa, sinó què deixa de fer, què ha desaparegut perquè càpiguen aquestes activitats extraescolars, no? Jo em fixaria sobretot en uns aspectes concrets, com són, per exemple, si aquestes activitats o la quantitat d'activitats desplacen la son, el descans, el temps familiar, el joc i les amistats. I una cosa molt important que com a adults no tenim tan present perquè ens costa molt, aquestes estones sense objectiu.
0: L'avorriment
1: i, bueno, i l'espai de descans, no? No tinc res a fer i no tinc un objectiu concret. No sé a tu, però a mi em costa moltíssim. O sigui, em sento com inútil a vegades, a dir, ai, no estic productiva, no?
0: No, de fet, si tenim un buit a l'agenda, sembla que tinguem pressa per omplir-lo amb alguna cosa, clar, però després no pateixis que ja ens queixarem que estem cansats.
1: Totalment.
0: I que no tenim temps per descansar.
1: Doncs donar-li aquest espai, aquesta oportunitat als nostres infants de què apareix quan no hi ha res.
0: I si fem aquest exercici i no ens en sortim, hi ha alguna senyal que ens pugui alertar que aquesta criatura té massa activitats? Evidentment dependrà de cada infant, però algunes senyals així en general.
1: Sí, clar, un dia dolent no defineix algú simptomàtic, no? Vull dir, un dia dolent el podem tenir tots i a mi em pot encantar anar a ballar i un dia surto i dic, estic morta, avui no m'ho he passat bé. Jo tindria més observació sobre una constància i sobre uns canvis sostinguts. Per exemple, una fatiga persistent, unes alteracions del son. Tindria també en compte una irritabilitat, no? Ostres, fa molts dies que està molt enfadat o què li passa, contesta més malament. I també una pèrdua d'interès sostinguda per aquella activitat. Menys entusiasme, bueno, tot això no vol dir que haguem de plantejar-nos deixar l'activitat, però sí, doncs, una mirada, doncs, ens enfoquem una miqueta a veure què està passant.
0: Ens hi fixem, hi posem la lupa i a veure com evoluciona, no? Tu reivindicaves ara aquest temps sense reprogramat, no? Com és d'important aquest temps, no sé si d'avorriment o com a mínim no de productivitat explícita en el desenvolupament de la infantesa?
1: És superimportant. Un temps no programat no és un temps buit. És a dir, és un temps on no hi ha res programat i aquí l'infant pot desenvolupar un munt d'actituds i d'aprenentatges. Mira, l'Acadèmia Americana de Pediatria evidencia, no, amb estudis, amb molts estudis que ha fet, que el joc està relacionat directament en el desenvolupament cognitiu, amb el llenguatge, amb les habilitats socials, amb l'autoregulació. Però, a més, el joc no dirigit el que fa és que l'infant prengui decisions. I si ens parem a pensar en quantes decisions pot prendre un infant durant el seu dia, són poquetes. Nosaltres decidim la majoria de coses, no? A quin col·le va, quines extraescolars, no? Està fent, amb qui està en cada moment, si has d'anar amb l'avi. El que ell pugui, això fomenta el desenvolupament del seu cervell prefrontal. Fa connexions neuronals, llavors aquí li estem regalant l'oportunitat de poder crear aquests espais de decisió pròpia.
0: Mira, fins i tot aquest espai és millor que alguna extraescolar a vegades.
1: Totalment.
0: No? Que evidentment les fem per desenvolupar algunes parts de coneixement, doncs aquí també hi ha beneficis.
1: Total.
0: Per l'evolució de l'infant. Arriba també una situació molt habitual, i és que han passat les setmanes, no? Ara són finals de setembre, ja ha començat el curs, la rutina ja la comencem a tenir enganxada, les extraescolars ja fa unes setmanetes que les fem, i t'arriba un dia a casa o sortint i et diu, és que jo no hi vull anar més.
1: Sí, i això ens ha passat moltes vegades.
0: Quina és la primera reacció que hauria de tenir el pare, la mare o el tutor d'aquest infant quan ens diu és que jo no hi vull tornar?
1: Clar, el primer és que aquella reacció no es pot convertir en immediatament una decisió de trec. No? Pot significar moltes coses, un no hi vull anar. Pot significar un estic cansat, encara sento que no domino l'activitat, que ha tingut un conflicte, que no m'agrada el monitor. Bueno, poden significar moltes coses. Al final, primer entenem què vol dir aquest no hi vull anar i després decidim a veure què fem amb aquesta informació.
0: Clar, abans de prendre aquesta decisió, que tu dius, no la podem prendre en calent, no? No ens pot dir no hi vull anar, doncs d'acord, s'ha acabat l'activitat. Quines preguntes ens hauríem de fer per entendre nosaltres mateixos i potser també a la mateixa criatura què hi ha al darrere d'aquest rebuig? Saber si és puntual o si hi ha alguna cosa més.
1: Jo esbrinaria una miqueta què hi ha darrere, on és exactament el problema. Per exemple, alguna de les preguntes, com dius, que, que ens podríem fer i li podríem fer, no, és si només li costa l'entrar i després s'ho passa bé, si el malestar continua després de l'activitat. Podríem preguntar també si ha canviat alguna cosa en el grup o amb l'adult, no? Doncs a mi m'encanta fer futbol, ara penso amb els meus fills, no? Al meu fill li encanta fer futbol, però sí que és veritat que li costen els canvis i sentir que no hi ha un vincle segur, no? Quan coneixes algú, el vincle segur no, és una cosa que s'ha de construir. Pues això ja hi ha un punt de recel, doncs veure si és això. Jo faria de no preguntar-me només vols continuar, sinó preguntar què està fent ara que no vulguis continuar.
2: Perquè podria ser una qüestió d'interès o una qüestió de frustració, però aquí també hi podríem trobar una mala relació amb companys o fins i tot amb la persona adulta responsable de fer aquella activitat.
1: Totalment.
2: No? I suposo que aquí sí que hauríem de parar més atenció per o resoldre, per mediar o per dir, d'acord, no val la pena.
1: Clar, si el meu fill arriba a casa i em diu, mira, és que en el grup doncs em menyspreen, no m'insulten, o fins i tot ens podríem trobar, doncs l'entrenador m'ha dit una mala paraula o passa qualsevol cosa. Doncs aquí, com a adult, de fer una acció, no? Anar allà, mediar i veure si es pot solucionar, o si té, a vegades no tot és blanc i negre, no? La fugida també dona una informació i un aprenentatge, que a vegades és la necessària i no hem d'estar allà persistint una situació molt negativa, però sí que preguntar-nos més enllà de vols o no vols continuar o t'agrada o no t'agrada en el primer moment, indagar dona molts fruits i molta informació.
2: Investigar, toca investigar.
1: Totalment.
2: Una mica. I té sentit animar-los i fer-los preservar, perseverar sempre, sigui el que sigui, o a vegades és millor acceptar que pleguin i en quins casos, no? No sé si hi ha algun criteri que ens pugui orientar.
1: Clar, a veure, no hi ha una evidència clara que una norma rígida de ho has d'acabar a final de curs o ja que ho has començat ho has d'acabar construeixi per si sola perseverança. Jo aquí definiria molt o indagaria si és una dificultat temporal, una dificultat que amb un procés amb el temps es pot anar solucionant, com el que dèiem, no? És que no em surt bé o jo no ballo tan bé com les meves companyes que ja porten 3 anys o és que no m'acabo de sentir confiada amb la monitora. Doncs això podem acompanyar els nostres infants a, mira, que parlàvem abans de l'esforç, no? Podem, no és evitar-li tot malestar, sinó veure si aquest malestar amb temps i amb acompanyament es pot transitar. Jo crec que és important que sí, que dir-los que el compromís té un valor, però convertir-lo en una norma cega fins al juny no té suport com a fórmula.
2: Per tant, ja que has començat, has d'acabar, depèn.
1: Clar, per suposat, com tot a la vida depèn.
2: No, perquè probablement hi ha activitats extraescolars que no són les nostres preferides, ni que ens encanten, però sí que ens fan un bé.
1: Totalment, clar. Jo utilitzaria per definir això una distinció que és molt pràctica, que és anomenar el malestar de procés o el malestar de desencaix. Mira, abans quan venia cap aquí, estava parlant amb una parella que estàvem esmorzant, no? I estava parlant d'això, del tema que parlàvem, i li deia, clar, un exemple podria ser si tu entres en una feina nova, no? Jo entro en una feina nova i, en aquest cas, jo aquest any he començat amb una feina nova i és veritat que quan comences en un lloc on veus que tothom domina i tu no, perquè forma part del procés, pot haver un malestar. Ostres, no sé, no? I una incertesa, no sé si arribaré al nivell, si estaran contents amb mi, si no. I aquest malestar és algo que, com a adults, hem de poder veure com part de procés. Bueno, tothom quan comença algo no tindrà l'expertise que tindràs quan portes un temps. Però després pot ser que tu entris en una feina nova, amb molta il·lusió, i te n'adonis que està molt desajustada amb els teus valors. O que hi hagi un grup on hi hagi doncs, faltes de respecte molt fortes. O hi hagi doncs, això, no? Com dèiem, un desajust a nivell de valors. No has de per què aguantar perquè sí. És molt humà i molt respectable el poder dir, doncs mira, jo m'esperava que això seria bo per mi, però me n'adono que no. Com a pares hem d'ajudar els nostres fills també a tenir criteri. Aguantar per aguantar no crec que sigui educatiu del tot. Transitar un malestar, sí, sempre i quan, doncs amb el temps puguem tenir les habilitats per transitar-lo.
2: Quin missatge els transmetem als fills si els obliguem a continuar una activitat que rebutgen de manera persistent i perquè sí, i amb aquesta frase, l'has començat, l'acabaràs.
1: Clar. A veure, no hi ha no podem dir aquest missatge directament implica en els nostres fills això, no? Però sí que és veritat que, com a tot el que fem amb els nostres fills, és molt important tenir en compte no només la nostra necessitat de que, o la nostra voluntat o expectativa que facin alguna cosa, sinó tenir en compte també com se senten ells. O sigui, el missatge no és tant si comences o acabes, sinó des d'on ho diem i com ho fem, no? Jo crec que aquí, si el volem donar i tenim aquest valor educatiu en quant a la persistència, els nens han de sentir suport, han de sentir que hi ha una persona al costat que els ajuda a transitar-ho. No és tant el que dic, sinó, no, com he dit abans, des d'on ho dic.
2: Mm-hmm. Sentir-se escoltats, també, suposo, no? Que mm-hmm. no prenem la decisió perquè sí, sinó perquè hem meditat mm-hmm. i creiem que aquella opció és la millor per aquella persona, perquè serà possiblement un malestar puntual o transitori que forma part de l'aprenentatge. No sé si ens posem a l'altra banda i cada vegada que ens diuen ja no m'agrada, no? Ha insistit. És que jo aquest any vull canviar d'esport, per exemple, i vull passar-me al bàsquet. I no sabem, no? Els infants tenen també les seves motivacions. Tu l'intentes convèncer de que potser és millor continuar amb la disciplina que feia, ho acceptes, i al cap de dues setmanes et diu que no li agrada i que vol tornar a fer el futbol que feia abans. Si els hi permetem també fer aquests canvis, quin missatge també els hi donem?
1: Clar, això depèn de cada infant, perquè, per exemple, tu tens un infant que aguanta, i el que necessita és poder permetre'ls també dir que no o aprendre a marxar dels jocs, pues si puntualment passa això, tu estàs mirant també la necessitat d'aquell infant. Jo el que diria és que si podem fer és evitar decisions impulsives, acompanyar els nostres fills a reflexionar. Podem arribar a un pacte amb ells, si nosaltres esbrinem, com hem dit abans, que forma part del procés o d'una inseguretat, podem pactar de dir, no cal que acabis el curs, però anem a provar-ho fins a aquest trimestre, no? Arribar a pactes amb ells perquè puguin experimentar. I si després no et sents a gust i segueix aquest malestar, no passa res i podem canviar. Però sí que hi hagi un marge, que no sigui un impuls d'anar canviant per un sentiment puntual, perquè llavors desapareix el que és la reflexió i l'aprenentatge de procés.
2: D'un espai.
1: D'un
2: no?
1: espai. D'un espai sempre també validant el que aquesta persona sent, no? El que quan el meu fill hi ha un malestar, per molt que jo ho vegui, que pot ser de procés, no dir, va, és una tonteria, no? I amb el temps et passarà. Clar, aquí estàs invalidant també una emoció que existeix, encara que tu sàpigues que això amb el temps pot canviar. Llavors, validar, veig que això t'està costant, estic aquí.
2: Acompanyar. I per acabar, Cindy, si haguessis de donar com un únic consell, allò, la píldola màgica, que sabem que no existeix, a les famílies que aquests dies estan gestionant aquestes extraescolars de les seves criatures, què els diries?
1: Jo diria que hem de mirar menys l'agenda ideal i més de l'infant real que tingui la situació de la família, no? Les extraescolars poden ser fantàstiques, poden aportar moltes oportunitats, relacions, aprenentatges i també, no ens hem d'enganyar, facilita molt la dinàmica familiar i la conciliació. El bon criteri jo crec que no és tant aconseguir que la gent hi quedi plena ni buida, sinó que és que continuï tenint un sentit per aquell infant i per aquella família. És a dir, una bona extraescolar no és la que queda bé a l'agenda, sinó que és la que encaixa prou bé en la vida real de l'infant i la família.
2: Doncs escolta, amb tots aquests aprenentatges i reflexions marxem i segur que moltes famílies tindran eines per gestionar aquesta situació que possiblement s'està produint en moltes cases de la ciutat. Cindy Peñalver, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Manresa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco, com estàs?
1: Hola, pues mira, molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer, veies de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament els meus pares havien tantejat, havien cercat a altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir, doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, realment d'Andalusia, d'Extremadura...
0: Múrcia.
1: De Múrcia, I nosaltres érem, doncs, uns més, no?, que vam venir aquí. I vam venir expressament a Sant Cugat perquè, teníem el plus de tenir part de la família aquí. I, per tant, doncs, vam decidir per això.
0: I què et queda ja, Segura?
1: Segura? El batec del cor intens quan vaig. I em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record, doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
0: Uh-huh. I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... Bueno, era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa, era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per, doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit, però era, per mi, tot allò, estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou, per mi era tot, era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Uh-huh. Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí. Més que somiar, jo de petit, de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir, vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito, o
0: tu
1: vols
0: ser... Tu no, tu Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ja va arribar un moment que ja, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat... No, ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? No, digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat d'una persona que era... absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minués.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria... l'art.
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
0: Però tindries habilitats per fer aquella funció?
1: Sí, sí, sí, vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, fent el, dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells del Capitán Trueno i el Jabato. Copiava...
0: Eren lectures habituals
1: sí,
0: teves.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
1: Mira, jo l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona, jo vaig cursar, amb 2 anys, vaig cursar els 4 cursos intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'escola d'art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el quart de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta i, per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
0: Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
1: Clar, per què t'ho preguntes sempre? Quan estàs treballant dintre del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat, sobretot, amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix, i la pintura.
0: Vas fer treballs per al País?
1: Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven doncs, científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs una important tasca en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi mental per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo d'haver estat fent aquesta funció, perquè després repercuteix sobre la teva obra,
0: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura IMAT.
1: Sí.
0: Amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
1: Sí. Sí, jo vaig entrar de petitet, Vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa que veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs, li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a l'IMAT, sí, sí.
0: Quin record guardes d'aquella etapa?
1: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, com a, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que hi havia allà, doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó, doncs, em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a Imat em van introduir dintre d'aquest país l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig esprimir, es diu això? Esprema la meva possibilitat, el meu talent, no?, per fer coses que eren necessàries, no?, per treballar.
0: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
1: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho, eh? És a dir, és una cosa que es dona tant la mà, no sé. La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar,

0: Hi ha persones en totes les teves pintures,
1: sí.
0: o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones.
1: Sí.
0: Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes, què hi veus?
1: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia un... fent una entrevista al Serrat, i van dir li van dir, què és el que t'hagués agradat més durant el temps que doncs, tu vas estar actiu i de més que poder fer i que no vas poder fer? Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu doncs ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i no sé, i per tant a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent, com tothom, clar que li agrada, però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
0: Ets un optimista, doncs.
1: Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs, això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no...
0: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
1: Bàsic, sí.
0: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit.
1: Sí.
0: Molt xula.
1: Sí, sí, sí. Sí, hi ha misteris, hi ha misteris que passen, en un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al Passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré, però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el Passeig de Gràcia il·luminat al vespre.
0: I tot això ho trobarem a les seves obres, tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment,
1: sí.
0: Has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya,
1: sí.
0: A casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
1: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la mare de feliç. I les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs, he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, bueno, superconeguda o famosa, no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
0: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències, sí, que més t'han marcat.
1: Sí.
0: Tu ets avi ara.
1: Sí.
0: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
1: sí.
0: Com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
1: Pues sí, bueno, fa, això mateix fer d'avi, vull dir que ja saps.

0: No, Carme, que no tenim ni idea. Vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat. És a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs, no sé, no sé, no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, eh? Vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls hi talla el cordó umbilical aquell de la nau
1: I queden flotant.
0: queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant i amb la meva mare igual. I això és el... Per tant, sempre planteja de dir, ostres, almenys te'ns deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
1: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida. Però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor.
0: Sí.
1: I tu no l'has perdut.
0: No, no, no. Jo crec que inclús en defensa pròpia, t'ho diria, eh? No hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... Jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament, cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
1: Doncs escolta, molt agraïts per la
0: A
1: visita
0: vosaltres.
1: i que continuïs pintant.
0: Sí.
1: Pinta molt.
0: Moltes gràcies, i ho faré.
1: Gràcies.
0: Carme.
1: Adéu-siau.

0: Benvinguts al nostre programa de ràdio. Avui tenim a nostre a Álvaro Solà. Ja va tenir el plaer d'entrevistar-lo i avui ens va presentar el seu nou llibre. És un plaer tornar a tenir-te amb nosaltres.
1: Aprens-me. Bon dia. Com es diu el teu llibre?
2: Doncs mira, es diu igual que la secció del diari Discapacitat, plantant cara, perquè és un títol que ja forma part del meu recorregut com a periodista, com a persona, perquè dona títol a la secció que porto al diari Discapacitat, com t'he dit. I a més, per mi no és només un títol, un nom, sinó una declaració d'intencions i al final una manera d'interpretar, de viure la meva vida.
3: ¿Por qué has escogido este título?
2: Doncs mira, et diré per què he triat aquest títol, perquè resumeix perfectament, jo crec, l'esperit del llibre i el projecte vital que hi ha al darrere. És a dir, plantar cara per mi significa no rendir-me, no quedar-me en silenci davant les injustícies i desafiar les barreres que la societat posa moltes vegades, especialment a les persones amb discapacitat. I també perquè puc dir que és com un missatge adreçat a totes aquelles persones que des del tercer sector, com vosaltres, des de les fundacions, associacions i tal, lluiteu cada dia per superar obstacles. I també perquè volia ficar un títol directe, valent, i que interpel·lés tant qui llegeix el llibre com qui participa.
3: Gràcies.
1: De què tracta el llibre?
2: De què habla el llibre? El llibre és un recull d'entrevistes a persones molt diverses, polítics, periodistes, esportistes, activistes, artistes i professionals del tercer sector, que comparteixen les seves reflexions sobre la discapacitat, sobre la inclusió, sobre el dret, sobre la societat. No és un llibre teòric per mi, sinó molt humà. És un mosaic de veus que ens ajuda a entendre millor la realitat i a qüestionar-nos com construïm el món en què vivim i formem part.
0: Per quin motiu vas decidir escriure aquest llibre?
2: Doncs mira, vaig decidir escriure per una necessitat molt profunda, d'una veu a realitats que sovint queden fora del mapa, invisibilitzades. Vivim en una societat on moltes històries importants no tenen cabuda. Des de l'espai volia contribuir a canviar això, a modificar això, i també ho vaig fer perquè crec en la força del periodisme social i en la paraula per transformar mirades i per generar un canvi de paradigma, un canvi de mirada social vers la discapacitat i vers la societat i vers les persones que formen part.
1: ¿Qué es lo que más te motivado para escribirlo?
2: Pues mira, m'ha motivat sobretot d'estar les persones. Al final, cada entrevista, tu puc dir, ha estat una experiència real, sincera, transformadora, inclusiva. He conegut històries de lluita, de dolor, de felicitat, de dignitat, sobretot, que m'han fet veure que tenia energia per continuar, que feia alguna cosa que realment podia tenir impacte en la societat. I això per mi és molt important. Al final no és un títol, no és un llibre per fer-me famós jo, sinó és un títol per crear impacte a la societat. I això em sembla molt important, que al final que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat.
3: Què significa aquest llibre per tu?
2: Doncs mira, significa moltíssim per mi. És una barreja de projecte així personal, de compromís social i d'experiència personal. Al final és una manera d'expressar qui sóc, què penso i quins valors defenso. Al final defenso la justícia social, els drets humans, la dignitat humana, l'accessibilitat, la justícia social, tantes coses, i també s'opone entre moltes persones i realitats diferents. I per mi és una eina, al final, per construir un món més just, més digne, més humà, etcètera, etcètera.
3: ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, diré que la veritat està difícil perquè també he tingut que triar 51 de les 300 entrevistes o més que tinc, i també he tingut que fer les introduccions a cadascuna i tal, diferents, les correccions, les autoritzacions a cadascun de les persones que surten, si tenia que, me la tenien que portar, bueno, d'una assignada o un via assignada. Llavors ha estat molt guai.
3: ¿Cuánto tiempo hace que has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, et diré que ha estat difícil durant mesos, perquè he hagut que triar les 51, he hagut que demanar autorització a les 51 persones, he hagut que fer les introduccions a cadascuna, les correccions, les entrevistes i tal. Llavors ha estat estona. Però és molt guai, no és un llibre que es faci ràpidament.
3: Vale.
0: En algun moment vas començar a deixar el projecte, què va ajudar a continuar?
2: Doncs mira, hi ha hagut moments difícils, t'ho puc dir, perquè quan tens un projecte tan gran on surten gent tan important de la societat, dubtes si estic a l'altura, però sempre hi ha alguna cosa que et fa continuar. Al final, les persones entrevistades, el compromís amb el mitjatge, la sensació que està fent alguna cosa útil per la societat, al final, alguna cosa per transformar-la, per ajudar tantíssimes persones que potser es veuen reflexades en moltes entrevistes, en molts missatges de les entrevistes, etc.
1: ¿Cuánto te gusta más escribir de día o de noche?
2: Et diria que de nit, perquè al final hi ha moments, ja és més calmós, menys distraccions i puc connectar millor amb el que vull transmetre. Però és veritat que, com la meva ja és de bòlit, quan se m'acut escriure, doncs escric. És a dir, matí, matinada, no tant, perquè tinc que dormir, però de matí o nit, és a dir, depèn del dia.
1: Quan et venen més idees?
2: Doncs mira, em venen després de conversar amb la gent i que em comparteixi les seves experiències. Per mi, el contacte humà amb les persones, jo sempre dic que la meva inspiració principal, és a dir, jo puc tenir una idea, però al final el contacte amb les persones és el que em fa sentir-me bueno, inspirat, dir-ho així.
4: Tens algun espai especial a casa on escrius o prepares les entrevistes?
2: Doncs mira, necessito un espai tranquil on em pugui concentrar. Per mi, si teniu la meva habitació, el meu escriptori, on estic ara mateix, per exemple, per mi és important tenir un lloc que associï a la reflexió de la creativitat, però el faig a casa normalment. Normalment em fico una música d'ambient, és a dir, una que es diu Sigues Lliure, o també vaig aprendre Manu Guix. Llavors em fico alguna cançó que m'agradi i així m'inspira.
5: Com vas sentir el dia que vas acabar el llibre?
2: Doncs fa 2 o 3 setmanes, això. T'ho puc dir, perquè entre les correccions i tal fa 2 o 3 setmanes. Bé, va ser una barreja d'emoció, orgull també una mica de 8 entre cometes, perquè és veritat que aquest projecte no trobo al final. Vull dir, les entrevistes creixen cada dia més entrevistes. Per mi tanco una etapa al final del llibre, una primera etapa de la meva vida molt guai, que vull seguir, vull fer. A ma mare és veritat que ara estic amenaçant en que vull fer més llibres i m'està dient que em tranquil·litzi, que dintre de 2 o 3 anys ja parlem.
1: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de este proyecto?
2: Pues mira, han estat les entrevistes. Al final, quan connectes amb algú, quan t'explica la seva vida amb sinceritat, sense matisos, és molt, molt una experiència d'aquelles que dius voilà, vale? Perquè jo pensava, dic, jo quan vaig començar, és veritat que jo pensava que no arribaria tant, i mira, he arribat a tant, a fer el llibre, a fer més de 300 entrevistes seguint, doncs jo a vegades m'al·lucino a mi mateix. T'ho puc dir, llavors, tot el projecte ha estat molt, molt content i encara segueixo molt feliç de fer-lo i motivat, és a dir, encara tinc ganes de fer moltíssimes coses.
5: Com ho prepares les entrevistes?
2: És mira, les preparo molta cura, investigo la trajectòria de la persona, els seus projectes i intento entendre com pensa, també escoltant si és política o fa discursos, també escoltant els seus discursos. I això em permet fer preguntes fetes en profunditat i generar una conversa que pot ser interessant. És a dir, jo me documento abans d'entrevistar qualsevol persona, em documento què pensa, qui és, què fa amb la seva vida. Al final és així, com preparo totes les entrevistes que feia mitjans de comunicació, doncs també.
1: On busques informació sobre les persones que entrevistes?
2: Te diria que la intel·ligència artificial, però també és veritat, els mitjans de comunicació també, evidentment, perquè molt surten entrevistes anteriors, llibres que m'he llegit d'alguna persona que he entrevistat, xarxes socials avui en dia, també a partir del que m'expliquen ells mateixes o que veig que pot ser interessant.
0: Hi ha hagut persones que van dir que no volia participar al llibre?
2: No, de les 51 ningú m'ha dit que no. Ningú m'ha dit que no, la veritat, tothom ha estat molt obert i generós, t'ho puc dir, i al final només m'ha quedat agrair públicament a totes aquelles persones, de veritat, a totes les persones del projecte, si a les 300 que m'han dit que volen participar al llibre, només és una 51, però ho vull agrair públicament a les 51, com ho he fet sempre en privat en totes elles.
3: ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado hacer?
2: Doncs mira, diré que totes, no puc destacar cap, perquè al final m'agraden totes, però perquè totes aporten una mirada única. Aquesta és la riquesa del llibre, que no n'hi ha una d'especial. Vull dir, és veritat que hi ha així com Juan Carlos, un Tue, el sisè president de Catalunya, l'última de ma mare, doncs sí, aquestes, podríem destacar aquestes, però al final són totes, al final són una riquesa totes.
4: Hi ha alguna entrevista que t'hagi emocionat especialment?
2: Doncs mira, especialment aquells, com t'he dit, aquells que parlen de malalties com la ELA, com Juan Carlos Onzue, com el Javier Gámez Martín, o de vivències familiars, et fan connectar molt profundament amb la realitat, o la de ma mare. Saps?
3: ¿Cuál es la anécdota que más te ha impactado?
2: Pues mira, hi ha moltes històries impressionants de superació, però el que més m'impacta és la dignitat amb la qual moltes persones afronten situacions difícils i que malgrat això tenen una esperança intacta. Això m'emociona.
5: ¿Qué has aprendido de las personas que las entrevistado?
2: Pues no, mira, he après que la discapacitat no és el que defineix una persona, sinó que la discapacitat és una part més de la seva realitat, una. També he après el valor de l'empatia, de l'esforç, de la lluita diària, de seguir perseguint els somnis d'un mateix, i que la inclusió, jo sé que la inclusió no és un concepte abstracte, sinó és una responsabilitat col·lectiva que es fa persona a persona, i que és un camí que no té final i si principi.
5: Sí, ha donat més suport durant aquest camí.
2: Doncs mira, el meu entorn, les persones entrevistades i el diari de la discapacitat, que forma part essencial del projecte, i totes aquelles entitats, de veritat, com la vostra, que em feu costat, i amb la Justina, que és una crac, ja sabeu. Llavors, el diari Discapacitat, bàsicament, que és qui forma part del projecte, és part essencial i molta gent al final.
1: Què t'ha ensenyat aquesta experiència sobre tu mateix?
2: Pues que sóc capaç de tirar projectes complexos, que tinc una veu pròpia i que puc contribuir, el que deia abans, a canviar la societat i a generar un canvi, a generar canvis de mirada, canvis de paradigma, canvis socials. És així, bàsicament.
4: Escriure és el teu hobby. Tu t'hi voldries dedicar professionalment?
2: Sí, bueno, professionalment mig ja em dedico perquè escric articles, però per mi és una passió que forma part de mi i que també vull continuar desenvolupant amb articles, amb entrevistes que encara tinc per publicar i tal. Tinc molts projectes.
0: Què diries a altres joves amb discapacitat o TDAH que tenen somnis?
2: Doncs mira, si diria que no renunciï mai als seus somnis, que la discapacitat no és un límit, sinó una realitat amb la qual es pot conviure, créixer i treure la part positiva que sempre hi ha, que busquin suport, que confien en ells mateixos i que la seva veu és totalment necessària per transformar el món i totalment necessària, és a dir, és indispensable que les persones amb TDAH, amb discapacitat, ocupem la nostra part de la societat, que al final el límit no ens hem de posar ningú, sinó nosaltres mateixos hem de superar aquests límits i plantar cara a la vida, com dic al llibre, i ja està.
6: Molt bé. Álvaro, dir-te que moltíssimes gràcies per l'entrevista. Que
2: a tu.
6: Et donem molta força i,
2: bueno,
6: i que tinguis
2: sí,
6: molta...
2: I us espero el
7: 29.
6: Sí, ens esperes el dia 29 que faràs la presentació del llibre. A Tarragona anirem un grupet amb la Núria, sí, la Maria José i l'Antonio.
2: Hombre, i us presentaré al president del Parlament i el convencerà, si convencem aquest dia perquè vingui al vostre programa.
6: Exacte.
7: Vale, gràcies.
6: I bueno, que tinguis molta sort amb que la gira et compri molts llibres i que jo des d'aquí vull dir a la gent que sí, que compri el llibre, que és espectacular, que hi ha entrevistes molt, molt bones i que endavant amb el plantar encara, vale? Una abraçada, Álvaro, i ens veiem el dia 29.
2: Vale. Cuideu-vos.
4: Aquí acabem...
2: Gràcies a vosaltres. Adéu, marxo, que si no arribo.
4: Aquí acabem el nostre programa de ràdio de la temporada. Ha estat un plaer venir a Ràdio Sant Cugat durant tot el curt i ens veiem i fins al curt vinent. Bon estiu a tothom.
6: Bon estiu!

0: Edward Fairfax Rochester, wilt thou have this woman for thy lawful wedded wife, for better or worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, until death you do part?
1: I will.
0: And wilt thou, Jane Eyre, have this man for thy lawful wedded husband, for better or
2: worse? Stop! I declare the existence of an impediment.
1: Proceed.
2: I can prove my allegation. An insuperable impediment exists.
1: Go on.
0: Mr. Rochester, I cannot go on. What is the nature of this impediment?
2: Mr. Rochester has a wife now living. She's at Thornfield Hall.
0: Impossible. I would know of it.
2: I saw her there last April. She's my sister. I'm sorry, Rochester, but it is not right.
1: Oh, my God, it is not right. Only right to condemn a man to eternal hell. But you should see my wife. Would I owe you that much? And this girl. You should see her too, Jane. I insist. Come.
3: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest diàleg que ara sentíem és una escena d'una de les moltíssimes adaptacions que s'han fet de Jane Eyre, la famosa novel·la de Charlotte Bronte. És un dels grans clàssics de la literatura universal i tant el cinema, el teatre com la televisió no s'han resistit a donar-li forma. Hi ha mitja dotzena de pel·lícules mudes i un munt de sonores sobre aquesta història. La versió que ara hem sentit era la que van interpretar Susanna York en el paper de Jane Eyre i George C. Scott en el del senyor Rochester, l'any 1970 sota la direcció de Delverman, que era un director força correcte en pel·lícules molt notables com Marty, Taules separades o El desig sota els oms. Avui en parlem perquè dediquem aquest podcast a Charlotte Bronte, coincidint amb el fet que enguany es commemoren els 210 anys del seu naixement. Jane Eyre és la seva novel·la més famosa, però no l'única. En va escriure més. L'anterior, que es diu El professor, no la volia cap editor. De fet, no va veure la llum fins al cap de 10 anys de la publicació de Jane Eyre. Altres novel·les seves són Shirley, de la qual el cinema en va fer una versió muda, i Billette, portada a la televisió per la BBC diverses vegades.
4: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
1: Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.

Salutacions. Comencem amb faves comptades. El magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 24 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui a Meva Tataret, Dolors Vilarasau i Héctor Verdú. I afegirem una pinzellada cultural per aprofundir en l'exposició Volaverun, els gravats de Goya des de la contemporaneïtat que arriba al Museu del Monestir. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Commemorarem la Setmana Mundial de la Immunització amb Anna Rosales. Ella és la infermera referent de vacunació al CAP de Sant Cugat. I afegirem una mica d'arts escèniques amb els imperdibles de la 2 de gener. I per acabar, gaudirem de la música amb el ritme santcugatenc. Avui, amb el Bali, Afrobeats en català. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: la moral de l'època. En aquell moment, les seves germanes, Anna i Emily Bronte, també van publicar els seus llibres. I, com ella, també ho van fer sota pseudònim masculí. Anna Bronte va publicar Agnès Grey i Emily Bronte, Cims borrascosos. Bé, d'Agnès Grey, que jo sàpiga, no se n'ha fet mai cap versió cinematogràfica. De Cims borrascosos, en canvi, sí. Tres, si més no. La més famosa és la del 1939 amb Laurence Olivier i Merle Oberon. I l'última, precisament aquest 2026, amb Margot Robbie. Entre les germanes Bronte hi va haver controvèrsia a l'hora de revelar els seus noms autèntics perquè, mentre Charlotte sí que volia fer-ho, Anna i Emily deien que no. Finalment, Charlotte, com un acte d'afirmació, va decidir que no guardaria el secret. L'adaptació cinematogràfica més reeixida que existeix, de Jane Eyre, és la que van interpretar Joan Fontaine i Orson Welles i que es va estrenar entre nosaltres com Ànima Rebel. Aquesta n'és una escena preciosa.
1: A veces me embarga un extraño sentimiento respecto a usted, Jane. Especialmente cuando está cerca de mí como ahora. Es como si tuviera dentro de mi pecho, en el lado izquierdo, una cuerda unida con fuerza a otra situada en el mismo sitio. En usted, en su propio cuerpo. Y si nos separamos, esa cuerda se rompería. Y al romperse, sentiremos una inmensa pena y un dolor muy grande. ¿Cree usted que me olvidará?
2: Jamás podré, señor, y usted lo sabe. Sé que necesito irme, pero es como la necesidad de ir a la muerte.
1: ¿Dónde está esa necesidad?
2: En su novia.
1: ¿Qué novia? No tengo novia.
2: Pero la tendrá.
1: Sí, la tendré. La tendré.
2: ¿Cree que podría quedarme aquí no siendo nada para usted? ¿Cree que porque soy pobre e insignificante soy incapaz de sentir? Tengo tanta alma como usted y tanto corazón. Si Dios me hubiera dado dinero y belleza, no permitiría que se separara de mí. Y yo podría separarme de usted. Mi corazón ya ha hablado, deje que me vaya.
1: Jane, eres extraña, casi sobrenatural. Es a ti a quien quiero con toda mi alma.
2: Por favor, no sé.
1: Jamás hable a Blanche. Te quiero a ti. Contéstame, Jane. Di, Edward, me casaré contigo. Dilo, Jane, dilo.
2: Quiero ver tu cara.
1: Di, Edward, me casaré contigo.
2: Edward, me casaré contigo.
1: Que Dios me perdone.
0: L'escena de la confessió amorosa entre Jane Eyre, Joan Fontaine i el senyor Rochester, Orson Welles. Per cert que en aquesta pel·lícula hi apareixia una petitíssima Elizabeth Taylor de només 11 anys. La música era del gran Bernard Herrmann. La novel·la, com és lògic, té diverses traduccions al català. N'hi ha una de Maria Dolors Ventós, una altra de Jordi Arbonès i una tercera, la més recent, de Marta Pere Cucurell. Charlotte Bronte es va casar tard, als 38 anys, amb el pastor irlandès Arthur Bell Nichols. El seu matrimoni, però, va ser molt breu perquè va quedar embarassada de seguida i al cap de 9 mesos, quan li faltaven només 3 setmanes per fer 39 anys, va morir en el part. Pel que fa als seus interessos sentimentals, es dedueix gràcies a la correspondència que estava enamorada del seu editor, George Smith, i també del professor Constantin Heger, que era un home casat. Però, pel que sembla, no era corresposta per cap dels dos. Tot i això, el personatge del senyor Rochester, de la novel·la Jane Eyre, està inspirat en Constantin Heger. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa, que li hem dedicat recordant els 110 anys del seu naixement i que ha tingut a Imantric i les vies de so, escoltarem una de les cançons del musical Jane Eyre, de Broadway, que es va estrenar l'any 2000 i del qual se'n van fer més de 200 representacions. Charlotte Bronte va morir el 31 de març de 1855. Aquestes paraules són seves. La imaginació és una facultat forta i inquieta, que pretén ser escoltada i exercida. Hem de ser completament sords al seu crit, insensibles a les seves lluites? Quan ens mostra imatges brillants, no hem de mirar-les mai ni intentar reproduir-les? I quan és eloqüent i ens parla ràpidament i amb urgència a cau d'orella, no hem d'escriure el seu dictat? Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Noranta-u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat.

0: La longitud dels números de telèfon no és arbitrària. Quan es van estendre els sistemes telefònics al segle XX, els enginyers van descobrir que la memòria humana té un límit clar pel que fa a la quantitat d'informació que pot retenir a curt termini. Estudis de psicologia cognitiva van demostrar que la majoria de persones poden recordar entre 5 i 9 elements sense ajuda. Per aquest motiu, els números de telèfon es van dissenyar perquè fossin prou llargs per oferir milions de combinacions, però no tant per resultar impossibles de memoritzar. També per això solen dividir-se en blocs més petits. Aquesta fragmentació facilita que el cervell els processi com a unitats separades. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, ja no cal memoritzar gairebé cap número, però la seva longitud continua responent a aquelles limitacions cognitives originals. Aquesta decisió de disseny, basada en com funciona la ment humana, va influir en sistemes de comunicació arreu del món. És un exemple clar de com la tecnologia no només s'adapta a criteris tècnics, sinó també a la psicologia i a les capacitats reals de les persones.
1: Ràdio Sant Cugat.

0: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat i situa la nova data en el segon semestre de 2027. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, sala de fitness, activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Segons Escamilla, aquesta fórmula permetria que, una vegada adjudicat el contracte, la piscina pogués començar a funcionar mentre l'empresa executa la resta d'actuacions. Més immediat és l'entrada en funcionament del pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera. Escamilla assegura que les obres avancen segons els terminis previstos i que l'Ajuntament espera rebre l'equipament durant l'octubre. La previsió municipal és poder-lo inaugurar a finals de mes i que els clubs comencin a entrenar-hi aleshores. En el marc de la Setmana Internacional de les Persones Sordes us expliquem la història d'en Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral, pràcticament no hi sent per l'orella esquerra. Ara fa només dues setmanes que el Jan porta un audiòfon, però la família ja ha notat especialment el canvi en espais amb molta gent. Diuen que estan molt emocionant veure com en entorns on hi ha molta gent ell pot seguir les converses. L'audiòfon permet compensar part de la pèrdua auditiva amplificant, adaptant els sons. La família espera que també tingui un impacte positiu a l'hora de llegir i escriure, així com en la motivació. La portaveu del PSC a Sant Cugat, Helena Vila, ha parlat a l'Espai Polític de Ràdio Sant Cugat sobre el curs que tot just acaba de començar, un curs que arriba marcat per les eleccions municipals i que Vila afronta amb molta il·lusió. Per Vila, l'habitatge és l'eix principal del projecte de ciutat que fa temps que treballen, però també afronta altres reptes com la necessitat d'augmentar els equipaments municipals, el manteniment de l'espai públic i garantir que els serveis públics per la ciutadania funcionin correctament. Pots llegir l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I la vida i l'univers de Leonora Carrington arriben aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Auditori Emma Vilarasau amb Leonora, una proposta d'Alberto Conejero que convida el públic a endinsar-se en la figura d'una de les artistes surrealistes més singulars. L'espectacle, protagonitzat per Natalia Huarte, s'inspira en un dels diaris de Leonora Carrington, Memories d'en Bas. El muntatge és un acostament poètic al seu univers amb una atenció especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
2: That's Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12, és dijous i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mira, avui tindrem amb nosaltres el nou programador del Teatre Auditori Emma Vilalassau, i després tindrem la visita de Marc Sala, que és el promotor, bueno, és tenor i promotor de Apropera, i també acompanyat d'una soprano que participarà en un dels concerts que farà el grup Apropera, que és Alexandra Novakovsky. Però abans...

La homilia del Molt de Comèdia. Avui serà llarga. El TNC continua sent de Barcelona, el lliure torna al passat que sembra present i diem adéu a un mestre de la crítica, Marcos Ordóñez. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. La homilia del primer programa d'aquesta temporada el vaig dedicar a les novetats importants que suposava, primer, la inauguració del Teatre de la Unió Centre Cultural i després el nomenament del nou cap de programació i relacions externes del Teatre Auditori, Emma Vilalasau, al mallorquí Andreu Gomila, que tindrem l'honor i la satisfacció, com deia abans, de parlar amb ell a continuació. Així començava la homilia que tenia preparada ahir, però al migdia d'ahir vaig saber, per les notícies de migdia d'aquesta santa casa, que un error en les graderies ajornava la inauguració fins a principis del 2027, perquè aquestes graderies instal·lades no són retràctils. Malgrat que el projecte establia que no, que això ho havia de ser, jo, germans estimats, al·lucino cada cop més amb tot el que ha passat i em temo seguirà passant amb el Teatre de la Unió. Perquè la pregunta immediata que faig és... dos punts. Ningú, des de que teòricament estava el teatre acabat, a falta només de la corresponent instal·lació elèctrica necessària, havia provat el funcionament de les teòriques 12 plataformes, una de fixa i 11 de mòbils, que permetia convertir la platea en un únic espai diàfan, adaptant la sala d'espectacles al públic assegut o a altres formats? O és que precisament no es podia provar? O sigui, que ni setembre, ni octubre, ni novembre, ni programació a partir de febrer, de moment, continuem, germans, amb el que volia dir a part d'això. Ah, que ha aparegut de sobte. La segona homilia volia dedicar-la al Teatre Nacional de Catalunya i al Teatre Lliure. El primer per parlar de la confirmació, per mi comentada moltes vegades, que en els darrers 20 anys és el Teatre Nacional de Barcelona. Perquè de les 25 a 30 obres, aquest any 26, que es programen a la Sala Gran, a la Sala Petita, a la Sala Tallers o altres espais, només en giren una o dos, i encara gràcies. El dia 27 de maig vaig rebre un mail amb l'anunci de la presentació de la temporada 2026-2027. I al no veure si girava algun dels espectacles, vaig respondre demanant informació, personalitzant si alguna de les obres vindria al nostre teatre. El Teatre Auditori Emma Vilalasau Sant Cugat. Em van respondre el mateix dia, comentant que ho passaven la qüestió a no sé quin departament. I a hores d'ara encara estic esperant resposta. El que deia, benvolguts germans, Teatre Nacional de Barcelona. En el cas del Teatre Lliure, el de Gràcia, confirmar que la celebració dels 50 anys de la seva fundació i després de 10 anys el de Montjuïc, qui recorda ara el que va suposar un enfrontament entre un teatre creat per la Generalitat i tenia molt a veure la senyora Ferrusola, esposa de l'honorable president Jordi Pujol, o sigui el Teatre Nacional de Catalunya i un grup de joves rebels, iconoclastes, esquerrans i un llarg etcètera, primer que van refer el teatre d'una antiga cooperativa de consum, La Lleialtat, al carrer Consell del meu barri, germans, Gràcia. I després, quan es va inaugurar el de Montjuïc, l'any 2001, un enfrontament oficial entre Convergència i Unió, no ens oblidem d'Unió, i el PSC, aleshores amb Joan Clos i Mateu Alcalde, que havia substituït a Pasqual Maragall i sempre present, sempre, l'Antoni Dalmau. La programació dels 50 anys recorda aquella primera de Fabrià Puigcerver, Lluís Pasqual, Carlota Soldevila, Pere Planella, Imma Colomer, Anna Litzaran, Lluís Omar, etc., amb Bertolt Brecht i la seva òpera de tres rals,
o la vella Helena a partir de l'opereta de Jacques Offenbach, o recordar l'orquestra de cambra del Teatre Lliure amb Josep Pons i Lluís Vidal, Déu sigui lloat. Malauradament, també arribem, volguts germans, notícies que confirmen que la vida és curta, igual com a memòria per molts. I si no, penseu en què està passant a les enquestes polítiques i les darreres eleccions a Alemanya, per dir algun lloc. Es tracta de la mort d'un dels millors crítics d'arts escèniques, sobretot teatre, dels darrers 50 anys, que ens ha deixat als 69 anys, el passat dilluns, amb Marcos Ordóñez. Escriptor, periodista i crític cultural, les seves crítiques eren un anàlisi que superava el concepte habitual per recrear un món sensorial, estètic, emocional, del que sempre vaig gaudir. Per acabar-ho d'adobar, germans, aquest programa té un deute fonamental a Ordóñez, i és el seu nom, Molta Comèdia, que és el mateix nom, el mateix títol, d'un llibre, Cròniques de teatre 1987-1995, del propi Ordóñez, que recomano a tothom amb el mateix títol, que no el vaig utilitzar. Jo el vaig utilitzar ara fa 14 anys, precisament com a homenatge a la seva categoria professional i humana. I arribats aquí, benvolguts germans en les arts escèniques, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

Escolteu aquesta cançó, segurament t'estimo dels Amics de les Arts, perquè després dels tres monòlegs que es faran, el primer ja es va fer, per iniciar la temporada del Teatre Auditori, Emma Vila,

0: Doncs, clar, jo de les reunions i trobades formals, informals, que he tingut aquests darrers 3 mesos, la sensació, me'n recordo un dia al Mercat de les Flors, una persona, que no diré qui era, no cal, em va dir: no, no, és que hi ha els teatres nacionals de Barcelona, i després hi ha, que ve després, és el Teatre Auditori de Sant Cugat. Segurament per les característiques del teatre, que és un teatre molt gran, amb un equip tècnic magnífic, amb unes possibilitats també bastant bones, és un teatre especial fora de Barcelona. Tenint en compte que jo visc a Barcelona, som mallorquí, per mi Sant Cugat forma part de l'àrea d'influència de Barcelona, com formaran part dels teatres del Vall Llobregat, per exemple. I aleshores la qüestió és que la visió sempre ha estat molt bona, no? Sí que és veritat, el manco, això com ho veia jo des de fora, i quan me vaig encarar o fer front al projecte, que jo tenia la sensació que és un teatre que de tall més aviat clàssic, i que calia una mica ampliar una mica la paleta de colors, no? Simplement era afegir, jo que sé, una mica de rosa, una mica de groc, a dir que el que s'estava fent estava molt bé, però el teatre amb els últims 25 anys, ara que posaves tu la data, ha canviat molt. És a dir, jo mateix, jo tinc 49 anys, quan vaig començar jo, diguéssim, interessar-me pel teatre a nivell professional fa més de, doncs, això, 25 anys, hi havia un tipus de teatre o d'arts escèniques, per ampliar-ho, i ara no té res a veure. El 2026 no té res a veure amb el 2005. A nivell de, no només, evidentment, de nom, sinó a nivell de formats. Hi ha una sèrie de formats que s'han consolidat al cap dels temps, i per desgràcia moltes d'aquestes companyies que es dediquen a lo que es diu noves dramatúrgies o teatre híbrid, o es diu de moltes maneres, en teoria la normativa oficial a Catalunya és teatre híbrid, no han triomfat per tot Europa, i aquí no s'han cuat. O sigui, a Catalunya mateix no fa la feina que podríem fer, no? I aleshores jo crec que el gran canvi ha estat aquest, a banda de que evidentment es consoliden altres noms, i hi ha gent, jo que sé, jo quan vaig començar hi havia l'Ale Rigola, Sergi Belbel, Calixto Vieito, dirigint els grans teatres de Barcelona. De tots aquests, Calixto està a fora.
1: Òpera,
0: sí, el Rigola té un teatre de 60 espectadors, el Sergi Belbel els freelance, com aquest que diu, i ha canviat molt, no? És a dir, evidentment, l'any 2005 ningú es feia plantejament de gènere a les programacions teatrals, i ara és una cosa molt important. És a dir, i a més jo com a home estic més obligat que ningú a pararisment amb això. Llavors ha canviat bastant al respecte, no?
1: Jo sempre he cregut i he comentat moltes vegades que el programar un teatre com el Teatre Auditori necessita una capacitat molt àmplia, perquè evident, com deies tu, estem parlant de totes les arts escèniques.
0: I música.
1: I música. I per tant, s'ha d'anar alternant de fer-me que sigui equilibrat, intentar-ho com a mínim que sigui equilibrat, que si una setmana hi ha teatre, doncs hi ha el divendres i el dissabte hi ha música, la setmana següent si pot ser que hi hagi dansa, o si pot ser que hi hagi doncs un tipus de música diferent a la que hi ha hagut la setmana. Sí. I això penso que és una de les dificultats que té un programador com tu.
0: Jo crec que la principal dificultat que té un programador com jo al Teatre Auditori són les dimensions
1: també
0: del teatre.
1: També.
0: En el sentit que hi ha molts espectacles que es fan a Catalunya, o fins i tot que tu pots contractar a nivell europeu, que tu has de pensar dues vegades, en el sentit que tu tens un teatre de 920 localitats, que està acostumat al públic a una sèrie de coses, i la qüestió és, evidentment, la gent a vegades es pensa que contractar coses europees és molt car, i no és tan car, és possible. És a dir, grans noms

0: jo que sé, el ballet de Londres, doncs no el podràs portar, no, el London City Ballet, no? Però hi ha moltes coses que sí que es poden fer. I la qüestió, a vegades, és aquesta diversitat, evidentment. És una diversitat que és molt, molt bonica que existeixi, que és, evidentment la mantindrem, perquè tu, el més important per mi d'un teatre com l'Emma Vilarasau és que és un servei públic. I llavors és un teatre públic i llavors has de donar servei a tota la comunitat. Per això jo dic que el que havíem de fer era ampliar, el que intentarem fer era ampliar la paleta de colors per realment eixamplar aquesta comunitat, no?
1: El problema que apuntaves de la capacitat, aquests 900.000, tenint en compte que té un 85% d'ocupació, que és un percentatge altíssim, i comparable només al Liceu, és increïble, si tu penses, perquè ve molta gent que no és a Sant Cugat, que venen de Barcelona, de Cerdanyola, de Terrassa, etc. Sí. Però el que penso és que efectivament aquesta mida del teatre doncs condiciona moltíssim. Clar, ara hi havia la possibilitat aquest teatre estava previst que hi hagués una sala B.
0: Sí.
1: Aquesta sala B, en fi, no entrem perquè seria molt llarg i ens posaríem en un altre tema. Però aquesta sala B entre 350-400 unitats és imprescindible precisament per fer segons qui diu, perquè aquestes obres que tu parles, aquest canvi de gènere de teatre, continua sent teatre, evidentment, però aquest està fet generalment amb sales d'una capacitat que és mitjana.
0: Ja no, eh? A dir,
1: el Condet... El Villarroel, per exemple.
0: No, però, a dir, ja ha anat a Brussel·les al Teatre Nacional Való, diguéssim, francòfon.
1: Em referia aquí.
0: Sí, sí, però en el sentit que ja es fan coses a la sala gran del TNC, a la sala Fabià Puigcerver, i llavors els dies aquí també es poden fer. I a més, per mi, lo que estic veient i més o manco intuïa, que al final programar un teatre com l'Emma Vilarasau és com fer un festival. És a dir, perquè tu fas una o dues funcions, com a molt, d'un espectacle i és com un festival, és com el Grec o qualsevol festival que hi hagi aquí prop o allà lluny, és a dir, i llavors aquí la gràcia dels festivals que funcionen és quan hi ha un relat que explica tota la programació, és a dir, perquè tu vas del punt A al punt B, del punt B al punt C, és a dir, perquè fas les coses, no? I sobretot per això, i més un teatre municipal, un teatre públic, que tu, aquest festival ha de ser pels espectadors. És a dir, no s'ha de programar com a... És a dir, jo no programaré tot de coses que m'entusiasmen. És a dir, programaré moltes coses perquè s'ha de donar un servei al ciutadà de Sant Cugat.
1: Has d'ampliar una mica la visió.
0: Però bueno, jo com he estat crític generalista tota la meva vida, diguéssim, els últims anys sobretot, i treballant a Time Out i a la banca...
1: 10 anys el Time Out, no? Com a director?
0: No, el director 7.
1: 7 anys.
0: És a dir, però igualment continuar col·laborant com a crític i també que escrivia a La Vanguardia, doncs fas de crític generalista, vas a veure musicals a l'Apolo, jo vien a Poliorames, diguéssim, el que és teatre comercial, que segurament a mi moltes cada setmana em venia més de gust anar a la Fundació Brossa o a l'Antiteatre, però que també hi he anat, però havia d'anar al una mica més tirar cap al mainstream, que és el que et demanen aquests mitjans, no? I aleshores això doncs aprens a valorar coses, i jo havia canviat el punt de vista d'alguna crítica que a mi no havia fet ni fred ni calor a l'espectacle, però el públic estava entusiasmat, i llavors tu dius, bueno, potser és tu, que jo sempre he pensat que la gent sempre té raó, el públic sempre, jo som molt britànic amb això, per això aquí coincidiria amb el Gerald,
1: el Gerald, que és un anglès irlandès més català que ningú.
0: Sí, sí, però en sentit el públic sempre té raó, i a mi això, aquestes coses de que semblava molt progrés d'educar el públic, tot això són mandangues, en el sentit de que el públic El públic existeix per qualsevol cosa. Llavors, el que passa que avui en dia se l'ha d'anar a cercar un a un, espectador a espectador. I has de buscar els espectadors abans. Antigament, pel que m'han explicat els teatres municipals de Catalunya, pues la gent comprava abonaments i se menjava el que li posaven. Ara, sí, hi ha molta gent, per sort, que compra abonaments, però també hi ha molts tipus d'abonaments, hi ha abonaments a la carta, i abonament de dansa...
1: Sí. Selecció, no?
0: Però, de fet, l'espectador ha d'anar un a un a buscar-lo, i al final el que te van de veure els Amics de les Arts no serà el mateix que van de veure el Toni Mira, ni el mateix que anirà a veure l'Invencible Verano de Liliana, no van de veure potser la segona de Sibelius, o potser sí. És a dir, se li ha donat l'oportunitat.
1: Que està bé que sigui així.
0: Sí. I a dir que hi hagi veritat, però al final el que tu vols és que la gent torni, no? I que la gent repeteixi i provocar-li prou curiositat. Els que ha volgut el Toni Mira, pues, potser també pot venir a veure l'Elisir d'Amore, saps? És a dir, hi ha moltes coses que han de com diríem a Mallorca, has de provocar, has de tenir prou gola per venir-te al teatre. I nosaltres, el pla és que has d'anar a buscar els espectadors de sota les pedres.
1: Jo coincideixo totalment, perquè una de les coses que jo faig és dir la meva opinió, i al final pues, el públic s'ho va passar molt bé.
0: Sí, sí.
1: No tens raó, digues, és que és així.
0: Sí, sí.
1: Quan tu veus un públic que respon i es posa dret i és aplaudint i tu penses, doncs no sé, doncs, és la realitat és aquesta.
0: Sí, sí.
1: És aquesta.
0: Sí, sí, la qüestió és que, evidentment, jo crec que el diàleg va a espais, que és el que els falten, crec, espais pel risc, i perquè el risc no vol dir experimentar, és a dir, és dir, arriscar amb un teatre pot significar moltes coses, des de fer dues funcions d'una obra comercial a programar un espectacle que en principi podria ser minoritari, però és que hi ha grans minories a tot arreu. És a dir, jo m'he passat fa molt d'any que monto festivals de poesia i a mi em sorprèn, és a dir, que segons quines coses que venen 100 persones un dia que juga el Barça la Champions. I tu dius, bueno, clar, sí, hi ha 100 persones que prefereixen anar a sentir un recital de poesia.
1: I el 80% són dones.
0: Això sempre. Bueno, però la cultura avui en dia és així. I els homes que van és perquè les seves parelles o amics, amigues, el que sigui, a germans o mares, o el que sigui, els arrosseguen, no? També hi ha molts homes que
1: sí,
0: consumeixen cultura.
1: Sí.
0: És curiós, per exemple, jo he participat a més d'un club de lectura de poesia dels meus llibres i normalment són 50-50. Perquè, i me'n recordo una vegada parlar amb una dinamitzadora d'un club de lectura i m'ha dit, no, normalment el club de lectura hi ha moltes més dones, però els de poesia són els que hi ha més homes, saps? I jo vaig dir, m'ha resultat curiós.
1: Em sorprens, jo estava amb la idea de que també el percentatge continuava sent més gran el de...
0: A dir, evidentment públic, no públic, diguéssim, hi ha moltes espectadores, moltes lectores, però la qüestió és tant que és així, saps? I sort en tenim.
1: Bueno, una de les idees que jo vaig captar que la directora va dir, la directora Maria Farriol, va ser que una de les idees és aportar el màxim de públic jove. Mm-hmm. O sigui, fer una mica de recanvi des del tipus generacional.
0: Sí, no és tant un recanvi, el públic jove té molts inputs, eh? És a dir, tu si has d'anar... És molt complicat anar a buscar xavals de 25 anys perquè tu competeixes en les terrasses dels bars i en moltes coses. I mira, jo sóc molt amic del Salvador Sunyer, director de Temporada
1: sí.
0: Alta, i una vegada, és a dir, per mi és com el meu mestre, és a dir, si podia que existeix algun mestre, perquè em conec molt i han compartit moltes coses, i una vegada me deia, és a dir, fa no gaire, em deia, nosaltres ens matam aquí per fer bonament joves i espectacles per joves i tal. I llavors, quan miren les dades que van a veure els menors de 35 o de 30 i s'acaben a veure lo bo, els espectacles bons, és a dir,
1: es coneixen,
0: trien els espectacles, és a dir, evidentment clar, el dir, tu pots fer coses adreçades a joves que facin joves que s'han de fer. Perquè, el dir, tu has de propiciar el relleu generacional també entre els artistes. Però els joves, si tu els hi poses Pippington, vendran a veure Pippington. Si tu els hi poses La Truita, que és un gran espectacle, vendran a veure La Truita.
1: Dos sessions es faran, sí, sí, i estan gairebé plenes, sí, sí, a dia d'avui.
0: Sí, sí. A dir, si tu els hi poses a La Veronal, vindran a veure La Veronal. Vindran a veure grans...
1: Sempre està ple.
0: Vindran a veure grans espectacles. Que s'han de fer una manera de, també de fer que venguin els joves? Les entrades més barates. És a dir, no hi ha color, saps? És a dir, abans vendran gent més jove si tu poses les entrades a 18 euros que si no valen 30 euros. Ho has de poder fer també, això. És a dir, el catxet o el que pagues, no has d'anar perdent diners tota l'estona, perquè si no, els tancaran el teatre.
1: Tenint en compte, a més, que és diner públic.
0: Per això mateix, és a dir, en el sentit que hi ha moltes, no sé, els joves, de fet, l'altre dia també parlava amb un coreògraf que diu, no, que a Alemanya tenen la mateixa... No és un problema exclusiu nostre. No. Però bé, va una època, jo què sé, el Teatre Lliure fa uns anys que van aconseguir baixar la mitjana d'edat de 48 a 43, per exemple. Doncs, per alguna raó, és a dir, van baixar el públic, van baixar la recaptació, però al final, sempre algun any que tu has de picar pedra, que un any potser baixaran del 85 al 75, però estiran fent algun any els pagesos han de plantar, no poden tenir tot el dia, no poden collir blat de moro tot el dia, saps? Algun dia l'han de plantar, el blat de moro. Doncs al final és això, saps? I el teatre, el Gerard ja ho havia fet en això, que anava plantant i recollint, i això, quan tu és un projecte ni que sigui a mig plaç, algun any has de plantar.
1: Imagina que pots imaginar-te, hem compartit moltíssimes hores des que va començar, i jo l'he comprovat, i ho he comprovat a Madrid, i ho he comprovat a València, he comprovat l'altra connexió important, que és la connexió amb els companys programadors.
0: Sí, sí. Sí, sí, jo tinc la sort que com a, diguéssim, estava a l'altra banda, conec gairebé tothom. És a dir, artista, el que no coneixia gaire era aquesta banda intermitja, que és la part de la distribució. Però jo, bueno, jo, si jo, diguéssim, artistes, programadors, i no de, només de Barcelona, és a dir, tinc, conec molt també, una de les mestres és la Tena Busquets, directora dels temes de teatre d'Olot, sí, directora del Sismògraf, i és això. És a dir, la qüestió és tant que amb això ja, diguéssim, que ja tenia la feina feta.
1: Molt bé, Andreu. Doncs escolta, molt content que hagis vingut.
0: Gràcies a tu.
1: Et desitjo molta sort i, sobretot, que has de treballar molt.
0: Sí, sí, ja ho fem.
1: Has de treballar molt, sí, sí, i que, efectivament, es podeixi aquest canvi. Hi ha una cosa que no sé si tu tindràs a veure o no, sí, i és que aquest Sala B, que tenia que existir, no existeix, d'alguna manera, al Teatre de la Unió, que encara, bueno, que en aquest moment hi ha uns certs, sí, problemes i no, sí, sí, no serà tan ràpid com semblava, d'alguna manera es pot convertir en aquesta Sala B.
0: No, la Unió no serà la Sala B No, la Unió, jo estic a la comissió de programació amb 12 persones més, en el sentit, la Unió és un teatre que ha de tenir la seva personalitat, la seva vida, i hi ha sinergies, evidentment, que ens parlem constantment. Jo conec artistes que estan dins la Unió com a entitat. És a dir, la relació amb la Casa de Cultura, que és qui programa l'Unió, és excel·lent, i la qüestió és tant que és una gran, per dir-ho clarament, és una putada que no puguin obrir ara, no? Però,
1: sí,
0: però l'Unió no serà la Sala B. És a dir, en el sentit, perquè té una idiosincràsia i un origen, i això que no té res a veure amb el teatre, també té una gestió diferent, etcètera, no? És a dir, el Teatre Unió ha de començar a navegar més o menys amb una idea, amb una idiosincrasia pròpia, i en nosaltres el que hem de fer és parlar. És a dir, tu abans parlaves, has començat la teva encíclica
1: homilia
0: d'obertura del Nacional i el Lliure, els teatres nacionals, i al final el problema potser que jo he vist, sí que he detectat, mira, d'uns 3 mesos amb el negoci aquest, però és que ells parlen poc amb el territori, no? I en canvi el territori parla molt entre ells, no? I aquí el que hem de fer i el que estem fent, no el que hem de fer, que estem fent Teatre Auditori i la Unió, es parla, i estem parlant molt i compartint coses, etc. Els dies estan començant, jo també estic començant, és a dir que hi ha uns certs paral·lelismes aquí.
1: A veure si ho aconseguim.
0: Molt bé.
1: Andreu, moltes gràcies.
0: A tu.
1: I fins la propera.
0: Fins la propera.

0: I ara fem un salt mortal i hi passem a una altra cosa, perquè aquest programa és d'arts escèniques, de totes les arts escèniques. I ara estàvem escoltant Estrano. I per què escoltar Estrano? Perquè tenim aquí una soprano que cantava aquesta peça, aquest fragment de La Traviata. Ah, La Traviata, Giuseppe Verdi. Una de les 10 obres més representades cada any a tot el món. L'any passat, segons Òpera Base, 59.968 representacions al món. Ah, Estrano? Estrano questo o no?
1: Estrano, sí, molt estrano.
0: Alexandra, benvinguda al programa.
1: Bon dia. Gràcies, merci.
0: Marc, què tal?
2: Hola, benvinguda. Gràcies per donar-nos la benvinguda un altre cop més a la teva secció.
0: La 14a temporada. 14a temporada, imagina.
2: 14a ja?
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do. Ah. Mira, doncs jo...
0: No, el que passa que des de la ràdio ja seria, en segons quines coses, la 40.
2: Déu-n'hi-do.
0: No sé quan.
2: Però amb molta comèdia, 14 temporades?
0: 14 temporades.
2: Mira, apropa la meitat, 7. Des del 2019...
0: Bueno, jo veig que, de totes maneres, Marc, el senyor Marc Sala, tenor, però a vegada el promotor de Pròpera, i a Pròpera una entitat que ha fet molta cosa per l'òpera de Sant Cugat. Va començar per fer només doncs, unes trobades en les que es parlava d'una òpera i es prenia una mica de vi.
2: Sí, continuem fent.
0: L'atenem. Però a poc això ha anat augmentant.
2: Puc comentar perquè la nostra vocació és fer arribar l'òpera a tothom, i tothom és tothom. I això vol dir no només Sant Cugat, on, òbviament, hi tenim la seu i l'activitat principal, però anem també fent activitat a Barcelona, a Sarrià, sobretot, al Teatre Sarrià, o a la Casa Rondalla de Sarrià. També... I ara, des de fa pocs mesos, també ens van cridar, perquè la cosa es veu que va anar de boca a l'orella, ens van cridar a l'Ateneu de Rubí, on també doncs, ja feia temps que portaven fent un cicle de conferències i va haver-hi un canvi, i ens van demanar si podíem anar nosaltres, i també estem fent comunitat a Rubí, però és que això, la nostra idea, vull dir, la nostra ambició és, a través del festival que creem aquí, i la fer... produccions d'òpera de cambra a Sant Cugat, i tant de bo al Teatre de la Unió, que estem tots aquí, sempre com una sèrie a Netflix, això de la Teatre de la Unió, sempre hi ha un gir de guió que ho complica.
0: Un gir de guió ahir.
2: Ahir mateix, que sí, jo volia participar, de fet em vaig vull dir, voler involucrar-me amb aquesta inauguració, amb aquest gran càsting que van anunciar, i havia de ser el novembre, em sembla que ara no. Que
0: van esperar. Dir que seria final d'octubre, després va passar que seria primers de novembre, yeah. I ara està definitivament, no pot ser, perquè hi ha un problema greu...
2: Amb les grades, no?
0: Amb les grades.
2: Retràctils.
0: Les grades retràctils, que hi havia una fixa i 11 que tenien mobilitat, i no tenen mobilitat.
2: És molt important la mobilitat a la vida.
0: Però jo et diré una cosa, Marc i Alexandra, perdona, perquè...
1: No, no passa nada.
0: Sí que passa perquè afecta a totes les artes escèniques, afecta, en este cas, afecta a les d'aquí, però en general, i és un problema que porta 11 anys, hay un problema de 11 anys que en un teatre.
1: En el teatre, aquí?
0: En un teatro que tuvo que cerrar, y a partir de todo esto se han hecho una serie de gestiones, una serie de acuerdos, etcétera, etcétera, para poder conseguir que este teatro con mayor calidad en todos los sentidos se pudiera abrir, pero por problemas que se van produciendo de forma que no sabe si es misteriosa, la IA no tiene nada que ver. Ni Trump tampoco tiene nada que ver con esto. Pero el teatro... no s'inaugurarà hasta el mes de febrero, con suerte.
2: A veure, perquè és un teatre, a més, que està pensat per fer de tot, i de tot vol dir òpera, perquè té un fossat que es pot baixar i que hi caben exactament els músics que es demanen per fer les òperes de cambra, aquest tipus de gènere que nosaltres volem fer, i volem fer aquí a Sant Cugat, i volem portar-la per tota Catalunya i portar el nom aquestes produccions a l'òpera, a totes les poblacions que tinguin teatres similars d'aquestes característiques, que són els teatres que van ser... les òperes de cambra van ser pensades per ser fetes, no per fer-les a un gran liceu. O, vull dir, el liceu fa la feina grossa a Barcelona a nivell mundial, la Fundació Òpera Catalunya porta l'òpera al territori fent grans títols, com la Traviata, la Bohème, etc., que també és necessari, en auditoris grans com el Teatre Auditori, el Cursal o l'Atlàntida de Vic, però hi ha molts teatres, que són molt més petits, mitjanets, de 300 places, que ja existien a l'època de Rossini, de Monteverdi, i de totes les èpoques, de totes les èpoques, i de Bernstein, vull dir-te, del més Montsalvatge, i vull dir, des dels principis de l'òpera fins ara, hi ha compositors, grans compositors, que van fer òperes grans i òperes de cambra. Mm-hmm. I aquestes de repertori, doncs nosaltres és un nínxol que el volem ocupar i donar l'oportunitat a la gent perquè conegui aquestes obres de grans compositors a casa seva, al teatre de casa seva, a Valls, a Igualada, a Lleida, on sigui que ens convidin a anar-hi, creant-les aquí i portant-les a tot arreu. Això l'any que ve. Aquest any, de moment, hem d'esperar i fer-ho a la sala clave.
0: Però comencem pel calendari de lo que immediatament passarà d'aquí fins al mes de desembre.
2: Clar, perquè la tardor, si arriba tardor, arriba el festival a pròpera, cada tardor.
0: El festival pobre que diu, i tenim el dia dimarts 29...
2: Comencem el dia dimarts, 6 d'octubre. El dimarts 29, sí, farem una xerrada...
0: Ateneu Sant Cugatenc.
2: Ateneu Sant Cugatenc, que fem la xerrada sobre Aïda, òbviament. Sí, perquè això fem cada mes. Això fem durant tot l'any, que un dimarts de cada mes ens trobem a l'òpera Entre Copes de l'Ateneu a explicar òperes. En aquest cas serà l'Aïda.
0: I el dimarts 6 d'octubre, el concert inaugural amb l'Alexandra, el Simon Orfila i en Josep Bufón acompanyant el piano.
2: Ah, exacte, un concert inaugural de luxe.
0: Bueno, Alexandra, com te definiries? Soprano de coloratura?
1: Es una soprano, puede ser ligera, pero puede ser una soprano con un poquito más voz, un poquito más... O sea, no es una soprano...
0: Lo que hemos oído uh-huh. antes de empezar...
1: Es más soprano... Bueno, la Traviata es más para una soprano lírica, se llama en italiano, no lo sé si en español...
0: Sí.
1: Pero se puede cantar también una soprano más ligera. O sea, yo soy una mezcla, soprano lírica, coloratura. Un poquito de los dos.
2: Lo tienes todo.
0: Bueno, pero una mezcla en este caso que tienes capacidad para poder hacer más de los papeles, más de los protagonistas.
1: Muchos protagonistas de bel canto, por ejemplo. De Donizetti, Bellini, Verdi... Todo eso. Pero no puedo cantar, no canto mucho Puccini, por ejemplo, porque Puccini ya está un poquito demasiado dramático para mi voz. Pero Traviata creo que es el límite ahora para mí, porque tiene momentos muy dramáticos también. Y por eso muchos sopranos...
0: ¿Mozart, la flauta mágica?
1: ¿Falta mágica en Traviata?
2: La
1: flauta mágica. Sí. Bueno, sí. Yo canto también La Reina de la Noche.
2: Le hemos cantado juntos,
1: de hecho. Sí, exacto.
2: Extraordinaria.
0: A eso me refería.
1: Sí, por eso es una soprano coloratura, sí, La Reina de la Noche. Pero, bueno, es que yo, por ejemplo, podría cantar también Pamina, que es más lírica.
0: Sí.
1: Así que tengo las dos facilidades, pero canto más coloratura.
0: ¿Qué ahora te gusta más?
1: Buena pregunta. Es que a mí me encantan los papeles que tienen los dos. O sea, todos...
0: Pero desde el punto de vista dramático, uh-huh. desde el punto de actuación, porque la ópera tiene la voz, pero...
1: La actuación también
0: tiene
1: que ser una actriz también en este año moderno. Bueno, es que... Decimos que los dos me gustan y... El canto y la actuación que necesitas hacer para un papel como Traviata, pero sí.
0: Muy bien. Marc, ha preparat aquest concert inicial, que seria la presentació de la programació, I després hi ha dos òperes d'aquestes, Robert de Bejo, per una banda,
2: sì,
0: i per la banda la Cerenentola, que és una peça mestra. Però hi ha també un especial infantil o...
2: També, cada any no ens oblidem dels petits i també tenim una sessió per famílies que sempre s'omple de seguida, gràcies a Déu, perquè no ens oblidem d'ells, però el moll de l'os, bueno, comencem forts, perquè, clar, el Consell Inaugural és de luxe, i ho deia de veritat des de... amb tota la humilitat, però amb tota la, també la il·lusió, perquè hem aconseguit que vinguin dos figures importantíssimes, sempre seguint la nostra lògica d'una persona consagrada, com és en Simon Orfila, baix menorquí, que ara està cantant la Ida al Liceu, i per això l'hem pogut enganxar. Però, clar, el Simon Orfila, no sé si els santcugatens el coneixen, però qui li agrada l'òpera sap qui és, perquè ha cantat els millors teatres del món.
0: Sí.
2: I, a més, és una persona consolidada, és un dels, potser, dels 5 cantants d'Espanya més importants a nivell internacional ara mateix.
0: L'he vist a Don Giovanni.
2: Don Giovanni, excel·lent. A més, és un tio excel·lent, vull dir que, a part que la veu impressiona, enamora el públic perquè és molt proper. I clar, això compaginat amb un perfil més emergent, més jove, però també hi ha una carrera consolidada, que és a casa d'Alexandra Novakovsky, que, si no és tan famosa, li avala el fet de que ja ha cantat al Metropolitan Opera House, que és de Nova York, que és la meca, diguéssim, de qualsevol cantant d'òpera, o va fer també la Gilda de Rigoletto a Oviedo.
0: La Gilda, no he pensat en Gilda.
2: Sí.
0: Ah, sí. Que...
2: Verdad, la veus,
0: claro.
2: I, clar, ens faran un concert inaugural de, molt proper, a la Sala Clavé, el dia 6 d'octubre, on podrem viure l'òpera de molt a prop.
0: Amb dues grans veus. Hi haurà duos i àries?
1: Sí, tenemos los dos, exacto.
2: ¿Qué, por dónde van los tiros? A ver, explícalo tú, el repertorio que habéis escogido.
1: Bueno, es una mezcla de todo.
2: Grandes hits, ¿no? Son cosas bastante... espectaculares.
1: Sí, yo diría que sí. Bueno, exacto, cosas de soprano coloratura. Para mí, por ejemplo, de Blondchen, de Mozart, en alemán se llama Die Führung aus dem Serail,
2: sí,
1: pero en español...
2: El rapto del Serail, de Mozart.
1: Eso, exacto. Y voy a cantar un papel bastante... Bueno, una aria bastante aguda. Pero luego una aria, por ejemplo, de una soprano lírica desde Juliet, de Romeo.
0: Sí, eso, sí.
1: Y luego vamos a cantar unos duetos juntos con Simón, que me hace mucha ilusión cantar con él, y una de mis favoritas, que es bueno, uno de mis favoritos, que es el dueto de Le Désir d'Amore con Dulcamara y Adina.
0: Muy bien, muy bien.
1: Que me gusta mucho.
0: Bueno, estaremos pendientes del concierto y guárdame un sitio para verlo.
2: Sí, t'hi esperem. Ja m'has de dir on t'agrada i ja te reservem. I sí, el que deies, també farem el 25 d'octubre una selecció de l'òpera Roberto de Veré de Donizetti, que a més seran 4 cantants, entre ells jo, però és que els altres tenim a Carmen Buendía, que hi ha Olga Siniakova, mezzosoprano, que van triomfar amb la norma aquesta de Sabadell, on jo també hi era, per d'aquí la confiança. I després Carles Daza, també d'aquí,
0: sí,
2: de Sant Cugat, baríton, que precisament la debutarà d'aquí un temps a l'òpera d'Oviedo, o sigui que és una presa de contacte amb el rol, que després portarà un gran teatre com és Oviedo. O Pablo Ruiz, això, quan la tornem a fer, perquè a Sarrià també la farem, el teatre de Sarrià el dia 18 d'octubre, i serà amb el Pablo Ruiz, que és també un gran baríton de Huelva, que també se l'està preparant per cantar a Bilbao. O sigui que Sant Cugat, sembla que aquí no, vull dir, no hem d'anar amb complexes, vull dir, en el sentit que a propera encara és un festival molt proper, però d'una gran importància per això, per la qualitat dels intèrprets que
0: podem... I diem també Cendrillon.
2: Que... Cendrillon, que és Cenerentola, perquè, clar, en italià és molt graciós, no? És la Ventafocs. Però en cada idioma, Cinderella, Ventafocs, Cenicienta, Cendrillon... Bueno, és la Ventafocs. Però aquesta és una versió que no coneixem gaire, que és una òpera de cambra de 50 minuts, d'una hora, de Pauline Viardot, d'una compositora francesa.
1: Lo hice
2: sí, una vez.
1: Sí,
2: la
1: Sonriant, sí, exactament, sí. Ah, ok, no, pues no sé. Ya, pensaba que es el Genet entre la Dirocine, mamá. ¿Hacéis?
2: No, hacemos la de la Pauline Viardot, que es muy bonita, es muy, muy bonita.
1: Ay, qué guay.
2: Y lo haremos con alumnos de l'Òpera Estudio, que es la Academia de Perfeccionament,
0: que feu,
2: que fem aquí en un stage de dues setmanes, de gent que, mira, per 7 rols es van presentar 64 persones de 17 països diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: I ha sigut un èxit brutal, perquè ja portem una... Bueno, això és el premi d'haver-ho fet bé els altres anys.
0: Això ho farem el 29 de novembre, també a la Sala Clavé.
2: A la Sala Clavé, el 29 de novembre.
0: O sigui, hem d'esperar que tot el que fareu a la Sala Clavé aquesta vegada,
2: sí,
0: l'any que ve es pugui fer el teatre.
2: S'ha de fer, perquè és el lloc que li toca. És el lloc on podrem posar una petita orquestra, on podrem posar tota la caixa escenotècnica amb vestuari, llums i... Vull dir, ja hi posarem vestuari, però l'escenografia, les llums... Vull dir, és l'espai natural que li pertoca aquest tipus d'espectacle.
0: Doncs estic molt content. Alexandra, espero ver esas diferents formes
1: de
0: poder,
1: sí,
0: de canto. Y en fin, que se continúe. Y cuando haya aquí un tipo de representación escénica, tal como tiene que ser, también estés.
2: Y tan que sí. Esperen poderla.
1: Espero que el teatro pueda abrir.
2: Y que tú estés disponible para volver. Tu agenda lo
1: seguro,
2: permite.
1: Siempre.
2: Gracias.
1: Sí, sí.
0: Muy bien, Marc. Entonces, se ha acabado el temps, como pasa siempre, eso va muy rápido.
2: Sí.
0: I la propera vegada ens veurem.
2: Sí.
0: O sigui, quan tinguis ja... Quan ja estigui pensat la segona part de la temporada, llavors tornem una altra vegada a parlar-ne i tu me pots fer. I jo ja saps, a més, doncs si tinc ocasió, ho posaré molt tot.
2: Gràcies, i tant de bo. Només convida la gent que agafi ja entrades perquè són numerades i ara és el moment d'agafar les millors butaques a la nostra web.
0: Quina capacitat tens?
2: 150.
0: 150.
2: 150, però necessitem un espai de 300 o més.
0: I tant.
2: Clar.
0: I tant, segur.
2: Però sobretot ara hem fet aquesta novetat que la gent pot triar la seva butaca numerada si entren a propera.cat. I allà doncs, podran escollir, ara que encara en queden de bones, que no es perdi l'ocasió de posar-se ben endavant.
0: Doncs ens despedim i us deixo una mica de música, precisament amb el Simon Orfila. I què fa? Madamina, il catálogo è questo.
2: Gràcies.
0: Gràcies als dos.
2: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Illa ha respost així les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonament del Congrés que reconsiderin la seva posició quan es torni a votar. La declaració l'ha feta des de Sabadell en un acte per anunciar que el municipi recupera la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. Ens amplia aquesta informació la Núria García des de Ràdio Sabadell.
2: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament Generalitat.
3: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai.
2: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
1: I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. I Barcelona gaudeix de les festes de la Mercè amb actes per a tots els públics. Aquesta hora, amb la mirada posada a la jornada castellera a la plaça de Sant Jaume, ens amplia aquesta informació la nostra companya Esther Minguell.
4: Bon dia, en breu començarà la plaça Sant Jaume a la diada castellera de la Mercè amb la participació de les 8 colles locals de la ciutat. Els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els castellers de Sarrià i els Escardats. Una cita molt esperada i on es podrà veure el nou cas de la Canalla, que s'estrena aquí a Barcelona i també a Tarragona per les festes de Santa Tecla. La plaça Sant Jaume és ara plena de gom a gom per veure els balls de l'Àliga i els gegants de la ciutat que han arribat fa mitja hora després de la passada i el seguici de la Mercè que ha omplert els carrers de Ciutat Vella. I és que la cultura tradicional i popular és aquest matí la protagonista del Dia de la Mercè a Barcelona.
1: Gràcies, Esther. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: I bon dijous 24 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 24 de setembre, avui amb el repàs de la victòria del Barça i a l'estrena de la Champions femenina 5-2 contra el París Futbol Club, una victòria amb remuntada inclosa després del gol inicial de les franceses en un Barça en quadre amb nombroses baixes i amb Pere Romeu havent de fer malabars per fer un 11 amb garanties. De fet, només 11 jugadores de camp tenia Pere Romeu ahir del primer equip per disponibles. Parlem molt de futbol, també de l'empat a 1, en aquest cas a la primera federació masculina entre el Sant Andreu i el Real Madrid Castilla, també disputat ahir, i amb la mirada ja posada en el cap de setmana, en el cap de setmana aturada de seleccions, a la primera divisió masculina, però, per exemple, demà juga el Girona, a la segona divisió, un Girona que també perd 6 internacionals en aquesta aturada, i dissabte, com dèiem, la selecció espanyola, amb 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, Roberto Fernández, que avui l'escoltarem, jugarà contra Anglaterra, a Wembley en aquest cas. Molt futbol, però també bàsquet, amb la victòria del Cadí Basseu ahir a la Lliga Catalana Femenina i l'inici del Barça de l'Eurolliga masculina aquest vespre al Palau Blaugrana contra l'EFES Istanbul. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça s'estrena amb victòria a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes.
1: Amb només 11 jugadores de camp, el primer equip disponible, Pere Romeu va haver de tirar del filial, sobretot a la segona meitat, per acabar guanyant 5-2 ahir al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les franceses es van avançar al minut 5, però el Barça va remuntar amb dos gols de la nouvinguda Caroline, que es va estrenar a l'11 i com a golejadora Eva Pajor, Clara Serra Jordi i Caroline Graham Hansen. A la segona part, Pajor va completar el seu doblet i el París va obtenir alguna arribada i va acabar fent un segon gol.
0: El Barça que suma els 3 primers punts, però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què vam tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez.
1: El vigent subcampió d'Europa va passar per sobre del Servet Suís, a qui va guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima 1-0 a l'Àustria Wien. També ahir es va jugar el Lovaina 0-Roma 0. Precisament, el conjunt italià és el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, dimecres de la setmana vinent en el torn de tarda a 7:45.
0: Veurem si ja pot recuperar efectius per a Romeu, tenint en compte que aquest diumenge 5 blaugranes juguen la final del Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola.
1: Carles Julià i Aixa Càmara amb fitxa del primer equip, a més de Noah Jiménez, Rosalía Domínguez i Júlia Torres, jugaran el títol diumenge contra Corea del Nord. Amb la selecció espanyola també hi ha les blaugranes, Ainhoa Gómez i Celia Segura, cedides al Deportivo i a l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: En categoria masculina, la primera divisió s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels partits de seleccions.
1: 17 jugadors del Barça han viatjat amb la seva selecció, 3 de l'Espanyol i 6 del Girona, que no s'atura i ha de jugar demà contra l'Albacete. Avui s'estrena l'agarenc Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola absoluta, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: L'Anglaterra, per exemple, d'una altra valorana, com és Anthony Gordon. No s'aturen, com dèiem, les categories inferiors i ahir vam tenir un partit de la primera federació masculina amb presència catalana.
1: Empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc s'havia avançat en el tram inicial de partit, però Pau Darbre va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat. Els quadribarrats tornaran a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada.
0: En bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina rebent al Palau a l'Efes Istanbul.
1: Un conjunt blaugrana en plena construcció després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulic, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. El partit d'avui, a partir de 9:15 del vespre al Palau, servirà, a més, per inaugurar els actes de celebració del centenari de la secció.
0: I en categoria femenina, també en bàsquet, ahir el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana Femenina a Reus.
1: Les urgellenques van superar a la final l'Espart Girona per 72-67 en un partit que van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser la MVP amb 14 punts i 16 de valoració. És la 8a Lliga Catalana per al Cadí la Seu, que se situa només 4 en el palmarès general de les 11 que ha guanyat l'Uni.
0: Les gironines, per cert, que ja saben qui serà el seu rival en l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina.
1: L'equip de Roberto Íñiguez haurà de superar l'AMLAC Cornut Turk, que ahir es va imposar clarament al Panathinaikos grec. Serà dimecres de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontejau.
0: Tornant a la Lliga Catalana, abans de la final absoluta s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge,
1: que se'l va endur la penya guanyant 70-60 el Lima Horta. Canaia Pinto va ser l'MVP per a un joventut que torna a guanyar el títol de Lliga Challenge 4 temporades després.
0: En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina amb 4 partits.
1: Empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat, golejada del Palau 6-1 en el duel vallesà contra el Cerdanyola, victòria del Vigues i Riells per 4-2 contra el Manlleu i, finalment, triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat.
0: En categoria masculina, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta hoquei Lliga Catalana.
1: Duel en què, en aquest cas, és avançat a la tercera jornada amb un Pons Lleida-Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre.
0: I un últim apunt de waterpolo amb un resultat d'ahir de la divisió nord masculina.
1: Victòria del Sabadell 15-17 a la piscina del Mediterrani a Sants en el duel pendent de la primera jornada de Lliga.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Divendres, dissabte, Carme, volíem dir, tindrem futbol i hoquei patins.
1: Doncs a les 4 de la tarda, les televisions locals i a la xarxa Més es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata masculina del grup Nord entre el GEC i l'hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa Més el debut de la Unió Esportiva Santboiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda a les televisions locals i a la plataforma de streaming Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club de Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Dijous 24 de setembre, festiu a Barcelona i en altres indrets de Catalunya, però aquí seguim fent l'enjoc. 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Victòria ahir del Barça en el debut a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes i el gol inicial del París Futbol Club, que va sorprendre un Johan Cruyff que no arribava a mitja entrada, les blaugranes van saber sobreposar-se ràpidament i ja havien remuntat i golejat abans del descans, amb el debut golejador de la nouvinguda Caroline, que també s'estrenava com a titular, i Dianes també declara ser de Jordi, que també va fer el seu primer gol en Champions, Eva Payor i Graham Hansen. Amb el 4-1 al marcador, el Barça va contemporitzar una mica la segona meitat, tot i que Payor va tornar a marcar per fer el seu doblet, i les franceses també van tenir aproximacions, una de les quals va acabar amb el 5-2 definitiu. Escoltem una de les protagonistes del partit, la jove migcampista Clara Serra Jordi, que, com dèiem, s'estrenava com a golejadora de la Champions, completant una molt bona jugada d'estratègia.
1: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts. Sumant minuts i intentant agafar el ritme de l'equip de nou i contenta d'avui haver pogut sumar minuts. Bueno, sí, al final totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell, intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
0: La bona notícia més enllà de la victòria és que l'ensurt de Clàudia Pina sembla que es quedarà només amb això i la de Montcada i Reixac no té cap lesió. El Barça suma els primers 3 punts però no és líder en aquesta primera jornada de Champions, en què van tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olímpic de Lió, de Jonathan Giraldez, que va fer un cop de puny sobre la taula i va passar per sobre del Servet suís per 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, ahir només va poder guanyar 1-0 per la mínima a l'Àustria Vienne. També ahir es va jugar l'Obaina 0-0, precisament el conjunt italià és el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, la setmana vinent a la capital italiana, dimecres, en el torn de tarda, 6:45. Més futbol. En categoria masculina, recordem que tenim ara més de 2 setmanes d'aturada a la primera divisió pels partits de seleccions. Avui, per exemple, debutarà l'agarenc Xavi Hernández dirigint els Països Baixos contra la nova Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola, amb 7 catalans, 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, jugarà dissabte a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon, també en Nations League. Precisament el davanter perico Roberto Fernández, que s'estrena en una convocatòria amb l'absoluta espanyola, va comparèixer ahir en roda de premsa i va aprofitar per agrair al seu club, l'Espanyol, l'oportunitat de que l'ha fet ser on és ara, formant part de la vigent campiona del món.
2: Al final es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
0: Un Roberto Fernández que asegurava també que s'havia de seguir guanyant i que s'havia de passar pàgina del passat.
2: A ver, nosotros al final lo que queremos enfocarnos es en querer ser mejor que lo que ya se ha cumplido, ¿no? Ahora vamos por Inglaterra, que es el siguiente partido. Nosotros vamos ahí partido a partido y claro, demostrando que porque hemos sido campeones, pero para demostrarlo pues tenemos que seguir ganando y clasificarnos, ¿no?, para la Nations.
0: La selecció espanyola, com dèiem, jugarà dissabte a Anglaterra en aquesta primera jornada de Nations League. I tornant als clubs, ahir es va jugar un partit de primera federació masculina pendent de la quarta jornada amb un empat a un entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc es va avançar en el tram inicial de partit, però Pau d'Arbre, que aquesta setmana, recordem, ha passat per aquí a l'enjoc, va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat. Tot i que el Castilla va tenir les ocasions més clares, amb una bona actuació de la porteria d'Iñaki, que va ser novetat a l'11, va fer que el Sant Andreu pogués mantenir l'empat i sumar un valor punt. En parlava així l'entrenador quadribarat, Nacho González.
3: Las sensaciones de tranquilidad, ¿no? Y eso quiere decir que estoy satisfecho, ¿no?, con lo visto. Un punto creo que es sumar. Lógicamente, antes del partido, pues quieres encontrar los tres.

0: pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i hem tingut per poder marcar, però bueno.
1: L'anècdota del partit, per cert, va ser l'apagada dels llums de Can Dragó a mitja segona part per un problema elèctric que va obligar a aturar el partit uns minuts. La Unió Esportiva Sant Andreu que tornarà a jugar dissabte al nou estadi Costa Daurada contra el Nàstic de Tarragona, el primer duel català de la temporada d'aquesta primera federació. Diumenge a mitjà jugarà a l'Europa, precisament a Can Dragó, a l'estrena a la banqueta de Luis Blanco, el nou entrenador contra el Rayo Majadahonda. I en bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent el Palau a l'Efes d'Istanbul, un conjunt blaugrana que està en plena construcció, acoplant les peces després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulic, i que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa, diumenge passat contra la Penya. Escoltem el tècnic eslové a la prèvia, conscient de l'exigència que ha de tenir el Barça malgrat tots aquests condicionants.
2: No puc esperar per sentir aquesta energia blaugrana. Tant de bo puguem tenir el pavelló ple amb tants aficionats com sigui possible en l'inici de temporada. Crec que amb el Palau ple i l'energia que ens aporta l'afició ens pot ser de gran ajuda en aquest partit tan important contra un equip amb molta qualitat. Per part dels jugadors, el primer és que necessita una reacció després d'aquest partit de 101 punts contra la Penya. Hem de tenir una reacció especialment en l'energia i també la intensitat en defensa ha d'estar a un altre nivell, perquè aquest equip, l'Efes, està construït per jugar almenys als play-offs.
1: Continuen lesionats Ebuam i Makundu per part blaugrana, que també esperen l'arribada d'una última incorporació per al joc interior. Avui visita el Palau l'Efes, com sentíem, el Sekulic que li va donar com a mínim construït per als play-offs, un Efes entrenat per Pablo Laso i amb Mike James com a director de joc, el base que tenia fitxat aquest estiu al Barça, però que finalment no va venir. Tot plegat en la inauguració al Palau dels actes de celebració del centenari de la secció, el partit a 8:45 del vespre. I en categoria femenina, ahir el Cadí la Seu es va proclamar campió de Lliga Catalana a Reus, superant a la final a l'Espart Girona 72-67, un partit que les usellenques van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser l'MVP amb 14 punts i 16 de valoració, mentre que per part gironina la millor va ser Iana Martín, nou fitxatge de l'equip de Roberto Íñiguez i que ahir debutava. És la vuitena Lliga Catalana del Cadí la Seu, que se situa només 4 en el palmarès general de les 11, que, de fet 12 que ha guanyat l'Uni. La crònica és de UAU Lleida de Ràdio, Sergi Guiu.
3: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que Laia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Tursellenc per capgirar un marcador que portava el 7 i 6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadira Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable al Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadira Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. L'entrenador Pepe Vázquez destacava la qualitat humana, la feina diària i la voluntat de representar la Seu d'Urgell com els ingredients que va dur al seu equip a emportar-se la Lliga Catalana.
4: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy, muy, muy, muy bien. Creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta, jugadoras muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la Seu. Hoy han luchado como jabatas, ¿no?
3: Per la seva part, una de les destacades del Cadí la Seu, Laia Reventós, deixava clar a TV3 que la Lliga torna a ser el tursellenca, tot i la dificultat que té sempre jugar contra el bàsquet Girona.
5: O sigui, estic molt contenta d'haver recuperat el títol, perquè l'any passat se'ns va escapar i crec que l'equip ha fet molt bona feina. Sí, i tant, l'Uni Girona té un gran equip i sabem que ha fet una gran pretemporada, però nosaltres hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i crec que ens ha funcionat.
3: Marina Mata del Cadí la Seu va ser escollida l'MVP de la final.
1: Gràcies, Sergi. Abans d'aquesta final s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge, que se'l va endur la Penya, guanyant 70-60 al Lima Horta. Ràdio Ciutat de Badalona, Xilia Pujol.
6: La Penya s'emporta la Lliga Catalana Challenge després de tombar el Lima Horta en la final per 70-60. Les badalonines van signar una gran segona part i de la mà de l'oficiatge Naya Pinto, autora de 21 punts, es va imposar el conjunt barceloní. La Penya va arribar a tenir 10 punts de renda al tercer quart amb el 45-35. Van anotar totes les jugadores que van jugar a l'equip de Fabián Téllez, incloses les quatre júniors, amb un paper destacat d'Emma Lorbeck. I això que encara faltaven dues de les darreres incorporacions, Acullo i la nord-americana Ros Michó, que han de sumar un plus físic important a l'equip. Escoltem el tècnic al postpartit.
7: Ha sigut el pitjor partit el que ens fet, i mira que era només el tercer, no? Bueno, paciència per seguir...

0: construint, sabem on estem, qui falta, que són les dos grans i que ens donen una mica més de solidesa, i fallant-ho tot, pues hem ficat 70 punts, no?
1: El proper partit de la penya ja serà compromís de la Lliga Challenge a l'Olímpic contra el València B. El maig serà diumenge 4 d'octubre a 1:45 del migdia.
2: Gràcies, Sílvia. En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina, a l'hoquei Lliga Catalana Femenina, amb 4 partits, empat a 4, entre Mataró i Sant Cugat, un partit de disputat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
3: Empat de mèrit del Club Hoquei Mataró en el debut a la Lliga Catalana. En el partit corresponent a la primera jornada de la fase de grups, les mataronines han empatat a 4 davant del Sant Cugat, un equip de nivell que porta temporades a l'hoquei Lliga. El Mataró ha posat distància a l'electrònica en els primers 10 minuts. Les mataronines s'han avançat amb un gol de Marc Parés, l'1-0, que ha rematat una jugada embolicada a l'àrea rival. Tot seguit, la capitana Farners Prat ha fet el segon després de culminar una jugada personal. Automàticament, però, el Sant Cugat ha retallat distàncies amb el 2-1 d'Ari Martínez. Ja a la segona part, les visitants han empatat a 2 amb un altre gol de Martínez. I a més, el Sant Cugat ha pogut capgirar el marcador amb el 3-2. Montbrú ha tornat a empatar per les mataronines en l'intercanvi de cops entre tots dos equips a la segona part. I Prat, en el seu segon gol del partit, tornava a avançar al Mataró. A menys de mig minut del final, però, l'equip del Vallès ha empatat amb el definitiu 4-4, amb hat-trick d'Ari Martínez. Tot i l'avantatge de dos gols inicial al marcador, el nou entrenador Climent Muñoz creu que no han entrat prou bé al partit.
4: Bueno, les sensacions han sigut bones. Hem sortit una miqueta fredes a la primera part, però bueno, això ho hem arreglat. Al final jo crec que hem dominat el partit, hem tingut ocasions, hem arribat molt a porteria. En línies generals, la valoració que faig és una valoració positiva. Les jugadores ho han donat tot, l'actitud ha sigut molt bona. Sant Cugat és un equip ja consolidat a l'Hockey Lliga. Nosaltres veníem amb jugadores que no havien jugat mai a Hockey Lliga.
3: El Club Hoquei Mataró jugarà el segon partit del grup a la pista del Cerdanyola dissabte al vespre.
2: Gràcies, Oriol. D'altra banda, golejada del Palau, 6-1 contra el Cerdanyola en el duel vallesà. Victòria al Vigues i Riells, 4-2 contra el Manlleu. I finalment, triomf clar del Voltregà, 2-5 contra l'Alpicat. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: El debut a la Lliga Catalana Femenina 26-27 no ha estat ni de bon tros el desitjat per part del lleidanet Hoquei Club Alpicat. Les del Segrià han estrenat la fase de grups amb derrota davant el Voltregà, l'únic partit que tindran a casa seva. Un enfrontament on el conjunt visitant va obrir la llauna quan faltaven poc més de 15 minuts per la fi de la primera meitat. El Voltregà va ampliar distàncies a falta de 9 minuts i amb el 0-2 va arribar la primera reacció al Picat. Inés Joanola, pocs segons després del segon gol visitant, va retallar distàncies amb l'1-2, amb el qual el partit se'n va anar al descans. Ja a la segona meitat, a falta de 14 minuts, el Voltregà va tornar a obrir escletxa amb l'1-3, marcador que no es mouria fins als darrers 6 minuts de partit, quan Maura Santo, de l'Alpicat, tornava a posar el conjunt local a un gol de diferència amb el 2-3. Les opcions de l'Alpicat, però, es van esfumar un parell de minuts després, quan el Voltregà va col·locar el 2-4 i a falta d'un minut sentenciava definitivament amb el 2-5. Aquest diumenge, el lleidanet Hoquei Club Alpicat visita el Manlleu a les 12 del migdia en la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Catalana Femenina.
2: Gràcies, Sergi. En categoria masculina, per cert, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta Hoquei Lliga Catalana, en què en aquest cas és avançat a la tercera jornada, amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre. I un resultat d'ahir de waterpolo: ahir es va recuperar un partit pendent de la primera jornada de Lliga, la divisió nord masculina, amb victòria del Sabadell ajustada, 15-17, a la piscina del Mediterrani, la Josep Vallès.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon dijous, 24 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 24 de setembre, avui amb el repàs de la victòria del Barça i en el debut de la Champions femenina, 5-2 contra el París, el Johan Cruyff. També parlarem de bàsquet en la victòria, en la prèvia de l'estrena d'aquest vespre del Barça a l'Eurolliga masculina i també de la victòria del Cadí la Seu ahir contra l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana disputada a Reus. I rugby, amb l'entrevista a l'entrenador del rugby Sant Cugat masculí, Martín García, per parlar de l'inici de Lliga d'aquest cap de setmana, en què els santcugatencs s'enfronten a l'altre equip català de la nova divisió d'honor d'elit, el Barça. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça s'estrena amb victòria a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes.
1: Amb només 11 jugadores de camp del primer equip disponibles, Pere Romeu va haver de tirar del filial, sobretot a la segona meitat, per acabar guanyant 5-2 ahir al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les franceses es van avançar al minut 5, però el Barça va remuntar amb gols de la nouvinguda Kerolin, que es va estrenar a l'11 i com a golejadora. Eva Pajor, Clara Serra Jordi i Caroline Graham Hansen. A la segona part, Pajor va completar el seu doblet i el París va tenir alguna arribada i va acabar fent un segon gol.
0: El Barça, que suma els 3 primers punts, però no és líder d'aquesta primera jornada de Champions, en què vam tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olympique de Lió, de Jonathan Giraldez.
1: El vigent subcampió d'Europa va passar per sobre del Servet Suís, a qui va guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima 1-0 a l'Àustria Wien. També ahir es va jugar Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià. És el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions en dimecres de la setmana vinent, en el torn de tarda a 6:45.
0: Veurem si ja pot recuperar efectius Pere Romeu, tenint en compte que aquest diumenge 5 blaugranes juguen la final del Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola.
1: Carles Julià i Aixa Càmara amb fitxa del primer equip, a més de Noa Jiménez, en Rosalía Domínguez i Júlia Torres, jugaran el títol diumenge contra Corea del Nord. Amb la selecció espanyola també hi ha les blaugranes Ainhoa Gómez i Célia Segura, cedides al Deportivo i a l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: Dissabte va ser jugar el Barça de nou, en aquest cas de partit de Lliga F, a les Gaunes contra el Logroño. En categoria masculina, la primera divisió s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels partits de seleccions.
1: 17 jugadors del Barça han viatjat amb la seva selecció, 3 de l'Espanyol i 6 del Girona, que no s'atura i ha de jugar demà contra l'Albacete. Avui s'estrena l'agarenc Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos contra l'Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola absoluta amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol jugarà dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: No s'aturen, com dèiem, les categories inferiors i ahir vam tenir un partit de la primera federació masculina amb presència catalana.
1: Empat a un entre Unió Esportiva Sant Andreu i Reial Madrid Castilla. El filial blanc s'havia avançat en el tram inicial de partit, però Pau d'Arbre va aprofitar el refús a la frontal per fer l'empat. Els quadribarrats tornaran a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada.
0: En bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent al Palau a l'Efes Istanbul.
1: Un conjunt blaugrana en plena construcció després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulic, i que arriba després de la decepció de la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. El partit d'avui, a partir de 9:15 del vespre al Palau, servirà a més per inaugurar els actes de celebració del centenari de la secció.
0: I en categoria femenina, ahir el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana a Reus.
1: Les urgellenques van superar la final a l'Espar Girona 72-67 en un partit que van dominar des de l'inici, arribant a guanyar de 14 en el segon quart. Marta Mata va ser la MVP amb 14 punts i 16 de valoració. És la 8a Lliga Catalana per al Cadí la Seu, que se situa a només 4 en el palmarès general de les 11 que ha guanyat l'Uni.
0: L'Espar Girona, que per cert ja sap qui serà el seu rival en l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina.
1: L'equip de Roberto Íñiguez haurà de superar l'Amlak Konut Turk, que ahir es va imposar clarament el Panathinaikos grec, que un partit que serà dimecres a les de la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontejau.
0: Esperem que l'Uni torni a jugar, en aquest cas a l'Eurolliga aquest any. Tornant a la Lliga Catalana, abans de la final absoluta s'havia disputat també a Reus ahir el títol de la Lliga Femenina Challenge,
1: que se'l va endur la Penya, guanyant 70-60 en Lima Horta. Xanaia Pinto va ser l'MVP per un Joventut que torna a guanyar el títol de Lliga Challenge 4 temporades després.
0: En hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina, de l'hoquei Lliga Catalana Femenina, amb 4 partits.
1: Empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat, golejada del Palau 6-1 en el duel vallesà contra el Cerdanyola, victòria del Vigues i Riells per 4-2 contra el Manlleu i, finalment, triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat.
0: I en categoria masculina, avui mateix es disputa ja el primer partit d'aquesta hoquei Lliga Catalana.
1: Duel que en aquest cas és avançat de la tercera jornada amb un Pons Lleida Vilafranca a les 9 del vespre al pavelló 11 de setembre.
0: I acabem amb una punta de waterpolo amb un resultat d'ahir de la divisió nord masculina.
1: Victòria del Sabadell 15-17 a la piscina del Mediterrani a Sants en un duel pendent de la primera jornada de Lliga.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les transmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'hoquei Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa Més el debut de la Unió Esportiva Sant Boiana, l'únic equip català de la Divisió d'Honor Masculina de Rugby, que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming, Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club de Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Dijous 24 de setembre, 8 minuts gairebé passant de 2:45, comencem parlant de futbol. Victòria del Barça i en el debut a la Champions femenina, malgrat les nombroses baixes i també el gol inicial del París Futbol Club, que va sorprendre un Johan Cruyff que no arribava ni a mitja entrada, les blaugranes van saber sobreposar-se ràpidament i ja havien remuntat i golejat abans del descans. Amb el debut golejador de la nouvinguda Caroline, el fitxatge més car de la història del Barça femení, que també s'estrenava com a titular, i dianes també de Clara Serra Jordi, que també va fer el seu primer gol en Champions, Eva Pajor i Graham Hansen. Amb el 4-1 al marcador, el Barça va contemporitzar una mica més a la segona meitat, tot i que Pajor va tornar a marcar per fer el seu doblet, i les franceses també van tenir aproximacions, una de les quals va acabar en el 5-2 definitiu. Escoltem una de les protagonistes, precisament en parlàvem ara, la davantera brasilera Caroline, fitxatge més car de la història del Barça fins ara, que ahir es va estrenar com a titular i com a golejadora.
1: Creo que es como un proceso no solo de jugar, es como entreno, la adaptación física porque es diferente, el estilo de juego también. Entonces creo que cuando las cosas están todas juntas, más fácil va a salir en el juego, en partidos. Entonces poco a poco, pero ahora que ya ha salido un gol también la confianza está volviendo porque todavía también ha llegado un poco más tarde que todas. Y creo que seguir trabajando para siempre estar mejor, para poder ayudar al equipo de la mejor manera posible.
0: La bona notícia, més enllà de la victòria, és que l'ensurt de Clàudia Pina, que sembla que es quedarà només això, en un ensurt, i la de Montcada i Reixac no té cap lesió, malgrat, com dèiem, patir una entrada al genoll i també una trepitjada al turmell. El Barça suma els primers 3 punts, però no és líder d'aquesta primera jornada de Champions, en què van tenir una golejada encara més àmplia, la de l'Olímpic de Lió de Jonathan Giralez, que va passar per sobre del Servet Suís i per guanyar 0-8. En canvi, un altre dels favorits a priori, el Chelsea, només va poder guanyar per la mínima, 1-0 a l'Àustria Vienne. També ahir es va jugar el Lovaina 0, Roma 0, precisament el conjunt italià. És el pròxim rival del Barça en la segona jornada de Champions, dimecres de la setmana vinent, en el torn de tarda, a 6:45 de la tarda, a la capital italiana. Més futbol en categoria masculina. Recordem que tenim ara més de 2 setmanes d'aturada de primera divisió pels partits de seleccions. Avui, per exemple, debuta l'agarenc Xavi Hernández dirigint els Països Baixos, l'exentrenador del Barça i exjugador, evidentment, contra la nova Alemanya de Jürgen Klopp en partit de Nations League. La selecció espanyola, amb 7 catalans, 7 jugadors del Barça i un de l'espanyol, Roberto, jugarà dissabte a Wembley contra l'Anglaterra de Gordon, també en Nations League. Precisament el davanter perico Roberto Fernández, que s'estrena en una convocatòria amb l'absoluta, va comparèixer ahir en roda de premsa i va aprofitat per agrair al seu club, l'Espanyol, l'oportunitat que l'ha fet ser on és ara, formar part de la vigent campiona del món.
2: Bueno, al final es que el Español es un club histórico, un club que trabaja súper bien, ya no solo los delanteros, sino todos. Tengo en cuenta también que la cantera del Español trabaja súper bien y al final yo intento aprender siempre de los mejores, de intentar aprender para llegar a donde estoy aquí. Y la verdad que el Español, en cuanto a eso, sabe hacerlo bastante bien.
0: El davanter cordobès que reconeixia que no s'imaginava gens quan mirava aquest estiu a la final del Mundial que podria formar part de la pròxima convocatòria.
2: Pues estábamos de concentración con mi club, con el Español. Estábamos ahí todo el equipo expectante. La verdad que fue increíble para todos los españoles. Y bueno, al final uno siempre sueña, ¿no? Y siempre cuando empieza la temporada y empieza a meter goles, pues uno sueña con que Luis te llame y así ha sido.
0: La selecció espanyola que, com dèiem, jugarà dissabte a Anglaterra, en aquest cas primera jornada de Nations League, i tornant als clubs, ahir es va fer jugar un partit de primera federació masculina, pendent de la quarta jornada, amb empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Real Madrid Castilla. El filial blanc es va avançar en el tram inicial de partit, però Pau d'Arbre, que aquesta setmana, recordem, va passar per aquí per l'enjoc, va aprofitar un refús a la frontal per fer l'empat. Tot i que el Castilla va tenir les ocasions més clares, una bona actuació a la porteria d'Iñaki, novetat ahir a l'11, va fer que el Sant Andreu pogués mantenir l'empat i sumar un valuós punt. En parlava entrenador cuadribarrat Nacho González.
3: Estoy satisfecho con el resultado, lógicamente todos queremos ganar, pero soy consciente de lo que teníamos enfrente y hemos estado a la altura, ¿no? Incluso hemos superado al rival en algunos momentos, ¿no? A partir de ahí estamos en un proceso de adaptación, de construcción, como no puede ser de otra manera, y vamos dando pasitos, ¿no? Y yo creo que hoy a nivel ofensivo creo que hemos dado un paso bastante interesante en cuanto a juego.
0: L'anècdota del partit, per cert, va ser l'apagada dels llums de Can Dragó a mitja segona part per un problema elèctric que va obligar a aturar el partit uns minuts. La Unió Esportiva Sant Andreu que tornarà a jugar dissabte al nou estadi contra el Nàstic en el primer duel català de la temporada. Diumenge al migdia jugarà l'Europa, precisament a Can Dragó, en l'estrena a la banqueta del nou entrenador, Luis Blanco, contra el Rayo Majadahonda. I en bàsquet, el Barça comença avui el seu camí a l'Eurolliga masculina, rebent al Palau a l'Efes d'Istanbul, un conjunt blaurana que està en plena construcció, acoplant les peces després de fer 11 fitxatges aquest estiu, a més de l'entrenador Alexander Sekulić, que arriba després de la decepció a la final de la Supercopa diumenge passat contra la Penya. Escoltem un dels pocs jugadors que es mantenen respecte al curs passat, Darío Brizuela.
4: Somos el Barça. Podemos hablar de mucho presupuesto, mucho margen de maniobra, más tiempo, menos tiempo, pero al final la competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible. Y ahora pensamos en que somos el equipo pequeño, ¿no? Somos el Barça y hay que entenderlo desde el día 1.
0: Avui visita el Palau Efes d'Istanbul, entrenat per Pablo Laso i amb Mike James com a director de joc, el base que tenia fitxat al Barça aquest estiu, però que finalment no va venir. Tot plegat en la inauguració al Palau dels actes de celebració del centenari de la secció. El partit a partir de 8:45 del vespre. Per cert, aquest mateix cap de setmana comença l'ACB. El Barça jugarà dissabte al Palau contra l'IMA Corunya. També dissabte obre la competició a les 6 al partit del Quinzanas Manresa a la pista del Surne de Bilbao. L'últim dels catalans han debutat serà l'Ilern a Lleida, diumenge a la tarda, en aquest cas a València, i que un Lleida que avui hem sabut que no compta amb Majauskas i que això sí, busca un interior per reforçar l'equip. Ho aulla de ràdio, Sergi Guiu.
5: Ara fa poc més d'una setmana, l'entrenador de l'Ilern a Lleida, Jar Encuentra, va deixar clar que la lesió de llarga durada de Tomán Diagne demanava reactivar la cerca dins el mercat d'un jugador interior, conscients que el ventall d'opcions no és ni de bon tros ampli. Ua Uller de Ràdio ha parlat aquesta setmana amb el director esportiu del club, Joaquín Prado, entre d'altres, deixava clar que les opcions són nules a dia d'avui, que una de les dificultats majors és el moment del calendari en què estem. Molts jugadors ja tenen equips, algunes competicions ja han començat i és en les que encara no ho han fet, també en franquícies NBA, on l'Ilern a Lleida estarà molt atent en les opcions que poden aparèixer. Així ho deia Prado.
6: Ahora mismo las franquicias NBA tienen una cantidad de jugadores brutal que se van cayendo o bien a G-League o bien que ni siquiera entran en el equipo vinculado a G-League y que ahí puede haber alguna situación interesante. También hay, esta semana ha habido las eliminatorias previas de la BCL Champions, ahí han quedado eliminados unos cuantos equipos y hay jugadores que si no hay competición europea pues pueden tener posibilidad de salida. Esta semana se juegan las eliminatorias de FIBA Eurocup también. Bueno, ahí puede haber opciones con jugadores.
5: El director esportiu va deixar clar que no poden assegurar que incorporaran algú en 3 o 4 dies o en 3 o 4 setmanes. Prado també va afegir que l'equip està en condicions òptimes per, amb els jugadors que té a dia d'avui, competir al més alt nivell.
0: Gràcies, Sergi. En categoria femenina, i el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana a Reus, superant a la final l'Espart Girona 72-67. La crònica de Girona FM, Pau Villafanyer.
7: Les gironines van plantar cara en un partit igualat, però el joc interior de les urgellenques i 14 pèrdues del conjunt gironí van acabar decantant la balança. Un partit on va debutar Illana Martín. La base, secundada per Bulgak i Conner, va mantenir viu l'equip en els moments més durs, arribant a retallar la diferència fins als 3 punts a l'últim quart, però no en van tenir prou per remuntar la diferència de fins a 13 punts que havien arribat a tenir les de la Seu d'Urgell a la primera meitat. Roberto Íñiguez era clar después del partido.
8: No veo el equipo junto porque he visto jugadores que sí que han tirado del carro, esfuerzo al final, pero no he visto ningún equipo. Y lo que veo es que un equipo como la SEU ha competido mejor que nosotros, ha luchado más, ha pegado más, ha tenido más contacto. Y si pensamos que, porque nos llamemos Uni Girona, vamos a hacer algo este año, con el nombre no haces nada, haces con acciones. Entonces acabaron las palabras, empezaron los hechos.
7: Un Espart Girona que ja coneix el rival de l'eliminatòria a l'Eurolliga. Les gironines jugaran dimecres que ve a Fontejau contra l'Embla Conut Turk, que es va fer saltar la sorpresa a la pista del Panathinaikos guanyant per 68-91.
0: Gràcies, Pau. I per part del conjunt guanyador d'aquesta Lliga Catalana ens ho explica des de Ràdio Seu el Joan Ignasi Cervera.
9: Tot i que el duel va ser molt disputat i va començar igualat, el Cadí la Seu va dominar el marcador durant bona part del partit i va arribar a adquirir un avantatge de 12 punts abans del descans, al qual s'hi arribava amb 31-38. L'Uni Girona va reforçar la defensa a la represa, però les urgellenques van resistir les escomeses del rival fins a l'últim moment i van acabar guanyant de 5 punts, amb Marina Mata com a MVP del partit, amb 14 punts i 2 rebots. L'entrenador del Cadí, Pepe Vázquez, es mostra molt content de la imatge oferta per les seves jugadores.
10: Sí, bueno, pues muy contento, ¿no? La verdad que hoy se ha reflejado un poco la calidad del trabajo del día a día de las chicas, ¿no? La verdad que trabajan muy, muy, muy, muy bien. creo que el día a día es maravilloso. Luego la calidad humana del equipo es muy alta, jugadores muy comprometidas, entendiendo muy bien a qué pueblo representamos, qué representamos para la gente de la SEU. Hoy han luchado como jabatas, ¿no?
9: De la SEU, per l'entrenador de l'Espar Girona, Roberto Íñiguez, considera que el seu equip encara no està ben conjuntat i que necessita millorar de cara als reptes més imminents d'aquest inici de temporada. L'equip gironí aspira un any més a lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Abans d'aquesta final s'havia disputat també a Reus el títol de la Lliga Femenina Challenge, que se'l va endur la penya, guanyant 70-60 al Lima Horta. I en rugbi, aquest cap de setmana arrenca la divisió d'honor masculina, on hi tenim un equip català, la Sant Boiana, que diumenge rep el Valdir i Aleu al Salvador, i també comença la nova divisió d'honor elite, en què tenim dos catalans, el Barça, descendit de la màxima categoria, i el rugbi Sant Cugat, precisament en diumenge al migdia. S'enfronten entre ells en el primer duel català directe a la Teixonera. I per parlar-ne tenim al telèfon l'entrenador del rugbi Sant Cugat, Martín García. Martín, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
11: Hola, Martí, què tal? Bon dia.
0: Duel català per començar, el prepareu com un partit especial o és un mes?
11: Bueno, es un partido más. La realidad que tomamos todos los partidos como especiales. Lógicamente, sí, arrancar contra el Barça va a ser también algo intenso, ¿no? Y desafiante. Así que estamos preparados para eso, con un plantel con mucha renovación. Así que estamos en proceso de generar buenos hábitos, de mejorar. Así que la idea es ir a competir el fin de semana, el domingo, contra el Barça.
0: Precisamente anava a preguntar això, com està l'equip, com arriba aquest inici de Lliga?
11: Bueno, lo que te comentaba, con mucha renovación dentro del plantel, con muchos chicos jóvenes de la casa, y eso la verdad que está muy bueno. Chicos que dieron un paso adelante, así que bueno, con mucha expectativa y con ganas de poder encarar la temporada próxima de la mejor manera y bueno, arrancar positivo, ¿no? El fin de semana.
0: Pel que fa al rival, aquest Barça que ve de Divisió d'Honor, què destacaries?
11: Bueno, jugamos contra ellos un amistoso, que bueno, ha sido un partido muy duro. Creo que más que nada la intensidad con la que juegan, están, si bien también es un equipo con renovación, pero bueno, mantienen el core de los jugadores el mismo que estuvieron jugando en División de Honor A el último tiempo, con lo cual creo que la intensidad y la dinámica juegan a un ritmo quizás un punto arriba que la media de élite, con lo cual estaremos ahí para competir de la mejor manera. Así que bueno, con muchas ganas y expectativas del partido del fin de semana.
0: ¿Y cómo es planteja esta nueva división honor élite? No sé si los cambios de alguna manera os afectan también como preparación de la temporada.
11: Bueno, no, es similar al formato del año pasado, ya es el segundo año que se va a jugar, si bien hay un equipo menos, son 10 equipos, es un torneo a ida y vuelta, súper exigente, más que nada para nuestro plantel, que es un plantel 100% amateur, viajamos cada 15 días, con lo cual es una dinámica, sí, ya más semiprofesional. Pero bueno, desafiante, con los chicos con muchas ganas y con ganas de arrancar.
0: I acabo demanant-te una cosa que ens agrada molt als periodistes, que és per als objectius de la temporada. El curs passat vau arribar a semifinals pel títol, va caure amb el Pozuelo, quedant-vos a les portes de l'ascens. La intenció que tenies és igualar-ho, com a mínim?
11: Bé, siempre el objetivo es mejorar, siempre mejorar. Está claro que el plantel ha tenido una renovación grande, con lo cual vamos como siempre, ¿no? Intentar mejorar sesión a sesión, partido a partido y poder competir a nuestro máximo potencial sin importar el resultado, 100% enfocados en lo controlable y en mejorar los aspectos, sí, físicos, técnicos y también mentales del equipo, ¿no?
0: Doncs el primer pas serà aquest diumenge al migdia, com dèiem, a les 12, a la Teixonera, amb el duel català entre Barça i Rugby Sant Cugat. En aquesta primera jornada de la Divisió d'Honor Elite hem parlat amb l'entrenador del conjunt santcugatenc, Martín García. Martín, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per aquest inici i per tota la temporada.
11: Gràcies, Martí. Un abraço grande.
0: I en hoquei patins, ahir es va disputar la primera jornada de Lliga Catalana Femenina amb 4 partits, empat a 4 entre Mataró i Sant Cugat. En un partit disputat, golejada Palau 6-1 en el duel Vallèsà contra el Cerdanyola, victòria del Vigas i Riells 4-2 contra el Manlleu i finalment triomf clar del Voltregà 2-5 contra l'Alpicat, Ràdio Vic, Pep Portet.
12: El CAT Club Patí Voltregà es va imposar ahir a la pista del Lleidanet, el Picat, per 2-5 en l'estrena de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins. Les osonenques es van avançar en el marcador als 9 minuts, amb un gol de la juvenil Carlota Fabregó, de només 15 anys. Als 16 minuts, Berta Ferran ampliava l'avantatge amb el 0-2, però l'Alpicat va reaccionar i en el mateix minut escurçava diferències amb l'1-2 anotat per Olga Joanola. Amb l'avantatge mínim visitant, s'arribava al descans. A la represa, les de Sant Hipòlit tornaven a marcar amb un gol de penal de la capitana Esther Vistós, amb poc menys d'un quart d'hora per jugar. L'Alpicat no va baixar els braços i va tornar a entrar en el partit gràcies a un gol de Maura Santo, quan quedaven 6 minuts. Però les de Sant Hipòlit, tot i no comptar amb Joana Comas, Alexia Bosch i Julita Rovira, van fer el quart novament a mans de Carlota Fabregó i van tancar el maig ja al darrer minut amb el 2-5 definitiu de Berta Ferran. En definitiva, victòria clara de les de Xevi Cabanes, que van colpejar primer i van presentar candidatura a ser a la fase final d'aquesta Lliga Catalana. Dissabte a la tarda, a casa davant el Vigas i Riells, que va superar el Manlleu, podrien fer un pas de gegant per superar aquesta fase de grups.
0: Gràcies, Pep. I en categoria masculina, avui mateix es disputa el primer partit d'aquesta Hoquei Lliga Catalana amb un Pons Lleida de Vilafranca a les 9 del vespre. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament, en l'inici de l'Hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i, en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
13: Esto ya es un partido oficial y el resultado sí importa. En este caso sí importa. Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir. Así que queremos hacer cosas bien. Para competir tenemos que hacer muchas cosas bien.
5: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Segrià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 2:15 del vespre, i el 7 del mateix mes davant l'Igualada, 3:15 de la nit.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
8: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla el Batriador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat d'aquest dijous 24 de setembre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, molt bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: L'Ajuntament situa l'obertura del complex aquàtic de Mirassol el segon semestre del 2027. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, admet que és complicat que la piscina entri en funcionament abans d'acabar el mandat. Martí, quins són els nous entrebancs d'aquest projecte?
2: El nou retard s'explica perquè encara s'ha de licitar la segona fase del projecte, que inclou la sala de fitness, els espais d'activitats dirigides i la gestió de la piscina. El concurs, expliquen, encara no s'ha convocat perquè falta acabar de redactar el projecte i valorar-ne els costos. Ho ha explicat la regidora d'Esports, Núria Escamilla, a l'Esport en Marxa, de Ràdio Sant Cugat.
3: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir, perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
2: La fórmula prevista és que l'empresa que guanyi la licitació executi les obres i al mateix temps pugui posar en marxa la piscina abans que la resta del complex estigui completament acabada. A la mateixa entrevista, Escamilla també ha avançat que es preveu que el nou pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera s'inauguri a finals d'octubre, mentre que les obres dels vestidors del PAP 2 acumulen retards i podrien allargar-se fins a finals d'any.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I no deixem de parlar d'infraestructures, perquè el Teatre de la Unió haurà d'esperar una mica més per a inaugurar-se oficialment. L'Ajuntament ha informat que un error en l'execució de les obres de l'equipament ha obligat a endarrerir la inauguració, que ara es preveu per a principis del 2027. Què ha passat exactament?
2: Es tracta d'un problema que afecta un dels elements clau de la sala. Les graderies instal·lades no són retràctils, malgrat que el projecte del teatre establia que ho havien de ser. Davant la impossibilitat de fer servir l'ús retràctil de la graderia mòbil, l'empresa i l'Ajuntament han acordat que no es donin per finalitzats els treballs i que el lliurament d'obres es faci quan el defecte de construcció estigui resolt. L'empresa ha comunicat que aquest procés pot comportar setmanes i, per tant, això implica un ajornament de les activitats previstes per aquest darrer trimestre. De moment, no hi ha data prevista pel restabliment de la programació, per bé que la finalització de les obres sí que s'espera per aquest 2026. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defensa que l'Ajuntament no acceptarà una finalització incompleta i assegura que la versatilitat de la sala és un dels elements essencials del nou teatre.
0: I quin és l'impacte que tindrà tot això a la butxaca de la ciutadania?
2: Escamilla ha explicat a Cugat Mèdia que el cost de la reparació l'assumirà l'empresa responsable dels treballs i no tindrà cap cost addicional per a l'Ajuntament. La regidora ha explicat també, més enllà de la reparació, correspondrà correspondrà als serveis de contractació per valorar les possibles reclamacions derivades de la incidència. Escamilla ha dit que el problema no es va detectar abans perquè el teatre no disposava encara de connexió elèctrica de baixa tensió. Segons el responsable de Cultura, aquesta connexió no va arribar fins al maig i va ser aleshores quan es va poder fer les primeres proves de funcionament dels sistemes de l'equipament. Durant aquests assajos es va descobrir que la graderia no feia correctament el moviment retràctil. En un primer moment es confiava a resoldre la incidència durant l'agost, però una diagnosi més exhaustiva va concloure que calia una intervenció molt més important. A principis de setembre, l'empresa va comunicar a l'Ajuntament l'abast del problema i va presentar un nou calendari de reparació.
0: I continuem parlant d'obres, en aquest cas de les necessàries per reparar la coberta de l'espai Pere Grau de les Planes, que costaran més de mig milió d'euros, una xifra, de fet, molt similar a la que va costar construir-la ara fa 8 anys.
2: El projecte de rehabilitació té un pressupost d'obra de 460.000 euros, però l'Ajuntament calcula que la inversió superarà els 500.000 quan s'afegeixin la direcció d'obra i la coordinació de seguretat. Les obres, a més, arribaran més tard del previst. El Consell de Barri de les Planes, el consistori, ha explicat que les al·legacions al projecte han endarrerit la tramitació. Ara preveu adjudicar els treballs abans de final d'any i que tinguin una durada d'uns 4 mesos. El nou calendari ha provocat crítiques dels veïns, que han retret a l'Ajuntament els successius ajornaments i han reclamat més manteniment per evitar que l'equipament torni a deteriorar-se. La coberta acumula problemes des del temporal Glòria l'any 2020 i aquest 2026 les deficiències han obligat a mantenir tancada la pista, fet que ha impedit la celebració de la Festa Major de les Planes.

0: I obrim la pàgina política per explicar-vos que la portaveu del PSC a l'Ajuntament, Helena Vila, assegura que el seu partit afronta el curs polític amb l'objectiu de presentar-se com una alternativa de govern a les eleccions municipals.
1: En una entrevista a Ràdio Sant Cugat, Vila ha situat l'habitatge com la principal prioritat del seu projecte de ciutat. També ha defensat la necessitat d'un pla d'equipaments, de més inversió en l'espai públic i de reforçar els serveis públics per a una ciutat de prop de 100.000 habitants. La dirigent socialista també ha reclamat més col·laboració entre administracions per impulsar projectes pendents com els equipaments esportius a la nova biblioteca central. Pel que fa als possibles pactes després de les municipals, Vila ha reiterat que la seva línia vermella és l'extrema dreta.
0: I la policia local descarta que darrere els robatoris del 13 de setembre a les Planes hi hagi una banda organitzada. La principal hipòtesi, diuen, és que els tres assalts en domicilis i un quart cas que podria estar relacionat els va cometre una mateixa persona amb perfil, diuen, oportunista i poc professional.
1: El nou inspector de la policia local, Iñaki Aldad, ho ha explicat al Consell de Barri de les Planes, on assegura que, segons les dades policials, el barri és objectivament segur i que aquests fets serien puntuals. La investigació apunta que el sospitós va arribar al barri en autobús i que va actuar en diversos habitatges molt propers. En un dels robatoris es van dur targetes de crèdit i un ciclomotor, i l'ús posterior de les targetes ha deixat un rastre que podria facilitar-ne la identificació. Durant el Consell de Barri, diversos veïns també van expressar la seva preocupació pel consum i el tràfic de drogues. El DAF ha assegurat que la policia local treballa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra en aquest àmbit i ha admès que cal reforçar la visibilitat de la presència policial al districte.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I més notícies. L'Ajuntament ha presentat Joves, la nova marca que agruparà tots els serveis i recursos municipals adreçats a les persones d'entre 12 i 29 anys.
2: La iniciativa va acompanyada d'un nou portal web que centralitza informació sobre estudis, feina, habitatge, salut emocional, cultura i lleure, amb l'objectiu de fer més fàcil l'accés als recursos de joventut. La regidora d'Ester Madrona assegura que no es tracta només d'un canvi d'imatge, sinó d'una nova manera d'organitzar i apropar les polítiques de joventut als joves de la ciutat. Sentim-la.
3: Joves no és res més que una declaració d'intencions, una nova manera de seguir treballant. Igual, una nova manera de demostrar que els joves són part essencial i principal de la nostra ciutat i, per tant, tot allò que sigui en posar eines i recursos per escoltar-los més, garantir espais de participació reals a la ciutat i aconseguir que hi hagi aquesta transversalitat real també de treball a dins de l'Ajuntament i entre la institució i les administracions, és això, no?
2: L'Ajuntament vol també reforçar la presència dels serveis dels barris, especialment a Mirasol i Vulpelleres, mantenint els espais joves de la Floresta i les Planes i ampliant les accions als instituts.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I l'Associació Espanyola contra el Càncer vol ampliar l'atenció a les persones amb càncer de Sant Cugat i del Vallès Occidental i ho vol fer amb un nou espai que ha obert a Sabadell.
2: L'entitat acompanya actualment entre 100 i 115 persones cada any a la comarca i confia doblar o fins i tot triplicar aquesta xifra. Segons la responsable d'atenció al pacient, Teresa López Fando, encara hi ha molt desconeixement sobre els serveis que ofereixen, tot i que són completament gratuïts. El nou centre proporciona suport psicològic i social, fisioteràpia, nutrició i assessorament jurídic i laboral per ajudar les persones diagnosticades i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia. L'associació recorda que també disposa d'un telèfon gratuït d'atenció a les 24 hores al 900 100 036.
1: I el pla d'erradicació de la pesta porcina africana entra en la seva darrera fase.
2: El govern intensificarà les captures de senglars i la retirada de cadàvers amb l'objectiu de completar abans de l'any, de final d'any, l'eliminació dels animals presents a la zona encapsulada i tallar definitivament la transmissió del virus. Si l'evolució epidemiològica ho permet, aquest escenari podria obrir la porta a una flexibilització progressiva de les restriccions d'accés al medi natural que continuen vigents a Sant Cugat.
1: El Teatre Auditori Emma Vilarassau acull aquest dissabte a les 8 del vespre Leonora, un espectacle inspirat en la vida i l'univers de l'artista surrealista Leonora Carrington.
2: L'espectacle, protagonitzat per Natalia Huarte, s'inspira en un dels diaris de Leonora Carrington, Memories d'Envas. El muntatge és un acostament poètic al seu univers amb una atenció especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil. La proposta posa sobre l'escenari fragments del seu esperit i de la seva manera de mirar el món. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu de l'entrada és de 28 euros. En acabar la funció, el públic també podrà participar de l'activitat Parlem de amb la companyia de Leonora, a la mateixa platea amb l'equip de l'espectacle.

0: I ara és el moment d'obrir l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda i també els pròxims dies a la Ciutat Martí.
1: Doncs sí, si us agrada la música, aquest dijous el cicle a la Cambra de l'Ateneu proposa el concert de la cantautora i compositora Birch, que presenta Edge of Time, un àlbum conceptual que transita entre el folk, la cançó d'autor i l'experimentació sonora. La cita és a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ateneu.
0: I de fet, a qui li agradi la música està d'enhorabona aquest dijous, perquè tenim més activitats.
1: Efectivament, el Bocamoll serà l'escenari del concert en petit format d'Augsburg, que proposa la PUA Oficina Musical. A partir de les 8 del vespre, el públic està convidat a fer un viatge pels grans clàssics del rock and roll, el rhythm and blues i el doo-wop.
0: I ja falta menys pel cap de setmana. Quina activitat podrien gaudir a la ciutat?
1: Doncs aquest dissabte torna el Festival Quilòmetre Zero, amb la seva tercera edició al Parc de Can Vernet, que es convertirà en l'epicentre de la música local. Des de la PUA Oficina Musical proposen una jornada gratuïta amb música i en directe des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, continuem en aquesta mena de pilot automàtic pel que fa a la meteorologia a les comarques de l'àrea metropolitana, i és que els últims dies no hem tingut núvols importants, no hi ha hagut pluges, i així continuarà també aquest dia de la Mercè, per tant, a Barcelona i Rodalies, que avui no s'hi veuran núvols, alguns desfilagarsats, de descafeinats, d'improductius, d'inactius, d'innocents i poca cosa més. Per tant, moltes hores de sol que tornaran a escalfar i faran que la tarda torni a ser de temperatura més alta del que toca. Arran de mar, justament, al voltant dels 27, 28, 29 graus, però ja novament al Vallès i al Penedès tocant els 30, 31 graus. Al matí desperta frescal, per tant, almenys doncs ja tenim unes temperatures que toquen a primeres hores, però aquesta tendència de temps totalment estancat continuarà també les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Si escoltes la ràdio,
8: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
7: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
8: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
7: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
9: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat d'aquest dijous 24 de setembre de 2026.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, molt bon dia.
12: Bon dia, Alba.
0: L'Ajuntament situa l'obertura del complex aquàtic de Mirassol el segon semestre del 2027. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, admet que és complicat que la piscina entri en funcionament abans d'acabar el mandat. Martí, quins són els nous entrebancs d'aquest projecte?
12: El nou retard s'explica perquè encara s'ha de licitar la segona fase del projecte, que inclou la sala de fitness, els espais d'activitats dirigides i la gestió de la piscina. El concurs, expliquen, encara no s'ha convocat perquè falta acabar de redactar el projecte i valorar-ne els costos. Ho ha explicat la regidora d'Esports, Núria Escamilla, a l'Esport en Marxa de Ràdio Sant Cugat.
13: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir, perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
12: La fórmula prevista és que l'empresa que guanyi la licitació executi les obres i al mateix temps pugui posar en marxa la piscina abans que la resta del complex estigui completament acabada. A la mateixa entrevista, Escamilla també ha avançat que es preveu que el nou pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera s'inauguri a finals d'octubre, mentre que les obres dels vestidors del PAP 2 acumulen retards i podrien allargar-se fins a finals d'any.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I no deixem de parlar d'infraestructures, perquè el Teatre de la Unió haurà d'esperar una mica més per a inaugurar-se oficialment. L'Ajuntament ha informat que un error en l'execució de les obres de l'equipament ha obligat a endarrerir la inauguració.

0: És un dels elements essencials del nou teatre.
1: I quin és l'impacte que tindrà tot això a la butxaca de la ciutadania?
0: Escamilla ha explicat a Cugat Media que el cost de la reparació l'assumirà l'empresa responsable dels treballs i no tindrà cap cost addicional per a l'Ajuntament. La regidora ha explicat també, més enllà de la reparació, correspondrà que correspondrà als serveis de contractació per valorar les possibles reclamacions derivades de la incidència. Escamilla ha dit que el problema no es va detectar abans perquè el teatre no disposava encara de connexió elèctrica de baixa tensió. Segons el responsable de Cultura, aquesta connexió no va arribar fins al maig i va ser aleshores quan es va poder fer les primeres proves de funcionament dels sistemes de l'equipament. Durant aquests assajos es va descobrir que la graderia no feia correctament el moviment retràctil. En un primer moment es confiava a resoldre la incidència durant l'agost, però una diagnosi més exhaustiva va concloure que calia una intervenció molt més important. A principis de setembre, l'empresa va comunicar a l'Ajuntament l'abast del problema i va presentar un nou calendari de reparació.
1: I continuem parlant d'obres, en aquest cas de les necessàries per reparar la coberta de l'espai Pere Grau de les Planes, que costaran més de 500.000 euros, una xifra, de fet, molt similar a la que va costar construir-la ara fa 8 anys.
0: El projecte de rehabilitació té un pressupost d'obra de 460.000 euros, però l'Ajuntament calcula que la inversió superarà els 500.000 quan s'afegeixin la direcció d'obra i la coordinació de seguretat. Les obres, a més, arribaran més tard del previst. El Consell de Barri de les Planes, el consistori, ha explicat que les al·legacions al projecte han endarrerit la tramitació. Ara preveu adjudicar els treballs abans de final d'any i que tinguin una durada d'uns 4 mesos. El nou calendari ha provocat crítiques dels veïns que han retret a l'Ajuntament els successius ajornaments i han reclamat més manteniment per evitar que l'equipament torni a deteriorar-se. La coberta acumula problemes des del temporal Glòria l'any 2020 i aquest 2026 les deficiències han obligat a mantenir tancada la pista, fet que ha impedit la celebració de la Festa Major de les Planes.

0: I obrim la pàgina política per explicar-vos que la portaveu del PSC a l'Ajuntament, Helena Vila, assegura que el seu partit afronta el curs polític amb l'objectiu de presentar-se com una alternativa de govern a les eleccions municipals.
1: En una entrevista a Ràdio Sant Cugat, Vila ha situat l'habitatge com la principal prioritat del seu projecte de ciutat. També ha defensat la necessitat d'un pla d'equipaments, de més inversió en l'espai públic i de reforçar els serveis públics per a una ciutat de prop de 100.000 habitants. La dirigent socialista també ha reclamat més col·laboració entre administracions per impulsar projectes pendents com els equipaments esportius a la nova biblioteca central. Pel que fa als possibles pactes després de les municipals, Vila ha reiterat que la seva línia vermella és l'extrema dreta.
0: I la policia local descarta que darrere els robatoris del 13 de setembre a les Planes hi hagi una banda organitzada. La principal hipòtesi, diuen, és que els tres assalts en domicilis i un quart cas que podria estar relacionat els va cometre una mateixa persona amb perfil, diuen, oportunista i poc professional.
1: El nou inspector de la policia local, Iñaki Aldaz, ho ha explicat al Consell de Barri de les Planes, on assegura que, segons les dades policials, el barri és objectivament segur i que aquests fets serien puntuals. La investigació apunta que el sospitós va arribar al barri en autobús i que va actuar en diversos habitatges molt propers. En un dels robatoris es van dur targetes de crèdit i un ciclomotor, i l'ús posterior de les targetes ha deixat un rastre que podria facilitar-ne la identificació. Durant el Consell de Barri, diversos veïns també van expressar la seva preocupació pel consum i el tràfic de drogues. El DAF ha assegurat que la policia local treballa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra en aquest àmbit i ha admès que cal reforçar la visibilitat de la presència policial al districte.

0: la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I més notícies. L'Ajuntament ha presentat Joves, la nova marca que agruparà tots els serveis i recursos municipals adreçats a les persones d'entre 12 i 29 anys.
2: La iniciativa va acompanyada d'un nou portal web que centralitza informació sobre estudis, feina, habitatge, salut emocional, cultura i lleure, amb l'objectiu de fer més fàcil l'accés als recursos de joventut. La regidora d'Ester Madrona assegura que no es tracta només d'un canvi d'imatge, sinó d'una nova manera d'organitzar i apropar les polítiques de joventut als joves de la ciutat. Sentim-la.
3: Joves no és res més que una declaració d'intencions, una nova manera de seguir treballant, igual una nova manera de demostrar que els joves són part essencial i principal de la nostra ciutat i per tant tot allò que sigui en posar eines i recursos per escoltar-los més, garantir

0: espais de participació reals a la ciutat i aconseguir que hi hagi aquesta transversalitat real també de treball a dins de l'Ajuntament i entre la institució i les administracions, és això, no?
1: L'Ajuntament vol també reforçar la presència dels serveis dels barris, especialment a Mirasol i Vulpelleres, mantenint els espais joves de la Floresta i les Planes i ampliant les accions als instituts.
2: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: I l'Associació Espanyola contra el Càncer vol ampliar l'atenció a les persones amb càncer de Sant Cugat i del Vallès Occidental i ho vol fer amb un nou espai que ha obert a Sabadell.
1: L'entitat acompanya actualment entre 100 i 115 persones cada any a la comarca i confia doblar o fins i tot triplicar aquesta xifra. Segons la responsable d'atenció al pacient, Teresa López Fando, encara hi ha molt desconeixement sobre els serveis que ofereixen, tot i que són completament gratuïts. El nou centre proporciona suport psicològic i social, fisioteràpia, nutrició i assessorament jurídic i laboral per ajudar les persones diagnosticades i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia. L'associació recorda que també disposa d'un telèfon gratuït, atenció, a les 24 hores, al 900 100 036.
3: I el pla d'erradicació de la pesta porcina africana entra en la seva darrera fase.
1: El govern intensificarà les captures de senglars i la retirada de cadàvers amb l'objectiu de completar abans de l'any, de final d'any, l'eliminació dels animals presents a la zona encapsulada i tallar definitivament la transmissió del virus. Si l'evolució epidemiològica ho permet, aquest escenari podria obrir la porta a una flexibilització progressiva de les restriccions d'accés al medi natural que conviuen vigents, continuen vigents a Sant Cugat.
3: El Teatre Auditori Emma Vilarassau acull aquest dissabte a les 8 del vespre Leonora, un espectacle inspirat en la vida i l'univers de l'artista surrealista Leonora Carrington.
1: L'espectacle, protagonitzat per Natàlia Huarte, s'inspira en un dels diaris de Leonora Carrington, Memories d'en Bas. El muntatge és un acostament poètic al seu univers amb una atenció especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil. La proposta posa sobre l'escenari fragments del seu esperit i de la seva manera de mirar el món. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu de l'entrada general és de 28 euros. En acabar la funció, el públic també podrà participar de l'activitat Parlem de amb la companyia de Leonora, a la mateixa platea amb l'equip de l'espectacle.

0: I ara és el moment d'obrir l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda i també els pròxims dies a la Ciutat Martí.
1: Doncs sí, si us agrada la música, aquest dijous el cicle a la Cambra de l'Ateneu proposa el concert de la cantautora i compositora Birch, que presenta Edge of Time, un àlbum conceptual que transita entre el folk, la cançó d'autor i l'experimentació sonora. La cita és a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ateneu.
0: I de fet, a qui li agradi la música està d'enhorabona aquest dijous, perquè tenim més activitats.
1: Efectivament, el Bocamoll serà l'escenari del concert en petit format d'Augsburg, que proposa la PUA Oficina Musical. A partir de les 8 del vespre, el públic està convidat a fer un viatge pels grans clàssics del rock and roll, el rhythm and blues i el doo-wop.
0: I ja falta menys pel cap de setmana. Quina activitat podrien gaudir a la ciutat?
1: Doncs aquest dissabte torna el festival Quilòmetre Zero amb la seva tercera edició al Parc de Can Barnet, que es convertirà en l'epicentre de la música local. Des de la PUA Oficina Musical proposen una jornada gratuïta amb música i en directe des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia. Continuem en aquesta mena de pilot automàtic pel que fa a la meteorologia a les comarques de l'àrea metropolitana. I és que els últims dies no hem tingut núvols importants, no hi ha hagut pluges i així continuarà també aquest dia de la Mercè. Per tant, a Barcelona i Rodalies, que avui no s'hi veuran núvols. Alguns desfilagarsats, de descafeinats, d'improductius, d'inactius, d'innocents i poca cosa més. Per tant, moltes hores de sol que tornaran a escalfar i faran que la tarda torni a ser de temperatura més alta del que toca. Arran de mar, justament, al voltant dels 27, 28, 29 graus, però ja novament al Vallès i al Penedès tocant els 30, 31 graus. El matí desperta frescal, per tant, almenys doncs ja tenim unes temperatures que toquen a primeres hores, però aquesta tendència de temps totalment estancat continuarà també les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es rumiïn.
0: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
0: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
0: En esport, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
0: Fem un cop d'ull el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país, aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I a més, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, hi ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en ambdós sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden a un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
4: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és un model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
4: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
4: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
12: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
12: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
4: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix institut.
13: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica aprovada de moment en models preclínics busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
14: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
15: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
14: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
15: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
14: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
16: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
17: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
18: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
16: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Gira Feina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
19: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format Speed Dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
20: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
19: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
0: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
21: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
22: Aprofitem per convocar agents del territori
2: escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte TestaRec.
21: Una de les eines que estudia TestaRec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
0: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
6: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
22: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
6: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
4: L'avís s'ha rebut a 9:45 d'aquest matí i, en principi, no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
0: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
4: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
4: Els Mossos han rebut un avís a 11:15 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
0: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
4: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
4: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. L'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà en uns 45 dies.
0: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda, una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, dos, tres, fins a quatre castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 amb folre i també un 3 de 9 amb folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produïts. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va haver, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
23: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous com per exemple la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè i aquí la plaça en Sant Jaume amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Dia de la Mercè aquí a Plaça Sant Jaume, Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell. I tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt i final a les festes de Santa Tecla. I el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el casc casteller, per cert. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 amb folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous cascs que protegeixen la canalla.
0: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
8: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
9: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
8: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
24: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
25: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por... tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero El partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
24: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
24: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpool Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adriana Arroyo, Ràdio Sabadell.
5: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 1:45 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta... Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 1:45 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
24: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
0: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
8: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat d'aquest dijous 24 de setembre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, molt bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: L'Ajuntament situa l'obertura del complex aquàtic de Mirassol el segon semestre del 2027. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, admet que és complicat que la piscina entri en funcionament abans d'acabar el mandat. Martí, quins són els nous entrebancs d'aquest projecte?
2: El nou retard s'explica perquè encara s'ha de licitar la segona fase del projecte, que inclou la sala de fitness, els espais d'activitats dirigides i la gestió de la piscina. El concurs, expliquen, encara no s'ha convocat perquè falta acabar de redactar el projecte i valorar-ne els costos. Ho ha explicat la regidora d'Esports, Núria Escamilla, a l'Esport en Marxa de Ràdio Sant Cugat.
3: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir, perquè la licitació aquesta, tot i que ja l'estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
2: La fórmula prevista és que l'empresa que guanyi la licitació executi les obres i al mateix temps pugui posar en marxa la piscina abans que la resta del complex estigui completament acabada. A la mateixa entrevista, Escamilla també ha avançat que es preveu que el nou pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera s'inauguri a finals d'octubre, mentre que les obres dels vestidors del PAP 2 acumulen retards i podrien allargar-se fins a finals d'any.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I no deixem de parlar d'infraestructures perquè el Teatre de la Unió haurà d'esperar una mica més per a inaugurar-se oficialment. L'Ajuntament ha informat que un error en l'execució de les obres de l'equipament ha obligat a endarrerir la inauguració, que ara es preveu per a principis del 2027. Què ha passat exactament?
2: Es tracta d'un problema que afecta un dels elements clau de la sala. Les graderies instal·lades no són retràctils, malgrat que el projecte del teatre establia que ho havien de ser. Davant la impossibilitat de fer servir l'ús retràctil de la graderia mòbil, l'empresa i l'Ajuntament han acordat que no es donin per finalitzats els treballs i que el lliurament d'obres es faci quan el defecte de construcció estigui resolt. L'empresa ha comunicat que aquest procés pot comportar setmanes i, per tant, això implica un ajornament de les activitats previstes per aquest darrer trimestre. De moment, no hi ha data prevista pel restabliment de la programació, per bé que la finalització de les obres sí que s'espera per aquest 2026. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defensa que l'Ajuntament no acceptarà una finalització incompleta i assegura que la versatilitat de la sala és un dels elements essencials del nou teatre.
0: I quin és l'impacte que tindrà tot això a la butxaca de la ciutadania?
2: Escamilla ha explicat a Cugat Mèdia que el cost de la reparació l'assumirà l'empresa responsable dels treballs i no tindrà cap cost addicional per a l'Ajuntament. La regidora ha explicat també, més enllà de la reparació, correspondrà als serveis de contractació per valorar les possibles reclamacions derivades de la incidència. Escamilla ha dit que el problema no es va detectar abans perquè el teatre no disposava encara de connexió elèctrica de baixa tensió. Segons el responsable de Cultura, aquesta connexió no va arribar fins al maig i va ser aleshores quan es va poder fer les primeres proves de funcionament dels sistemes de l'equipament. Durant aquests assajos es va descobrir que la graderia no feia correctament el moviment retràctil. En un primer moment es confiava a resoldre la incidència durant l'agost, però una diagnosi més exhaustiva va concloure que calia una intervenció molt més important. A principis de setembre, l'empresa va comunicar a l'Ajuntament l'abast del problema i va presentar un nou calendari de reparació.
0: I continuem parlant d'obres, en aquest cas de les necessàries per reparar la coberta de l'espai Pere Grau de les Planes, que costaran més de mig milió d'euros, una xifra, de fet, molt similar a la que va costar construir-la ara fa 8 anys.
2: El projecte de rehabilitació té un pressupost d'obra de 460.000 euros, però l'Ajuntament calcula que la inversió superarà els 500.000 quan s'afegeixin la direcció d'obra i la coordinació de seguretat. Les obres, a més, arribaran més tard del previst. El Consell de Barri de les Planes, el consistori, ha explicat que les al·legacions al projecte han endarrerit la tramitació. Ara preveu adjudicar els treballs abans de final d'any i que tinguin una durada d'uns 4 mesos. El nou calendari ha provocat crítiques dels veïns, que han retret a l'Ajuntament els successius ajornaments i han reclamat més manteniment per evitar que l'equipament torni a deteriorar-se. La coberta acumula problemes des del temporal Glòria l'any 2020 i aquest 2026 les deficiències han obligat a mantenir tancada la pista, fet que ha impedit la celebració de la Festa Major de les Planes.

0: I obrim la pàgina política per explicar-vos que la portaveu del PSC a l'Ajuntament, Helena Vila, assegura que el seu partit afronta el curs polític amb l'objectiu de presentar-se com una alternativa de govern a les eleccions municipals.
1: En una entrevista a Ràdio Sant Cugat, Vila ha situat l'habitatge com la principal prioritat del seu projecte de ciutat. També ha defensat la necessitat d'un pla d'equipaments, de més inversió en l'espai públic i de reforçar els serveis públics per a una ciutat de prop de 100.000 habitants. La dirigent socialista també ha reclamat més col·laboració entre administracions per impulsar projectes pendents com els equipaments esportius o la nova biblioteca central. Pel que fa als possibles pactes després de les municipals, Vila ha reiterat que la seva línia vermella és l'extrema dreta.
0: I la policia local descarta que darrere els robatoris del 13 de setembre a les Planes hi hagi una banda organitzada. La principal hipòtesi, diuen, és que els tres assalts en domicilis i un quart cas que podria estar relacionat els va cometre una mateixa persona amb perfil, diuen, oportunista i poc professional.
1: El nou inspector de la policia local, Iñaki Aldad, ho ha explicat al Consell de Barri de les Planes, on assegura que, segons les dades policials, el barri és objectivament segur i que aquests fets serien puntuals. La investigació apunta que el sospitós va arribar al barri en autobús i que va actuar en diversos habitatges molt propers. En un dels robatoris es van dur targetes de crèdit i un ciclomotor, i l'ús posterior de les targetes ha deixat un rastre que podria facilitar-ne la identificació. Durant el Consell de Barri, diversos veïns també van expressar la seva preocupació pel consum i el tràfic de drogues. El DAF ha assegurat que la policia local treballa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra en aquest àmbit i ha admès que cal reforçar la visibilitat de la presència policial al districte.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I més notícies. L'Ajuntament ha presentat Joves, la nova marca que agruparà tots els serveis i recursos municipals adreçats a les persones d'entre 12 i 29 anys.
2: La iniciativa va acompanyada d'un nou portal web que centralitza informació sobre estudis, feina, habitatge, salut emocional, cultura i lleure, amb l'objectiu de fer més fàcil l'accés als recursos de joventut. La regidora d'Ester Madrona assegura que no es tracta només d'un canvi d'imatge, sinó d'una nova manera d'organitzar i apropar les polítiques de joventut als joves de la ciutat. Sentim-la.
3: Joves no és res més que una declaració d'intencions, una nova manera de seguir treballant. Igual, una nova manera de demostrar que els joves són part essencial i principal de la nostra ciutat i, per tant, tot allò que sigui en posar eines i recursos per escoltar-los més, garantir espais de participació reals a la ciutat i aconseguir que hi hagi aquesta transversalitat real també de treball a dins de l'Ajuntament i entre la institució i les administracions, és això, no?
2: L'Ajuntament vol també reforçar la presència dels serveis dels barris, especialment a Mirasol i Vulpelleres, mantenint els espais joves de la Floresta i les Planes i ampliant les accions als instituts.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I l'Associació Espanyola contra el Càncer vol ampliar l'atenció a les persones amb càncer de Sant Cugat i del Vallès Occidental i ho vol fer amb un nou espai que ha obert a Sabadell.
2: L'entitat acompanya actualment entre 100 i 115 persones cada any a la comarca i confia doblar o fins i tot triplicar aquesta xifra. Segons la responsable d'atenció al pacient, Teresa López Fando, encara hi ha molt desconeixement sobre els serveis que ofereixen, tot i que són completament gratuïts. El nou centre proporciona suport psicològic i social, fisioteràpia, nutrició i assessorament jurídic i laboral per ajudar les persones diagnosticades i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia. L'associació recorda que també disposa d'un telèfon gratuït, atenció, a les 24 hores al 900 100 036.
1: I el pla d'erradicació de la pesta porcina africana entra en la seva darrera fase.
2: El govern intensificarà les captures de senglars i la retirada de cadàvers amb l'objectiu de completar abans de l'any, de final d'any, l'eliminació dels animals presents a la zona encapsulada i tallar definitivament la transmissió del virus. Si l'evolució epidemiològica ho permet, aquest escenari podria obrir la porta a una flexibilització progressiva de les restriccions d'accés al medi natural que continuen vigents a Sant Cugat.
1: El Teatre Auditori Emma Vilarassau acull aquest dissabte a les 8 del vespre Leonora, un espectacle inspirat en la vida i l'univers de l'artista surrealista Leonora Carrington.
2: L'espectacle, protagonitzat per Natàlia Huarte, s'inspira en un dels diaris de Leonora Carrington, Memories d'Envas. El muntatge és un acostament poètic al seu univers amb una atenció especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil. La proposta posa sobre l'escenari fragments del seu esperit i de la seva manera de mirar el món. De la durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu de l'entrada general és de 28 euros. En acabar la funció, el públic també podrà participar de l'activitat Parlem de amb la companyia de Leonora, a la mateixa platea amb l'equip de l'espectacle.
1: I ara és el moment d'obrir l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda i també els pròxims dies a la Ciutat Martí.
2: Doncs sí, si us agrada la música, aquest dijous el cicle a la Cambra de l'Ateneu proposa el concert de la cantautora i compositora Birch, que presenta Edge of Time, un àlbum conceptual que transita entre el folk, la cançó d'autor i l'experimentació sonora. La cita és a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ateneu.
1: I de fet, a qui li agradi la música està d'enhorabona aquest dijous, perquè tenim més activitats.
2: Efectivament, el Bocamoll serà l'escenari del concert en petit format de Augsburg, que proposa la Pua Oficina Musical. A partir de les 8 del vespre, el públic està convidat a fer un viatge pels grans clàssics del rock and roll, el rhythm and blues i el doo-wop.
1: I ja falta menys pel cap de setmana. Quina activitat podrien gaudir a la ciutat?
2: Doncs aquest dissabte torna el Festival Quilòmetre Zero, amb la seva tercera edició al Parc de Can Barnet, que es convertirà en l'epicentre de la música local. Des de la Pua Oficina Musical proposen una jornada gratuïta amb música i en directe des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia. Continuem en aquesta mena de pilot automàtic pel que fa a la meteorologia a les comarques de l'àrea metropolitana. I és que els últims dies no hem tingut núvols importants, no hi ha hagut pluges i així continuarà també aquest dia de la Mercè. Per tant, a Barcelona i Rodalies, que avui no s'hi veuran núvols. Alguns desfilagarsats, de descafeinats, d'improductius, d'inactius, d'innocents i poca cosa més. Per tant, moltes hores de sol que tornaran a escalfar i faran que la tarda torni a ser de temperatura més alta del que toca. Arran de mar, justament, al voltant dels 27, 28, 29 graus, però ja novament al Vallès i al Penedès tocant els 30, 31 graus. El matí desperta frescal, per tant, almenys doncs ja tenim unes temperatures que toquen a primeres hores, però aquesta tendència de temps totalment estancat continuarà també les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Faves comptades amb Alba Triador.

0: L'univers està format per estrelles, planetes i galàxies, però sorprenentment tot això només representa una petita part del cosmos. La majoria de l'univers continua sent invisible i desconeguda. Els científics l'anomenen matèria fosca i energia fosca, dos dels grans enigmes de la física moderna. En aquesta primera secció d'astronomia ens acompanya el divulgador i astrofísic Joan Anton Català per descobrir què són aquests components misteriosos i per conèixer el nou telescopi espacial Nancy Grace Roman, la gran aposta de la NASA per intentar entendre com funciona aquesta part de l'univers. Joan Anton, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: A veure, comencem per el nom. Per el nom d'aquest telescopi, Nancy Grace Roman, qui és, o més ben dit, qui era?
1: Va ser una gran astrònoma nord-americana, Nancy Grace Roman, que va treballar a un dels centres de desenvolupament de la NASA, que és el Goddard, i se la coneix també amb el sobrenom de la mare del Hubble, del telescopi espacial Hubble, perquè ella va tenir un paper important en el que és la defensa, el projecte i el disseny del que va ser el primer gran telescopi espacial de la història. I aquest nou telescopi, que ara en parlarem, que és el que ha acabat en l'aire fa molt poquet la NASA, que va resoldre, a intentar resoldre aquests misteris, se li ha posat el nom d'aquesta astrònoma.
0: Tenim pocs noms a la ciència en general, i dic la ciència, però podíem parlar de la literatura i de moltes altres disciplines de dones.
1: Sí.
0: Qui conegués Nancy Grace Roman, tu ho deies, potser la coneixia d'alguna manera pel Hubble?
1: Sí.
0: Però quin paper hi va tenir en concret aquest altre gran telescopi que tenim?
1: Amb el nou telescopi, ella ha vist, va començar a veure el projecte de desenvolupament, que ara explicarem que té una peculiaritat, que a mi em fa molt feliç, aquesta peculiaritat, que ara hi entrarem més en detall, si vols, que havia d'haver estat un satèl·lit militar, i finalment no ho és. I en lloc d'espiar l'enemic, espiarà l'univers, que això és molt més interessant per als efectes pacífics que volem donar-li a la ciència. Ella va veure el desenvolupament d'aquest projecte. El que ja no va veure és com van batejar aquest telescopi amb el seu nom. Quan el telescopi ja el tenia la NASA,

0: L'objectiu d'aquest nou telescopi i què diferència d'altres telescopis espacials que ja en tenim, com pot ser el James Webb o el mateix Hubble.
1: Mira, anem a estudiar l'univers fosc. Ara ho deies a l'entradeta. L'univers fosc, un podria dir, no? Tot l'univers és fosc. Sí, però anomenem univers fosc en això, que la matèria i l'energia fosca, que són components majoritaris de tot el que hi ha allà fora. Per una banda tenim l'energia fosca, que és la misteriosa força que està fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada, i no en tenim ni idea què és. I quan dic no en tenim ni idea, no en tenim ni idea què és l'energia fosca. I després tenim la matèria fosca. Tampoc no en tenim ni idea què és. I la matèria fosca sabem que és una matèria que no està feta per àtoms. Per tant, no són ni estels, ni galàxies, ni planetes, ni asteroides, ni papallones, ni persones, perquè tot això està fet d'àtoms. Sabem que no són àtoms, però no sabem què són. Segurament són partícules noves, fonamentals, que encara queden per descobrir, però tampoc no estem segurs. Aquests dos components, energia fosca i matèria fosca, jo sempre faig la broma que quan algú llegeix o escolta amb astronomia no sé què fosca, ho ha de traduir com no en tenim ni idea. És molt fàcil, molt fàcil. Llavors, l'energia fosca i la matèria fosca conjuntament representen el 96% de tot el que hi ha allà fora.
0: Clar, sempre... no sabem res.
1: Exacte, aquesta és la cosa. Sempre parlo d'un univers desconegut. I un pot pensar, bueno, és desconegut perquè encara no tenim telescopis. Que... No té res a veure amb tenir o no telescopis. Podríem tenir els telescopis més potents, que continuaríem sense veure que és el 96% d'aquest univers, perquè és energia fosca, que no es veu, matèria fosca, que no es veu. I encara no sabem què són i, per tant, necessitem respostes. De la matèria fosca, potser som a uns anys de començar ja a tenir alguna cosa. Jo penso que de l'energia fosca estem encara força lluny. Aquest telescopi, Nancy Grace-Roman, un dels dos grans objectius que té és ajudar-nos a entendre millor aquests dos components, l'energia fosca i la matèria fosca.
0: I com ho farà? Quines eines o quins dispositius té aquest telescopi espacial per investigar o per conèixer aquesta matèria i aquesta energia fosca?
1: D'entrada té una càmera que és especial, una càmera per poder fer fotografies. Diríem, en astronomia no ens interessen tant les postals, aquelles fotografies boniques que de tant en tant es fan, no? per il·lusionar el públic. Ens interessen més les fotografies que no són postals, que no tenen colors, però que tenen informació científica, que són la que necessitem. No? Doncs dur una càmera que és capaç de fer, en una única fotografia, capturar una regió del cel 100 cops més extensa que la càmera que porta el telescopi espacial Hubble. És a dir, en una única mirada, pum, et captura un tros immens del cel. Per què? Perquè de la manera com es farà aquest estudi és fent fotografies del cel, capturant milions, milers de milions de galàxies, petits punts que sortiran en aquestes fotos, que són milers de milions de galàxies, i fent talls 3D per temps. És a dir, analitzant la llum, nosaltres podem saber quant temps fa que aquella galàxia va emetre la llum. Si en rebem moltes de galàxies, les podem endreçar, ordenar com si fossin talls de temps. Mira, totes aquestes galàxies van existir fa, no, ara m'invento, doncs, 1.000 milions d'anys. Aquestes altres, 5.000 milions d'anys. Aquestes altres, 10.000 milions d'anys. I així, fent talls amb el temps, podem veure com ha anat canviant la distribució de galàxies a l'univers. I això, aquesta distribució de galàxies, ha estat marcada per com ha evolucionat l'energia i la matèria fosca. Aquestes dos components han fet que avui les galàxies, l'estructura de l'univers, sigui la que és. Si tirem enrere i rebobinem i veiem aquests talls de temps, podem veure com ha evolucionat aquesta energia i matèria fosca, i d'aquí potser deduirem moltes coses sobre què són i com es comporten.
0: Té feina per davant, aquest telescopi.
1: Moltíssima. A veure, fer això que acabo de dir sembla molt facilet, no? Però és supercomplicat. I ara tenim la tecnologia madura per començar-ho a fer. Això fa, no sé, 10 anys. Hauria estat impensable poder fer aquests talls de temps, no? I poder analitzar com és, com són els filaments. T'has d'imaginar l'univers com si
0: fossin filaments. És difícil, fer aquest exercici d'imaginació.
1: Sí, jo la manera que recomano de fer-ho és... Imaginem una esponja. Una esponja d'entrada és buida. No? Per això captura l'aigua, perquè està feta d'espais buits. I per dins, entre els espais buits, té fibres. Molt bé, doncs això és l'univers. L'estructura de l'univers és com una esponja. És buit, completament buit, té enormes espais buits, i llavors té fibres que allà, per gravetat, la matèria s'ha anat acumulant i en aquestes fibres s'han format els milers de milions de galàxies que veiem. Tots els cúmuls de galàxies estan entre aquestes fibres. Aquestes fibres han estat fetes, o la forma que tenen, per la matèria fosca i per l'energia fosca. Llavors, clar, volem estudiar aquesta estructura d'esponja, però no només ara com la veiem, sinó com era fa 5.000 milions d'anys, com era fa 10.000 milions d'anys, com era fa 12.000 milions d'anys, acostant-nos al Big Bang tot el que puguem, acostant-nos, rebobinar el temps. I veure ara, quan ho tinguem, veure com ha evolucionat, fer com fotografies mentals, no? Mira, l'univers, les fibres eren així,

0: Després van ser així, després van ser així, com s'han anat modificant...
1: Un timelapse.
0: Correcte, és un timelapse de l'univers, exacte. I això és el que ens pot dur aquesta informació d'aquests dos components misteriosos.
1: Però li han posat més feina en aquest telescopi, exacte. No? Més enllà de la matèria i l'energia fosca que tant tenim per conèixer, sí. També li han dit, escolta, ja que marxes, dóna'ns informació dels exoplanetes.
0: Exacte. De fet, això era una petició de la comunitat d'astronomia mundial, que deia, no, si ja envieu un telescopi com aquest, també poseu-li l'altre objectiu, que és anem a descobrir exoplanetes. Recordem, un exoplaneta és un planeta que gira al voltant d'estels que no siguin el Sol. D'entrada en portem uns 6.000 descoberts, que sembla molt, però ridículament poc, perquè només a la nostra galàxia podria haver-ne un bilió en B. En portem 6.000. És molt difícil. A més, no els veiem directament, sinó que deduïm que hi són per efectes a la llum del seu estel. El seu estel, el sol, el seu sol, apenas el veiem. És un puntet de llum que ens arriba i no veiem res més. El planeta deduïm que hi és. No l'arribem a veure pràcticament mai. En portem 6.000. Aquest telescopi, amb les capacitats que té d'observació, s'espera que en pugui descobrir 100.000. És a dir, el salt, fixa-t'hi, 6.000 en no sé quants anys que portem, ara a 100.000 en pocs anys més. Vull dir, el salt és brutal, no? De manera que també aquest telescopi porta aquest objectiu i no només descobrir molts exoplanetes, sinó intentar trobar-ne de tipus Terra, que és el Sant Grial, no? Com planetes de la nostra, de la mida del planeta Terra, que encara són molt més complicats de descobrir, perquè els grossos, els més grossos que Júpiter, són relativament senzills, si puc dir senzills. Pensem que el primer exoplaneta es va descobrir l'any 1995,
1: fa res.
0: Això es fa res. Ara en portem 6.000, ens ha costat molt arribar aquí. Ara ve aquest i diu, jo us en descobriré 100.000. I dins d'aquests 100.000 intentaré descobrir-nos molt de la mida, molts de la mida de la Terra, que és el que ens interessa realment.
1: Perquè la comunitat científica té aquest interès en descobrir exoplanetes. És per trobar altres terres o per altre tipus d'interès?
0: Sí, de fet, per moltes coses, per entendre com es creen i evolucionen els planetes, els primers exoplanetes que es van descobrir, que vàrem descobrir, eren molt grossos. Però això era un biaix. És un viatge d'observació. És com si jo estic mirant per una finestra i no he sortit mai al carrer i dedueixo que tota la humanitat és molt alta i que no hi ha nens, perquè no veig passar els nens per sota la finestra, perquè són massa baixets com perquè jo des de la finestra els vegi passar pel carrer. És un viatge d'observació. Quan vàrem començar a tenir, a refinar més tecnologia, telescopis més potents, ens en vàrem adonar que, evidentment, hi ha planetes de la mida de la Terra i més petits, només que costen molt més de detectar. I pensem que aquests planetes han de ser més nombrosos que els grossos. Va començar sent a l'inrevés perquè en descobríem més de grossos. Per tant, és molt important començar a fer un escandall, un inventari de tot el que hi ha allà fora per veure quina mena de planetes són els més abundants per entendre millor com es formen els planetes. Primera cosa. Segona, estem buscant vida. Recordem que la gran pregunta és i ens interessen planetes que puguin tenir les condicions que nosaltres entenem que són necessàries, que podríem estar equivocats, perquè allà hi pogués haver vida. I aquestes condicions les reuneixen els planetes que són de roca, que podrien tenir aigua en superfície, que tindrien atmosferes... I aquest és l'estudi, aquest és el Sant Grial, bàsicament.
1: Hi ha algun indici que indiqui que hi podria haver altres exoplanetes amb aquest tipus de condicions semblant a la Terra?
0: Sí, bueno, hi ha un indici, el sentit comú. Que és que quan fas inventari, no? Quan fas les xifres, si fas càlculs, dius, home, només un bilió de planetes a la nostra galàxia i coneixem milers de milions de galàxies, dius, a veure, és molt probable, no? Però, clar, la ciència no viu de desig, ni d'il·lusió, ni de sentit comú, viu de proves, i aquí som, no? Intentant trobar-les, encara no les tenim.
1: I aquest telescopi, per què no l'havien fet fins ara? Era una qüestió econòmica, perquè costen, evidentment, molts diners, i, per tant, hi havia manca de pressupost, o és perquè encara no teníem la tecnologia per fer-lo?
0: Les dues coses, però bàsicament era de diners, pressupostària. Pensem que l'ull que du aquest telescopi és com el Hubble. És un altre telescopi espacial Hubble que només es dedicarà a això. Clar, això era complicat. Però aquí és on ve la cosa interessant, que és que els militars, després de l'11S, dels atemptats, varen decidir col·locar grans telescopis en òrbita, militars, per espiar, i per poder espiar un rival o potser prevenir atacs terroristes. No? I van començar a construir-los, que són molt cars, aquests telescopis, que l'estem parlant d'un ull, d'un mirall que té 2,4 metres, i això és molt. I van aturar el projecte. No sé ben bé per què, aquest projecte va quedar abandonat, i també ho van quedar dos telescopis que ja havien construït amb instruments militars d'espia, que els tenien en un magatzem i els van abandonar en allà. Passat un temps, algú li va dir a la NASA, escolta'm, no t'interessaria un telescopi? Tens un telescopi? De quina mida és? De la mida del Hubble. Imagina't, els ulls de la NASA van dir, home, pues sí. Varen anar en aquest magatzem, en van veure dos, i en van veure un que estava no en molt bon estat, però l'altre estava en perfecte estat, i van dir, vull aquest. I els hi van cedir, de manera que, clar, això va permetre que es desenvolupés un projecte amb menys diners, menys pressupost i més de pressa, que això no passa mai, menys diners i més de pressa no passa mai, això, no? Si no és que és un nyap, allò que faig.
1: Els hi va tocar la loteria sense jugar-hi.
0: Absolutament. Llavors, el que van haver de fer és desmuntar de manera secreta, sense divulgar quins instruments duia, perquè són militars i estan classificats, aquest telescopi, i canviar aquestes peces, conservant el telescopi, però canviant les peces d'espionatge per les peces científiques, desenvolupant aquesta càmera que abans hem explicat, però, clar, això va permetre que es tirés endavant un projecte que semblava molt complicat.
1: Clar, has dit que és informació classificada, evidentment, perquè és secreta militar, però quin tipus d'instrument pot col·locar l'exèrcit en un telescopi per espiar? No sé si tu et pots fer alguna
0: idea. Sí, de fet són sensors i càmeres molt més potents que aquestes, d'infrarojos, de moviment d'infrarojos, amb capacitats, amb tecnologia molt avançada, tecnologia d'aquestes que... Pues és capaç, això que veiem a les pel·lícules, que és capaç de veure una matrícula d'un cotxe des de 400 quilòmetres d'altura, coses d'aquestes que ja existeixen, però que evidentment estan classificats. En aquest cas són instruments que no es poden ensenyar perquè bueno, segur que hi ha tecnologia doncs, aquesta que no es pot divulgar, que està classificada militarment. No és ciència-ficció, són coses que ja existeixen, però que estaven col·locades en aquest telescopi que els militars dels Estats Units, jo entenc que no volen ensenyar quins instruments són.
1: Haurem d'esperar que es desclassifiqui, no sé
0: exactament,
1: si serem.
0: Exactament, sí.
1: I en aquests moments on el tenim, el Nancy Grace Roman, i cap on va?
0: Doncs mira, ja es va enlairar fa unes setmanes, és viatjant cap al seu destí. El seu destí és a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és el lloc on es trobarà el James Webb. Mira per on. Sí, home,
1: tindrà companyia.
0: Sí, que es trobin, no es trobaran ja, perquè ja en si veiem que l'espai és molt gros. Però és el mateix punt orbital on es troba el James Webb, es coneix com el punt de Lagrange L2, és un punt orbital molt estable. Si tu aconsegueixes situar una nau allà, la nau és molt estable. Només requereix petites correccions a la seva òrbita durant anys per mantenir-se quietó en aquell punt. A tu t'interessa que l'òrbita sigui molt estable, perquè has d'apuntar amb molta precisió. Tu vols fer una fotografia d'aquella regió de l'univers. Doncs
1: que no ens quedi moguda.
0: Clar, exacte, i que no digues, que difícil, com me'l mouré. I a més, aquesta regió és molt interessant, aquest punt, perquè ens hem d'imaginar que l'alineació és la següent. Sol, Terra, i amb aquesta direcció, telescopi a 1,5 milió de quilòmetres. Sí, què vol dir? Que la Terra tapa la llum del Sol, que la nau no rep mai la llum del Sol perquè la Terra tapa totalment. I això és molt interessant per poder permetre que els instruments del telescopi funcionin molt freds. Ens interessa que funcionin molt, molt, molt, molt, molt freds perquè siguin el màxim sensibles possibles.
1: Si quan hi arriba va tot bé, quina vida s'espera que tingui aquest telescopi? Perquè, esclar, ells necessiten, ara deies, necessitarà molt poca energia per anar-se resituant, però necessiten energia durant la seva vida.
0: Sí, perquè han de fer petites correccions. De fet, el que li marcarà la vida útil en aquest telescopi serà el combustible que du per fer petites correccions, perquè tot i aquest punt és molt estable, res és immutable en aquest univers, i per tant es cal fer correccions. I això marcarà. D'entrada, hi ha diversos plans, hi ha 5 anys, hi ha 10 anys, que serien com els primers estadis en què se suposa, però jo crec que això tirarà més enllà. Jo crec que, perquè ens ha passat molt sovint, que amb una bona gestió, i s'estan fent molt bones gestions, de fet les prediccions es fan molt conservadores. No sé, els robots de Mart duraran 3 mesos. Un ha durat 10 anys i l'altre 14. Vull dir, saps? Si no hi ha una cosa molt greu, aquest telescopi ens pot durar bastant més que 10 anys.
1: Quan se li acabi aquesta vida útil, aquest combustible, aquest telescopi es quedarà a l'espai,
0: sí,
1: o tornarà?
0: No, es quedarà. Prou feina tenim en enlairar-ne com per anar-lo a recollir. Aquest és el preu que ara estem pagant per l'exploració de l'espai. Estem abandonant ferralla a l'espai, l'estem abandonant a la superfície de Mart quan es mor un robot. És el preu, és el peatge que hem de pagar. Apenes tenim diners per fer aquests projectes, no en tenim gens per anar a recollir aquests telescopis.
1: Tot i que des de la Universitat de Tarragona van fer un projecte per recuperar, deixar allà espacial, suposo que era en òrbita de la Terra.
0: Correcte, i això ho estem provant. De fet, tenim ja satèl·lits escombriaires, hi ha companyies que estan desenvolupant i que ens cobraran per netejar l'òrbita de la Terra, ho pagarem tots a base d'impostos, clar, perquè els grans clients seran els governs, que pagaran, no? Escolta'm, netegim l'òrbita de la Terra, les Nacions Unides, és igual, al final som tots, sí, que amb els nostres diners públics pagarem la neteja de l'òrbita baixa. Però, efectivament, com deia Salva, això és l'òrbita baixa de la Terra. Però d'un una nau a 1,5 milió de quilòmetres de distància per recollir un telescopi inoperatiu i tornar-lo a dur aquí és inviable.
1: Doncs estarem molt presents, molt atents, i més tant. Ben dit, eh? A veure què ens pot explicar el Nancy Gray Roman. Quan podria arribar la primera informació?
0: Mira, jo a final d'aquest any haurà assolit, final d'aquest any, començaments de l'any vinent, haurà assolit l'òrbita a 1,5 milió de quilòmetres i farà el que s'anomena la primera llum, faran proves i farà el primer retrat de l'univers amb la seva supercàmera, i això segur que sortirà a les notícies, veurem una foto espectacularíssima, però els estudis científics trigaran molt de temps. És a dir, jo m'imagino que fins passat un any o un any i mig no hi haurà encara dades.
1: Doncs estarem pendents, de moment, d'aquesta primera fotografia
0: Exacte.
1: Que ens enviï aquest telescopi. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
0: A tu, com sempre.

0: cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: L'enjoc és...
5: Futbol.
4: Bàsquet.
5: Hoquei.
4: Handbol.
5: Waterpolo.
6: Tenis, taula.
5: Rugbi.
6: Voleibol.
4: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
1: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
7: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
8: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
9: propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
10: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
11: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
13: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Les tardes de molts infants estan plenes d'activitats. Futbol, dansa, música, anglès, robòtica. Les activitats extraescolars formen part del dia a dia de moltes famílies, però sovint generen dubtes. Qui les escull realment? Responen als interessos dels infants o a les necessitats d'organització dels adults? I què passa quan, al cap de poques setmanes, un nen o una nena diu que ja no hi vol anar? Avui estrenem una nova secció de pedagogia per ajudar-nos a entendre millor aquestes situacions quotidianes de la criança i de l'educació. I ho fem amb la pedagoga Cindy Peñalver. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: De fet, ja teníem amb el podcast d'Animam Animomo i per aquí el faves contades també amb algunes entrevistes més puntuals i ara podrem gaudir de la teva companyia, la teva expertesa, un cop al mes en el programa. Escolta, comencem pel principi. Quan arriba el moment de triar les extraescolars, quins són els errors més habituals a l'hora de prendre aquesta decisió de a quina apuntem o quina no apuntem els nens i les nenes?
1: Mira, un error habitual és considerar les activitats de forma aïllada i no veure el conjunt, no? Podem pensar en anglès, en esport, en ball, i de manera individual pot ser una gran idea i pot ser que tingui una funcionalitat important, però a nivell global, si les anem sumant totes, pot ser que deixem carregada l'agenda de l'infant. Per això jo miraria sobretot quatre coses a l'hora de poder escollir-les totes i veure si en el global doncs, són adients. Una seria l'interès de l'infant, no? Quin interès té l'infant sobre aquell extraescolar, que li aportarà a nivell motivacional. L'altra seria la necessitat real. Doncs, per exemple, doncs hem anat al pediatre i ens han dit que ha de fer una miqueta més d'esport o que nosaltres considerem que és una necessitat fer esport amb el dia a dia. La tercera seria la càrrega global, com dèiem, no? No només individualment aquesta assignatura pot ser aquesta extraescolar pot ser interessant, sinó globalment quina càrrega, quin pes té amb l'agenda de l'infant. I per últim, que no ho hem de deixar de banda, és la realitat familiar. Existeix, no?, la conciliació, o no sé si existeix, però l'hem de fer d'alguna manera, i aquesta realitat familiar amb horaris, amb qui es queda l'infant, doncs a vegades això també pues, té un impacte a l'hora d'escollir.
0: Tenim aquestes quatre grans potes a l'hora de tenir en compte per escollir, però jo no sé fins a quin punt s'han de tenir en compte els interessos i les motivacions dels infants, o a vegades des de l'adultesa pensem l'anglès l'ha de parlar, l'esport s'ha de practicar, ostres, i que bé que toqui el piano i que dibuixi molt bé. No? Qui ha d'escollir aquestes activitats? Com va aquesta negociació?
1: Doncs hi ha d'haver una balança. És a dir, l'infant ha de tenir veu, evidentment. Tenir veu és molt important. De fet, és un aprenentatge important el sentir que tinc alguna cosa a dir sobre la meva vida. Però també no ens hem d'oblidar que carregar tota la decisió a l'infant no ho hem de fer. Seria negligent, no? Els infants no poden decidir sobre moltes coses o molts aspectes, com per exemple la logística familiar, l'economia... Bueno, nosaltres hem de posar criteri, però sí que els hem d'escoltar.
0: És a dir, preguntar, però en aquest marc de la responsabilitat adulta.
1: Clar, sí, diguéssim. Sí, per suposat.
0: Hi ha pares i mares, ho dèiem ara, que apunten els seus fills a les activitats pensant en el seu futur o també en aquelles oportunitats que nosaltres no vam tenir. És legítim o això acaba generant frustració perquè estem reflectint en els nostres fills allò que no vam fer i si no va tal com nosaltres hem projectat, després això no acabarà bé ni per l'infant ni per nosaltres?
1: Total. És legítim, és humà, és comprensible que els adults vulguem oferir oportunitats que nosaltres no vam tenir, però aquí jo llançaria una pregunta, no? Diria, puc oferir-li això i alhora acceptar que no li agradi? Acceptar una resposta que no m'esperava de part del meu infant? Per això que jo crec que la idea és podem oferir oportunitats sense convertir-les en una experiència que l'infant hagi de complir.
0: Mm-hmm. No carregar-li les espatlles a aquestes expectatives nostres, perquè això és un pes addicional a la seva feina.
1: Exactament.
0: De vegades també, Cindy, tenim la sensació que els infants han de fer moltes coses, que s'ha d'aprofitar el temps, però jo no sé si hi ha alguna manera per detectar si aquesta criatura té massa activitats. Allò que arriben a casa molt tard i que estan rendits, no ho sé.
1: Clar, no hi ha una xifra exacta, tant de bo, no? En la criança tinguem fórmules màgiques que diguem, ah, vale, doncs si A és B, tal. No existeix això. Jo el que faria és no tant preguntar-me si són o quantes activitats fa, sinó què deixa de fer, què ha desaparegut perquè càpiguen aquestes activitats extraescolars, no? Jo em fixaria sobretot en uns aspectes concrets, com són, per exemple, si aquestes activitats o la quantitat d'activitats desplacen la son, el descans, el temps familiar, el joc i les amistats. I una cosa molt important que com a adults no tenim tan present perquè ens costa molt, aquestes estones sense objectiu.
0: L'avorriment.
1: L'avorriment i, bueno, i l'espai de descans, no? No tinc res a fer i no tinc un objectiu concret. No sé a tu, però a mi em costa moltíssim. O sigui, em sento com inútil a vegades, a dir, ai, no estic productiva, no?
0: No, de fet, si tenim un buit a l'agenda, sembla que tinguem pressa per omplir-lo amb alguna cosa, clar, però després no pateixis, que ja ens queixarem que estem cansats.
1: Totalment.
0: I que no tenim temps per descansar.
1: Doncs donar-li aquest espai, aquesta oportunitat als nostres infants de què apareix quan no hi ha res.
0: I si fem aquest exercici i no ens en sortim, hi ha alguna senyal que ens pugui alertar que aquesta criatura té massa activitats? Evidentment dependrà de cada infant, eh? Però algunes senyals així en general.
1: Sí, clar, un dia dolent no defineix algú simptomàtic, no? Vull dir, un dia dolent el podem tenir tots i a mi em pot encantar anar a ballar i un dia surto i dic, estic morta, avui no m'ho he passat bé. Jo tindria més observació sobre una constància i sobre uns canvis sostinguts. Per exemple, una fatiga persistent, unes alteracions del son. Tindria també en compte una irritabilitat, no? Ostres, fa molts dies que està molt enfadat o què li passa, contesta més malament. I també una pèrdua d'interès sostinguda per aquella activitat. Menys entusiasme, bueno, tot això no vol dir que haguem de plantejar-nos deixar l'activitat, però sí, doncs, una mirada, doncs, ens enfoquem una miqueta a veure què està passant.
0: Ens hi fixem, hi posem la lupa i a veure com evoluciona, no? Tu reivindicaves ara aquest temps sense reprogramat, no? Com és d'important aquest temps, no sé si d'avorriment o com a mínim no de productivitat explícita en el desenvolupament de la infantesa?
1: És superimportant. Un temps no programat no és un temps buit. És a dir, és un temps on no hi ha res programat i aquí l'infant pot desenvolupar un munt d'actituds i d'aprenentatges. Mira, l'Acadèmia Americana de Pediatria evidencia, no, amb estudis, amb molts estudis que ha fet, que el joc està relacionat directament en el desenvolupament cognitiu, amb el llenguatge, amb les habilitats socials, amb l'autoregulació. Però, a més, el joc no dirigit el que fa és que l'infant prengui decisions. I si ens parem a pensar en quantes decisions pot prendre un infant durant el seu dia, són poquetes. Nosaltres decidim la majoria de coses, no? A quin col·le va, quines extraescolars, no? Està fent, amb qui està en cada moment, si has d'anar amb l'avi. El que ell pugui, això fomenta el desenvolupament del seu cervell prefrontal. Fa connexions neuronals, llavors aquí li estem regalant l'oportunitat de poder crear aquests espais de decisió pròpia.
0: Mira, fins i tot aquest espai és millor que alguna extraescolar a vegades.
1: Totalment.
0: No? Que evidentment les fem per desenvolupar algunes parts de coneixement, doncs aquí també hi ha beneficis.
1: Total.
0: Per l'evolució de l'infant. Arriba també una situació molt habitual, i és que han passat les setmanes, no? Ara són finals de setembre, ja ha començat el curs, la rutina ja la comencem a tenir enganxada, les extraescolars ja fa unes setmanetes que les fem, i t'arriba un dia a casa o sortint i et diu, és que jo no hi vull anar més.
1: Sí, i això ens ha passat moltes vegades.
0: Quina és la primera reacció que hauria de tenir el pare, la mare o el tutor d'aquest infant quan ens diu és que jo no hi vull tornar?
1: Clar, el primer és que aquella reacció no es pot convertir en immediatament una decisió de trec, no? Pot significar moltes coses, un no hi vull anar. Pot significar un estic cansat, encara sento que no domino l'activitat, que ha tingut un conflicte, que no m'agrada el monitor. Bueno, poden significar moltes coses. Al final, primer entenem què vol dir aquest no hi vull anar i després decidim a veure què fem amb aquesta informació.
0: Clar, abans de prendre aquesta decisió, que tu dius, no la podem prendre en calent, no? No ens pot dir no hi vull anar, doncs d'acord, s'ha acabat l'activitat. Quines preguntes ens hauríem de fer per entendre nosaltres mateixos i potser també a la mateixa criatura què hi ha al darrere d'aquest rebuig? Saber si és puntual o si hi ha alguna cosa més.
1: Jo esbrinaria una miqueta què hi ha darrere, on és exactament el problema. Per exemple, alguna de les preguntes, com dius, que ens podríem fer i li podríem fer, no, és si només li costa l'entrar i després s'ho passa bé, si el malestar continua després de l'activitat. Podríem preguntar també si ha canviat alguna cosa en el grup o amb l'adult, no? Doncs a mi m'encanta fer futbol, ara penso en els meus fills, no? Al meu fill li encanta fer futbol, però sí que és veritat que li costen els canvis i sentir que no hi ha un vincle segur. No? Quan coneixes algú, el vincle segur no, és una cosa que s'ha de construir. Pues això ja hi ha un punt de recel, doncs veure si és això. Jo faria de no preguntar-me només vols continuar, sinó preguntar què està fent ara que no vulguis continuar.
0: Perquè podria ser una qüestió d'interès o una qüestió de frustració, però aquí també podríem trobar una mala relació amb companys o fins i tot amb la persona adulta responsable de fer aquella activitat.
1: Totalment.
0: No? I suposo que aquí sí que hauríem de parar més atenció per o resoldre, per mediar o per dir, d'acord, no val la pena.
1: Clar, si el meu fill arriba a casa i em diu, mira, és que en el grup doncs em menyspreen, no m'insulten, o fins i tot ens podríem trobar, doncs l'entrenador m'ha dit una mala paraula o passa qualsevol cosa. Doncs aquí, com a adult, de fer una acció, no? Anar allà, mediar i veure si es pot solucionar, o si té, a vegades no tot és blanc i negre, no? La fugida també dona una informació i un aprenentatge, que a vegades és la necessària i no hem d'estar allà persistint una situació molt negativa, però sí que preguntar-nos més enllà de vols o no vols continuar o t'agrada o no t'agrada en el primer moment, indagar dona molts fruits i molta informació.
0: Investigar, toca investigar.
1: Totalment.
0: Una mica. I té sentit animar-los i fer-los preservar, perseverar sempre, sigui el que sigui, o a vegades és millor acceptar que pleguin i en quins casos, no? No sé si hi ha algun criteri que ens pugui orientar.
1: Clar, a veure, no hi ha una evidència clara que una norma rígida de ho has d'acabar a final de curs o ja que ho has començat ho has d'acabar, construeixi per si sola perseverança. Jo aquí definiria molt o indagaria si és una dificultat temporal, una dificultat que amb un procés amb el temps es pot anar solucionant, com el que dèiem, no? És que no em surt bé o jo no vaig tan bé com les meves companyes que ja porten 3 anys o és que no m'acabo de sentir confiada amb la monitora. Doncs això podem acompanyar els nostres infants a, mira, que parlàvem abans de l'esforç, no? Podem, no és evitar-li tot malestar, sinó veure si aquest malestar amb temps i amb acompanyament es pot transitar. Jo crec que és important que sí, que dir-los que el compromís té un valor, però convertir-lo en una norma cega fins al juny no té suport com a fórmula.
0: Per tant, ja que has començat, has d'acabar, depèn.
1: Clar, per suposat, com tot depèn. A la vida depèn.
0: No, perquè probablement hi ha activitats extraescolars que no són les nostres preferides, ni que ens encanten, però sí que ens fan un bé.
1: Totalment, clar. Jo utilitzaria per definir això una distinció que és molt pràctica, que és anomenar el malestar de procés o el malestar de desencaix. Mira, abans quan venia cap aquí, estava parlant amb una meva parella que estàvem esmorzant, no? I estava parlant d'això, del tema que parlàvem, i li deia, clar, un exemple podria ser si tu entres en una feina nova, no? Jo entro en una feina nova i, en aquest cas, jo aquest any he començat amb una feina nova, i és veritat que quan comences en un lloc on veus que tothom domina i tu no, perquè forma part del procés, pot haver un malestar. Ostres, no sé, no? I una incertesa, no sé si arribaré al nivell, si estaran contents amb mi, si no. I aquest malestar és una cosa que, com a adults, hem de poder veure com part de procés. Bueno, tothom quan comença alguna cosa no tindrà l'expertise que tindràs quan portes un temps. Però després pot ser que tu entris en una feina nova, amb molta il·lusió, i te n'adonis que està molt desajustada amb els teus valors. O que hi hagi un grup on hi hagi doncs, faltes de respecte molt fortes. O hi hagi, doncs, això, no? Com dèiem, un desajust a nivell de valors. No has de per què aguantar perquè sí. És molt humà i molt respectable el poder dir, doncs mira, jo m'esperava que això seria bo per mi, però me n'adono que no. Com a pares hem d'ajudar els nostres fills també a tenir criteri. Aguantar per aguantar no crec que sigui educatiu del tot. Transitar un malestar, sí, sempre i quan, doncs amb el temps puguem tenir les habilitats per transitar-lo.
0: Mm-hmm. Quin missatge els transmetem als fills si els obliguem a continuar una activitat que rebutgen de manera persistent i perquè sí, i amb aquesta frase, l'has començat, l'acabaràs.
1: Clar. A veure, no hi ha un... No podem dir aquest missatge directament implica en els nostres fills això, no? Però sí que és veritat que, com a tot el que fem amb els nostres fills, és molt important tenir en compte no només la nostra necessitat de que, o la nostra voluntat o expectativa que facin alguna cosa, sinó tenir en compte també com se senten ells. O sigui, el missatge no és tant si comences o acabes, sinó des d'on ho diem i com ho fem, no? Jo crec que aquí, si el volem donar i tenim aquest valor educatiu en quant a la persistència, els nens han de sentir suport, han de sentir que hi ha una persona al costat que els ajuda a transitar-ho. No és tant el que dic, sinó, no, com he dit abans, des d'on ho dic.
0: Mm-hmm. Sentir-se escoltats, també, suposo,
1: totalment.
0: No? Que
1: mm-hmm.
0: no prenem la decisió perquè sí, sinó perquè hem meditat mm-hmm. i creiem que aquella opció és la millor per aquella persona, perquè serà possiblement un malestar puntual o transitori que forma part de l'aprenentatge. No sé si ens posem a l'altra banda i cada vegada que ens diuen ja no m'agrada, no? Ha insistit. És que jo aquest any vull canviar d'esport, per exemple, i vull passar-me al bàsquet. Mm. I no sabem, que, no? Els infants tenen també les seves motivacions. Tu l'intentes convèncer de que potser és millor continuar amb la disciplina que feia, ho acceptes, i al cap de 2 setmanes et diu que no li agrada i que vol tornar a fer el futbol que feia abans. Mm. Si els hi permetem també fer aquests canvis, quin missatge també els hi donem?
1: Clar, això depèn de cada infant, perquè, per exemple, tu tens un infant que aguanta, i el que necessita és poder permetre'ns també dir que no o aprendre a marxar dels jocs, pues, si puntualment passa això, tu estàs mirant també la necessitat d'aquell mm-hmm. infant. Jo el que diria és que si podem fer és evitar decisions impulsives, acompanyar els nostres fills a reflexionar. Podem arribar a un pacte amb ells. Si nosaltres esbrinem, com hem dit abans, que forma part del procés o d'una inseguretat, podem pactar de dir, no cal que acabis el curs, però anem a provar-ho fins a aquest trimestre, no? Arribar a pactes amb ells perquè puguin experimentar. I si després no et sents a gust i segueix aquest malestar, no passa res i podem canviar. Però sí que hi hagi un marge, que no sigui un impuls d'anar canviant per un sentiment puntual, perquè llavors desapareix el que és la reflexió i l'aprenentatge de procés.
0: D'un espai
1: sempre també validant el que aquesta persona sent, no? El que quan el meu fill hi ha un malestar, per molt que jo ho vegi, que pot ser de procés, no dir, va, és una tonteria, no? I amb el temps et passarà. Clar, aquí estàs invalidant també una emoció que existeix, encara que tu sàpigues que això amb el temps pot canviar. Llavors, validar, veig que això t'està costant, estic aquí.
0: Acompanyar. I per acabar, Cindy, si haguessis de donar com un únic consell, allò, la píldora màgica, que sabem que no existeix, a les famílies que aquests dies estan gestionant aquestes extraescolars de les seves criatures, què els diries?
1: Jo diria que hem de mirar menys l'agenda ideal i més de l'infant real que tingui la situació de la família, no? Les extraescolars poden ser fantàstiques, poden aportar moltes oportunitats, relacions, aprenentatges, i també no ens hem d'enganyar, facilita molt la dinàmica familiar i la conciliació. El bon criteri jo crec que no és tant aconseguir que la gent quedi plena ni buida, sinó que és que continuï tenint un sentit per aquell infant i per aquella família. És a dir, una bona extraescolar no és la que queda bé a l'agenda, sinó que és la que encaixa prou bé en la vida real de l'infant i la família.
0: Doncs escolta, amb tots aquests aprenentatges i reflexions marxem i segur que moltes famílies tindran eines per gestionar aquesta situació que possiblement s'està produint en moltes cases de la ciutat. Cindy Peñalver, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Ta mare és la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
3: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Hi ha, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
3: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també a altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
2: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
3: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
2: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
3: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
2: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
3: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
2: Ah, I clar, no té cap
3: quan
2: vincle.
3: Quan tu vas a comprar
2: abadejo
3: al mercat...
2: No té cap vincle amb bacallà, vull dir...
3: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
2: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
3: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
2: Mm-hmm. Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
3: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
2: Sí.
3: Picar per telèfon també és telefonar.
2: I vosaltres
3: dieu
2: picar.
3: Tenim maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
2: Mm-hmm. Que potser més al nord fem servir més el trucar.
3: Sí.
2: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
3: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova. A veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
2: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
3: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per al teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
2: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
3: Com
2: i
3: de moure's, no?
2: Anar a dormir.
3: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
2: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
3: Seguim en accions. Per exemple, escurar,
2: que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
3: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu vés a escurar els plats. Doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó. Neteja els plats.
2: I ho podríem adaptar a l'escuraplats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
3: Ja li diem rentaplats, en això, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
2: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
3: Molt bé, sí.
2: No? Per context, ho he tret.
3: Maldar. Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
2: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
3: és
2: més
3: estès.
2: És
3: una mica més estàndard, no?
2: Sí.
3: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
2: Vinga, doncs, va, l'última.
3: Vinga, va.
2: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
3: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
2: Ostres.
3: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
2: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
3: Vol dir fer ganyotes.
2: No. Fer ganyotes? Fer
3: ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua.
2: La llengua.
3: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
2: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
3: Vinga.
2: Esgangalar. Toma.
3: Ostres,
2: ja.
3: És complicat estar dir, eh?
2: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
3: És difícil, no sabria dir-te. Doncs, perquè, a més, no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
2: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces, uns calçotets,
3: sí.
2: que la goma s'ha donat. Doncs, que estigui donada és estar esgangalada. És això.
3: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
2: no
3: una
2: sé
3: cosa
2: per
3: molt
2: què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
3: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
2: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
3: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui, com
2: doncs
3: un altre
2: repetirem.
3: Per parlar-ne més.
2: Pues,
3: i tant.
2: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
3: molt
2: ho convé,
3: bé.
2: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
3: fem
2: sigui
3: un concurs,
2: jo,
3: molt
2: exacte,
3: bé.
2: Exacte, que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
2: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
4: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
2: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
5: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
2: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols. Que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, molt bona tarda.
2: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
6: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
2: Doncs ara mateix no massa, quina?
6: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
2: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
6: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
2: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
6: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
2: Efectivament.
6: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
2: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
6: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, molt bona tarda.
2: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
7: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que hosti, pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí de Agramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada... I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
6: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
7: Doncs arbitrant, sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
2: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?

0: parlat, és arbitrar, és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
1: Mm-hmm. O sigui, que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
0: No. És a dir, pitar seria, jo entro al camp i el que veig és, pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella o una acció que és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar, arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
1: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
0: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit. Uh-huh.
2: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
0: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
1: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
0: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
2: Mhm. Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espita o s'arbitre? Bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter...

0: Això coincidirem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella, vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
1: Jo, per exemple, quan jugava a futbol, venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
0: A tu t'agrada patir, pel que ve.
2: Sí, no?
1: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar, vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, es va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, en el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent, en aquest cas, i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment, l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
2: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia l'Aixell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no m'importa, no estic sentint res? O...
1: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. Vale? La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin ni bons. També a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, ¿vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'haig de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins el camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar, doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. no perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el nom assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
2: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
3: Per aquesta?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: I ara l'última?
4: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre Ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està afalcat en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en l'afalcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també van lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, feta en guix, era d'Istolacio i Indortes, i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava, i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera, saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal, bàsicament, en la ciutat. Va ser el primer que es va fer gràcies a l'escultura que es va col·locar, a més d'una manera simbòlica, que es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, pues, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: qui no tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, seitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan
7: aquí
5: boníssims.
7: Està. que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que pareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si saps el que és el gatet, suposo que si ets de Vilanova podria ser no.
5: No.
7: És un tauronet. Que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada forçadora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa. I l'Arnau, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: També. L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila. I la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
5: I com ho van resoldre, això?
10: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
5: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
10: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i, de fet, el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i, de fet, ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors, això a la canalla els encanta.
5: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
10: exacte,
5: sent?
10: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
5: Entenc que és un carrer molt dependent.
10: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
5: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
10: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'exagerar és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Academia La Rambla. Arambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat i situa la nova data en el segon semestre de 2027. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, sala de fitness, activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Segons Escamilla, aquesta fórmula permetria que, una vegada adjudicat el contracte, la piscina pogués començar a funcionar mentre l'empresa executa la resta d'actuacions. Més immediat és l'entrada en funcionament del pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera. Escamilla assegura que les obres avancen segons els terminis previstos i que l'Ajuntament espera rebre l'equipament durant l'octubre. La previsió municipal és poder-lo inaugurar a finals de mes i que els clubs comencin a entrenar-hi aleshores. En el marc de la Setmana Internacional de les Persones Sordes us expliquem la història d'en Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral, pràcticament no hi sent per l'orella esquerra. Ara fa només dues setmanes que el Jan porta un audiòfon, però la família ja ha notat especialment el canvi en espais amb molta gent. Diuen que ha estat molt emocionant veure com en entorns on hi ha molta gent ell pot seguir les converses. L'audiòfon permet compensar part de la pèrdua auditiva amplificant, adaptant els sons. La família espera que també tingui un impacte positiu a l'hora de llegir i escriure, així com en la motivació. La portaveu del PSC a Sant Cugat, Helena Vila, ha parlat a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat sobre el curs que tot just acaba de començar, un curs que arriba marcat per les eleccions municipals i que Vila afronta amb molta il·lusió. Per Vila, l'habitatge és l'eix principal del projecte de ciutat que fa temps que treballen, però també afronta altres reptes com la necessitat d'augmentar els equipaments municipals, el manteniment de l'espai públic i garantir que els serveis públics per la ciutadania funcionin correctament. Pots llegir l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I la vida i l'univers de Leonora Carrington arriben aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Auditori i Emma Vilarassau amb Leonora, una proposta d'Alberto Conejero que convida el públic a endinsar-se en la figura d'una de les artistes surrealistes més singulars. L'espectacle, protagonitzat per Natalia Huarte, s'inspira en un dels diaris de Leonora Carrington, Memories d'en Bas. El muntatge és un acostament poètic al seu univers amb una atenció especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 24 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació en general es manté força fluida de la xarxa viària amb poques complicacions i amb poc volum de trànsit. Únicament algunes incidències que poden entorpir la mobilitat. En aquest cas, hem de destacar un parell de punts. L'autovia 2 a l'altura de Castellolí, on hi ha hagut un accident en sentit Barcelona. Hi ha un sol carril per passar. Això genera, de moment, uns 3 quilòmetres de cues en aquest punt de l'autovia. I, d'altra banda, a la N141C, a l'altura de Muntanyola, el trànsit es troba tallat per un incendi de vegetació en aquest punt de la via. És tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Avui al Connectats parlarem de protocols. Protocols de les festes majors i de mesures de seguretat a propòsit de les novetats que hi haurà a la del Prat de Llobregat. Conversarem amb la Laia Chimeno, que és presidenta del NUS. Continuarem amb l'espai dedicat al món dels animals per saber com afecta les mascotes la tornada a la rutina. També parlarem amb Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona. I acabarem amb l'hora del conte de l'associació de veïns Sant Oleguer, Sol i Padrís de Sabadell, amb l'U Conta Contes. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Molt bé, doncs és el moment de posar-nos al dia i saber què és el que destaca en l'actualitat dels diferents municipis del Connectats amb aquesta ronda que comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Partit Popular portarà al ple municipal de Terrassa una proposta de resolució per incorporar els dispositius conductors d'energia coneguts com a Taser a la dotació de la policia municipal. Demanen que aquesta eina sigui utilitzada exclusivament pel personal autoritzat i habilitat que hagi superat la formació corresponent impartida o reconeguda per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La proposta inclou l'acord de garantir que les unitats que disposin d'un Taser operatiu vagin acompanyades d'una dotació o vehicle que inclogui un desfibrilador extern automatitzat i de personal format en la seva utilització. També demanen que els agents portin dispositius personals de gravació per capturar les intervencions segons els termes previstos legalment. Els populars de Terrassa demanen, a més, establir un sistema d'avaluació i seguiment anual de la utilització de les pistoles elèctriques, així com les situacions en les quals s'hagin realitzat una descàrrega i les circumstàncies que hagin motivat la seva utilització i les lesions eventuals que es puguin produir. El Partit Popular recorda que l'ús del Taser per les policies locals de Catalunya es troba específicament regulat des de 2010.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Pairó, bona tarda.
2: Punt i final al litigi per la caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell. El Ministeri d'Interior ha avalat la desafectació de l'edifici i això vol dir que l'Ajuntament de la ciutat en torna a ser el titular i ara el podrà cedir a la Generalitat per ubicar-hi en el futur les noves consultes externes del Parc Taulí. L'alcaldessa Marta Farrés ha fet l'anunci aquest matí des del mateix hospital en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: El Ministeri de l'Interior ha acordat aquesta desafecció de l'edifici i el seu retorn a l'Ajuntament i, per tant, donem fi a una reivindicació històrica de la ciutat de Sabadell que, com els deia, portem més de 20 anys.
2: L'alcaldessa Farrés ha reivindicat la negociació política com el desllorigador que ha fet possible que la caserna torni a ser a la ciutat i que, per tant, es pugui desencallar el projecte de les consultes externes del Parc Taulí.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tossal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral i puguin accedir, un procés que inclourà la formació per obtenir el carnet de conductor d'autobusos si la persona interessada encara no el té. Tossal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. Escoltem el director general de Tossal Grup Direxis, Rafael Miera.
5: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació i el que volem és incorporar gent del territori.
4: Tossal compta avui dia amb una plantilla de 3.100 persones. A banda del servei a Badalona, l'empresa opera amb la seva flota d'autobusos a Olesa de Montserrat, Saragossa, València i Igualada. Des del mes de juny també presta el servei d'ambulàncies al Barcelonès Nord i està impulsant diverses promocions d'habitatge assequible arreu del municipi.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara ens informa des del Prat de Llobregat Lluís Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. La majoria del ple ha reformat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031 i de la manifestació multitudinària d'aquest diumenge en contra, a Barcelona. Ha estat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no escrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. Precisament, el primer ple municipal del nou curs polític ha aprovat dues qüestions més per frenar el turisme. D'una banda, l'augment al màxim de la taxa turística, una mesura que permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació, i de l'altra, una moratòria per atorgar noves llicències urbanístiques per a aquest ús per un període d'un any i durant el qual es farà un pla que ho acabi de regular.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La temporada estable d'espectacles de l'Auditori Municipal Miquel Pont arrenca aquest divendres 25 a 8:45 del vespre amb Permagel, una producció de Dagoy Dagom basada en la novel·la homònima d'Eva Baltasar, publicada l'any 2018 per Club Editor. L'espectacle, protagonitzat per Maria Rodríguez i dirigit per Victoria Spungberg, arriba a castellà gràcies a l'adaptació signada per la mateixa Spungberg i Albert Pijuan. Aborda amb humor negre i intel·ligència temes com el desig lèsbic, el suïcidi i la maternitat, desafiant la família, l'amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de supervivència. A banda, la coral Pas a Pas celebra 15 anys d'història d'una trajectòria que ha anat creixent i que ha convertit la música coral en un espai de trobada, participació i expressió. El concert de celebració dels 15 anys tindrà lloc el 27 de setembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal Miquel Pont.
0: Gràcies, Albert. Continuem al Vallès. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí parlem de Zacaria Gordou, un jove actor rubinenc que fa el salt al cinema amb la pel·lícula Cronos, de Fernando González. El jove, de només 19 anys, interpreta un dels terroristes hospitalitzats després del 17A. Ha explicat a Ràdio Rubí com va viure el rodatge, una producció que fins ara considera el projecte més important de la seva trajectòria.
9: M'he quedat com que és el meu somni. L'actuació és com que vull dedicar-me i poder viure d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
8: La seva història té, a més, un punt poc habitual. Zacaria no ha estudiat interpretació. Va començar el 2024 gairebé com una afició i ha anat acumulant experiències en projectes de televisió, curtmetratges i produccions independents. A Cronos explica que va haver de preparar especialment una escena emocional i que va treballar amb un coach d'actors abans del rodatge. Ara Zacaria mira cap al futur amb un objectiu clar: continuar fent càstings i aconseguir noves oportunitats davant les càmeres.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, farem un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, que inclou la sala de fitness, d'activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Sentim Núria Escamilla.
11: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir. Perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
10: Exteriorment, les obres del complex aquàtic de Mirassol poden semblar acabades, però el procés encara té recorregut.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Bé, com sabeu, estem endinsats en la tardor, moment en què molts municipis celebren la seva festa major. És el cas del Prat de Llobregat, que a més estrena noves mesures relacionades amb les entitats de cultura popular i tradicional i que cada cop són més presents en aquest tipus de celebracions. En parlem marxant cap allà on demà tot donarà el seu tret de sortida a la plaça de la Vila del Prat. Lluís Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. I ho fem de la mà de la presidenta del NUS, la plataforma d'entitats de cultura popular i tradicional del Prat, i ella és la Laia Chimeno. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I pràcticament bona festa major, podríem dir.
2: Exacte, ja estem aquí, a punt de tocar-la.
1: Explica'ns una mica, la festa major compta des d'aquest any amb un protocol que estableix una miqueta com s'organitzarà cada acte de cultura popular, no?
2: Exacte, aquest protocol ens mostra d'on venim i cap a on volem anar. Simplement el que vol és preservar tots els actes de cultura popular que portem anys i anys fent a la nostra ciutat i d'aquesta manera una mica és protegir-los de cara a un futur que es puguin mantenir. És un protocol que està viu, que no ens tanquem en banda en noves modificacions. Per això s'ha creat la comissió de protocol, no? Per anar avaluant aquesta execució del protocol i poder fer modificacions, si s'escau, en els propers anys.
1: Fins a quin punt també això, protocolaritzar tant, és necessari? És a dir, establir, doncs això, fil per randa, directament detalls com s'organitza cada acte de cultura, qui serà la persona responsable, quines figures, per exemple, no, participaran.
2: És important perquè així estableix un ordre i hi ha una estructura en tots els actes de cultura popular i no està subjecte a persones individualistes, no, que puguin anar en els propers anys afectant aquests canvis, no, i d'aquesta forma s'estableix un criteri com per tothom igual.
1: O sigui, es blinda, per dir-ho d'una manera, no?
2: Exacte, però la mateixa forma no és el que comentàvem, que està obert, vull dir, s'ha fet de tal forma que no estem tancats a possibles modificacions en el futur.
1: Com s'ha elaborat el protocol? No sé si, per exemple, us heu inspirat en altres municipis o altres municipis, de fet, tenen aquest protocol, no?, suposo, de com s'ha d'organitzar una festa major o qualsevol altra que impliqui entitats de cultura popular.
2: Sí, hi ha molts municipis arreu de Catalunya que ja tenen un protocol de festa major. Hi ha municipis que els tenen enfocats fins i tot a les figures i a les partitures que s'ha de tocar en cada moment. Nosaltres, bueno, de moment hem volgut establir el que seria l'estructura principal de la festa i ens hem anat inspirant, però sempre tenint en compte totes les entitats i membres de la federació i qui participen de la festa major. Ha sigut un treball col·laboratiu amb l'Ajuntament, els tècnics de cultura i les entitats, sempre buscant l'equilibri i trobant totes les necessitats que cada entitat té, no?, de poder-les salvar i poder mantenir tot el que cadascú necessita.
1: En realitat, no deixa de ser posar sobre paper o sobre escrit alguna cosa que ja fèieu o que cada entitat ja feia, no?, de posar i dir, doncs mira, farem això i ho farem d'aquesta forma.
2: Exacte, és posar per escrit i mantenir-ho.
1: Laia, volíem preguntar-te també, una altra de les mesures, una altra, si més no, de les novetats que presenta aquesta festa major tenen a veure amb la seguretat. Estem aquí a la plaça de la Vila, on serà un dels espais que ja doncs, acullen càmeres de seguretat, unes càmeres de seguretat que es retiraran un cop acabant la festa major. En qualsevol cas, com valoreu des del NUS, i no sé si us traslladen des de l'entitat també a les colles, que s'hi sembla doncs, aquesta instal·lació de càmeres de seguretat, no només aquí, sinó doncs, en aquells indrets en els quals hi hagi, o s'espera que hi hagi, una forta aglomeració de gent.
2: Bé, són mesures de protecció que a vegades poden ser una mica fins i tot abusives, no? Crec que també hem de treballar la pedagogia prèvia i sobretot fer pedagogia de com actuar abans de començar ja amb la vigilància, potser com estem posant, no? Intentar prevenir que passin aquestes coses en comptes de vigilar que passin.
1: També una altra de les mesures que es posen en marxa i aquest cop sí que també és per primer cop aquí a la Festa Major i es va estrenar per Sant Pere i Sant Pau és aquests controls aleatoris que es fan a les colles, sobretot de foc. Explica'ns una mica també, no sé, les entitats de foc que us han traslladat d'això, d'aquesta mesura.
2: Doncs aquesta mesura no s'estableix en tot arreu, tampoc. És una mesura que han decidit des de la policia d'aquí del Prat. Bé, hem pogut arribar a pactes amb la policia per intentar controlar aquests controls i que no hagin de ser també un control.

0: com havia de sorgir.
1: Comentaves que és molt important també tot aquest treball previ que feu des del NUS i també les pròpies colles de les entitats de cultura popular i tradicional de Prat. Com us prepareu doncs, per un gran acte com és la Festa Major, això, en termes de seguretat?
0: Doncs mira, amb molta preparació també, moltes reunions prèvies. Tenim tot un control en cada moment, mapes per saber on han d'estar ubicades certes persones de l'organització perquè garantir aquesta seguretat. I a punts, doncs, la influència de la gent també, com a la plaça de la Vila, no? Que hi ha molta afluència, doncs també s'ha d'anar controlant perquè al principi de la plaça també es pot veure, no? És com una molla, està tota la plaça plena de gent i de cop i volta el cercle del mig es va fent cada vegada més gran a mesura que s'aproven també les entitats i les colles de foc. Llavors, és un control que portem i que tenim bastant ja per la mà.
1: Hem parlat molt de les colles de foc, però també hi ha una colla que és la de Trabucaires, que també té les seves pròpies mesures, no?
0: Exacte, Trabucaires sí que a tots els seus actes tenen uns controls d'alcoholèmia pel fet d'utilitzar armes de foc, sí, sí.
1: Volem preguntar-te també per altres coses, i és que abans hem fet referència a Sant Pere i Sant Pau, ara doncs començarem 4 dies de Festa Major aquí al Prat, però no és la festa primigènia. La Festa Major del Prat d'ara s'ha dedicat als dos copatrons, que són Sant Cosme i Sant Damià, però també hi havia la Festa Primigènia, que de fet tu mateixa va ser una de les impulsores també, amb tot l'equip de la comissió de la parròquia, de recuperar aquesta festa de Sant Pere i Sant Pau. Explica'ns una mica.
0: Bé, doncs la Festa de Sant Pere i Sant Pau, que era la festa d'estiu que es deia antigament, no? Doncs es va perdre en el transcurs dels anys i des de ja fa uns quants anys que es va impulsar des d'un grup pues, tornar a recuperar aquesta essència també de la Festa Major del Prat d'estiu i a poc doncs, s'ha anat sumant i s'ha anat creant un calendari festiu també per la Festa Major de Sant Pere i Sant Pau que ja fa goig, no? Que vam començar només fent la processó dels Sants i a poc s'ha anat sumant les entitats i s'ha creat tot un cap de setmana, 3-4 dies festius molt, molt, molt plens de cultura popular també.
1: Com valoreu aquesta evolució que ha tingut la festa?
0: No, la valorem molt positivament i esperem que també en un futur, doncs, picant pedra i seguint treballant amb l'Ajuntament, puguem aconseguir també establir unes bases i creant compartidament aquesta Festa Major. Uh-huh.
1: Què li falta a Sant Pere i Sant Pau perquè sigui com la Festa Major que tenim i que comencem demà?
0: Bueno, sempre hi ha una part econòmica que sempre aniria bé per acabar de definir, no?, aquests certs espais també de festa. Ara està molt centrada en la cultura popular i ha de seguir així, però potser també es poden afegir altres elements festius en aquestes festes majors de Sant Pere i Sant Pau.
1: Uh-huh. No sé si sobre la taula, per exemple, doncs, a la Festa Major també doncs, hi ha concerts i hi ha altres activitats també més enllà, com tu deies, de la cultura popular. No sé si això està sobre la taula de parlar-ho amb l'Ajuntament, per exemple, no sé.
0: Bueno, estarà. En algun moment haurà d'aparèixer aquesta possibilitat d'obrir front i també, doncs, igual que hem fet protocolitzar la Festa Major de setembre, no? Sí. Doncs potser mirar també cap a un futur de protocolitzar la Festa Major d'estiu, també per preservar-la com hem fet, no?, amb aquesta idea de poder mantenir-la i cuidar els nostres orígens. Uh-huh.
1: És comú en altres municipis també que tinguin doncs, això, dues festes majors per entendre'ns, no sé, una d'estiu i una de tardor, com aquesta?
0: Sí, sí, és bastant tradicional que hi hagin dues festes majors, la d'estiu i la d'hivern, no? Ara, per exemple, ens trobem amb la comparativa més a prop, que és la Festa Major de Barcelona, no? Que tenim la Mercè, però que després també a l'hivern tenim les festes de Santa Eulàlia, que també tornen a ser igual de festives, no? Igual en altres llocs de Catalunya, que tenen doncs, dues festes majors en relació també a les festivitats religioses dels sants patrons del poble.
1: Uh-huh. El NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, acabeu de fer 10 anys. Felicitats. I com ho valoreu, aquesta evolució també de passar de tenir doncs, diverses colles d'entitats, a vegades doncs, amb les seves desavinences, a tenir una plataforma, un paraigua, sota el qual doncs, tothom ja està representat?
0: Doncs la veritat és que molt bé, ho valorem molt bé. La veritat ha sigut un creixement molt positiu. Vam començar, com dius, fa 10 anys, amb un número d'entitats molt més reduït de l'actual. Per tant, ens dona força el fet de créixer en número d'entitats de cultura popular del Prat i vol dir també que hi ha una certa importància cap a aquest aspecte, no? I que estem creixent, que es va tot diversificant i van apareixent noves entitats i això sempre estem oberts i molt contents, no?, de que això passi, que vol dir que hi ha vida popular. I res, ha sigut molta feina de treballar amb les entitats, molt esforç per part de tots. Al final, cada entitat, doncs, també comentàvem abans, té les seves necessitats i a vegades no són compartides amb les altres.

0: altres entitats, però l'esforç és posar-ho en comú, no?, i trobar les solucions, i fins ara ho hem estat treballant molt bé, i, bueno, i del fruit també de la federació d'aquests 10 anys és aconseguir un protocol signat per totes les entitats en el qual totes s'han dedicat al seu esforç i han posat la seva voluntat perquè tot això surti bé. No? Llavors, d'aquí es veu que quan les coses es fan amb unió i força, doncs sempre surten bé.
1: De fet, això es veu en els actes de cultura popular del cap de setmana, perquè hi ha moltes persones que no només estan en una colla, sinó que estan en diverses. També et dic, no sé fins a quin punt això és sostenible, en tant que tantes entitats també doncs, requereixen al final un mínim de persones, no?
0: Clar. Sí, sí, és veritat que ens trobem que hi ha certa gent que és fanàtica per la cultura popular i que no estan una, sinó estan més d'una i de dos i de tres. Però, bueno, la qüestió també és trobar l'equilibri i repartir-se en tots els actes que hi ha de festa major. Sempre es pot acabar tenint un moment per cada de les entitats. Uh-huh.
1: Com deies, l'entitat ANUS, la federació, ha crescut molt, vau començar poques entitats, ara mateix no sé quantes sou en total, però 10 en total, exacte. No sé si hi ha sobre la taula obrir-ho a noves entitats que, per exemple, ara mateix no hi siguin.
0: Bé, ara tenim una nova entitat al Prat, que és la cultural dels Sants Metges, sí. I bé, ens ha picat la porta a la federació del NUS i durant els propers mesos doncs, es portarà a terme les decisions per incloure aquesta entitat a dins de la federació, si s'escau, clar.
1: L'AMPA Venedor del Carme crec que no està inclosa. No sé si serà a la taula o si s'han picat a la porta també o si estaríeu oberts a això, a acollir-lo també sota la paraigua del NUS.
0: Bé, amb l'AMPA Venedor del Carme hi ha hagut uns grans diàlegs perquè des de fa temps no, que van picant a la porta de la federació. Sí que és veritat que el fet de ser una escola, això a vegades complica les circumstàncies perquè el NUS sí que és veritat que des de la federació hi ha com un protocol també establert i uns estatuts que ens marquen doncs, quina ha de ser la seu de les figures, uh-huh. Quin ha de ser tot un seguit d'aspectes i criteris, no? Llavors, a vegades és complicat poder trobar l'equilibri, no? Però, bueno, tot és posar-s'hi i acabar de trobar el punt de decidir si sí o si no.
1: També recentment, abans parlàvem de nombre d'entitats, de les entitats i les colles noves que s'han anat creant, hi ha doncs, Vall de Diables, per exemple, i també Vall de Gitanes. No sé, com ha estat la incorporació d'aquestes dues entitats i no sé si Elvira, alguna possible nova colla aquí al Prat.
0: No, de moment jo crec que, a més enllà de la nova que ha aparegut ara dels Sants Metges, crec que està tot bastant quiet i que no hi haurà cap nou naixement de cap entitat cultural. I aquestes dues entitats, doncs molt bé, la veritat és que també aporten molta relleu generacional a la federació i això sempre és de profit perquè ens dona més nous punts de vista.
1: Respecte a les entitats i colles que hi ha, per exemple, en altres municipis, no sé si hi ha alguna que digués, ostres, faltaria una colla o un ball de no sé què aquí al Prat.
0: Ui, això segur. Si ens anem a Vilanova, doncs hi ha encara moltes entitats sí, de cultura popular que tenen, que nosaltres encara no tenim, però bueno, també s'ha de trobar l'equilibri entre el que és nostre i els nostres orígens i el que a vegades sorgeix no, d'arreu.
1: Quan et fixes en Vilanova, no sé, estàs pensant segurament en una colla en concreta o algunes colles en concret?
0: Bueno, hi ha unes quantes colles en concret a Vilanova, sí, sí, però bueno, deixem-ho aquí. No sigui que de cop i volta apareguin més entitats.
1: Potser animem algú que s'apunti o formi una colla, qui sap. Laia, volíem preguntar-te també, perquè ara recentment el sopar d'Amics del Prat, que és aquest sopar tradicional previ a la Festa Major, un dels premis s'ha recaigut precisament en la Federació del NUS. Com valoreu també doncs, aquest guardó?
0: Doncs amb molt agraïment, molt agraïts de cara Amics del Prat per aquest reconeixement. És un reconeixement pels nostres 10 anys de trajectòria i res, va ser un plaer compartir aquella nit i també agrair també, i felicitar la resta de guardonats, que van ser uns guardonats molt bonics, entre els quals també estava el Prat Ràdio.
1: Gràcies, també. I ja per acabar, volíem preguntar-te, 10 anys, quins són els reptes que teniu per endavant com a federació?
0: Doncs encara tenim uns quants reptes per davant, entre un d'ells també és el que comentàvem de les festes de Sant Pere i Sant Pau, trobar un equilibri i protegir-les d'alguna forma, no?, perquè es puguin mantenir en un futur. Aquest seria un gran repte. I després doncs, també bueno, establir més bases cap a un futur de les entitats de cultura popular del Prat. Uh-huh. És veritat que el relleu generacional també és un aspecte que a vegades teníem allà d'intentar motivar el jovent del Prat a formar part de les entitats de cultura popular, uh-huh. Perquè veiem que és necessari no? tenir aquesta xarxa social i creiem que la cultura popular és un bon lloc per poder donar. Llavors també és un objectiu que tenim per allà rondant de com poder fer arribar a tots els públics.
1: No sé si és un exemple, de fet, és la colla de sardanes, no? Amics de la sardana, que abans doncs, era gent molt gran, no? I que ara doncs, cada cop hi ha més colla jove, no? Que s'integra i que doncs, pren, no? El relleu generacional aquest que comentaves.
0: Exacte, és un bon exemple per fer servir. Si teníem una entitat amb una estructura de persones, amb una edat elevada ja gran, i ens deien, no? Fins i tot ens demanaven, ostres, és que necessitem relleu, necessitem que hi hagi gent jove aquí, perquè si no al final hi ha el risc de poder perdre aquesta entitat, no? I perdre l'essència. Llavors això sempre s'ha d'intentar cuidar i mantenir, i aquest també serà un dels objectius, no? Doncs el fet del relleu generacional ens garanteix aquesta estabilitat i protecció cap a les entitats de cultura popular perquè tinguin més durada.
1: Doncs Laia Chivena, presidenta del NUS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Connectats. Molt bona tarda i, sobretot, molt bona Festa Major.
0: Moltes gràcies. Visca la Festa Major.
2: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Bé, la veritat és que no només les persones acusem els canvis en l'estat d'ànim quan tornem de vacances, també les nostres mascotes. Sobre els motius d'aquest estrès postvacacional dels animals i de les possibles solucions que existeixen, parlem de seguida amb l'Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Edu? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Edu, la tornada a la rutina, la tornada a l'escola, la tornada a la feina, és una cosa que realment ens preocupa molts i això a vegades genera estrès. De fet, en aquest programa també n'hem parlat sobre això de l'estrès dels humans, però ens pensem que aquest estrès pot ser una cosa exclusivament humana, però realment a les nostres mascotes, ja siguin gats o gossos, que són els més comuns, també els passa que poden tenir ansietat o estrès quan tornem a la rutina?
2: Com bé dius, l'estrès no és exclusivament humà, no? Evidentment, ells no tenen aquesta preocupació de, ostres, torno a treballar, torno a anar a l'escola, torno... Però sí que poden notar molt els canvis de rutina. Durant les vacances doncs, hem passat moltes més estones a casa, hem dedicat molt més temps a sortir a fer passejades, a estar més estona fent excursions amb ells, els horaris són molt diferents, i de cop un dia doncs, marxem pel matí i tornem al cap de bastanta estona. No? Doncs, el que poden patir ells no és exactament estrès postvacacional com sí que ho patim nosaltres, però sí que és un estrès davant d'un canvi d'hàbits, d'horaris i d'estona de companyia, no?
1: Quins senyals ens han d'alertar o ens indiquen que les nostres mascotes poden estar patint cert estrès?
2: Doncs sobretot quan comencen a fer comportaments una mica més nerviosos, no? Que puguin començar a destrossar coses, que vulguin deixar de menjar, que quan arribem nosaltres a casa estiguin molt, molt excitats. Aquestes petites coses que no veiem habitualment són els que ens han d'alertar una mica, de dir, ostres, aquest gos o aquest gat o aquest conill està patint una mica d'ansietat, no?
1: Hi ha diferències entre com ho gestionen els gossos, que potser estan més acostumats a sortir a l'aire lliure, i diferències amb els gats, que podríem dir que són animals molt més territorials i de costums fixos?
2: Doncs sí, hi ha bastanta diferència. Com bé dius, el gos és un animal molt social, no? Per tal, sol notar especialment aquests canvis amb la nostra presència. Si durant 3 setmanes, el que parlàvem abans, hem estat pràcticament tot el dia amb ell i de cop doncs, passa hores sol, doncs això ho noten moltíssim. El gat, com bé dius, també està molt més vinculat al seu entorn, als seus hàbits, és un animal molt més de costums. Aleshores, és possible que no protesti tant visualment com ho pot fer un gos, però també els canvis d'horari, l'alimentació, els sorolls, tot això també els hi afecta. Cada animal és un món. N'hi ha que s'adapten molt ràpid i hi ha altres que necessiten més temps.
1: Vull dir que, independentment de l'espècie d'animal, potser, al final, com els humans, no? Que cadascú té una personalitat una mica diferent.
2: Exacte, com bé dius.
1: I el dia abans de tornar a la feina, imagino que, almenys a la majoria ens passa, els que tenim mascotes, que el dia abans acostumem a fer-los cas a totes hores, i estem 24/7 pendent d'ells, i en canvi el dia següent desapareixem la majoria del dia. Aquest canvi radical és el principal error que cometem?
2: Bueno, nosaltres, quan els nostres clients a Nature Center ens ho pregunten, sí que els intentem recomanar que, si poden evitar-ho, doncs millor que millor. No es pot passar de 100 a 0 d'un dia per l'altre. No cal fer un pla complicadíssim, simplement doncs, els últims dies de vacances o que sabem que hi haurà una altra tornada a la rutina, doncs començar a recuperar progressivament aquests horaris o costums habituals. Si durant les vacances ens llevem més tard, doncs començar a llevar-nos una miqueta més aviat, que els passejos no siguin tan llargs, que els àpats siguin més o menys a les hores que tindrem la previsió de fer-ho, i sobretot doncs, també els podem acostumar de manera paulatina a tenir petites absències, no? És a dir, sortir una estona, tornar a sortir, que l'animal vagi recuperant aquesta normalitat de no tenir-nos al costat 24/7, com si diguéssim.
1: Podríem dir que siguin conscients que està arribant el moment de tornada, no?
2: Bueno, que vagin acostumant-se a una rutina, però de manera més paulatina, que no sigui tan brusca el canvi.
1: Imagino que al final, almenys a mi em va passar quan tornes a la feina, que estàs una mica més baix d'ànims o potser estàs una mica més estressat perquè se't tira tot a sobre. Això els animals també ho noten i ho copien? És a dir, els pot afectar el nostre estrès?
2: els animals ens interpreten superbé a nosaltres. Si nosaltres tenim un dia trist, si tenim un dia alegre, tots ells ho noten, no? Aleshores, coneixen les nostres rutines i perceben els nostres canvis de comportament, i si nosaltres estem nerviosos, el que comentaves, no? Canviem els horaris, anem corrents, estem més irritables, evidentment que ho poden percebre, no? Més que parlar d'un contagi de l'estrès, perquè l'animal no rep aquest estrès, però sí que nota que alguna cosa no funciona com sempre, no? Aleshores, tot el que podem, el que parlem i anem insistint sempre, no? Tot el que podem fer-ho de manera tranquil·la i que l'animal no ho noti tant de cop i que ho visqui amb totalment normalitat, és molt més fàcil d'aconseguir aquest benestar per ells.
1: Per tant, si encara som a temps o per futures ocasions, la transició ideal de passar de vacances a rutina seria, com bé deies abans, anar-los acostumant els dies previs i intentar, doncs, quan estem amb ells, quan estem a casa, doncs, mostrar-nos el més tranquils o relaxats possible, no?
2: Exacte, exacte. Nosaltres a Nature Center sempre prioritzem quatre aspectes quan parlem d'això, no? Que és el que parlàvem, intentar anar recuperant paulatinament aquests horaris, recuperar progressivament els moments de solitud, que li diem, no? Que deixar l'animal que estigui sol durant unes estonetes, no deixar-lo de cop 10 hores en un dia sol, mantenir l'activitat física i mental també dels animals, i fer que el moment que nosaltres marxem de casa tampoc sigui un drama, que a vegades som nosaltres mateixos els que exagerem moltíssim el fet de sortir de casa, no? Aleshores, fer-ho algo més normal i habitual.
1: Ara situem-nos en el moment en què ens trobem, que és ja hem tornat a la rutina, ja hem tornat a la feina, ja hem tornat a l'escola. Quines solucions tenim al nostre abast per tal que les nostres mascotes pateixin menys durant el dia?
2: Bueno, en els centres i les botigues especialitzades com la nostra, el que podeu trobar, doncs, són joguines adequades per a aquests casos, snacks i mossegadors també adequats per a aquests casos, i també després hi ha altres complements, ja siguin a nivell de feromones o a nivell de complements nutricionals que ajuden a relaxar una miqueta més aquest estat o fer que aquest trànsit sigui més fàcil per ells.
1: Quin tipus de joguines destacaries que podrien anar bé per superar aquest estrès o per superar aquestes hores de solitud?
2: Aquí m'agrada diferenciar entre les joguines que nosaltres coneixem habitualment, la pilota, l'os i tot això. Això són joguines molt interactives, no? I el que busquem en aquest cas són joguines que els facin treballar mentalment, joguines d'enriquiment, dispensadors de joguina, ai, de snacks, perdona, joguines que els obliguin a buscar, a olorar, a resoldre algun tipus de patró per poder aconseguir un premi final, no? Aleshores, l'estimulació mental és molt més poderosa que no pas una joguina que li podem deixar un peluix, una pilota o un os, perquè si no, això al final no acaba estimulant la ment i no els hi produeix aquesta sensació de tranquil·litat, no?
1: Com quan nosaltres ens posem a fer sudokus o sopes de lletres,
2: exacte,
1: pràcticament.
2: Exacte.
1: Clar, clar, clar. No, amb això realment sí que almenys hi estarien més estona. És a dir, no sé si el gaudi és més immediat com portar-los la pilota i que te la tornin al moment, però com a mínim sí que s'allarga més en el temps aquesta estona.
2: Exacte, exacte. L'ideal és que tu puguis jugar amb el teu animal, però hi ha moments en què haurà d'estar sol. Doncs en aquest moment és quan traiem les estores d'aquestes olfactives, joguines que estan pensades perquè intenti donar-li la volta, moure-les cap aquí, moure-les cap allà, perquè els hi caigui un petit snack o un petit premi. Doncs aquestes són les que fan que durant una estona estigui entretingut l'animal.
1: I ara que els comentaves, els snacks, quins en recomanaries?
2: Bueno, nosaltres a Nature Center tenim una varietat amplíssima d'snacks i avui en dia, per sort, en el mercat podem gaudir de molts snacks i de molta qualitat, no? Nosaltres recomanem primer de tot que es miri molt bé quin tipus d'snack estem donant, val? Que sigui el màxim natural possible i adequat sobretot a la mida de l'animal, a la mida de la joguina, al pes de l'animal, perquè pugui ser l'adequat i també poder gaudir no només d'snacks, sinó d'altres elements naturals, no? D'alta resistència, perquè existeixen mossegadors naturals que parlàvem abans, per exemple, banyes de cérvol, banyes de búfal, tots aquests mossegadors naturals que, òbviament, són recollits de la natura, no estan tractats de cap manera, sinó són recollits de quan els cérvols fan els canvis de banyes i tot això. O, per altra banda, també doncs, tens fustes naturals especials, com pot ser de l'arbre de l'olivera o del cafè, sempre ho diem que siguin tractades i especialment per animals, perquè no produeixin doncs aquestes petites estelles que poden donar qualsevol tipus de perjudici per a ells.
1: Com els ajuden a aquests snacks o aquests mossegadors a les mascotes? Imagino que els destensa durant aquesta estona.
2: Els destensen perquè al final hem de pensar que, sobretot en el cas dels gossos, que és en el que més estem pensant, la seva boca és el seu principal canal de comunicació, no? I és per on alliberen tot l'estrès que puguin tenir. Aleshores, mossegar un snack que sigui natural, que els hi aporti gust, que els hi aporti sabor, que els hi agradi, però que a més els hi tregui aquesta tensió que puguin tenir a la boca, és el que més ajuda a que puguin portar millor aquesta sensació de canvis de rutina.
1: Sí, sí, és interessant perquè no som tan diferents com ens podríem pensar respecte a les mascotes, i també nosaltres segur que necessitem elements que com ells doncs, els ajuden a destensar. També has comentat l'ús de feromones o també se m'acut, per exemple, música relaxant. Això els ajuda a les mascotes a estar més tranquil·les?
2: Sí, són complements que recomanem moltíssim perquè sí que ajuden a donar un espai o un entorn de tranquil·litat que ajuda a rebaixar aquest estrès d'ansietat, no? Aquí, per exemple, sí que els gats són molt més sensibles a aquests tipus de complements o d'ajudes, no? Els difusors de feromones, que el que fan és crear un entorn on el gat està tranquil, on aquest entorn està protegit, on si hi ha altres persones, altres gossos, fins i tot, o altres gats que formen part de la comunitat, doncs, ostres, els ajuda que hi hagi una millora de lo que és l'harmonia a casa, no? Crear un ambient més tranquil. Comentaves el tema de la música, doncs pot ajudar, no?, a que puguin estar més tranquils, però sobretot necessiten una zona de confort, una zona de descans, una rutina, evitar sorolls innecessaris, i això és el que ajuda a que una mica tot, val?, perquè no hi ha un producte màgic que ho pugui fer, és el que ajuda a que aquesta rebaixa d'estrès pugui aconseguir-se.
1: Doncs són unes quantes les solucions que ens has comentat i que ara almenys doncs, ja tenim al nostre abast i coneixem. Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

Us doques gràcies i us vau quedar sense entrades per als concerts de comiat d'aquest octubre a l'estadi Lluís Companys. Bones notícies, sembla que hi ha noves entrades disponibles per als quatre concerts dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Avui comencem a escalfar motors amb aquest Pataró del grup osonenc.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Avui parlem de contes, però de contes molt especials, històries inventades que, a més d'entretenir, ajuden els més petits a entendre les seves emocions, superar pors i afrontar situacions del dia a dia amb una mirada positiva. És la proposta del grup QI, on la Lourdes Miguel, coneguda com Lu Conta Contes, posa veu a aquestes històries mentre la resta del grup dona vida als diferents personatges. Cada mes, un nou conte vinculat a una temàtica o a un moment concret de l'any, sempre amb un punt pedagògic per als més petits. Un projecte de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer Sol i Pedrís de Sabadell. En Pol Peiró ha parlat amb ella.
1: Tenim el plaer de saludar a la Lu Conta Contes del grup QI. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: En primer lloc, com neix això del grup de QI i com sorgeix aquesta idea?
2: Doncs mira, el grup QI és un contacontes que neix de la mà de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer, d'aquí de Sabadell. Som 5 membres que no només llegim històries, sinó que li donem vida d'una forma única. I la nostra relació sorgeix de... Bueno, som un grup de companys, amics, coneguts, que ballem zumba, tots plegats, al Centre d'Esports Joan Serra. I de la mà de l'associació, doncs, vam fer una crida per reprendre, no?, dins del barri l'amor per la lectura, els contes i tot plegat, doncs, donar-li vida i arribar, no?, als més menuts del barri i de fora del barri, perquè ve gent també de fora.
1: Tinc entès que el nom de QI ve per un drac, oi?
2: Sí, senyors. QI és el nostre drac. És l'amic i fil conductor de les nostres històries. Perquè un drac, potser us preguntareu, però per nosaltres, doncs, el drac ja forma part de tota la publicitat que tenim de crida, no?, dels nostres, els pòsters que es fan i que s'anuncien, no?, a l'hora del conte, del barri, ja tenim un drac, no? Un drac que simbolitza, doncs, per nosaltres, doncs, la màgia, la imaginació i, sobretot, doncs, el nostre estimat Sant Jordi, i que també, doncs, bueno, l'hem representat a les festes del barri, i vam creure que era, doncs, el nostre, seria el nostre amic incondicional a l'hora del conte, sí.
1: Clar, i en el teu cas, que t'hem presentat com a Lu Conta Contes, entenc que el teu rol precisament és aquest, no? El d'explicar el conte, el de narrar-lo.
2: Sí.
1: I els teus companys, imagino que tindran altres rols dintre del conte, o us aneu tornant? Com ho feu, això?
2: Doncs mira, jo normalment m'encarrego d'escriure el conte. Com us deia al principi, no només expliquem històries, sinó que les escenifiquem. Per tant, la posta en acció és com la nostra eina més forta que tenim. Llavors, jo dissenyo aquest conte, que són diàlegs, del fi al cap, i llavors creo personatges específics per cadascun d'ells. I llavors aquests personatges van variant en funció dels contes que expliquem cada mes. Intentem que els contes estiguin relacionats amb el que passa aquell mes, si s'escau, no? Doncs, per exemple, ara al setembre, que retornem després de les vacances de l'estiu, doncs serà de la tornada a l'escola. I llavors, bueno, tot això no vull esbrinar més detalls, perquè m'encantaria que poguéssiu venir el tercer diumenge.
1: I tant.
2: A veure'ns, i no deixo més. I llavors, cadascú d'ells, doncs, bueno, té el seu paper, i bueno, va variant en funció. L'única que sóc fixa sempre sóc jo, que sóc la contacontes.
1: I per la gent que ens estigui escoltant, i que han de saber que aquests contes són històries pròpies vostres, que no és que expliqueu contes, jo què sé, expliqueu clàssics o us alimenteu de contes que ja existeixen, sinó que són històries que vosaltres heu creat.
2: Així és, o sigui, realment nosaltres volem que a l'hora del conte sigui, la funció és diversió. diversió assegurada, que és el que volem. Evidentment, totes tenen una visió pedagògica, doncs, que creiem que, bueno, que és necessari també en l'educació dels nens, no? Independentment de la part de diversió, no? Però que realment, o sigui, el que volem és que la fantasia es fusioni amb la tradició i la imaginació, no? Obrir la porta, doncs, als valors que ja coneixem, no? Com l'amistat, la família, la generositat, la igualtat, o sigui, tots aquests valors. Però que sigui una estoneta que passem tots plegats, tant nens com adults, que ens ho passem tots bé i que realment neixen tots de la nostra mà, o sigui, des del que és el conte com a tal, a fins i tot tot el vestuari i tot el que n'hi ha darrere, no?, per escenificar-ho.
1: I quina rebuda té els vostres contes, les vostres històries, ja no només entre els nens i nenes, sinó també de cara als seus pares?
2: Doncs la veritat és molt curiós, o sigui, m'encanta aquesta pregunta perquè és curiós el que et comentava inicialment. Nosaltres ens veiem i ens trobem fent esport al Joan Serra, i allà, clar, també les famílies del barri hi van, amb els nens que van a fer els seus cursets de piscina o a fer esport amb els seus pares. I llavors et coneixen, o sigui, ja quan passen diuen, mira, doncs està la Rous, o està la Lu, o ei, que sóc el Martí, que sóc l'Anna, no? Que et vaig veure, que anava al drac, saps? I llavors està molt xulo perquè tenim gent que està fixa, o sigui, fins i tot després s'acosten als pares o als avis, que molts venen amb els avis assidus el tercer diumenge de cada mes a veure'ns, i realment, o sigui, veus com se t'acosten i et donen les gràcies, no? Perquè, clar, tot això no deixa de ser altruista entre els membres que formem, i a més és gratuït per tothom que es vulgui acostar a veure-ho i a disfrutar-ho.
1: I sobretot remarcar això, no? que al final el que voleu vosaltres és amb les vostres històries que els nens també aprenguin una sèrie de valors, no? Que no sigui una història simplement entretinguda, que també, sinó que també els ajudi a conviure amb les seves emocions o amb situacions que potser no es poden desenvolupar o tenen certes pors. Entenc que això també els ajuda.
2: Exacte. Sí, afrontar, doncs, el que dius tu, precisament, o sigui, les petites pors que puguin tenir a tornades al col·le, o a, bueno, o a dormir sols, o a ser més independents, perquè, clar, la variabilitat d'edats que venen a escoltar el conte, doncs, fluctua en funció del diumenge, no? Doncs, perquè com el ser gratuït i ser obert a tot el públic, doncs, tenim des de nadons que no caminen a nens, doncs, amb 6, 7 anys o 8, que això, clar, també el que et fa és que els teus contes s'adaptin una mica a les possibles edats que et puguin venir a veure. Sí.
1: Lourdes Miguel, Lu Conta Contes, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que seguiu explicant moltes històries i fent feliços als nens i nenes.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos el que fem als nostres barris de la ciutat, i us animo a tots a venir, evidentment, a l'Associació de Veïns de Sant Oleguer a veure-ho en persona i a disfrutar-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.
1: Allà hi serem. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Una nova proposta que assumem i us oferim des d'aquí, des del Connectats. Acabem aquí aquesta edició de dijous, esperant que demà ens acompanyeu per tancar una nova setmana. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 105 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
2: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
3: Ho deia el secretari i és així. Avui és un molt bon dia pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per al Departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació.
1: I la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de manera inicial la primera fase del projecte per reduir el risc d'inundació al barri de Capon, que contempla l'ampliació del mur del parc dels Camps Elisis. La Paeria i invertirà 400.000 euros i els treballs s'allargaran uns 2 mesos i afecten un tram de 360 metres de llarg. Mollet del Vallès es prepara per acollir el proper dia 14 d'octubre la segona edició de Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell, en horari de matí i tarda, i participaran 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball. Parlant de feina, la d'agricultors i agents del sector que busquen fórmules de tàrrega per afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Una jornada de treball avui a la capital de l'Urgell que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves per poder-se dedicar al camp en el Tastarec.
0: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: I després de l'aturada estiuenca ja trobàvem a faltar aquesta sintonia del De Cine amb Antonio Barrero, aquest programa que fem a Roda de Barà Ràdio per les emissores de la xarxa de ràdios de comunicació local. Doncs, Antonio, benvingut, com estàs?
1: Gràcies, doncs animadíssim de tornar a començar i tornar a reprendre aquest fil del De Cine, que jo ja ho trobava a faltar també, eh?
0: Sí, sí, ja teníem el mono per parlar de cinema, sí. Per conèixer estrenes, per conèixer festivals de ben a prop. Clar. Com ha anat l'estiu?
1: Bé, això t'anava a dir, que malgrat que no hi hàgim tingut programa, jo no paro, és a dir, veure cinema és continu, gairebé, no a diari, però gairebé, i això, i moure'm per aquest món del cinema és la meva passió i, per tant, tenia necessitat de començar a explicar-ho a través de les ones de la ràdio.
0: Molt bé, per les persones que no coneguin què és el De Cine, que ja portem anys en antena, eh? Però per qui no ho conegui, com podríem definir aquest espai?
1: Doncs és un programa una mica que repassa tota l'actualitat del cinema, no només de les estrenes, també, sinó tot el món del cinema en general, el cinema en català, que és el que incidim sobretot, però del cinema espanyol, del cinema europeu, del cinema americà, dels festivals. Fem retrospectives, fem també homenatges i fem també temes específics de concrets de l'àrea d'indústria i, per tant, toquem una mica tots els fils de manera que pugui ser diferent, que pugui ser amè, que això, que la persona que ens escolti ho pugui trobar divertit i s'ho passi bé, i això desperta també una mica aquesta inquietud pel cinema, que és la que tenim aquí al De Cine.
0: Perfecte, doncs encetem aquest De Cine. I avui, per ser el primer programa de la temporada, de què ens parlaràs?
1: Doncs mira, vull parlar de les tres pel·lícules preseleccionades als Oscars 2027. Mm-hmm. 2027. I és que aquest dimecres passat s'ha conegut el títol de la pel·lícula que l'Acadèmia del Cinema Espanyol ha designat per representar Espanya en la cursa pels Premis Oscar de l'any vinent. Es tracta de La Bola Negra, dels directors Javier Calvo i Javier Ambrosi. Ara en parlem a continuació, perquè abans vull comentar els altres dos films que han quedat a les portes de la selecció i que pel seu nivell, perfectament, haguessin pogut ocupar el lloc de la cinta dels Javis. Es tracta de les pel·lícules El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i De los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. Comencem per El ser querido.
2: Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos,

0: Molt bé. El cert querido és una pel·lícula que vaig tenir el plaer de veure per primer cop al Festival de Cannes el mes de maig passat i que he tornat a revisar una altra vegada a posteriori. És una pel·lícula que m'agrada molt, la trobo molt interessant. De fet, Rodrigo Sorogoyen és un gran director. D'ell tenim pel·lícules tan famoses i tan conegudes pel públic com Asbestas, i la sèrie Antidisturbios també té altres pel·lícules de molt nivell com Madre, El Reino, Que Dios nos perdone, Stockholm. La que ens ocupa, El ser querido, és de l'any 2026, dura 135 minuts, és una pel·lícula llarga. És una coproducció Espanya-França i és un drama. És un drama familiar, pare-filla, i a més, és cinema dins del cinema, que per mi això és molt atractiu, i en aquest cas està portat d'una forma magistral. El guió és del...
1: Perdona, Antonio, què vol dir cinema dins del cinema?
0: Que t'estan explicant una història en la que el cinema forma part de la història, és a dir, estan, i en aquest cas estan rodant una pel·lícula. Estan rodant una pel·lícula i tu entres a veure què estan rodant, però és que mentre estan rodant aquesta pel·lícula estan succeint fets paral·lels i en molts casos que no tenen res a veure amb el que s'està rodant. El guió és del propi Rodrigo Sorogoyen i de la Isabel Peña, que és una guionista magnífica, han fet un treball increïble. La música és d'Oliver Arson, la fotografia d'Àlex de Pablo i els protagonistes principals, el gran Javier Bardem i la gran Victoria Luengo. De què va la pel·lícula? Doncs és l'aclamat director de cinema, és un director que té molta fama a nivell mundial, es diu Esteban Martínez, que torna a Espanya per rodar la seva nova pel·lícula. I ell mateix ofereix el paper principal a una jove actriu desconeguda, la seva filla, a qui no ha vist en 13 anys, i ho fa amb el pretext d'ajudar-la a rellançar la seva carrera estancada com a actriu. La jove accepta aquesta increïble oportunitat, però sap que durant el rodatge s'enfrontarà a un home que mai ha pogut considerar un pare. Conviure al set fomentarà una proximitat que no han compartit en anys, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, confirma una cosa que, bueno, jo ja ho intuïa des del principi, que el director madrileny sap filmar el conflicte com ben pocs. Però aquí fa un pas més i el porta al terreny de la intimitat, allà on el dolor no esclata, sinó que s'enquista. Presentada amb molt d'èxit al Festival de Cannes, a la competició oficial, la pel·lícula parteix d'una relació paternofilial ferida per anys de silencis, de retrets i d'absències, i en fa una exploració d'una precisió emocional admirable. Sorogoyen abandona la tensió més frontal, com per exemple Asbestas, i ho fa amb una mirada més serena, però això no vol dir que no sigui incisiva, ho és i potser encara més. El que impressiona és la seva capacitat de convertir cada escena en un camp de mines afectiu. Una conversa aparentment banal, una pausa, una mirada sostinguda, tot pot obrir una esquerda. Sense necessitat de grans girs ni artificis, la pel·lícula avança amb una densitat emocional que atrapa i deixa espai perquè l'espectador hi entri a poc. El treball de Javier Bardem és d'una maduresa extraordinària. Conté una fragilitat inesperada dins d'un personatge acostumat a ocupar-ho tot. I Victoria Luengo li respon amb una interpretació molt subtil, però plena de ferides que no necessiten verbalitzar-se. Entre tots dos, la pel·lícula troba la seva veritat, no tant en el que es diu, sinó en allò que encara no s'han pogut dir. Diverses crítiques han destacat a la pel·lícula especialment aquestes interpretacions com el gran gruix emocional del film. Però per mi no és només la interpretació. Per mi El ser querido és una obra sòlida, madura i molt conscient del seu ritme, que parla de cinema, però sobretot de poder, de memòria i de l'amor quan aquest amor arriba tard. Un film que no busca agradar immediatament, sinó quedar-se, i que demostra que Rodrigo Sorogoyen també sap fer molt soroll, però des del silenci. La pel·lícula es va estrenar el dia 26 d'agost i encara la podem trobar a les sales de cinema.
1: Què és el que més et va sorprendre d'aquesta pel·li?
0: Lo ben perfilada que està la història, que en cap moment tens la sensació de que t'estan explicant una cosa nova, diferent, no hi ha cap gir, però et va conduint per una història que t'arriba, perquè és una relació molt complicada la que tenen pare i filla, i això explicat des d'un rodatge que és tot un artifici, i tot això està explicat amb un guió precís i una història que a mi em va atrapar moltíssim. És una molt bona pel·lícula, evidentment tampoc és una pel·lícula, diríem, de grans públics, però la mostra està en que ja fa 3 setmanes gairebé i té pinta de que la pel·lícula estarà molt de temps encara a les sales. Per mi és una pel·lícula que perfectament podia estar perfectament també nominada als Oscars, com ho ha estat la Bola Negra.
1: Molt bé.
2: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
3: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas.
2: ¿Tú la has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
4: Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
2: ¿Por qué no la llevas al psicólogo?
3: No está loca.
2: Algo le pasa.
3: Pero bueno, ¿veis que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla? Madre, que eso está.
4: La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
2: Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. No, lo que tenemos que intentar es pues, generar espacios donde tenga tus puntos de vista.
3: Te estás riendo de mí. Y tus queridas monjas también te están riendo. ¡Contesta!
2: Yes.
3: Tú sigue prestando la atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención.
5: Déjala respirar.
2: No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro.
4: Si te vas, te voy a echar tanto de menos.
3: Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor.
2: ¿Cómo se le va a pasar?
3: Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea.

I la segona pel·lícula que perfectament hagués pogut estar en aquesta cursa pels Oscars és Los Domingos, pel·lícula del 2025 de Lauda Ruiz de Azúa, pel·lícula espanyola de 115 minuts, i en la filmografia d'aquesta directora trobem Cinco Lobitos, una excel·lent pel·lícula també, i la minissèrie Querer. No l'he vist, però m'han dit que té molt nivell també. També és una coproducció espanyola-francesa, i aquí tenim un drama, en aquest cas, vinculat també amb la família i amb la religió. El guió és de la mateixa directora, de Lauda Ruiz de Azúa, i en el repartiment trobem la jove Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Nagore Aramburu i Mabel Rivera, entre altres. De què va la història? Doncs Ainara és una jove idealista i brillant de 17 anys que ha de decidir quina carrera universitària vol estudiar. O almenys això és el que espera la família que faci. Tot i així, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja l'opció del celibat i la vida de monja de clausura. La notícia agafa per sorpresa tota la família, provocant un abisme i una prova de foc per tothom. Los Domingos, així es titula el prodigi de cinema subtil que va guanyar Sant Sebastià l'any 2025, ara just fa un any, és la pel·lícula que va guanyar el premi del públic, perdó, premi del jurat del Festival de Sant Sebastià, doncs explica aquest cataclisme que viu una família el dia que la filla gran, a qui dona vida amb una calculada mirada absent la jove Blanca Soroa, decideix deixar-ho tot, o gairebé, per abraçar el tot, amb majúscules. Només cal un article determinat per capgirar una frase. La mare fa temps que va morir. El pare, interpretat per Miguel Garcés, aclaparat pels deutes i amb el cap en una altra cosa, es desentén. I la més agnòstica i combativa tia, la superba i rabiosa Patricia López Arnaiz, entra en el cos a cos, que també és l'ànima contra l'ànima, per revertir una decisió que no entén per la senzilla raó de ser inexplicable. I és que la fe ja les té, aquestes coses. De principi a fi, aquesta proposta de la directora de Querer, ella, declaradament agnòstica, fidel al seu ideari del cinema transparent i emocionant, fins a fer mal, atorga a l'espectador la gràcia i virtut d'un relat que vibra en cada personatge, en cada pla, en cada desengany, que n'hi ha uns quants. Tots els membres de la família tenen motius, esperances i crisis. I la pel·lícula, tota ella, els acompanya, els escolta i els respecta amb una subtilesa, profunditat i pudor commovedors, perquè la pel·lícula no pren partit en cap moment. Los Domingos és una pel·lícula notable, perquè no tracta realment de decidir, ni de decidir ni si Déu existeix o no existeix, o si fer-se monja és una bona o és una mala decisió. Parla d'una cosa molt més universal. Què passa quan algú que estimem pren una decisió sobre la seva vida que nosaltres no podem acceptar ni entendre? La seva gran virtut és la complexitat moral. No hi ha bons ni dolents, sinó persones que estimen, tenen por i intenten controlar allò que no poden controlar. La seva principal feblesa és gairebé el revers d'aquesta virtut. La voluntat de mantenir el misteri d'Ainara fa que la seva dimensió espiritual quedi menys explorada del que probablement mereixeria. I això em porta a una valoració final. És una pel·lícula molt més interessant que perfecta, potser perquè no és tan emocionalment devastadora com ho va ser Cinco Lobitos, però és més madura en la seva manera de plantejar un conflicte sense donar-nos una resposta, perquè no ens dona una resposta. I confirma que Lauda Ruiz de Azúa és una de les directores espanyoles actuals amb més capacitat per convertir els conflictes íntims en conflictes universals. Per la crítica, per molt que pugui ser amb la institució eclesiàstica, has d'admetre que hi ha persones que tenen la creença que tenen i has d'entendre que viuen el que viuen plenament. I com pots convèncer algú que no és real el que sent si ella ho sent? Això són paraules de la directora que va dir per justificar allò que no és justificable.
Com he dit, es va endur la Conxa d'Or la millor pel·lícula.

0: Molt bé, i arribem a La bola negra, pel·lícula d'aquest any, del 2026, del Javier Cano i el Javier Ambrosi. Pel·lícula de 155 minuts, déu-n'hi-do, és llarga. Els Javis, com es coneixen popularment aquesta parella de directors, tenen la seva filmografia sèries tan importants com La Messias, Veneno i pel·lícules com La Llamada. La primera sèrie amb la que es van fer coneguts va ser Paquita Salas. De nou, una coproducció hispano-francesa, i aquí estem davant d'un drama, en aquest cas d'històries creuades, tres històries creuades amb el temps, però amb un denominador comú que ara ho comento. Estem parlant dels anys 30, dos moments dels anys 30 i l'actualitat. El guió és del Javier Cano i del Javier Ambrosi a partir de la novel·la d'Alberto Conejero. La música és del català Raúl Refri, una música increïble, i la fotografia també de la catalana Gris Jordana. I en el repartiment, el protagonista, Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó, Carlos González, Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas, Antonio de la Torre i altres, perquè la llista és llarga.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Una mà d'actors i actrius importantíssims. Mm-hmm. Són això, les vides interconnectades de tres homes en tres èpoques diferents, el 1932, el 1937 i el 2017. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència, i una de les darreres obres inacabades de Federico García Lorca. La bola negra és una pel·lícula ambiciosament excessiva, però també genuïnament valenta, és molt valenta. Els Javis fan un pas endavant respecte dels seus treballs anteriors i intenten convertir una història íntima, la dificultat de viure lliurement l'homosexualitat en una societat repressiva, la converteixen en una gran narració sobre la memòria, la guerra civil, l'herència familiar i la identitat. El resultat, he de dir que és, per mi, és irregular, però conté prou idees, imatges i moments d'una gran força com per considerar-la una obra important. Per mi ho és. Un dels seus principals encerts és la construcció de la història en tres temps, perquè aquest salt entre els anys que he esmentat no és només un recurs narratiu. Permet observar com canvien les formes de repressió i alhora com determinats silencis, pors i desitjos passen d'una generació a una altra i passen d'una forma inalterable, continuen igual. La pel·lícula planteja així una pregunta interessant. Fins a quin punt una societat pot haver canviat exteriorment mentre encara arrossega les conseqüències emocionals del seu passat? Aquesta estructura, complexa sobre el paper, és un dels aspectes que la pel·lícula aconsegueix sostenir amb més solvència. També és interessant la relació amb García Lorca. Els directors no intenten fer una biografia del poeta, sinó convertir-lo en una mena de presència subterrània, en símbol d'una cultura i d'una identitat que van ser violentament interrompudes. La recuperació de La bola negra, aquella obra inacabada de la qual només es conserven unes poques pàgines, permet als Javis imaginar allò que Lorca no va poder explicar, i ells ho acaben explicant. I aquí hi ha, alhora, una de les grandeses, una de les parts importants de la pel·lícula i també una de les debilitats que té. Els Javis volen explicar moltes coses alhora. Memòria històrica, homosexualitat, Lorca, guerra civil, repressió, amor, família, identitat, herència emocional. La suma és estimulant, però en alguns moments també pesa.

0: La pel·lícula, com he dit, té 155 minuts i, com han assenyalat diverses crítiques, hi ha escenes que insisteixen en una emoció que ja havia quedat prou explicada i que hi tornen, i per tant potser no calia. És probablement aquí on jo faria la principal objecció constructiva. La Bola Negra no sempre confia prou en les seves pròpies històries. Quan els personatges i les situacions parlen per si mateixos, el film és potent. Quan els directors accentuen la dimensió simbòlica, musical o emocional, la pel·lícula tendeix a subratllar allò que l'espectador ja ha entès i que no cal que li tornis a subratllar. En determinats moments, la posada en escena sembla voler convertir cada seqüència en una imatge memorable. I això provoca un efecte paradoxal. Algunes escenes que haurien de ser emocionants acaben semblant més dissenyades per emocionar que no pas espontàniament emotives. Aquesta tendència al lirisme i a l'excés visual és probablement el principal peatge de l'ambició dels Javis. El seu cinema vol ser popular, espectacular i emocional, però al mateix temps reivindica una mirada autoral. Quan aquests dos impulsos coincideixen, el resultat és extraordinari. Quan no, apareix una certa sensació d'artifici. Alguns crítics han parlat precisament d'una pel·lícula massa ambiciosa o carregada de lirisme. El film va guanyar el premi a la millor direcció de la competició oficial del passat Festival de Cannes. I ara, després de passar pel Festival de Donostia, s'estrenarà a les sales el proper 25 de setembre. Caldrà esperar, doncs, fins al 15 de desembre del 2026, data en què es desvetllarà la llista definitiva dels Oscars, per conèixer si la candidata espanyola continua la seva carrera per aconseguir aquesta estatueta a la millor pel·lícula internacional. El 21 de gener del 2027 coneixerem les 5 pel·lícules nominades en aquesta categoria i la cerimònia dels Oscars tindrà lloc el 14 de març de 2027 a Los Angeles.
1: I aquí en parlarem.
0: I tant.
1: Doncs, Antonio, gràcies per aquest de cine. Ens trobem la setmana vinent. Que vagi bé.
0: Gràcies. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la postpo.
3: Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
2: Que sí, que bé.
3: Nosaltres no. Però la gent potser sí, no. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
2: Sí, també, també.
3: Algun dia...
2: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
3: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona aquí.
2: 2021-2026, no?
3: Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
2: Exacte.
3: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
2: Clar. Això no es esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
3: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
2: De fet, hi són i els poden recuperar.
3: Exacte, des del principi. Si algun ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
2: Per posar-se al dia.
3: Mare de Déu.
2: Molt bé.
3: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima actualitat.
2: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cuimés. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè, si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
3: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara ja gairebé a finals de setembre perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també de manera involuntària ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
2: Jo la crispació em contagio super.
3: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions, no? Una mica més tranquil·les.
2: Ho intentarem,
3: clar que
2: comencem?
3: Sí. Comencem? Va, doncs vinga, som-hi.
2: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, estat de convivència.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
4: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrie?
2: Ja. Quantes coses ens passen?
4: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
3: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
4: Exacte. Sí, tu, de fet, tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres. Així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
3: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi, quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
4: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna cosa més, i encara
2: el dia
4: d'avui segueix sent... Sí, segueix sent actual i segueix com... Tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
2: Jo crec que el tema mereix, de fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies... Quines tertúlies ha provocat aquest tema, ja, també
3: sí,
2: t'ho dic, eh?
3: Sí, sí.
2: Ha ocupat aquest estiu. Justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps, jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra. o el pas del temps està jugant al contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí, fins i tot en els últims dies, hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar i que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt, en aquest cas de Ceuta, parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
3: Oriol.
4: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no? En les dones, en els menors, en els motius reals que fa que estiguin fa mes i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
2: Humanitari.
4: No? Crec que humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
3: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no? Que s'ha anat construint al voltant de tota aquesta problemàtica o d'aquesta realitat.
4: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival, on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no ha estat en cap moment igualada. I crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat de, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres de la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
3: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no? Que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no? Deien que s'acabava justament aquest programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien, o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
4: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24/7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de A favor o en contra, no? Mm. És com tot el rato aquestes imatges. No, no, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia. Per què estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma? Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara... Jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
2: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que, per tant, segurament està creant soroll, està creant... té unes necessitats que no s'estan complint i, per tant, està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges... o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. Uh-huh. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho. Jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat, també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència perquè sembla ser que una Europa, no?, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
4: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és... molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també soc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
2: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que... aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba, desgraciadament, amb la mort de Miguel. No? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no?, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa... No? Jo quan la llegia o quan la sentia... pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no?, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres...
3: I com ens vinculem,
2: com
3: no?
2: ens vinculem uh-huh. perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
4: Sí, que penses, aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè a més justament era l'inici dels mesos de Pride, no?, que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no? Davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, ja no sé que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de no tenim tant material com ens faria falta.
3: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que vam parlar també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació, és vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que es, vaja, prestar-se, participar-hi. Sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passi, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no? O que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no? Perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no? I no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
4: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però sí, sí. Si fos possible, s'ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic, encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, ho hem, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores, sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de ei, això és una agressió homòfoba, anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
2: És veritat, i va passar.
4: Ho estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
2: Mm. I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no? Me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Eixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics. I que deien una cosa així, com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí, això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades, que aquest estiu, em sembla que jo el recompte que n'he fet són tres, si no quatre, ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema i jo em reafirmo, si passa alguna cosa d'aquestes amb unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, si sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? Uh-huh. No sé què en penseu del tema.
4: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. O hauria de ser un espai
2: hauria
4: segur.
2: De ser, clar,
4: que hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte de que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, ho hem mantingut, moltes festes populars que estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai, és que realment ho han fet amb, pràcticament amb tota impunitat. És en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat. Hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho. I, a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això de dir, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
3: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors i els que pocs que queden sempre hi ha doncs, com aquesta sensació, no? De que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no? Perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta perquè després tornarà a haver un altre gir, no? I que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
4: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla. Sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països... Per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots. I també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim. I també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que s'han creat i que es creen, no? Ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc, ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
2: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no? De Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. el que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
3: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
4: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi. I també, mira, recomanar doncs, Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació, i és molt, molt bona, la veritat. És en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
3: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment, però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
4: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que serà. Ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
3: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
2: I tant.
4: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
3: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
2: Perfecte.
3: Això és un somni fet realitat, directament podríem dir-ho.
2: Això jo no ho hagués pensat mai.
3: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify, que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
2: Sí, és veritat.
3: Però allà estem.
2: Allà estem, però no renunciem. Apple Podcast també.
3: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, també, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar, exacte, i cercar, totalment. A iVoox també.
2: Exacte.
3: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana i avui quina és la cançó que recomanem?
2: Avui ens ha proposat l'Oriol i és Lollipop de Mika.
3: Perfecte.
2: No sé si havia passat Mika per aquestes recomanacions.
3: Doncs
2: mai.
3: No ho sé.
2: Doncs,
3: si no, aquesta temporada comencem justament amb Mika, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, adeu.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 78 anys a Madrid, Jordi Fortià.
2: Suma apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra Republicana veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
2: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
4: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
7: Aquest no és un model de societat, com ho veiem. Les institucions estem per combatre això i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
2: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
4: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
2: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
8: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
0: En cultura, en marxa a aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
2: La cavalgada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
0: En esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
9: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions i oblidar la desfeta a la Supercopa és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulic.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes viles que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes d'afluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contra rellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge, mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent, i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
3: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un camp popular en contra de l'especulació, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
3: A les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
0: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
3: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
7: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
8: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumne. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
8: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
3: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme els investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL.
3: Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
0: Mar Dalmau.
10: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
11: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troia, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
10: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
11: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces d'augmentar aún más este porcentaje.
10: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble, que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
12: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
13: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai, i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No? Però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
12: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
0: En successos, s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
3: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi, van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Investiguen també la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
3: Els Mossos han rebut un avís a 12:15 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
0: Més encara en successos. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava, de Vilassar de Mar.
3: L'avís s'ha rebut a 9:15 d'aquest matí i, en principi, no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
0: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
3: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi han estat 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
15: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
16: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
14: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs encara parlant d'energia, l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironer Raimats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
18: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
17: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
0: Més coses, Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
19: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
20: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanin llicència d'ús turístic.
19: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les llicències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
0: I l'Ajuntament del Vendrell construirà un emissari submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila. Unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que poden tenir un cost d'entre 4 i 6 milions d'euros. Ràdio El Vendrell, Lolo García.
1: El futur emissari submarí d'un quilòmetre de llargada recollirà l'aigua de pluja de la nova xarxa de pluvials que es vol construir a la zona marítima de la vila i la provinent de la part alta dels masos per tot seguit propulsar-la directament al mar, just a l'alçada del port de Coma-ruga. Una obra de gran envergadura que hauria de solucionar els problemes d'inundacions del litoral vendrellenc, tal com assegura l'alcalde de la vila, Kenneth Martínez.
21: És imprescindible, és necessari, ha arribat el moment, veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació, sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva. I en aquests moments l'Ajuntament doncs, està en disposició, ja sigui de manera directa, ja sigui a través de l'empresa d'Aigües Vendrell, de tirar endavant aquesta obra, que serà una obra per tota la vida i resoldre definitivament el problema de les inundacions a Coma-ruga.
1: Una obra que en el seu conjunt podria moure's entre els 4 i 6 milions d'euros i que no començarà fins a la tardor de 2027. Aquesta primera fase s'allargaria una mica més de mig any, moment en què s'aturarien les feines per no coincidir amb Setmana Santa i estiu, reprenent-se novament per a la tardor de l'any següent, on caldrien afegir encara 6 o 7 mesos més de treball.
0: En cultura ja està immersa Barcelona en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el Dia de la Patrona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
22: Bona tarda, doncs aquí a la plaça Sant Jaume ja pràcticament tota la cavalcada dins de l'Ajuntament.
23: Comandada pels gegants de Barcelona i l'Àliga, que estan esperant solemnament a les portes de l'Ajuntament a que la resta dels gegants i de seguici popular i cultura popular entrin a l'Ajuntament. Ara mateix s'està tancant un dels actes més emblemàtics i que més furocar-se als carrers des de les 5 de la tarda a la Via Laietana, el carrer més llarg per on han desfilat els elements de la cavalcada. Ja hi havia famílies, menuts i grans, preparats per veure doncs, com els gegants ballen al costat, els capgrossos saluden els més petits i tot el ritme de les gralles i dels timbals. Enguany també acompanyats del Rolling Lantern Show, arribats de Shanghai per aquesta desfilada, gràcies a l'agermanament aquesta ciutat convidada per enguany a la Mercè. Fins

0: aconseguit fer arribar als pilars de 4. El Palau Municipal ha estat la tercera cita castellera de Santa Tecla, una festa que acaba avui després de 10 dies i prop de 500 actes programats. El Correfoc de Santa Tecla protagonitzarà a partir de les 10 de la nit la darrera nit de festes. Els Diables i Elements de Foc de Tarragona estaran acompanyats avui dels Diables de Vilanova, dels de Ribes, dels de la Riera. Sortiran de la mitja lluna per acabar la Rambla Nova a tocar del balcó del Mediterrani, des d'on es veurà i se sentirà la traca final. Els tarragonins començaran aleshores a comptar els dies que queden fins la Santa Tecla de 2027.
1: Moltíssimes gràcies, Tere, i bona festa. I afluència massiva també a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè, un públic eminentment familiar, tria i remena entre els centenars de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és, de fet, un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro.
2: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Paz Miño, atraure l'interès dels més petits.
3: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
2: Paz Miño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa del passat diumenge. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà a 8:45 del vespre. Això pel que fa avui. Ahir, el Cadí la Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana per 67-72. Ens ho explica el Joan Ignasi Cervera, de Ràdio Seu.
4: El Cadí la Seu va dominar el marcador durant bona part del partit i va arribar a adquirir un avantatge de 12 punts abans del descans, al qual s'hi arribava amb 31-38. L'Uni Girona va reforçar la defensa a la represa, però les urgellenques van resistir les escomeses del rival fins a l'últim moment i van acabar guanyant de 5 punts, amb Marina Mata com a MVP del partit, amb 14 punts i 2 rebots. Del Seu, per l'entrenador de l'Espart Girona, Roberto Iñiguez, considera que el seu equip encara no està ben conjuntat i que necessita millorar de cara als reptes més imminents d'aquest inici de temporada. L'equip gironí aspira un any més a lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa.
2: En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. Pons Lleida contra Vilafranca. Ens en porta l'última hora Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
5: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes aproximadament en l'inici de l'hoquei lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
6: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
5: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 8:15 del vespre i el 7 del mateix mes davant d'Igualada, 9:15 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça defensarà, començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició

0: La competició, que s'allargarà fins a l'1 d'octubre, es distribueix en dos grups de quatre equips, dels quals els primers classificats s'enfrontaran en la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 2:15 de la tarda. I un darrer apunt, l'Ali, perquè avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics a Granollers. Una edició dels Especials Olímpics que començaran el dia 9 d'octubre i acabaran el 12 a la ciutat de Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 87 anys a Madrid, Jordi Fortià.
2: Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra Republicana veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
2: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
5: Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
2: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
0: Esplugues Televisió, Emma Romero.
6: Així explicava la consellera d'Educació Esther Niubó la importància de tornar als bàsics.
7: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada d'un corpus de lectura clau.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
2: En total, 3.800 megawatts afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: Televisió de Girona, Marc Ibas.
8: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
9: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
0: En cultura, en marxa aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
2: La cavalcada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
10: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulic.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes vides que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes de fluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà, a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do, n'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contra rellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge. Mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
3: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix és a Barcelona el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
3: En les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi han votat a favor.
0: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
3: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya, i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
7: Aquest no és un model de societat que volem. No. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4è d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
8: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumnat. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
8: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
3: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL.
3: Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment amb models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
0: Mar Dalmau.
10: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
11: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troia, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
10: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
11: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces d'augmentar aún más este porcentaje.
10: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble, que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
12: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat.
13: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No, però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
12: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
3: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi, van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Investiguen també la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
3: Els Mossos han rebut un avís a 11:45 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
0: Més encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar.
3: L'avís s'ha rebut a 9:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fons de la investigació han explicat que constava una alerta per la desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
0: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
3: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
15: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
16: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
14: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs encara parlant d'energia, l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironer Raimats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
18: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida una vegada més a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
17: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses en territori. Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
19: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
20: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
19: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
0: I encara una darrera qüestió. Neix una experiència turística per fer una carrerada amb un pastor i el seu ramat. La carrerada que uneix Santa Coloma de Queralt i Cunit aposta enguany per una nova edició del 23 al 25 d'octubre, on una cinquantena de persones podran fer la ruta amb el pastor i les seves 150 cabres negres. L'Espluga FM, Laia Molné.
1: Amb un recorregut de 60 quilòmetres que arrenca Santa Coloma de Queralt, els interessats poden formar part de la proposta amb reserva prèvia. Amb un preu de 220 euros inclou dues nits d'acampada, activitats i àpats especialitzats segons cada comarca. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, detalla la proposta.
21: Serà un gran esdeveniment que anirà acompanyat no només de la recuperació d'un camí transhumant, un camí ramader que venia de Cunit fins a Santa Coloma, sinó que només hi haurà serà també una experiència turística, serà una experiència gastronòmica i serà també una experiència de territori, de regió.
1: Aquesta proposta té la intenció de recuperar la tradició ramadera, posar-la en valor i incentivar la seva recuperació.
0: En cultura, Barcelona ja està immersa totalment en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el dia de la patrona. Anem cap a Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
22: Bona tarda. Doncs a plaça Sant Jaume arribant ja els últims gegants dels diferents barris de la ciutat per completar aquesta cavalcada que avui ha aglomerat centenars de milers de persones. Ha sortit a les 6 de la tarda de plaça Catalunya, ha baixat per Fontanella, via la Llatana, on hi havia moltíssimes famílies i moltíssima canalla, i després al carrer de Jaume I fins aquí, on ara mateix els gegants de Barcelona, el rei Jaume I i Violant d'Hongria i també l'Àliga estan rebent a la porta de l'Ajuntament a la resta de gegants, seguici, colles i cultura popular de la ciutat. Però del que hem vist des de les voreres i fins als balcons, tothom mirant com arribaven els gegants, com saludaven els més petits, els capgrossos, i com un bosc de mòbils s'omplia els carrers per gravar un dels actes, com diem, més tradicionals i que més gent aplega de les festes de la Mercè. Aquest acte, que està coordinat per la coordinadora de colles geganteres de Barcelona i que enguany té un accent xinès, Xangai, la ciutat convidada a la Mercè, i ha portat el Rolling Lantern Show, una dansa popular inspirada en la feina de pescadors que parla de la protecció i de la força de la comunitat. I, per tant, doncs, gegant de caça i accent xinès per aquesta cavalcada de la Mercè d'enguany.
0: Moltíssimes gràcies, Pau, i molt bona Mercè. A Terrassa, la nova temporada de Simfònics engega també aquest divendres amb les danses hongareses de Brahms, sota la direcció d'Andrés Salado, i amb la violinista Sara Ferrandez com a protagonista. Serà tot un programa divers que s'allargarà fins al mes de maig. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
23: Tots els sabors de la música per als gustos de tots els espectadors. La nova temporada Simfònics de l'Orquestra Simfònica del Vallès a la FAC destaca per una varietat d'estils i formats que comporta un canvi de registre a cada concert. Són 9 actuacions de setembre a maig i cadascuna amb una proposta ben diferent a l'anterior. Escoltem Andrés Salado, director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
24: Claro, aquest és el nucli de l'orquestra, no? El poder llegar a tothom de diverses, con diverses músiques, de diverses maneres i una vegada més con molta qualitat i con música vibrant.
23: L'estrena és divendres amb les danses hongareses de Brahms sota la direcció d'Andrés Salado i amb la violinista Sara Ferrandez com a protagonista. En la temporada destaquen dues primeres vegades. La primera al novembre, la projecció de la pel·lícula Psicosi amb la interpretació en directe de la banda sonora. I a l'abril, un concert que enfrontarà la música de Beethoven amb la segona sinfonia i la del pianista Marco Mezquida, que estrenarà un nou concert per a piano i orquestra.
0: I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la jornada de la Mercè. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. David Navarro.
25: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Paz Miño, atraure l'interès dels més petits.
26: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
25: Paz Miño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la derrota contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà d'aquí a mitja hora, a partir de 8:45 del vespre. En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. El Pons Lleida se les veurà amb l'Ametller Origen Vilafranca. Ens en porta l'última hora en Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
4: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament, en l'inici de l'hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana del món de l'hoquei patins té un to molt oficial i en aquest sentit, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
5: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
4: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 7:45 del vespre, i el 7 del mateix mes davant d'Igualada, 8:45 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició, que s'allargarà fins al dia 1 d'octubre, es distribueix en dos grups de quatre equips, dels quals els dos primers classificats s'enfrontaran a la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 3:45 de la tarda. El grup també hi tenen el Montada marroquí i el tercer rival sortirà del duel de la prèvia que enfrontarà el Zamalek amb el Los Angeles. Escoltem el jugador del Barça, Timothy Enguessan.
6: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, West Ham y Berlín, y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Hemos entrenado bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
2: Doncs el Barça, que jugarà aquest Mundial de Clubs a partir de demà a Egipte. Tornant a partits d'aquesta setmana, ahir en waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la Divisió d'Honor contra el Mediterrani per 15-17. I per acabar el bloc d'esports, l'Ali avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics. Granollers ha donat el tret de sortida, dues setmanes d'itinerari que recorrerà 16 poblacions abans d'arribar a Tarragona el 8 d'octubre. L'endemà, el dia 9 i fins al 12, la ciutat tarragonina acollirà una nova edició dels Special Olímpics.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giri. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: Pel tacte, que em diu, estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
13: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no. Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
14: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
15: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat i situa la nova data en el segon semestre de 2027. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, sala de fitness, activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Segons Escamilla, aquesta fórmula permetria que, una vegada adjudicat el contracte, la piscina pogués començar a funcionar mentre l'empresa executa la resta d'actuacions. Més immediat és l'entrada en funcionament del pavelló de gimnàstica rítmica de la Guinardera. Escamilla assegura que les obres avancen segons els terminis previstos i que l'Ajuntament espera rebre l'equipament durant l'octubre. La previsió municipal és poder-lo inaugurar a finals de mes i que els clubs comencin a entrenar-hi aleshores. En el marc de la Setmana Internacional de les Persones Sordes us expliquem la història d'en Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral, pràcticament no hi sent per l'orella esquerra. Ara fa només dues setmanes que el Jan porta un audiòfon, però la família ja ha notat especialment el canvi en espais amb molta gent. Diuen que estan molt emocionant veure com en entorns on hi ha molta gent ell pot seguir les converses. L'audiòfon permet compensar part de la pèrdua auditiva amplificant, adaptant els sons. La família espera que també tingui un impacte positiu a l'hora de llegir i escriure, així com en la motivació. La portaveu del PSC a Sant Cugat, Helena Vila, ha parlat a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat sobre el curs que tot just acaba de començar, un curs que arriba marcat per les eleccions municipals i que Vila afronta amb molta il·lusió. Per Vila, l'habitatge és l'eix principal del projecte de ciutat que fa temps que treballen, però també afronta altres reptes com la necessitat d'augmentar els equipaments municipals, el manteniment de l'espai públic i garantir que els serveis públics per la ciutadania funcionin correctament. Pots llegir l'entrevista sencera a www.cugat.cat. I la vida i l'univers de Leonora Carrington arriben aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Auditori Emma Vilarasau amb Leonora, una proposta d'Alberto Conejero que convida el públic a endinsar-se en la figura d'una de les artistes surrealistes més singulars. L'espectacle, protagonitzat per Natalia Huarte, s'inspira en un dels diaris de Leonora Carrington, Memories d'en Bas. El muntatge és un acostament poètic al seu univers amb una atenció especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

Bon dia, passen 3 minuts de les 12, és dijous i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mira, avui tindrem amb nosaltres el nou programador del Teatre Auditori Emma Vilalasau, i després tindrem la visita de Marc Sala, que és el promotor, bueno, és tenor i promotor d'Apròpera, i també acompanyat d'una soprano que participarà en un dels concerts que farà el grup Apròpera, que és Alexandra Novakovsky. Però

La homilia del Mot de Comèdia. Avui serà llarga. El TNC continua sent de Barcelona, el lliure torna al passat que sembra present i diem adéu a un mestre de la crítica, Marcos Ordóñez. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. La homilia del primer programa d'aquesta temporada el vaig dedicar a les novetats importants que suposava, primer, la inauguració del Teatre de la Unió Centre Cultural i després el nomenament del nou cap de programació i relacions externes del Teatre Auditori, Emma Virelasau, al mallorquí Andreu Gomila, que tindrem l'honor i la satisfacció, com deia abans, de parlar amb ell a continuació. Així començava la homilia que tenia preparada ahir, però al migdia d'ahir vaig saber, per les notícies de migdia d'aquesta santa casa, que un error en les graderies ajornava la inauguració fins a principis del 2027, perquè aquestes graderies instal·lades no són retràctils. Malgrat que el projecte establia que no, que això ho havia de ser, jo, germans estimats, al·lucino cada cop més amb tot el que ha passat i em temo seguirà passant amb el Teatre de la Unió. Perquè la pregunta immediata que faig és... dos punts. Ningú, des de que teòricament estava el teatre acabat, a falta només de la corresponent instal·lació elèctrica necessària, havia provat el funcionament de les teòriques 12 plataformes, una de fixa i 11 de mòbils, que permetia convertir la platea en un únic espai diàfan, adaptant la sala d'espectacles al públic assegut o altres formats? O és que precisament no es podia provar? O sigui, que ni setembre, ni octubre, ni novembre, ni programació a partir de febrer, de moment, continuem, germans, amb el que volia dir a part d'això. Que ha aparegut de sobte. La segona homilia volia dedicar-la al Teatre Nacional de Catalunya i al Teatre Lliure. El primer per parlar de la confirmació, per mi comentada moltes vegades, que en els darrers 20 anys és el Teatre Nacional de Barcelona. Perquè de les 25 a 30 obres, aquest any 26, que es programen a la Sala Gran, a la Sala Petita, a la Sala Tallers o altres espais, només en giren una o dos, i encara gràcies. El dia 27 de maig vaig rebre un mail amb l'anunci de la presentació de la temporada 2026-2027. I al no veure si girava algun dels espectacles, vaig respondre demanant informació, personalitzant si alguna de les obres vindria al nostre teatre. El Teatre Auditori Emma Virelasau Sant Cugat. Em van respondre el mateix dia, comentant que ho passaven la qüestió a no sé quin departament. I a hores d'ara encara estic esperant resposta. El que deia, benvinguts germans, Teatre Nacional de Barcelona. En el cas del Teatre Lliure, el de Gràcia, confirmar que la celebració dels 50 anys de la seva fundació i després de 10 anys al de Montjuïc, qui recorda ara el que va suposar un enfrontament entre un teatre creat per la Generalitat i tenia molt a veure la senyora Ferrusola, esposa de l'honorable president Jordi Pujol, o sigui el Teatre Nacional de Catalunya i un grup de joves rebels, iconoclastes, esquerrans i un llarg etcètera, primer que van refer el teatre d'una antiga cooperativa de consum, la Lleialtat, al carrer Consell del meu barri, germans, Gràcia. I després, quan es va inaugurar el de Montjuïc, l'any 2001, un enfrontament oficial entre Convergència i Unió, no ens oblidem d'Unió, i el PSC, aleshores amb Joan Clos i Mateu Alcalde, que havia substituït a Pasqual Maragall i sempre present, sempre, l'Antoni Dalmau. La programació dels 50 anys recorda aquella primera de Fabrià Puigcerver, Lluís Pasqual, Carlota Soldevila, Pere Planella, Imma Colomer, Anna Litzaran, Lluís Omar, etc., amb Bertolt Brecht i la seva òpera de tres rals,
o la vella Helena a partir de l'opereta de Jacques Offenbach, o recordar l'orquestra de cambra del Teatre Lliure amb Josep Pons i Lluís Vidal, Déu sigui lloat. Malauradament, també arribem, volguts germans, notícies que confirmen que la vida és curta, igual com a memòria per molts. I si no, penseu en què està passant a les enquestes polítiques i les darreres eleccions a Alemanya, per dir algun lloc. Es tracta de la mort d'un dels millors crítics d'arts escèniques, sobretot teatre, dels darrers 50 anys, que ens ha deixat als 69 anys, el passat dilluns, en Marcos Ordóñez. Escriptor, periodista i crític cultural, les seves crítiques eren un anàlisi que superava el concepte habitual per recrear un món sensorial, estètic, emocional, del que sempre vaig gaudir. Per acabar-ho d'adobar, germans, aquest programa té un deute fonamental amb Ordóñez, i és el seu nom, Molta Comèdia, que és el mateix nom, el mateix títol, d'un llibre, Cròniques de teatre 1987-1995, del propi Ordóñez, que recomano a tothom amb el mateix títol, que no el vaig utilitzar, jo ho vaig utilitzar ara fa 14 anys, precisament com a homenatge a la seva categoria professional i humana. I arribats aquí, benvolguts germans en les arts escèniques, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: Escolteu aquesta cançó, segurament t'estimo dels Amics de les Arts, perquè després dels tres monòlegs que es faran, el primer ja es va fer, per iniciar la temporada al Teatre Auditori Emma Vilarasau, el dijous vinent, dia 1, hi haurà els Amics de les Arts fent aquesta celebració de 20 anys d'amics. Bueno, abans eren 4, ara són 3. I això serà el concert, diguéssim, pels pares dels nens i nenes que aniran als Petits Camaleons, que es farà dissabte i diumenge vinents, no aquest, aquesta setmana, de la setmana vinent 3 i 4. I bé, teníem amb nosaltres el primer convidat d'aquest programa d'avui, Andreu Gomí la Llobera.
1: Bon dia.
0: Nou cap de programació i relacions externes al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat. Poeta, escriptor, crític literari, periodista, especialitzat en aquest cas en teatre, bàsicament, o en arts escèniques?
1: En arts escèniques. M'agrada més arts escèniques que no només teatre. Més que res perquè, vas dir, passen coses interessants a totes bandes. I, a més, jo crec que un crític, que era el que feia fins fa un parell de mesos, no només ha de veure de lo seu, no? El dia de veure de tot el que pugui ballar.
0: Estic totalment d'acord amb tu, perquè jo faig el mateix.
1: Sí, sí. I això, mira, això fa, vaig començar a primers de juny i molt bé, és a dir, amb moltes ganes, és a dir, és un repte, i els reptes s'entomen amb alegria, a més... És un repte cercat en gust, no? Perquè vaig ser allò que me vaig presentar, vaig tocar la porta, vaja. No sé, què vols?
0: Tu havies conegut alguna vegada, havies estat al Teatre Auditori? Jo recordo una vegada, segur, que va ser el primer lloc que et van donar un premi, el premi Gabriel Ferreter de poesia.
1: Sí, sí.
0: I acabat, al cap de 2 anys, si no m'equivoco, vas presentar un espectacle, l'espectacle fundacional del festival d'aquell any, en el que va actuar en Pol López.
1: En Pol López, sí, sí. Sí, jo havia vingut al Teatre Auditori, vaig venir a veure Mamma Mia l'any passat, recordo vaig participar jo amb una nit de poetes fa més de 15 anys, quan va ser una nit de poetes que va dirigir el Ricard Salvat. Sí. Havia vingut, me'n recordo molt, un concert de la Maria Elma Bonet i el Roger Mas. Sí, diguéssim, el teatre que me tocava anar a veure a Barcelona en tenia prou, però sí, també havia vingut a més d'uns Petits Camaleons amb els meus fills, però sí, dir, evidentment era un teatre que sempre tenia en compte, però entre la vida familiar i va d'anar això al Lliure Nacional, Romea, Beckets, etcètera... Ja.
0: Tenies molta feina.
1: Sí, sí, sí, sí. Però venia això, me'n recordo precisament el concert de del Roger Mas i del Mario Elma Bonet, que dir que només es podia veure aquí, no?
0: Jo no sé si coneixes, m'imagino que sí.
1: Sí, sí.
0: Coneixes aquest llibre?
1: El llibre, sí, sí, sí. Les mil i una nits, que és com la història del Teatre Auditori.
0: Aquí és els 25 primers anys del teatre, i quan jo el vaig començar, que la idea era fer un recopilatori de tot el que s'havia presentat. I la sensació que tenia quan vaig acabar és, havent-hi participat, havent-hi després com a espectador, gairebé a tots, era com era possible que haguessin vingut tantes coses i tan diferents i a la vegada tan interessants, i difícil de poder pensar en segons quins llocs, perquè veure un espectacle dels Derviches, per exemple, una cosa una mica, sí, sí, una mica especial, i aquest teatre té aquesta característica. Com ho veus tu, des del punt de vista de la persona que arriba, que tens una responsabilitat a partir d'aquest moment, que és total amb la programació?
1: Doncs, clar, de les reunions i trobades formals, informals, que he tingut aquests darrers 3 mesos, la sensació, me'n recordo un dia al Mercat de les Flors, una persona que no diria qui era, no cal, em va dir, no, és que hi ha els teatres, nacionals de Barcelona, i després hi ha, que ve després, és el Teatre Auditori de Sant Cugat. Segurament per les característiques del teatre, que és un teatre molt gran, amb un equip tècnic magnífic, amb una amb unes possibilitats també bastant bones, és un teatre especial fora de Barcelona, tenint en compte que jo visc a Barcelona, som mallorquí, per mi Sant Cugat forma part de l'àrea d'influència de Barcelona, com formaran part dels teatres del Vall d'Obregat, per exemple, i aleshores la qüestió és que la visió sempre ha estat molt bona, no? Sí que és veritat, el manco, això com ho veia jo des de fora, i quan me vaig encarar o fer front al projecte, que jo tenia la sensació que és un teatre que de tall més aviat clàssic, i que calia una mica ampliar una mica la paleta de colors, no? Simplement era afegir, jo que sé, una mica de rosa, una mica de groc, a dir que el que s'estava fent estava molt bé, però el teatre amb els últims 25 anys, ara que posaves tu la data, ha canviat molt. És a dir, jo mateix, jo tinc 49 anys, quan vaig començar jo, diguéssim, interessar-me pel teatre a nivell professional fa més de, pues, dos, això, 25 anys, hi havia un tipus de teatre o d'arts escèniques, per ampliar-ho, i ara no té res a veure. El 2026 no té res a veure amb el 2005. A nivell de, no només, evidentment, de nom, sinó a nivell de formats. Hi ha una sèrie de formats que s'han consolidat al cap dels temps, i per desgràcia moltes d'aquestes companyies que es dediquen a lo que es diu noves dramatúrgies o teatre híbrid, o es diu de moltes maneres, en teoria la normativa oficial a Catalunya és teatre híbrid, no han triomfat per tot Europa, i aquí no s'han cugat. O sigui, a Catalunya mateix no fa la feina que podríem fer, no? I aleshores jo crec que el gran canvi ha estat aquest, a banda de que evidentment es consoliden altres noms, i hi ha gent, jo que sé, jo quan vaig començar hi havia l'Alex Rigola, Sergi Belbel, el Calixto Vieito, dirigint els grans teatres de Barcelona. De tots aquests, el Calixto està a fora.
0: Òpera,
1: sí, el Rigola té un teatre de 60 espectadors, el Sergi Belbel els freelance, com aquest que diu, i ha canviat molt, no? És a dir, evidentment, l'any 2005 ningú es feia plantejament de gènere a les programacions teatrals, i ara és una cosa molt important. És a dir, i a més jo com a home estic més obligat que ningú a parar esment amb això. Llavors ha canviat bastant al respecte, no?
0: Jo sempre he cregut i he comentat moltes vegades que el programar un teatre com el Teatre Auditori necessita una capacitat molt àmplia, perquè evident, com deies tu, estem parlant de totes les arts escèniques.
1: I música.
0: I música. I per tant, s'ha d'anar alternant del fer-me que sigui equilibrat, intentar-ho com a mínim que sigui equilibrat, que si una setmana hi ha teatre, doncs hi ha el divendres i el dissabte hi ha música, la setmana següent si pot ser que hi hagi dansa, sí, sí. O si pot ser que hi hagi, doncs, un tipus de música diferent a la que hi ha hagut a la setmana. Sí. I això penso que és una de les dificultats que té un programador com tu.
1: Jo crec que la principal dificultat que té un programador com jo al Teatre Auditori són les dimensions
0: també
1: del teatre.
0: També.

0: La qüestió, a vegades, és aquesta diversitat, evidentment. És una diversitat que és molt, molt bonica que existeixi, que és, evidentment la mantindrem, perquè tu, el més important per mi d'un teatre com l'Emma Vilarasau és que és un servei públic. I llavors és un teatre públic i llavors has de donar el servei a tota la comunitat. Per això jo dic que el que havíem de fer era ampliar, el que intentarem fer era ampliar la paleta de colors per realment eixamplar a aquesta comunitat, no?
1: El problema que apuntaves de la capacitat, aquests 920, tenint en compte que té un 85% d'ocupació, que és un percentatge altíssim, i comparable només al Liceu, és increïble si tu penses, perquè ve molta gent que no és a Sant Cugat, que venen de Barcelona, de Cerdanyola, de Terrassa, etc. Sí. Però el que penso és que efectivament aquesta mida del teatre doncs condiciona moltíssim. Ara hi havia la possibilitat aquest teatre estava previst que hi hagués una sala B. Aquesta sala B, en fi, no entrem perquè seria molt llarg i ens posaríem en un altre tema. Però aquesta sala B entre 350 i 400 unitats és imprescindible precisament per fer segons qui diu, perquè aquestes obres que tu parles, aquest canvi de gènere de teatre, continua sent teatre, evidentment, però aquest està fet generalment amb sales d'una capacitat que és mitjana.
0: Ja no, eh? A dir...
1: A Villarroel, per exemple.
0: No, però a dir, ja ha anat a Brussel·les al Teatre Nacional Való, diguéssim, francòfon.
1: Em referia aquí.
0: Sí, sí, però en el sentit que ja es fan coses a la sala gran del TNC, a la sala Fàbia Puigcerver, i llavors els dies aquí també es poden fer. I a més, per mi, lo que estic veient i més o manco intuïa, que al final programar un teatre con l'Emma Vilarasau és com fer un festival. És a dir, perquè tu fas una o dues funcions, com a molt, d'un espectacle i és com un festival, és com el grec o qualsevol festival que hi hagi aquí prop o allà lluny. És a dir, i llavors aquí la gràcia dels festivals que funcionen és quan hi ha un relat que explica tota la programació, és a dir, perquè tu vas del punt A al punt B, del punt B al punt C, és a dir, perquè fas les coses, no? I sobretot per això, i més un teatre municipal, un teatre públic, que tu, aquest festival ha de ser pels espectadors, és a dir, no s'ha de programar com a dir, jo no programaré totes coses que m'entusiasmen, a dir, programaré moltes coses perquè s'ha de donar un servei al ciutadà de Sant Cugat.
1: Has d'ampliar una mica la visió.
0: Però bueno, jo com a estat crític generalista tota la meva vida, diguéssim, els últims anys sobretot, i treballant a Time Out i a la banca...
1: 10 anys al Time Out, no? Com a director?
0: No, el director 7.
1: 7 anys.
0: És a dir, però igualment continuar col·laborant com a crític i també que escrivia a La Vanguardia, doncs fas de crític generalista, vas a veure musicals a l'Apolo, jo havia anat a Poliorames, diguéssim, el que és teatre comercial, que segurament a mi moltes cada setmana em venia més de gust anar a la Fundació Brossa o a l'Antiteatre, però que també hi he anat, però havia d'anar al una mica més tirar cap al mainstream, que és el que demanen aquests mitjans, no? I aleshores això doncs aprens a valorar coses, i jo havia canviat el punt de vista d'alguna crítica que a mi no volia fer ni fred ni calor a l'espectacle, però el públic estava entusiasmat, i llavors tu dius, bueno, potser és tu, que jo sempre he pensat que la gent sempre té raó, el públic sempre, jo soc molt britànic amb això, per això aquí coincidiria amb el Gerald,
1: el Gerald, que és un anglès irlandès més català que ningú.
0: Sí, però en sentit el públic sempre té raó, i a mi això, aquestes coses de que semblava molt progrés d'educar el públic, tot això són mandangues, en el sentit de que el públic existeix per qualsevol cosa. Llavors, el que passa que avui en dia se l'ha d'anar a cercar un a un, espectador a espectador. i has de buscar els espectadors a

0: infants, antigament, pel que m'han explicat altres teatres municipals de Catalunya, pues la gent comprava abonaments i se menjava el que li posaven. Ara, sí, hi ha molta gent, per sort, que compra abonaments, però també hi ha molts tipus d'abonaments, hi ha abonaments a la carta, hi ha abonament de dansa...
1: Sí. Selecció, no?
0: Però, de fet, l'espectador ha d'anar un a un a buscar-lo, i al final el que te van anar a veure els Amics de les Arts no serà el mateix que van anar a veure el Toni Mira, ni el mateix que anirà a veure l'Invencible Verano de Liliana no van anar a veure potser la segona de Sibelius, o potser sí. És a dir, se li ha donat l'oportunitat.
1: Que està bé que sigui així.
0: Sí. I a dir que hi hagi varietat, però al final el que tu vols és que la gent torni, no? I que la gent repeteixi i provocar-li por curiositat. Els que ha volgut el Toni Mira, pues, potser també pot venir a veure l'Elisir d'Amore, saps? És a dir, hi ha moltes coses que han de com diríem a Mallorca, has de provocar, has de tenir prou gola per venir-te al teatre. I nosaltres el pla és que has d'anar a buscar els espectadors de sota les pedres.
1: Jo coincideixo totalment, perquè una de les coses que jo faig és que dic la meva opinió i al final pues, el públic s'ho va passar molt bé.
0: Sí, sí.
1: No tens raó, diguis, és que és així.
0: Sí, sí.
1: Quan tu veus un públic que respon i es posa dret i és aplaudint i tu penses, doncs no sé, doncs, és la realitat és aquesta.
0: Sí, sí.
1: La realitat és aquesta.
0: Sí, sí, la qüestió és que, evidentment, jo crec que el diàleg a espais, que és el que ens falten, crec, espais pel risc, i perquè el risc no vol dir experimentar, és a dir, és dir, arriscar amb un teatre pot significar moltes coses, des de fer dues funcions d'una obra comercial a programar un espectacle que en principi podria ser minoritari, però és que hi ha grans minories a tot arreu. És a dir, jo m'he passat fa molt d'any que monto festivals de poesia i a mi em sorprèn, és a dir, que segons quines coses que venen 100 persones un dia que juga el Barça la Champions. I tu dius, bueno, clar, sí, hi ha 100 persones que prefereixen anar a sentir un recital de poesia.
1: I el 80% són dones.
0: Això sempre. Bueno, però la cultura avui en dia és així. I els homes que van és perquè les seves parelles o amics, amigues, el que sigui, a germans o mares, o el que sigui, els arrosseguen, no? També hi ha molts homes que
1: sí,
0: consumeixen
1: home,
0: cultura.
1: Sí.
0: És curiós, per exemple, jo he participat a més d'un club de lectura de poesia dels meus llibres i normalment són 50-50. Perquè, i me'n recordo una vegada parlar amb una dinamitzadora d'un club de lectura i m'ha dit, no, normalment el club de lectura hi ha moltes més dones, però els de poesia són els que hi ha més homes, saps? I jo vaig dir, m'ha resultat curiós.
1: Em sorprèn, sí, jo estava amb la idea de que també el percentatge continuava sent més gran el de...
0: Evidentment públic, no públic, diguéssim, hi ha moltes espectadores, moltes lectores, però la qüestió és tant que és així, saps? I sort en tenim.
1: Bueno, una de les idees que jo vaig captar que la directora va dir, la directora Maria Ferriol, va ser que una de les idees és aportar el màxim de públic jove. O sigui, fer una mica de recanvi des del tipus generacional.
0: Sí, no és tan un recanvi. El públic jove té molts inputs, eh? És a dir, tu si has d'anar... És molt complicat anar a buscar xavals de 25 anys perquè tu competeixes en les terrasses dels bars i en moltes coses. I mira, jo sóc molt amic del Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, i una vegada, és a dir, per mi és com el meu mestre, és a dir, si podia que existeix algun mestre, perquè em conec molt i han compartit moltes coses, i una vegada me deia, és a dir, fa no gaire, em deia, nosaltres ens matam aquí per fer bonament joves i espectacles per joves i tal. I llavors, quan miren les dades que van a veure els menors de 35 o de 30 i s'acaben a veure lo bo, els espectacles bons, és a dir,
1: escolleixen,
0: trien els espectacles, és a dir, evidentment, clar, és a dir, tu pots fer coses adreçades a joves que facin joves que s'han de fer, perquè és a dir, tu has de propiciar el relleu generacional també entre els artistes, Però els joves, si tu els hi poses Pippin-Tom, vendran a veure Pippin-Tom. Si tu els hi poses La Truita, que és un gran espectacle, vendran a veure La Truita.
1: Dos sessions es faran, sí, sí. I estan gairebé plenes, sí, sí. A dia d'avui.
0: Sí, sí. A dir, si tu els hi poses a La Veronal, vindran a veure La Veronal. Vindran a veure grans...
1: Sempre està ple.
0: Vindran a veure grans espectacles. Que s'han de fer una manera de, també de fer que venguin els joves? Les entrades més barates. És dir, no hi ha color, saps? És dir, abans vendran gent més jove si tu poses les entrades a 18 euros que si no valen 30 euros. Ho has de poder fer també, això. És dir, el catxet o el que pagues... No has d'anar perdent diners tota l'estona, perquè si no els hi tancaran al teatre. Però
1: tenint en compte, a més a més, que és diner públic.
0: Per això mateix, és a dir, en el sentit que hi ha moltes... No sé, els joves, de fet, l'altre dia també parlava amb un coreògraf que diuen, no, que a Alemanya tenen la mateixa... No és un problema exclusiu
1: no,
0: nostre.
1: No. No.
0: Però bé, va una època, jo què sé, el Teatre Lliure fa uns anys que van aconseguir baixar la mitjana d'edat de 48 a 43, per exemple. Doncs, per alguna raó, és a dir, van baixar el públic, van baixar la recaptació, però al final, sempre algun any que tu has de picar pedra, que un any potser baixaran del 85 al 75, però estiran fent algun any els pagesos han de plantar, no poden tenir tot el dia, no poden collir blat de moro tot el dia, saps? Algun dia l'han de plantar el blat de moro, doncs al final és això, saps? I el teatre, el Gerard ja ho havia fet en això, que anava plantant i recollint, i això, quan tu és un projecte ni que sigui a mig plaç, algun any has de plantar.
1: Imagina que pots imaginar-te, hem compartit moltíssimes hores des que va començar, i jo l'he comprovat, i ho he comprovat a Madrid, i ho he comprovat a València, l'altra connexió important, que és la connexió amb els companys programadors.
0: Sí, sí. Sí, sí, jo tinc la sort que, com a, diguéssim, estava a l'altra banda, conec gairebé tothom. És a dir, artistes... El que no coneixia gaire era aquesta banda intermitja, que és la part de la distribució. Però jo, bueno, jo, si jo, diguéssim, artistes, programadors, i no només de Barcelona, és a dir, tinc conec molt, també una de les mestres és la Tena Busquets, directora dels temes de teatre d'Olot, sí. Directora del Sismògraf, i és això. És a dir, la qüestió és tant que amb això ja, diguéssim, que ja tenia la feina feta.
1: Molt bé, Andreu, doncs escolta, molt content que hagis vingut.
0: Gràcies a tu.
1: Et desitjo molta sort i sobretot que has de treballar molt.
0: Sí, sí, ja ho fem.
1: Has de treballar molt, sí, sí. I que efectivament es podeixi aquest canvi. Hi ha una cosa que no sé si tu tindràs a veure o no, sí. I és que aquest Sala B, que tenia que existir, no existeix, d'alguna manera el Teatre de la Unió, que encara, bueno, que en aquest moment hi ha uns certs, sí, problemes i no, sí, sí, no serà tan ràpid com semblava, d'alguna manera es pot convertir en aquesta Sala B.
0: No, la Unió no serà la Sala B del teatre. No, la Unió, jo estic a la comissió de programació amb 12 persones més, en el sentit, la Unió és un teatre que ha de tenir la seva personalitat, la seva vida, i hi ha sinergies, evidentment, que ens parlem constantment. Jo conec artistes que estan dins la Unió com a entitat, és a dir, la relació amb la Casa de Cultura, que és qui programa a l'Unió, és excel·lent, i la qüestió és tant que és una gran, per dir-ho clarament, és una putada que no puguin obrir ara, no?
1: Però, bon, sí.
0: Però l'Unió no serà la Sala B. És a dir, en el sentit, perquè té una idiosincràsia i un origen, i això que no té res a veure amb el teatre, també té una gestió diferent, etcètera, no? És a dir, el Teatre Unió ha de començar a navegar més o menys amb una idea, amb una idiosincràsia pròpia, i en nosaltres el que hem de fer és parlar. És a dir, tu abans parlaves, has començat la teva encíclica...
1: Homilia
0: d'obertura del Nacional i el Lliure, els teatres nacionals, i al final... El problema potser que jo he vist, sí que he detectat, mira, d'un 3 mesos amb el negoci aquest, però és que ells parlen poc amb el territori, no? I, en canvi, el territori parla molt entre ells. no? I aquí el que hem de fer i el que estan fent, no el que hem de fer, que estan fent Teatre Auditori i la Unió, es parla, i estem parlant molt i compartint coses, etc. Els dies estan començant, jo també estic començant, és a dir que hi ha uns certs paral·lelismes aquí.
1: A veure si ho aconseguim.
0: Molt bé,
1: Andreu, moltes gràcies.
0: A tu.
1: I fins la propera.
0: Fins la propera.

0: I ara fem un salt mortal, i hi passem a una altra cosa, perquè aquest programa és d'arts escèniques, de totes les arts escèniques. I ara estàvem escoltant Estrano. I per què escoltàvem Estrano? Perquè tenim aquí una soprano que cantava aquesta peça, aquest fragment de La Traviata. Ah, La Traviata, Giuseppe Verdi. Una de les 10 obres més representades cada any a tot el món. L'any passat, segons Òpera Base, 59.968 representacions al món. Ah, estrano? Està en el puesto o no?
1: Estrano, sí, molt estrano.
0: Alexandra, benvinguda al programa.
1: Bon dia. Gràcies, merci.
0: Marc, què tal?
2: Hola, benvinguda. Gràcies per donar-nos la benvinguda un altre cop més a la teva secció.
0: La 14a temporada. 14a temporada, imagina.
2: 14a ja?
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do. Bueno. Mira, doncs bueno. jo...
0: No, el que passa que des de la ràdio ja seria, en segons quines coses, la 40.
2: Déu-n'hi-do.
0: No sé quan.
2: Però molta comèdia, 14 temporades?
0: 14 temporades.
2: Mira, a propera la meitat, 7, des del 2019...
0: Jo veig que, de totes maneres, Marc, que el senyor Marc Sala, tenor, però a vegada el promotor de Pròpera, i a Pròpera una entitat que ha fet molta cosa per l'òpera de Sant Cugat. Va començar per fer només doncs, unes trobades en què es parlava d'una òpera i es prenia una mica de vi.
2: Sí, continuem fent.
0: Continuem fent, però a poc això ha anat augmentant.
2: Puc comentar perquè la nostra vocació és fer arribar l'òpera a tothom, i tothom és tothom. I això vol dir no només Sant Cugat, on, òbviament, hi tenim la seu i l'activitat principal, però anem també fent activitat a Barcelona, a Sarrià, sobretot, al Teatre Sarrià, o a la Casa Rondalla de Sarrià. També... I ara des de fa pocs mesos també ens van cridar, perquè la cosa es veu que va anar de boca a l'orella, ens van cridar a l'Ateneu de Rubí, on també doncs, ja feia temps que portaven fent un cicle de conferències i va haver-hi un canvi, i ens van demanar si podíem anar nosaltres, i també estem fent comunitat a Rubí, però és que això, la nostra idea, vull dir, la nostra ambició és, a través del festival que creem aquí, i fer produccions d'òpera de cambra a Sant Cugat, i tant de bo al Teatre de la Unió, que estem tots aquí, sempre com sembla una sèrie de Netflix, això de la Teatre de la Unió, sempre hi ha un gir de guió que ho complica.
0: Un gir de guió ahir.
2: Ahir mateix, que sí, jo volia participar, de fet em vaig vull dir, voler involucrar-me amb aquesta inauguració, amb aquesta gran càsting que van anunciar, i tenia que ser havia de ser el novembre, em sembla que no. Que
0: I van esperar. Dir que seria final d'octubre, després va passar que seria primers de novembre,
2: yeah.
0: I ara està definitivament, no pot ser, perquè hi ha un problema greu...
2: Amb les grades, no?
0: Amb les grades.
2: Retràctils.
0: Les grades retràctils, que hi havia una fixa i 11 que tenien mobilitat, i no tenen mobilitat.
2: És molt important la mobilitat a la vida.
0: Però jo et diré una cosa, Marc i Alexandra, perdona, perquè...
1: No, no passa nada.
0: No, sí que passa perquè afecta a totes les artes escèniques, afecta, en este cas, afecta a les d'aquí, però en general, i és un problema que porta 11 anys, hay un problema de 11 anys que en un teatre.
1: En el teatre, aquí?
0: En un teatro que tuvo que cerrar, y a partir de todo esto se han hecho una serie de gestiones, una serie de acuerdos, etcétera, etcétera, para poder conseguir que este teatro con mayor calidad en todos los sentidos se pudiera abrir, pero por problemas que se van produciendo de forma que no sabes si es misteriosa, la IA no tiene nada que ver, ni Trump tampoco tiene nada que ver con esto, pero el teatro no se inaugurarà hasta el mes de febrero, con suerte.
2: A veure, perquè és un teatre, a més, que està pensat per fer de tot, i de tot vol dir òpera, perquè té un fossat que es pot baixar i que hi caben exactament els músics que es demanen per fer les òperes de cambra, aquest tipus de gènere que nosaltres volem fer, i volem fer aquí a Sant Cugat, i volem portar-la per tota Catalunya i portar el nom aquestes produccions a l'òpera, a totes les poblacions que tinguin teatres similars d'aquestes característiques, que són els teatres que van ser... les òperes de cambra van ser pensades per ser fetes, no per fer-les a un gran liceu o... Vull dir, el Liceu fa la feina grossa a Barcelona a nivell mundial, la Fundació Òpera Catalunya porta l'òpera al territori fent grans títols, com la Traviata, la Bohème, etc., que també és necessari, en auditoris grans com el Teatre Auditori, el Cursal o l'Atlàntida de Vic, però hi ha molts teatres, que són molt més petits, mitjanets, de 300 places, que ja existien a l'època de Rossini, de Monteverdi, i de totes les èpoques. De totes les èpoques, i de Bernstein, vull dir-te, del més Montsalvatge, i vull dir, des de principis de l'òpera fins ara, hi ha compositors, grans compositors, que van fer òperes grans i òperes de cambra. I aquestes de repertori, doncs nosaltres és un nínxol que el volem ocupar i donar l'oportunitat a la gent perquè conegui aquestes obres de grans compositors a casa seva, al teatre de casa seva, a Valls, a Igualada, a Lleida, on sigui que ens convidin a anar-hi, creant-les aquí i portant-les a tot arreu. Això l'any que ve. Aquest any, de moment, hem d'esperar i fer-ho a la sala clave.
0: Però comencem pel calendari de lo que immediatament passarà d'aquí fins al mes de desembre.
2: Ah, perquè la tardor, si arriba tardor, arriba el festival a pròpera, cada tardor.
0: El festival pròpera que diu, i tenim el dia dimarts 29.
2: Comencem el dia dimarts, 6 d'octubre. El dimarts 29, perdó, sí, farem una xerrada...
0: A l'Ateneu Sant Cugatenc,
2: que fem la xerrada sobre Aïda, òbviament. Sí, perquè això fem cada mes. Això fem durant tot l'any, que un dimarts de cada mes ens trobem a l'Òpera Entre Copes de l'Ateneu a explicar òperes. En aquest cas serà l'Aïda.
0: I el dimarts 6 d'octubre, el concert inaugural amb l'Alexandra, el Simon Orfila i en Josep Bufón acompanyant el piano.
2: Ah, exacte, un concert inaugural de luxe. De luxe.
0: No, Alexandra, com te definiries? Soprano de coloratura?
1: Es una soprano, puede ser ligera, pero puede ser una soprano con un poquito más voz, un poquito más... O sea, no es una soprano...
0: Lo que hemos oído uh-huh. antes de empezar...
1: Es más soprano... Bueno, la Traviata es más para una soprano lírica. Se llama en italiano, no lo sé si en español.
0: Sí.
1: Pero se puede cantar también una soprano más ligera. O sea, yo soy una mezcla, soprano lírica, coloratura. Un poquito de
2: lo
1: los
2: tiene
1: dos.
2: Todo, lo tienes todo.
0: Bueno, pero una mezcla en este caso que tienes capacidad para poder hacer más de los papeles, más de los protagonistas.
1: Muchos protagonistas de bel canto, por ejemplo. De Donizetti, Bellini, Verdi, todo eso. Pero no puedo cantar, no canto mucho Puccini, por ejemplo, porque Puccini ya está un poquito demasiado dramático para mi voz. Pero Traviata creo que es el límite ahora para mí, porque tiene momentos muy dramáticos también. Y por eso muchos sopranos...
0: Mozart, la flauta mágica.
1: ¿Falta mágica en Traviata?
2: Flauta, sí.
1: Ah, la flauta mágica. Sí. Bueno, sí. Yo canto también La Reina de la Noche.
2: Le hemos cantado juntos, de hecho.
1: Sí, exacto.
2: Extraordinaria.
0: A esto me refería, ¿verdad?
1: Vale. Sí, por eso es una soprano coloratura, sí, La Reina de la Noche. Pero, bueno, es que yo, por ejemplo, podría cantar también Pamina, que es más lírica.
0: Sí.
1: Así que tengo las dos facilidades, pero canto más coloratura.
0: ¿Qué ahora te gusta más?
1: Buena pregunta. Es que a mí me encantan los papeles que tienen los dos. O sea, todos...
0: Pero desde el punto de vista dramático, uh-huh. desde el punto de vista de actuación, porque la ópera tiene la voz, pero tiene
1: la actuación también,
0: teatro,
1: tienes que ser una actriz también en este año moderno. Bueno, es que... Decimos que los dos me gustan y... El canto y la actuación que necesitas hacer para un papel como Traviata, pero sí.
0: Muy bien. Marc, ha preparat aquest concert inicial, que seria la presentació de la programació, sí. I després hi ha dos òperes d'aquestes, Robert de Bello, per una banda,
2: sí.
0: I per la banda la Cenerentola, que és una peça immensa. Però hi ha també un especial infantil? O...
2: També, cada any no ens oblidem dels petits i també tenim una sessió per famílies que sempre s'omple de seguida, gràcies a Déu, perquè... no ens oblidem d'ells, però el moll de l'os, bueno, comencem forts, perquè, clar, el concert inaugural és de luxe, i ho deia, de veritat, des de... amb tota la humilitat, però amb tota la... també la il·lusió, perquè hem aconseguit que vinguin dues figures importantíssimes, sempre seguint la nostra lògica d'una persona consagrada, com és en Simón Orfila, baix menorquí, que ara està cantant la Ida al Liceu, i per això l'hem pogut enganxar. Però, clar, Simón Orfila... no sé si els santcugatens el coneixen, però qui li agradi l'òpera sap qui és, perquè ha cantat els millors teatres del món.
0: Sí.
2: I, a més, és una persona consolidada, és un dels, potser, dels 5 cantants d'Espanya més importants a nivell internacional ara mateix.
0: L'he vist a Don Giovanni.
2: Don Giovanni, excel·lent. A més, és un tio excel·lent, vull dir que, a part que la veu impressiona, enamora el públic perquè és molt proper. I, clar, això compaginat amb un perfil més emergent, més jove, però també hi ha una carrera consolidada, que és a casa de l'Alexandra Novakovsky, que, si no és tan famosa, li avala el fet de que ja ha cantat al Metropolitan Opera House, que és de Nova York, que és la meca, diguéssim, de qualsevol cantant d'òpera, o va fer també la Gilda de Rigoletto a Oviedo,
0: La Gilda, no he pensat en Gilda.
2: Sí.
0: Ah, sí. Que...
2: Perdona, la veus,
0: claro.
2: I, clar, ens faran un concert inaugural molt proper, a la Sala Clavé, el dia 6 d'octubre, on podrem viure l'òpera de molt a prop.
0: Hi haurà duos i àries?
1: Sí, tenemos los dos, exacto.
2: ¿Qué, por dónde van los tiros? A ver, explícalo tú, el repertorio que habéis escogido.
1: Bueno, es una mezcla de todo.
2: Grandes hits, ¿no? Son cosas bastante... espectaculares.
1: Sí, yo diría que sí. Bueno, exacto, cosas de soprano coloratura. Para mí, por ejemplo, de Blanchen, de Mozart, en alemán se llama Die Führung aus dem Serail,
2: sí,
1: pero en español...
2: El rapto del Serail, de Mozart.
1: Eso, exacto. Y voy a cantar un papel bastante... bueno, una aria bastante aguda. Pero luego una aria, por ejemplo, de una soprano lírica desde Juliet. De Romeo.
0: Sí, sí, eso, sí.
1: Y luego vamos a cantar unos duetos juntos con Simón, que me hace mucha ilusión cantar con él, y una de mis favoritas, que es bueno, uno de mis favoritos, que es el dueto de Le Désir d'Amore con Dulcamara y Adina.
0: Muy bien, muy bien.
1: Que me gusta mucho.
0: Bueno, estaremos pendientes del concierto y guárdame un sitio para verlo.
2: Sí, t'hi esperem, ja m'has de dir on t'agrada i ja te reservem. I sí, el que deies, també farem el 25 d'octubre una selecció de l'òpera Roberto de Veré de Donizetti, que a més seran 4 cantants, entre ells jo, però és que els altres tenim a Carmen Buendía, que hi ha Olga Siniakova, mezzosoprano, que van triomfar amb la norma aquesta de Sabadell, on jo també hi era, per d'aquí la confiança. I després Carles Daza, també d'aquí,
0: sí,
2: de Sant Cugat,
0: sí.
2: Baríton, que precisament la debutarà d'aquí un temps a l'òpera d'Oviedo, o sigui que és una presa de contacte amb el rol, que després portarà un gran teatre com és Oviedo. O Pablo Ruiz, això, quan la tornem a fer, perquè a Sarrià també la farem, el teatre de Sarrià el dia 18 d'octubre, i serà amb el Pablo Ruiz, que és també un gran baríton de Huelva, que també se l'està preparant per cantar a Bilbao. O sigui que Sant Cugat, sembla que aquí no hem d'anar amb complexes, vull dir, en el sentit que a propera encara és un festival molt proper, però d'una gran importància per això, per la qualitat dels intèrprets que
0: podem... I diem també Cendrillon.
2: Com... Ah, Cendrillon, que és Cenerentola, perquè, clar, en italià és molt graciós, no? És la Pentafox. Però en cada idioma, Cinderella, Pentafox, Cenicienta, Cendrillon... bueno, és la Pentafox. Però aquesta és una versió que no coneixem gaire, que és una òpera de cambra de 50 minuts, d'una hora, de Pauline Viardot, d'una compositora francesa.
1: Lo hice
2: sí,
1: una vez.
2: Sí, la
1: sí, exactament, sí. Ah, ok, no, pues no sé. Ya. Pensaba que es el género dentro de Rossini, mamá. ¿Hacéis?
2: No, hacemos de la de Pauline Viardot, que es muy bonita, es muy, muy bonita.
1: Ay, qué guay.
2: Y lo haremos con alumnos de l'Opera Studio, que es la Academia de Perfeccionament,
0: que
2: fem aquí en un stage de dues setmanes de gent que, mira, per set rols es van presentar 64 persones de 17 països diferents. I ha sigut un èxit brutal, perquè ja portem una... Bueno, això és el premi d'haver-ho fet bé les altres anys.
0: Això ho farem el 29 de novembre, també a la Sala Clavé.
2: A la Sala Clavé, el 29 de novembre.
0: O sigui, hem d'esperar que tot el que fareu a la Sala Clavé aquesta vegada,
2: sí,
0: l'any que ve es pugui fer el teatre.
2: S'ha de fer, perquè és el lloc que li toca. És el lloc on podrem posar una petita orquestra, on podrem posar tota la caixa escenotècnica amb vestuari, llums i... Vull dir, ja hi posarem vestuari, però l'escenografia, les llums... Vull dir, és l'espai natural que li pertoca aquest tipus d'espectacle.
0: Doncs estic molt content. Alexandra, espero ver esas diferents formes
1: de
0: poder,
1: sí,
0: de canto, y en fin, que se continúe, y cuando haya aquí un tipo de representación escénica tal como tiene que ser, también estés
2: y tan que sí, esperen poderla
1: espero que el teatro pueda abrir
2: y que tú estés disponible para volver, tu agenda lo
1: seguro,
2: permite.
1: Seguro, siempre.
2: Gracias.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, Marc, doncs se'ns ha acabat el temps, com passa sempre, això va molt ràpid.
2: Sí.
0: I la propera vegada ens veurem.
2: Sí.
0: O sigui, quan tinguis ja, quan estigui pensat la segona part de la temporada, llavors tornem una altra vegada a parlar-ne, i tu et podré fer. I jo ja saps, a més, doncs si tinc ocasió, ho posaré molt tot.
2: Gràcies, i tant de bo. Només convida la gent que agafi ja entrades, perquè són numerades, i ara és el moment d'agafar les millors butaques a la nostra web.
0: Quina capacitat tens?
2: 150.
0: 150.
2: 150, però necessitem un espai de 300 o més.
0: I tant.
2: Clar.
0: I tant, segur.
2: Sobretot, ara hem fet aquesta novetat de que la gent pot triar la seva butaca numerada si entren a propera.cat. I allà, doncs, podran escollir, ara que encara en queden de bones, que no es perdi l'ocasió de posar-se ben endavant.
0: Doncs ens despedim i us deixo una mica de música, precisament amb el Simon Orfila. I què fa? Madamina, il catálogo è questo.
2: Gràcies.
0: Gràcies als dos.
2: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El PSOE, el Ministeri d'Habitatge i Junts mantenen contactes per desencallar el nou decret d'habitatge que el govern espanyol s'ha compromès a aprovar tan aviat com sigui possible. Tot pregat després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys desallotjada ahir a Madrid per un fons voltor. El Ministeri estudia les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueres espera una resposta dels socialistes, diu les properes hores. Un acord previ garantiria que, contràriament al que va passar abans de l'estiu, l'executiu aprovés per primera vegada un decret d'habitatge amb els vots garantits al Progrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, precisament ha concedit una entrevista exclusiva a Televisió Sabadell Vallès, una entrevista en què el cap de l'executiu ha abordat algunes qüestions que estan marcant l'agenda política, entre elles l'habitatge. En té els detalls el nostre company Joan Muñoz.
3: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
4: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no, hi hagi una aproximació primer humana davant d'aquestes qüestions, humana, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable. No?
3: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers.
4: El 2028 hi haurà màquines, en aquest tram que és el que vam acordar, i vostès saben que jo defenso la totalitat
5: fins a Granollers,
4: 40, però saben també que el meu acord d'investidura diu que farem aquest tram que tenim compromès des de Terrassa fins a Sabadell, no? Bueno, és el que farem ara, no? I jo, a la que pugui i tingui suport polític, el meu punt de vista és que s'hauria de fer sencera.
3: Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
2: I el president israelià Benjamin Netanyahu ha rebut una gran escridassada a l'Assemblea General de les Nacions Unides just abans de començar el seu discurs. Gran part de l'auditori ha abandonat la sala, que ha quedat buida abans que comencés a parlar. Netanyahu ha començat amb un missatge directe als assistents. Si hi ha més covards morals que vulguin abandonar la sala, que ho facin ara. L'ha aplaudit la seva delegació.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido, farmacèutica, investigadora i sobretot una persona compromesa amb els altres. Montse Moral ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirassol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El buen espíritu, la continuació de El minuto heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. A la sèrie també es parla de l'homosexualitat i Terribas destaca la crueltat del tema perquè la sexualitat amb els homes està molt més reprimida. Cita l'experiència del Juan i l'Enrique, que són persones que descobreixen la seva sexualitat dins de l'obra i com aquesta sexualitat es converteix per ells en el pitjor dels pecats i viuen un autèntic infern, apunta que els dos se'ls va suggerir fer teràpies de conversió i un d'ells va acabar amb un intent de suïcidi. I en esports, tret de sortida de la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Media, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriba amb moltes ganes d'aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La llanterna màgica.
2: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 393 des dels nostres inicis i segona d'aquesta 11a temporada. L'èxit de El foc de la joventut va marcar un punt d'inflexió. Elizabeth Taylor encara era una adolescent, però la Metro-Goldwyn-Mayer ja la considerava una de les seves joves estrelles amb més projecció. El contracte amb l'estudi va significar també entrar de plena al sistema i una formació artística que es desenvolupava pràcticament al mateix temps que la seva carrera. Però la seva vida professional i personal canviaria amb Richard Burton, en qui protagonitzaria una de les relacions més cèlebres. Junts van encapçalar Cleopatra, convertint-la en una de les estrelles més cotitzades del món. Liz Taylor va protagonitzar una carrera excepcional, dos Òscar i una llegenda que encara avui en dia forma part de la història del cinema.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
2: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
2: I hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
2: Elizabeth Roseman Taylor va néixer el 27 de febrer de 1932 a Headwood, Londres. Els seus pares eren nord-americans, Francis Lane Taylor, marxant d'art, i Sarah Viola Wormbrack, que havia desenvolupat una carrera com a actriu teatral sota el nom de Sarah Southern. Taylor va tenir un únic germà, Howard, 3 anys més gran que ella. La família Taylor havia establert la seva residència a Londres l'any 1929, on Francis havia obert una galeria d'art a Bond Street, un dels principals carrers de Londres, en el districte del West End. En un principi, Bond Street era coneguda pels seus marxants d'art i les seves tendes d'antiguitats, al voltant de la seu londinenca de la casa de subhastes Sotheby's i de la Societat de Belles Arts, present al carrer des de la seva fundació l'any 1876. El cercle familiar estava relacionat amb importants personalitats del món de l'art i de la cultura. La seva mare havia abandonat l'activitat escènica després del matrimoni, però va tenir un paper important en la formació artística de la seva filla. Liz va estudiar a l'escola Byron House, desenvolupant també una gran afició per l'equitació, una activitat que conservaria al llarg de la seva vida.

El 1939, davant la imminent Segona Guerra Mundial, la família va decidir abandonar Anglaterra i tornar als Estats Units. Sara i els dos fills van marxar primer i es van establir a Califòrnia. El pare s'uniria a la família poc després. Aquesta fugida a Los Angeles va situar Liz en el centre de la indústria cinematogràfica. La seva mare va començar a buscar-li oportunitats professionals i la nena va passar per nombroses audicions. El 1942, amb només 10 anys, Elizabeth Taylor va debutar al cinema amb There's One Born Every Minute, sota la direcció de Harold Young. Poc després va ser contractada per la Metro-Goldwyn-Mayer, l'estudi que acabaria convertint-la en una de les grans estrelles juvenils de Hollywood. El 1943 va aparèixer a Lassi torna a casa, compartint pantalla amb Roddy McDowall i Mickey Rooney. La pel·lícula va contribuir a donar-li visibilitat i a consolidar la seva posició dins de l'estudi. Un any després arribaria el seu primer gran punt d'inflexió, El joc de la joventut, al costat de Mickey Rooney i Donald Crisp. Taylor interpretava Velvet Brown, una adolescent anglesa obsessionada amb els cavalls que somia participar en el Grand National, convertint Taylor en una estrella adolescent.

Durant la segona meitat dels anys 40, va aparèixer a El coratge de Lassie, La vida amb el pare, Cíntia, Júlia se porta mal i Donetes, totes elles entre 1946 i 1949. A la nena que havia arribat a la Metro amb 10 anys, la pròpia Metro començava a preparar-la per a papers més adults. Així que el 1950 va protagonitzar El pare de la núvia sota la direcció de Vincent Minnelli i al costat de Spencer Tracy i Joan Bennett. En aquest film, Taylor interpretava Kay Banks, una jove a punt de casar-se. La pel·lícula va ser un èxit comercial. A només 18 anys va contraure matrimoni amb Conrad Nicky Hilton Jr., hereu de la família hotelera Hilton. El casament es va celebrar el 6 de maig de 1950. Un matrimoni molt breu i problemàtic, que només va durar 8 mesos. El 1951, l'actriu va protagonitzar Un lugar en el sol, dirigida per George Stevens amb Montgomery Clift i Shelley Winters. El paper d'Angela Vickers li va permetre allunyar-se definitivament de la imatge d'actriu adolescent i va suposar un salt qualitatiu en la seva carrera. La seva relació d'amistat amb Montgomery Clift es convertiria també en una de les més importants de la seva vida.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: No satisfeta amb el seu primer matrimoni, Taylor es casa novament el 21 de febrer de 1952 amb l'actor britànic Michael Wilding, 20 anys més gran que ella. Fruit d'aquest matrimoni neixen els seus dos primers fills, Michael Howard i Christopher Edward, el 1953 i el 1955. Professionalment, Taylor va continuar treballant intensament. Va protagonitzar Ivanhoe, The Girl Who Had Everything, Rapsòdia, L'última vegada que vaig veure París i Gegant, aquesta darrera dirigida per George Stevens, on va compartir protagonisme amb Rock Hudson i James Dean. La pel·lícula va convertir-se en un dels grans títols de Hollywood dels anys 50. Taylor també va mantenir una estreta amistat amb Rock Hudson, una relació que adquiriria una dimensió especial dècades després, quan l'actor es convertiria en una de les primeres celebritats afectades públicament per la sida. El 1957, l'actriu va protagonitzar L'arbre de la vida, al costat de Montgomery Clift. La seva interpretació li va proporcionar la primera nominació a l'Oscar a millor actriu. L'acadèmia la tornaria a nominar els 3 anys següents. El matrimoni amb Michael Wilding finalitzaria aquell mateix any.

Poc després del seu divorci, Taylor iniciaria una relació sentimental amb el productor Mike Todd. La parella es va casar un 2 de febrer. Todd va ser una figura important en la seva vida. Pocs mesos després va néixer la seva filla Elizabeth Frances, coneguda com a Lisa. Taylor semblava haver trobat una nova estabilitat sentimental, però el matrimoni tindria un final tràgic. El 22 de març de 1958, Mike Todd va morir en un accident d'avió a Nou Mèxic. Taylor, que en un principi havia de viatjar amb ell, finalment no va pujar a l'avió. La mort de Todd va deixar Taylor profundament afectada. Després d'aquest succés, Elizabeth va iniciar una nova relació amb el cantant Eddie Fisher, amic íntim de tot i marit de l'actriu Debbie Reynolds. La relació va provocar un enorme escàndol a Hollywood. Taylor i Fisher es van casar el 12 de maig de 1959. Professionalment, Taylor vivia un dels moments més importants de la seva carrera. El 1958 havia protagonitzat La gata sobre la teulada de zinc, sota la direcció de Richard Brooks, amb Paul Newman i Burl Ives. El paper de Maggie Polly li va proporcionar una nova nominació a l'Oscar.

El 1959 va protagonitzar De sobte l'últim estiu, compartint elenc amb Katharine Hepburn i Montgomery Clift. Gràcies al treball realitzat en aquest film, Taylor va rebre una tercera nominació consecutiva en la categoria de millor actriu protagonista i va guanyar el Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Però el premi encara havia d'esperar una mica més. A Una dona marcada, dirigida per Daniel Mann, l'any 1960, Taylor interpretava Gloria Wanders, una dona atrapada en una relació destructiva. L'Acadèmia va considerar que la seva interpretació era mereixedora d'endur-se l'Oscar a millor interpretació femenina protagonista. Un any molt important per l'actriu, ja que també va començar a rodar-se una de les produccions més complexes de la història de Hollywood, Cleopatra. El productor, Walter Wenger, va oferir a Liz el paper protagonista amb un salari extraordinari $1 milió. Taylor va acceptar, passant a convertir-se en la primera actriu en superar la barrera del $1 milió per a una pel·lícula. El rodatge va començar sota la direcció de Ruben Mamoulian, però la producció va patir greus problemes sent substituït per Mankiewicz, que ja havia treballat amb Taylor a De sobte

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Durant el rodatge de Cleopatra, Taylor va conèixer a Richard Burton, que interpretava el personatge de Marc Antoni. La relació sentimental entre Taylor i Burton va començar mentre tots dos encara estaven casats. L'escàndol va tenir repercussions internacionals i va convertir la parella en una de les més fotografiades del món. Cleopatra finalment es va estrenar el 1963 amb Taylor, Burton, Rex Harrison i Roddy McDowall. La pel·lícula va ser un dels grans espectacles de la història del cinema i va consolidar definitivament a Lees com una de les estrelles més poderoses de Hollywood. Aquell mateix any va protagonitzar Hotel Internacional, al costat de Burton. El matrimoni entre Taylor i Eddie Fisher finalitzaria el 1964, 5 anys després d'haver-se casat. Però no contenta amb haver passat 4 vegades per l'altar, el 15 de març d'aquell mateix any, Elizabeth Taylor i Richard Burton es van casar a Montreal. Un matrimoni que va treure rendiment no només a la seva relació personal, sinó també a la professional. Durant la segona meitat dels anys 60, Taylor va continuar treballant intensament amb Richard Burton.

El 1965 van protagonitzar Castells a la sorra sota la direcció de Vincent Manelli. El 1966 arribaria el gran triomf interpretatiu de Taylor, Qui té por, de Virginia Woolf, dirigida per Mike Nichols i basada en l'obra de Where I'll Be. Taylor donava vida a Martha, una dona atrapada en un matrimoni destructiu amb George, el personatge interpretat per Burton. En aquest film, l'actriu va abandonar deliberadament la seva imatge glamurosa per construir un personatge físicament i emocionalment devastat. Aquesta interpretació li va proporcionar el seu segon Oscar a millor actriu protagonista. També va guanyar l'equivalent als Premis Britànics a millor actriu. Després arribaria l'amansiment de la fúria sota les ordres de Franco Zeffirelli, Reflexos en un ull daurat de John Huston i Los Comediantes de Peter Glenville. Aquests van ser anys amb una activitat frenètica per l'actriu. El 1968, el tàndem Taylor i Burton tornen a aparèixer junts a la pantalla a Boom, amb Joseph Lucy al darrere de les càmeres. També, durant el mateix any, es va estrenar Cerimònia Secreta, al costat de Mia Farrow i Robert Mitchum.

Amb l'inici dels 70 va protagonitzar l'únic joc de la ciutat de George Stevens amb Warren Beatty encapçalant l'elenc d'actors. Dos anys després treballa amb Michael Caine i Susanna York a Joc de Tres. Per aquesta producció, Liszt va obtenir l'Os de Plata a millor actriu al Festival Internacional de Cinema de Berlín de l'any 1972. Aquell any va coincidir novament a la pantalla amb Burton a Bajo el Bosque Lácteo, una producció que va passar sense pena ni glòria. Un any després va protagonitzar Una hora en la noche i Dimecres de cendra de Larry Pierce, acompanyada de Henry Fonda, un treball que li va valdre una nominació al Globus d'Or. Curiosament, aquell 1973, Taylor i Burton van protagonitzar el film per la televisió Se divorcia él, se divorcia ella, una pel·lícula premonitòria del que succeiria poc temps després. El 1974 es va produir el primer divorci de Taylor i Burton, després de 10 anys de matrimoni. I diem el primer divorci, ja que la parella va tornar a casar-se un any després a Botswana, concretament el 10 d'octubre de 1975. El matrimoni només va durar uns mesos més i el 1976 es va divorciar per segona vegada. Poc després, el 4 de desembre de 1976, es va casar amb John Warner, polític republicà de Virgínia.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Durant aquesta etapa va reduir considerablement el seu ritme de treball. El 1976 va protagonitzar El pájaro azul sota la direcció de George Cukor i l'any següent Melodia nocturna de Harold Prince. El seu setè matrimoni va finalitzar el 1982, després de 6 anys de convivència. Abans d'aquella ruptura, però, Taylor havia començat a experimentar el teatre de Broadway. Va debutar dalt de les taules del Martin Beck Theatre el 7 de maig de 1981 amb The Little Foxes, de Lillian Hellman, interpretant Regina Giddens sota la direcció d'Austin Pendleton. La seva actuació li va proporcionar una nominació als Premis Tony a millor actriu d'una obra de teatre i al Theatre World Award. El 1983 va protagonitzar a Broadway Private Lives, de Noel Coward, acompanyada per Richard Burton. Malauradament, el 5 d'agost de 1984, Burton va morir a Suïssa, víctima d'una hemorràgia cerebral. La mort de l'actor va afectar profundament Taylor. Arran de la malaltia del seu amic Rock Hudson, l'actriu va començar a implicar-se en la lluita contra la sida, sent la principal portaveu pública de l'organització AMFAR per la investigació sobre aquesta malaltia. Taylor va parlar públicament sobre el VIH i la sida quan encara existia una forta estigmatització.

a partir de mitjan anys 80, va treballar principalment en televisió. Durant aquesta etapa també es va desenvolupar la seva relació d'amistat amb Michael Jackson. Les dues estrelles compartien l'experiència d'haver conegut la fama des de molt joves i d'haver crescut sota l'extraordinària pressió mediàtica. La seva amistat es va fer cada vegada més estreta i es mantindria durant dècades. El 6 d'octubre de 1991, l'actriu es torna a casar amb Larry Falkenska a Neverland, la propietat de Jackson. Aquest va ser el seu vuitè i darrer matrimoni. El 1993, l'Acadèmia de Hollywood li va concedir el Jim Henson Humanitarian Award en reconeixement a la seva tasca humanitària. El 1994, Taylor va intervenir als Picapiedra, donant vida a la mare de Vilma. Aquest seria el seu últim llargmetratge cinematogràfic estrenat en sales. El 1996 posava punt final al seu vuitè i últim matrimoni. Elizabeth Rosman Taylor va morir el 23 de març de 2011, als 79 anys. Amb la seva desaparició acabava la trajectòria d'una de les grans figures del Hollywood clàssic. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido, farmacèutica, investigadora i sobretot una persona compromesa amb els altres. Montse Moral ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirassol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El Buen Espíritu, la continuació de El Minuto Heroico. En aquesta nova docusèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. A la sèrie també es parla de l'homosexualitat i Terribas destaca la crueltat del tema perquè la sexualitat amb els homes està molt més reprimida. Cita l'experiència del Juan i l'Enrique, que són persones que descobreixen la seva sexualitat dins de l'obra i com aquesta sexualitat es converteix per ells en el pitjor dels pecats i viuen un autèntic infern, apunta que els dos se'ls va suggerir fer teràpies de conversió i un d'ells va acabar amb un intent de suïcidi. I en esports, tret de sortida de la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Media, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriba amb moltes ganes d'aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
2: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan en recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com els saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere dels saurís? I d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
3: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que m'encarrega les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols, i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda, fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Clar, jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se'n va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, en movent el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en què amb els dits no estigués forçant el moviment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer. Jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
2: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi!
4: Va. Ep.
2: Què? Què fas? Què fas? Sí, ja. Què fas?
4: Perdó.
2: Què fas?
4: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
2: Havíem quedat aquesta hora.
4: Sí, sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava, un taladro, bueno.
2: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Trobaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
4: El Temu.
2: Però tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
4: No, antena és un receptor. No sé. Jo ho estava provant. Perquè jo he sentit a dir molta gent que, com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No?
2: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet, ell ho diu, no? Que no, ell no creu, no és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
4: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb preses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
2: A veure.
4: Fa un temps. Sí. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny a Montse Carral, i vull trobar l'aigua. I a veure si tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Uh-huh. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, endavant, no sé.
2: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no? Diguem.
4: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
2: Veus?
4: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist saurís treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist saurís treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori, que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, tu has de baixar més o menys, però trobes aigua,
2: Clar.
4: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
2: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
4: sí.
2: No?
4: Sí. I mira, et diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua, i això ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
2: Com un riu molt petit, que va ràpid, no? Sí,
4: exacte. Sí. Doncs sí. Un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat, per aquella porositat hi entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. I l'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale?
2: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
4: No. Ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
2: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
4: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, a no ser que siguis una gruta, una caverna. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya. No estem foradats com un gruyer nosaltres.
2: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que ho diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
4: és la del saurí.
2: Clar, és la
4: sempre
2: més barata.
4: Sempre és la del saurí. Sí, és la més econòmica.
2: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
4: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els saurís. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Jo he estat buscant fonts històriques, m'he remuntat a molt de temps, perquè a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores,
2: sobreviure ni que sigui, no?
4: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua, evidentment tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil, tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, mira, la primera nota de que de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster amb un llibre que es diu Cosmografia. El 1550. 1550 hi ha una xilografia allà que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. Ah. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
2: Ah, molt bé.
4: D'acord? Sí, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I, doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten, doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, però, esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
2: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de... Sí. Vaig fixar-me amb els dits que no, es mogués. Clar, deu tenir un truc molt ben elaborat, també, aquell senyor, no?
4: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. Uh-huh. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Uh-huh. Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, tal, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
2: Però
4: els geòlegs fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Uh-huh. Si vols, t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
2: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
5: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
2: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, eh? Em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula els saurís i Alemanya. Pot ser?
5: Sí, Jordi... Sí, sí, sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema, o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
2: Doncs fem una cosa, Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
4: Doncs mira, molt interessant allò d'Alemanya, ja ho veuràs.
2: Veurem.
4: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. Uh-huh. I ara em diran, veus, per això és el que noten els saurís.
2: Clar, les energies que tu deies.
4: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
2: Per
4: posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa la de dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat. Doncs,
2: si hi ha una massa, no?
4: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
2: Una misèria, no?
4: És tan misèria, sí.
2: Testimonial, allò.
4: Sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme. I fins i tot calor, podria arribar a dir. Magnetisme. L'aigua no és magnètica. L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no s'atrau.
2: No.
4: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu, quan acostes un camp magnètic a l'aigua, l'aigua s'orienta. Es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica. És a dir, no,
2: però igualment, perdona, a simple vista, sí, i efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no, hi veuria, no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa, és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra, sí, que corre filó, tant, sí. Si aquest filó, no, no, és allò, hem d'imaginar roca empapada d'aigua. Uh-huh. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba, és igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
2: Aviam.
4: A dins de la roca? Atenció, dins de sorra fina, si trobem allà aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
2: Caram, és quina dir, cara de velocitat dels àtoms d'aigua.
4: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux, no hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
2: Mare imagina't. Déu, clar. Sí, sí.
4: Sí, sí, sí. Per fer un exemple, a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
2: Aviam.
4: De quan va ploure a l'època romana.
2: Buah. Imagina.
4: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra.
2: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
4: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
2: Que és porosa i que sí, hi ha l'aigua que s'ha mullat per dintre i aquella aigua poca o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no? Mira, a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
4: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors o geòlegs, és a dir, punxem uns claus a terra, amb uns fils conductors, i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
2: Està clar, perquè és molt imperceptible.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís, i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara. Home, què ens has de dir dels alemanys?
5: Bé, és que clar, sempre una prèvia, és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això, llavors, dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa, perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. Altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes. O sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés. I això és un, diguem, un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
2: Com una sessió de control al govern, d'aquestes que es tiren els plats pel cap. Sí, sí. Però clar, per carta, de fet, és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi,
5: sí.
2: Avorridor, però bueno, en fi.
5: Va, digues. I això, com es deia, acabes molt a Alemanya, i avui potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema dels Saurís perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
2: Fons públics, això?
5: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses de a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
2: En fi, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que, va, tira.
5: Bueno, no sé, ja en parlarem, no sé. Bueno, un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, I va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se en una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en

0: que no ho podien demostrar.
1: La societat parapsicològica?
0: Sí.
1: Carai, per què s'hi va posar la societat parapsicològica?
0: Bé, perquè, mira, suposo que passaven per allà i van dir... Però clar, bueno.
2: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat en desmuntar aquest tipus de mites i de fet va escriure un llibre sencer bastant gruixut per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, disculpa, Albert, digues.
0: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, si escolta, la societat parapsicològica, òbviament aquesta gent no tenien un... Vull dir, no va ser gent poc seriosa... Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic... Recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen del sauris perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
2: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era genuïn,
0: sí. I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li amb 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara avui en dia quan seria, suposo que bastanta més pasta. Doncs, bueno,
2: 250.000 euros,
0: 250.000 euros dels anys 80. O sigui,
2: mira.
0: Munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
2: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules. Eh?
0: Perquè, sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
2: A veure, per on ens, cap on ens porta tot això?
0: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls... en pobles rurals, una estructura així grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció i que a més podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que de forma ràpida tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, al costat del graner, i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Sí, el senyor...
2: 500 saurís en un lloc...
0: 500 saurís. Sí, sí, sí.
2: A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
0: Sí, sí, sí, 500 saurís...
2: Quines dates era això? Ho tens
0: 1987-1988. Va estar 2 anys fent l'estudi. O sigui, 2 anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
2: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya es tornava a reunificar, estava passant
0: mentre
2: això
0: passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils.
2: I uns senyors allà anar cobrant
0: amb una mena d'alberg ple de saurís, que els anava fent passar. Va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels saurís dins de la segona planta del graner i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor Saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I a partir d'aquí anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
2: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, i és una cosa doncs aleatòria, no?
0: van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis.

0: sí, aquí es van assegurar, aquí s'ho van prendre en sèrio.
1: Home, s'ho van currar, sí. O sigui, aquí hi ha un... Sí. Home, ja que hi ha caler públic, doncs mira, almenys tio s'ho va treballar.
0: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes. I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
1: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
0: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
2: Bueno, mirava
0: sí, ràpid la mostra. Sí, bueno, queda 500, també... els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que... jo he vist que funcionen.
1: Funciona.
0: La cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 sí. Va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43 va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. Sí, hi havia 6.
1: Molt bé. Sí, de 500.
0: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa algo, aquí passa algo, aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
1: Passa algo.
0: Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
1: I no tens les dades del percentatge de certs,
0: sí.
1: Tampoc, d'aquests 6,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: sí. Ah, sí, a veure, anem al tema.
0: I encara arribes a més tristor. Perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
1: Ah, ostres, però
0: llavors, això... clar, la cosa no...
1: Supera l'error estadístic, això.
0: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia aquest fenomen perquè hi havia 6 persones de 500 que després, replicant l'exercici, no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar... un parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una baralla, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè, bàsicament, havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè... Sí,
1: i es va enfadar
0: fort. La frase d'Enright en el seu article de rèplica, dient, això és un fallo, però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
1: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
0: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi.
1: Cosa... O sigui, però esclar, o sigui, vol dir que l'experimentador... Veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
0: No, ell anava per la línia de gràcies sí, no? per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I Enright li anava dient, no, però és que... Però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això. Després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
1: Baralla epistolar, èpica. Escolta,
2: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori. Van posar els sauris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori des que ells no coneixien i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
1: Que segurament aquests 6 que deia l'Albert, no? Devien anar una mica per aquí, també, no? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i doncs, els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els saurís també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut sí. algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
2: I tant.
1: Digues, a veure, doncs, què fan?
2: Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista de... perquè vegis què poden arribar a detectar.
1: A veure, sorprèn.
2: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que dèiem, vetes entrecomillades,
1: Sí.
2: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli, gas... Però ara sortim una mica de la natura. També detecten canonades, conduccions. Metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica... ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és... detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
1: Això, tresors, Això és el que interessa.
2: Sí. Però atenció, que també detecten... poden detectar malalties... poden detectar intoleràncies, fan una mica això d'energia vital, poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
1: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve
2: el cap? Varetes i pèndols, varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació, no estic segur que ells la noten, aquesta sensació. Estic segur.
1: Està tot allà mateix, O sigui, tot són coses d'energies i...
2: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit a dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que t'orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
1: Sí, alguna vegada.
2: En diríem allò com el Feng Shui.
1: Sí, això, es necessita parlar, però es barreja tot una mica,
2: Sí, són capaços de dir-te, és que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això doncs malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3 i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el saurí, és un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
1: Sí, és com una cosa molt... Tu ho has dit,
2: I que
1: com
2: està
1: molt
2: respectat.
1: Del territori. Sí,
2: és molt del territori, exacte. Sí. Mira, titulars. La troballa d'un saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres. El Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
1: Una veta d'aigua.
2: Atenció, Catalunya Ràdio. Un saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau. Impressionant,
1: Déu-n'hi-do,
2: realment, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El saurí era un saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya, del Forja, a davant seu, va fer anar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forar d'aquí. Va enfordar i va sortir tota aquesta aigua.
1: Això és quasi d'online,
2: Sí, tant. Saps què va fer? Més a més, va dir, i a més a més no us cobraré res.
1: Mira'l.
2: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
1: A veure, explica.
2: Que l'aigua no era potable.
1: Ah.
2: Estava salada. Fixa. És a dir, no servia per res. No servia per res.
1: Bueno, però l'aigua la va detectar.
2: Sí. Bueno, l'ho va detectar. T'explicaré una cosa.
1: A veure.
2: Els geòlegs tenim a la península Ibèrica, Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat estan.
1: Ep!
2: Però ostres, potser i el mapa és públic, no? I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona, però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no, i estan tots mapejats.
1: I aquest hi estava?
2: I aquest hi estava.
1: Ah, amic. Per tant...
2: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el foradessin en aquest lloc. Els alcaldes desconeixen aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, és sorprenent que et vingui un senyor...
1: El comú dels mortals també ho desconeix, efectivament.
2: Sí, per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i dir, si forades 150 metres, trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, no, és que la informació ja la tenies.
1: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble, en tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
2: Calla, que em guanyaré la vida, així. Oh, una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobri, si no te la trobo no.
1: Bueno, clar, doncs això sembla un mica... no?
2: És un IES, però potser és una mica atzarós. Fem servir l'atzar, és a dir, forada, perquè sé que a Catalunya hi ha aigua. Ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui. Has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
1: Sí.
2: I diversos cossos, eh? En trobes una 50, l'altra el trobes a 300 i l'altra a 1.500. Però la trobes.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, escolta, això...
2: Sí.
1: Escolta, Albert, els alemanys no hi van tornar,
0: quan es va reunificar Alemanya, això decau una mica. No he vist més articles. Jo crec que la batalla fratricida entre Betz i Enrich va acabar... Sí, va eliminar el tema. Després d'allò, apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, eh? I també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara, el més recent que he trobat era el 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Bietz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
1: Bueno, sí. En fi, no sé, Jordi, digues... És interessant que hi posem aquesta visió... històrica, recent dels experiments, també perquè, home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui. Però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no?, continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix...
2: Exacte.
1: Que coneix els boscos, coneix els camps, coneix... no? I, per tant, doncs... bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
2: I la gent que l'ha... Si la gent que l'ha vist treballar diu, és que ha trobat aigua. Sí, no, és que no ho dubto. Ja ho he explicat perquè no ho dubto. Sí.
1: És com allò, no? Aquella creença, que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
2: Exactament.
1: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, o no tant, ja ho veiem. A veure... Perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador, conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorró. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
3: Home, jo, com analfabet complet en el tema, ho trobo estrany. Estrafolari, diguem-ho així.
1: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi entens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
3: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, doncs jo avui us portaré...
1: Ja hi som.
3: Bueno...
0: No, s'ha de posar sobre la taula, això.
1: Però... És que...
2: Sí.
1: Tota, no tenim tot el dia, eh? Tu ens has d'explicar això teu, eh? Va, tira.
3: Doncs jo avui us portaré... Una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Scripps Symmes Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que per tant estem buits, no? I que buidem la Terra. No. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui, que sota la Terra...
1: Físicament, no?
3: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia, i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer o volia fer allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
1: Home, clar que sí. Ah. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
3: Clar, òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Symes no era un home qualsevol, hem dit. No era un boig qualsevol, sinó aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana, anomenada els Fox, va fracassar, i per això va decidir dedicar-se, doncs, a difondre les seves idees. I el 10 d'abril...
1: A inventar coses?
3: Sí, bueno, inventar no, a pensar coses.
1: A pensar, sí.
3: Ell mentre anava allà...
1: A teoritzar, vaja, a teoritzar.
3: Sí, sí, sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril del 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia... Estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Clipp Simmers Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres respectives feines.
2: Sí, una mica alguna, estil, no?
3: D'aquest?
0: Sí. Podria... Sí, bueno, només diré que inclou...
1: Un dia ens ho expliques.
0: Inclou cucs i veietes. Un altre dia en parlem.
1: Fem una secció un dia.
3: Doncs en aquest senyor, no, en aquest senyor bàsicament, doncs, això va provocar una sèrie de... Bàsicament una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
1: Clar, bueno, no, perquè el tio, perdona, comença fent... O sigui, és una declaració. Declaro, sí, sí, que, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Ho afirma, ja, categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió aquest senyor?
3: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no ho sé. Però bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra, que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, home, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra, i va, això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
1: No falla mai, sempre no, hi ha gent, no, sempre disposada d'anar a l'aventura.
3: Sí.
2: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí, no me'ls donen.
1: Doncs... Però això, ja saps que has de demanar.
3: Clar, tu dius, sí, que hi ha un forat que allà hi ha un forat que et porta al centre de la Terra, i segurament...
1: Sí. Però a mi em fascina perquè, segons ho expliques, el tio no és que... No és que tingués cap prova d'això, sinó que és el que li molaria a ell. O sigui, a ell, sí, li feia gràcia que fos així, i sí, ja està. Va dir, declaro que és així. Au, ja està. Sí. Perquè, no sé...
3: És la seva il·lusió.
1: La seva il·lusió.
3: Però era la seva il·lusió i cada dia la de más gente. Perquè, clar, un tal Jeremias N. Reynolds, que era un periodista, es definia com a periodista i aventurer, va ser el seu gran, diguem, aliat espiritual i després successor. Perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
1: era
3: els...
1: Tintín, diguem.
3: Pues sí, sí, el Tintín americà, diguem, sí.
1: Sí.
3: Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest. Que s'ha de dir que no va prosperar. No. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
1: Oh,
3: i
1: vaja.
3: Clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que, tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, eh? I van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquests pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós. No? Com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra
1: un
3: terra.
1: No?
3: Un predicador, sí, exacte. Per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre... Bàsicament com un color, no? Uns colonos i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria... O sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
1: Sí.
2: I tant.
3: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia... Doncs que, clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
0: Sí, no té cap falla.
2: Té,
1: molt lògic, té, absolutament, sí. És inapel·lable.
3: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no. És que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
0: Sí.
2: Clar.
3: I...
1: Tot quadra, eh?
3: Home, i també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Aquesta ja potser més patinera.
2: Això m'interessa,
3: Deien que eren respiracions del planeta.
0: Ara
3: la Terra respirava...
0: M'ha desquadrat una mica, això, eh?
3: Suposo que el terrat...
2: Si tu...
3: O sigui, el volcà expira...
2: Mira.
3: No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar, i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell. I va dir que era, aquest senyor bàsicament tenia idees de bombero i que, a veure, que això no era ciència ni era res. Era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us ho explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir a l'any 1829 i, clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
1: no,
3: que...
1: No, perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
3: Bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
1: Correcte, està claríssim. Digues.
3: No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè aquell boig que tenen allà...
1: Ja seria el Pol, sí.
3: Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Perquè un escriptor francès, anomenat Jules Verne, va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura amb un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra, i en el qual doncs, ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i l'argument d'aquest viatge en centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per alguna cosa, de crear un llibre...
0: Home, no sé, i amb una meravellosa adaptació de Jan...
3: De la ciència-ficció, podem dir, moderna.
1: No sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat, per tant. Mira, si va servir per això allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs, va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
3: Win-win.
1: Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això. Gràcies, gràcies Jordi, Albert, Xavi.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves, encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido, farmacèutica, investigadora i sobretot una persona compromesa amb els altres. Montse Moral ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El Buen Espíritu, la continuació de El Minuto Heroico. En aquesta nova docusèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. A la sèrie també es parla de l'homosexualitat i Terribas destaca la crueltat del tema perquè la sexualitat amb els homes està molt més reprimida. Cita l'experiència del Juan i l'Enrique, que són persones que descobreixen la seva sexualitat dins de l'obra i com aquesta sexualitat es converteix per ells en el pitjor dels pecats i viuen un autèntic infern, apunta que els dos se'ls va suggerir fer teràpies de conversió i un d'ells va acabar amb un intent de suïcidi. I en esports, tret de sortida de la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida, amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Media, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriba amb moltes ganes d'aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya Helena Vila, portaveu del PSC aquí a Sant Cugat. Benvinguda, Helena.
1: Moltes gràcies, Mireia.
0: Primer de tot, arrencar un nou curs, un curs molt important, perquè d'aquí 9 mesos són les eleccions municipals. Què és el que veurem en el PSC des d'ara a setembre fins al maig?
1: Doncs veureu un PSC amb moltíssima il·lusió, un PSC preparat per donar resposta a les necessitats d'aquesta ciutat i un PSC que aspira a tot i, per tant, aspira a l'alcaldia.
0: Tenia preparada justament la pregunta d'aspirar a tot, perquè fa un any, ja ens ho vas dir en l'última entrevista, ens dèieu, el PSC aspira a tot. Què vol dir aspirar a tot aquí a Sant Cugat?
1: Aspirar a tot vol dir que nosaltres hem estat preparant durant aquests anys un projecte de ciutat, cosa doncs, que malauradament aquest govern no ha fet, un projecte de ciutat amb mirada llarga, amb horitzó 2030, que doncs, esperem que la ciutadania ens doni suport per fer front doncs, a aquests grans reptes que té la ciutat i, sobretot, pensant doncs, en un equip de ciutat i especialista en els diferents àmbits.
0: El projecte aquest de ciutat no és una novetat, perquè també ens ho havíeu fet saber, que estàveu treballant en ell, però sí que ni s'ha presentat, potser el presentareu pròximament en la presentació que fareu de la candidatura, no? A principis d'octubre, en uns dies, però sí que, a veure si ens podeu donar els trets principals d'aquest projecte de ciutat.
1: Bé, doncs jo crec que, i així també doncs, ho diu la ciutadania, jo crec que tenim el primer gran repte que tenim és l'habitatge, és principalment doncs, fer front a aquesta emergència habitacional que està fent que els nostres fills i filles hagin de marxar de la seva ciutat i, per tant, doncs, això requereix de polítiques valentes, polítiques ambicioses i, sobretot, doncs, amb una mirada llarga i amb col·laboració i aliances amb altres administracions que són absolutament claus per entomar, doncs, com deia, aquest gran repte. Després doncs, hi ha qüestions que tenen que veure amb l'espai públic. Malauradament, doncs, portem molts anys que l'espai públic i el manteniment de la ciutat no està en les condicions que hauria d'estar. Per altra banda, doncs, també doncs, aquells serveis públics, no només que hem perdut aquest mandat, que suposo que també doncs, en parlarem, sinó aquells serveis públics que necessita una gran ciutat de 100.000 habitants i que actualment no estan donant doncs, la resposta que haurien de donar als santcugatencs i a les santcugatenques.
0: Mm-hmm. Vostè, una de les seves reivindicacions, que també formaven part no, d'aquest projecte de ciutat que sempre ha dit que Sant Cugat necessitava, era el pla d'equipaments. No sé com està aquest pla, si és que se'ls ha presentat, si és que el coneixen, però des del punt de vista del PSC, què hauria d'incloure aquest pla i on s'hauria de començar posant el fil a l'agulla?
1: Bé, aquest pla no el coneixem, malauradament, com molts dels projectes doncs, que es va anunciar, que veurien la llum aquest mandat. Com deia, doncs, jo crec que la clau està en que no hi ha un full de ruta i, per tant, quan tu no tens un full de ruta pots fer molts estudis, perquè certament s'han fet molts estudis durant aquest mandat, però ni sabem els resultats ni estem veient realitats, que crec que és el que la ciutadania espera. Nosaltres creiem que estudis se n'han fet molts, tots tenim una diagnosi i sabem quines necessitats té la ciutat, necessitem doncs, equipaments esportius, necessitem equipaments culturals i equipaments socials, no? Equipaments de barri. Per tant, doncs, precisament s'ha de posar fil a l'agulla i s'ha de posar fil a l'agulla, insisteixo, amb col·laboració i amb acords amb les altres administracions. Perquè Sant Cugat no és una illa, nosaltres ho hem repetit en múltiples ocasions i, per tant, doncs, per donar resposta a aquestes necessitats hem d'anar de la mà de les altres administracions i hem de col·laborar doncs, amb elles amb bona entesa i amb lleialtat institucional.
0: Parlant de lleialtat, de les altres administracions que entenem que ens estem referint a la Diputació, a la Generalitat, que sigui, vostè, durant aquest mandat, considera que ha fet un paper important, aviam com ho expliquem, per potser calmar les aigües en moments que l'Ajuntament podria haver creat un conflicte des del seu punt de vista, o el govern podria haver creat un conflicte i gràcies a vostè amb les seves relacions això s'ha frenat o ha pogut intercedir, per exemple, en el cas de Cerdanyola, no? I en altres molts casos. Com s'ha sentit en això?
1: Bé, jo com a servidora pública crec que és la meva obligació, és la nostra obligació, precisament, doncs, donar suport, en aquest cas, al govern municipal i a l'alcalde, doncs, per preservar aquestes bones relacions. Jo ho he fet tant públicament com informalment. De fet, vull dir, hi ha clars exemples, una pot ser als jutjats, no? Des de la meva funció més a Madrid, un altre pot ser amb el conflicte que vam Cerdanyola, on òbviament doncs, jo vaig intentar doncs, mediar doncs, que s'arribés a un acord per no trencar aquestes relacions institucionals, jo crec, tan importants en una ciutat germana com és Cerdanyola. En el cas de la Generalitat, doncs, quan a mi se m'ha demanat suport, així ho he fet, però, sincerament, aquest alcalde i aquest govern ho posa molt difícil. Posa molt difícil doncs, perquè juga més a buscar excuses, juga més a la confrontació que al buscar solucions. I, al final, a l'arribar a un acord, sempre han de cedir les dues parts. El problema està quan una de les parts, en aquest cas doncs, l'alcalde i el govern municipal, no vol cedir. Això no és una negociació, això és una imposició. Per tant, doncs, jo hi continuaré fent-ho, aquests 9 mesos, continuo estenent la mà al govern de la meva ciutat, perquè jo, si estic aquí, doncs, per sobre de tot i per sobre de seguir les polítiques, estic per la meva ciutat. I considero que un alcalde i un govern ha d'estar per sobre de les sigles polítiques i ha d'estar doncs, vetllant pels interessos de la seva ciutat. Recentment hem vist una escenificació i crec que és el clar exemple, no? Amb el tema dels jutjats vam veure doncs, una visita, en aquest cas de la Nogueres, a Sant Cugat, on s'acusava doncs, el govern de la Generalitat, no? De no haver, bueno, no haver començat, no? A gestionar el poder disposar a Sant Cugat d'aquests jutjats. Considero que és un error. L'alcalde no ha de sortir com a representant de Junts, ha de sortir com a alcalde de Sant Cugat. I abans que això, crec doncs, que ha de fer tota una feina, no? Que no es veu i no hi ha fotografies d'acord i de treball conjunt, en aquest cas amb la Generalitat. Perquè, doncs, òbviament, els jutjats és una reivindicació històrica que s'ha treballat des de molts àmbits, tots els alcaldes i alcaldesses. Crec doncs, que això és, al final és un premi a tota aquesta feina conjunta que s'ha anat fent, però en un any és impossible doncs, visualitzar aquests jutjats i, per tant, hi ha d'haver tota una feina que no es veu, insisteixo, darrere, que nosaltres, des de, bueno, clar, des de la nostra posició, ja estem fent, però considerem doncs, que l'alcalde l'hauria de fer com a alcalde de Sant Cugat i no com a representant de Junts.
0: Uh-huh. Agafant un altre cop el fil dels equipaments i d'aquests jutjats, i parlant del pla d'equipament que parlava vostè abans, quins són els 3 equipaments, si ara vostè fos alcaldessa, i li donessin pressupost il·limitat, i estem somiant moltíssim ara mateix, però li diguessin els 3 equipaments que Sant Cugat necessiten urgència, quins són?
1: Doncs jo crec que, per exemple, el gran exemple és Mirasol, no? Aquest equipament doncs, esportiu aquàtic. A nosaltres ens sorprèn que a data d'avui doncs, no tinguem obert aquest equipament. Jo no parlaria de 3, jo crec que equipaments, i més parlant d'equipaments de proximitat, jo crec que nosaltres hem insistit molt. Sant Cugat no és només el centre, Sant Cugat són tots els seus barris. I crec que en aquest sentit doncs, estem oblidant que aquests barris tenen mancances molt importants. Falten equipaments esportius, jo crec que és, bueno, claríssim, no? I aquí tenim doncs, entitats esportives que estan fent una tasca, crec, extraordinària, més enllà de l'esport, perquè l'esport no és només activitat física, són valors, són principis, doncs és cohesió de ciutat i per tant, doncs, crec que falten equipaments esportius, cal escoltar i seure amb les entitats, a veure quins equipaments doncs, prioritzem i poden donar resposta doncs, a aquesta emergència que tenen les entitats. Després, jo em centraria en, bueno, en l'únic gran projecte d'aquest govern, que és la biblioteca, Gabriel Ferrater. Doncs jo crec que és el clar exemple, no? En 4 anys, doncs, aquest govern ha estat incapaç d'avançar amb aquest àmbit. Jo crec que és molt preocupant que l'únic gran projecte d'equipament, no? De gran equipament, a part no només era una biblioteca, sinó un equipament social que cal molt a Sant Cugat, doncs no en tenim notícies. No només no en tenim notícies, sinó bueno, que no s'ha fet cap pas endavant. Jo crec doncs, que també demostra una manca de rigor i de compromís i de, bueno, de voler doncs, tirar endavant amb ambició doncs, aquest gran equipament que nosaltres com a PSC vam donar suport i, de fet, jo personalment doncs, em vaig oferir doncs, a treballar també conjuntament per tirar-ho endavant. Doncs aquest crec que és també el clar exemple. I després, en comptes d'obrir equipaments, n'hem tancat. No ens podem oblidar del tancament del Centre d'Art Contemporani de Referència de Catalunya, el Centre Maristany, que és, doncs, es va tancar al principis, el van tancar a principis de mandat. Per tant, jo diria, no només ens urgeixen nous equipaments, sinó que ens urgeix que deixin de tancar els existents.
0: Mm-hmm. Parlant d'això, de no només urgeixen nous equipaments, potser, i sobretot en el cas de l'esport, que també és una bandera que el PSC porta molt per davant i esteu molt involucrats. Potser no calen nou equipaments esportius, que és evident que hi ha una mancança, eh? Potser no està ben repartit, com si diguéssim, el pastís, no? Amb l'ús que fan totes les entitats, que això sabem que genera conflicte. De fet, aquí a Cugat Media hem fet reiterades notícies amb entitats esportives que reivindicaven, no?, un millor repartiment. Com ho veieu, això? No sé si sou conscients d'aquest conflicte o si trobaríeu propostes de millora.
1: Jo començaria pel principi. Jo crec que bueno, potser aquest govern no és conscient de la importància de l'esport. No? Com deia, l'esport va més enllà de l'activitat física. Per mi és una escola de vida, és una escola de valors. Tenim, com deia, un teixit esportiu referent, jo dic bueno, perquè doncs, jo també, amb les meves tasques, no? En l'àmbit esportiu a nivell català, ho veig. Tenim un teixit esportiu referent a nivell català i m'atreviria a dir també espanyol i europeu. I, per tant, jo crec que és un tema molt bàsic. Se l'ha d'escoltar. O sigui, algo tan bàsic com escoltar-lo. Això, malauradament, no s'ha fet. Jo he pogut assistir a alguns consells, doncs, a alguns consells d'esport, on s'ha vist clarament, vull dir, bueno, aquí el govern doncs, explicava una mica les línies a seguir, les entitats expressaven, no?, necessitats i no se n'han tomat aquestes necessitats. Després, i aquí vull ser crítica perquè bueno, a mi em preocupa i molt, s'ha jugat molt a enfrontar les entitats. I crec que aquest és un error gravíssim. És a dir, és l'administració pública la que té la competència i l'obligació de donar resposta al seu teixit esportiu, social o cultural. No es pot passar la responsabilitat a les entitats. I en aquest sentit, a mi em preocupa i molt aquesta actitud que hem vist en els darrers anys. Prioritzar totes les entitats esportives són importants. Val? El que s'ha de fer és ser just i justa. I, per tant, doncs, amb el que disposem, escoltar les entitats, prendre decisions justes i argumentar-les i justificar-les. És algo tan bàsic com el diàleg i l'acord, que jo insisteixo, per mi és el que ha faltat més d'aquest govern. Ja no només cap enfora, sinó també cap endins.
0: Habitatge. Parlàvem també en aquest projecte de ciutat, no? De la importància d'abordar la situació de l'habitatge. Una de les seves crítiques també era que tot el que hi ha ara mateix en marxa o a punt de posar-se en marxa de protecció oficial són promocions que venen del mandat anterior, quan vostès estaven al govern, que el govern actual no ha presentat cap nova promoció. Per què? I sabem que tenim un problema de sòl públic, sabem que també hi ha el projecte de Can Ammaier, però tenim un problema molt greu entre les mans.
1: Tenim un problema molt greu perquè, com deia, no tenim un projecte amb mirada llarga, un projecte on s'hagi buscat la col·laboració amb altres administracions. Jo insisteixo, i a més ens en vam alegrar molt, doncs que es tornés a entomar el gran projecte de Can Ammaier, crec que és l'última gran pestanya que ens queda, bueno, de sòl públic, no? I privat també, però vull dir, sòl, que disposem per fer doncs, un parc d'habitatge assequible, ambiciós, però nosaltres tampoc donarem un xec en blanc. I m'explico. Cal, a banda de renders, a banda de grans fotografies, cal col·laboració, perquè això interpel·la també altres administracions, per tant, col·laboració, acord. Cal treballar plegats i plegades amb consens i amb un pacte doncs, on totes les forces polítiques, on tots els representants de la ciutadania ens veiem interpel·lats, i després no és només fer habitatge, nosaltres insistim, cal també fer una previsió de quins serveis tindrà, quins equipaments tindrà, quins espais verds, i, òbviament, sempre preservant el model de ciutat. Però el model de ciutat no pot ser doncs, que els nostres fills i filles que han crescut en aquesta ciutat no puguin viure a la seva ciutat. Venim doncs, de molts anys on ha estat així, vull dir, la gent de la nostra generació hi ha un tant per cent molt alt que ha hagut de marxar de la seva ciutat, i crec que aquest hauria de ser el gran repte que tingués el govern entre mans i l'alcalde o alcaldessa que estigués en aquest moment. Insisteixo, és un tema de projecte, de ser rigorós, és un tema d'acord i és un tema de col·laboració i de molta ambició. I malauradament és el que no hem tingut aquest any. No hem tingut ni cap nou projecte, no hem tingut col·laboració, no hem tingut doncs, predisposició a curtar i mirada llarga.
0: Si hagués de resumir el mandat del govern en una frase, quina seria?
1: Si hagués de resumir el mandat del govern en una frase, jo diria que tenim una ciutadania que estima a la seva ciutat, però que el govern no ha estat a l'alçada del que necessita.
0: Si després de les eleccions del 2027 cap força té majoria absoluta, amb qui estaria disposat a pactar, el PSC?
1: La nostra línia vermella és l'extrema dreta.
0: Val, és el que anava a preguntar després. Aquesta és la línia vermella. Per tant, entenc que amb la resta no tindrien problemes de seure a la taula i parlar.
1: Si jo sóc alcaldessa, conformaré un govern catalanista, progressista i moderat.
0: Perfecte. El PSC és la tercera força de l'Ajuntament. Què creu que ha de fer el partit, aquest curs que acabem d'encetar, perquè els ciutadans els vegin com una alternativa al govern?
1: Jo entomaré un equip de treball professional, rigorós i que representi la ciutat.
0: Què creu que li falta al PSC per convèncer una part de l'electorat que tradicionalment no els vota aquí a Sant Cugat? Perquè sí, ja sabem que hi ha una tendència a les eleccions, no?, de votar un partit, potser no el candidat. No sé, poso coses sobre la taula que sempre es diuen i no sabem si són mites o no. Què és el que els hi cal?
1: Doncs nosaltres tenim un projecte de ciutat, presentarem un equip professional i rigorós i sobretot amb mirada llarga i no només pensant en un mandat.
0: Un barri que creu que necessita més atenció?
1: Molts.
0: Prioritzem tres.
1: Prioritzem tres. Volpelleres, barri Sant Francesc Monestir i Les Planes.
0: Quin és el projecte de govern que hi ha ara mateix en marxa o a punt de posar-se en marxa que, si vostè arribés al govern, mantindria perquè està bé?
1: Que anant d'allí.
0: Una cosa que canviaria demà mateix?
1: La manera que té aquest govern de tractar la ciutadania.
0: El principal problema de Sant Cugat d'aquí 10 anys?
1: Continuarà sent l'habitatge.
0: Una prioritat d'habitatge, equipaments o espai públic?
1: Canal Maller.
0: Què li demanaria avui a l'alcalde Josep Maria Vallès?
1: Acord, diàleg i mirada llarga.
0: Molt bé. Doncs Helena Vila, portaveu del Partit Socialista de Catalunya aquí a Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'espai polític. El seguirem de prop, aquest curs, que serà molt mogudet tant per vosaltres com per nosaltres.
1: Moltes gràcies, Mireia.

0: diners i gastar diners. Teodor, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Alba, gràcies per convidar-me aquí a Ràdio Sant Cugat, que és casa meva. Espero aportar més que restar, diguem.
0: Segur que sí. Nosaltres volem aprendre moltes coses de la mà de la teva experiència i comencem per un tema que seria bàsic per administrar els nostres diners i els de la família, que és fer un pressupost. Clar, quan sentim la paraula pressupost, no? A vegades podem pensar que és cosa només per empreses o que és cosa només per gent que té molts i molts diners o potser al revés, d'aquells que van molt justos i necessiten acotar-ho. Ara bé, qui hauria de tenir un pressupost?
1: Jo diria que qualsevol persona que vulgui saber el que guanya i el que gasta i tenir una mica de control, una mica de consciència d'on van a parar els diners que ingressen individualment, com a parella, com a família, per poder decidir quina part estalvien, quina part consumeixen i viure millor, viure més tranquils, anar-se'n a dormir sabent que estan fent bé la feina. Perquè si no, al final, el que deies abans, Alba, estàs treballant, esteu treballant, els diners desapareixen perquè tenen una virtut, que és que sempre hi ha opcions de gastar-se'ls i arribeu a final de mes pitjor que el mes anterior. I al final, si treballeu, és per anar millor, no per anar pitjor.
0: Quin és l'error més habitual de la gent que creu que no cal detenir-ne, que no cal fer un pressupost?
1: El que jo dic sempre com a error bàsic per gestionar-se malament, diguem-ho, per gestionar-se bé, és anar tirant de beta, anar tirant de targeta, fins que no n'hi ha al compte. O sigui, és de dir, ah, doncs hi ha diners al compte, me'ls puc gastar. Això és com massa bàsic, diguem. El pressupost el que intenta fer és el que hauria de ser, no el que és. La realitat a vegades és molt trista. No, és el que hauria de ser. Guanyem 1.000, ens en sobren 100, doncs això és el pressupost. La teoria diu que guanyem 1.000 i amb el que gastem ens en sobren 100. Idealment, aquests 100 que hem decidit que estalviarem, que ens sobren, el dia 1 del mes, quan acabeu de cobrar, els traieu, els envieu ben lluny, això que em deies, no? Els envieu doncs, amb un fons indexat, els envieu amb accions, els envieu a casa la iaia, és igual, els fiqueu sota la rajola. Aquells 100 euros no hi són. No hi són perquè heu decidit que és el que podeu o el que voleu estalviar a llarg termini. A llarg termini és per sempre. Aquells diners els posareu a treballar per viure cada vegada millor.
0: Llavors, un altre dia parlarem això de posar els diners a treballar.
1: Exacte.
0: Si
1: llavors, què vol dir? Que teníeu 1.000, però realment no teníeu 1.000, teníeu 900. I els altres 100 ja no hi són. No hi penseu. És el que heu decidit que us sobra. Llavors, ja només... Això és el que diu el pressupost, diguem, més bàsic del món. 1.000, ens en sobren 100. A partir d'aquí, heu de fer vida amb aquests 900.
0: Ho dèiem al principi de la secció, eh? Associem els propòsits econòmics al gener, però no sé si potser al setembre, que és com aquest inici de curs alternatiu a l'1 de gener, és un bon moment per fer aquest cop de cap i dir no tenia pressupost, vaig a fer-lo.
1: Jo crec que el setembre és un mes tràgic per qui no ha fet el pressupost o no ha planificat una mica amb antelació. Perquè hi ha matrícules, hi ha activitats, hi ha escoles, hi ha llibres, hi ha uniformes, hi ha mil coses que si no les heu calculat i no heu fet caixa, no heu fet calaix... amb 3-6 mesos d'antelació, doncs de cop al setembre arribeu als números vermells i no enteneu què ha passat. Si li sumeu l'efecte de les vacances, que sempre acabem estirant més el braç que la màniga, i mil coses imprevistes que passen durant l'estiu i principis de curs, doncs jo crec que és el mes de ser conscients de que així no podeu continuar. Llavors, sigui el setembre o sigui el gener, en funció de si creieu que el curs o l'any comença el setembre o el gener, crec que és el moment d'agafar-vos la parella, agafar-vos a vosaltres mateixos, obrir l'Excel o una aplicació que s'assembli a l'Excel i senzillament començar a posar amb dues columnes ingressos nets, despeses netes, recurrents, que passen cada mes, que són previsibles, i si voleu poder fer una bossa que sigui imprevistos. Però tot ha d'estar previst. Fins i tot els imprevistos els heu de tenir en el vostre pressupost.
0: Ara en parlarem. Clar, hi ha molta gent que arriba a final de mes sense saber exactament on han anat a parar els diners, no? És a dir, com pot ser que haguem gastat tant? Si ho haguessis de dir en poques paraules, què ens aporta tenir aquest pressupost per no trobar-nos aquesta sorpresa?
1: O sigui, diguem que el pressupost és el que hauria de ser. Amb totes les dades que teniu quan el feu, és el que hauria de ser. I després hi ha la realitat, que sempre és una mica pitjor o una mica millor. A vegades podeu tenir sorpreses positives, us toca la loteria, us torna diners d'Hisenda, rebeu una herència, podria passar. Llavors sempre hi haurà dos pressupostos, el que havia de ser i el que és. Llavors aquí veureu les desviacions. I aquestes desviacions, com que sou persones intel·ligents, us permetran arreglar el pressupost futur. Vale? El pressupost actual us ha sortit malament, havíeu calculat, no sé, que aniríeu a la perruqueria dos cops i heu anat quatre, i resulta que us heu gastat 100 euros més en perruqueria, doncs en el següent pressupost la partida de perruqueria l'haureu de pujar una mica perquè veieu que aneu més a la perruqueria o al restaurant del que havíeu previst.
0: Uh-huh. S'ha d'anar adaptant a la realitat.
1: Sí, el que havia de ser i el que és.
0: Anem a la pràctica. Si un oient vol començar avui des de zero a fer un pressupost, quin és el primer pas?
1: Normalment, si són gent que treballa, doncs el principal ingrés és la nòmina o la pensió de jubilació o la pensió d'invalidesa. Doncs això és la primera partida. Heu de tenir ingressos, perquè si no teniu ingressos, doncs poc pressupost es podrà fer. Ingressos amb les pagues prorratejades. Vale?

0: Típicament hi ha molta gent que té pagues dobles, doncs heu de fer-ho en 12 mesos. No serveix de res dir que al gener guanyeu la meitat i després, o sigui, que al juny i al desembre guanyeu el doble. No, perquè...
1: Per tant, hem de fer aquest exercici.
0: Sí, heu de transformar les 14-15 pagues en 12 pagues prorratejades. De manera que el pressupost digui que cada mes guanyeu el mateix. Encara que no sigui veritat, perquè el que diu el compte corrent no importa tant. L'important és el que diu el pressupost. El que esteu guanyant realment, mes a mes. Que després us ho paguin amb 14 cops, no us hauria d'afectar.
1: Això segurament ens ajudarà als imprevistos, aquests que en parlarem.
0: Exacte.
1: Que en parlarem més endavant. Tu proposes, a més, dividir-ho en dues columnes, els ingressos i despeses netes. Què hi ha d'entrar exactament?
0: Haurien d'entrar totes les despeses, et deia, fins i tot les imprevistes, que normalment no són tan imprevistes, perquè tothom sap que al setembre hi ha matrícules i tothom sap que al Nadal hi ha vacances i que hi ha regals. Llavors, dir que no havíem previst que al febrer aniríem a esquiar o que al Nadal compraríem una bici al nen, doncs això estava previsible. Podeu fer una partida que digui regals Nadal o una partida que digui vacances d'estiu del 2027. Que costa molt ara al setembre del 26 projectar-vos al setembre, a l'agost del 27? Sí, però aquesta és la gràcia de ser humans i no ser gossos o gats, diguem, no? Esteu aplicant una mica d'intel·ligència pràctica per evitar viure angoixats, diguem.
1: Ingressos parlaríem de les nòmines, dels autònoms, per exemple, les factures que ingressem, si tenim rendes, no? I despeses fixes i recurrents, parlem d'habitatge, alimentació, transport...
0: És veritat que si sou autònoms, com és el meu cas, costa molt més saber el que guanyeu cada mes. De fet, és bastant aleatori i és una de les fonts principals d'angoixa de ser autònoms, que no teniu ni idea del que ingressareu cada mes, excepte si mireu cap enrere i porteu 3 anys sent autònoms i podeu treure una mica un mínim, no? De dir, bueno, mínim facturo 3.000 o mínim facturo 6.000. Jo sempre els pressupostos s'intenta ser una mica pessimista. En cas de dubte, sigueu pessimistes. Si sempre esteu ingressant entre 3 i 6.000 al mes, doncs poseu 3.000, no poseu 6.000. Que després acabeu ingressant el doble del que havíeu previst, ja ho arreglareu. Tant de bo tingueu un pressupost pessimista i després la realitat us desmenteixi i resulti que teniu el doble d'ingressos. Ja ho arreglareu, perquè al final, si teniu el doble d'ingressos, ràpidament trobareu o com consumir-ho o com invertir-ho. Llavors, sigueu una mica pessimistes i el que deies tu, no només hi ha nòmines i factures com a autònoms, sinó que també podeu tenir doncs, lloguers, dividends, beneficis d'una empresa que teniu, gent que us dona diners, pensions d'invalidesa, ajuts pels fills, el que sigui, tot.
1: Uh-huh. Un cop fem aquesta resta, obtindríem els diners que teòricament ens sobren, no? Des dels ingressos i li restem les despeses. Però clar, tu ho has dit més d'una vegada, eh? Una cosa és la teoria... I l'altra cosa és la vida real.
0: Sí, jo crec que això seria una mica la capacitat que teniu d'estalvi, o sigui, la diferència entre ingressos previstos i despeses previstes us ha de donar un número positiu, superior a zero, i això seria la vostra capacitat d'estalvi, que estalvi, ràpidament els haureu d'invertir, perquè si estalvieu i no invertiu, doncs amb la inflació aquests diners s'aniran diluint, fent-se petits. Llavors, ha de sortir una capacitat d'estalvi positiva, que és el que invertireu. I és igual que siguin 100 euros, que 1.000 o que 10.000. De fet, jo crec que el pressupost, que això m'ho preguntaves al principi, és més important per qui va just que per qui li sobren. Realment, si sou molt pobres o molt rics, potser no us cal tenir un pressupost, perquè si sou molt pobres, doncs el que fareu és sobreviure, i si sou molt rics i no feu pressupost, tampoc importarà perquè sempre us en sobraran. Jo crec que sobretot el que serien, doncs això, classes mitjanes, des de que si guanyes 1.000 euros fins que guanyes 10.000 euros, hauries de fer un pressupost. A partir dels 10.000, si tens més o menys... No sé, si estàs gastant només la meitat del que ingresses, doncs si no fas pressupost no et passarà res, perquè podràs aguantar qualsevol sotragada, i si guanyes molt poc, doncs potser tampoc té sentit, perquè al final, doncs, si el que has de fer és menjar, diguem, doncs no et servirà de gaire fer un pressupost que diu que no tens capacitat d'estalvi, diguem. Però per la majoria de la gent, pel 95% de la gent, el pressupost és útil, per tenir aquesta consciència d'on sou, i què podeu fer i què no podeu fer. El que et deia abans, si et ve el senyor perquè tens unes humitats a casa i et diu que són 3.500 a arreglar unes... miserables humitats, doncs potser has de ser capaç de dir, doncs mira, el pressupost no ho contempla, 3.500 per unes humitats, doncs no ens ho podem permetre i no ho farem. Rascarem i pintarem i no les arreglem. Això, a vegades, costa una mica de dir, doncs això no m'ho puc permetre, però ens passa a tots. Ningú pot fer-ho tot.
1: Hem de fer aquest exercici d'honestedat.
0: De tocar de peus a terra i dir, doncs no som prou rics per anar-nos-en de vacances a Eivissa o per canviar-nos el cotxe o per viure a Sant Cugat.
1: I aquests imprevistos, com el cas de les humitats, no? Perquè hi ha imprevistos que els podem incorporar al pressupost, els regals de Nadal, les vacances, si és que en podem fer i ens les podem permetre, però n'hi ha d'altres que a vegades venen de manera més sobtada. Com els incorporem al pressupost?
0: Llavors, teòricament, hi ha imprevistos que us podeu pagar i imprevistos que no us podeu pagar. Llavors, jo crec que els imprevistos que no us podeu pagar, si us passen, us hauríeu d'assegurar, si podeu. Hi ha tot tipus d'assegurances. Doncs, per exemple, no sé, us explota la casa. Això és un imprevist que no està previst en el pressupost i que us costaria 300.000 euros i no els tindreu mai de la vida. Doncs, normalment, el que fa la gent és tenir una assegurança de la llar, perquè si us explota la casa o s'us crema o s'us inunda, doncs això ho cobreix l'assegurança. Si us fa malbé el cotxe, doncs assegurança de cotxe. Mateu algú, assegurança de cotxe per tercers. Llavors, normalment, tots els riscos descomunals, imprevistos, bestials, haurien d'estar coberts per una assegurança que al final acabeu pagant 100-200 euros l'any i teniu tots aquests riscos enormes coberts. La resta de riscos, que si us passen no us destrossen el pressupost, no cal assegurar-se. Uh-huh. Si de cop s'us trenca el rentaplats i costa 400 euros i tenia una partida d'imprevistos que diu 400 euros, doncs no cal tenir una assegurança per si s'us trenca el rentaplats. Tranquil·lament es canvia i fora.
1: Perfecte. I ja després ho dèiem que arriben. Quin mètode recomanes tu per reservar diners durant l'any i evitar que aquests sotracs ens destrotin l'economia familiar?
0: Depèn de com sigueu de durs gestionant el vostre pressupost. Nosaltres, quan vam començar, que anàvem justos, el que fèiem era la part d'estalvi l'enviàvem amb un compte de valors, amb un intermediari financer lluny, que no sabíem ni com es treien. Què vol dir? Que els diners aquells els vèiem que s'acumulaven i que es transformaven en accions i que s'invertien, però durant 8 anys no vaig preguntar ni com es treien, perquè no volia tenir cap mena de tentació de poder-los treure per res.
1: No, o sigui, volia,
0: s'ha de ser
1: no
0: estricte,
1: comptes.
0: No hi comptes, han desaparegut. No, jo recordo la meva parella que em deia, però aquests diners per què són? Per anar a vacances, pel cotxe? Dic, no, és estalvi pur, no ho tocarem mai més. Anirà als nostres fills. I no teníem ni fills, quan li deia. Dic, anirà als nostres fills quan els tinguem. Llavors, s'ha de ser així de dur. Si sou algú que sou, doncs, sou més, sabeu gestionar-vos bé i heu decidit que jo no toqueu i no toqueu, doncs no passa res, podeu tenir el compte i si us van acumulant i no els toqueu. Jo recomanaria físicament separar-ho de compte, que es vegi un compte de corrent i un compte d'estalvi. Si no en teniu prou amb tenir-ho amb dos comptes en el mateix banc, ho canvieu de banc. I si tenir-ho en un banc és massa fàcil per tocar-los, doncs una mica més lluny perquè no es puguin tocar.
1: Tot això són consells per no tenir tentacions, oi?
0: Sí.
1: Per estirar la mà i agafar aquests diners que els tenim estalviats.
0: Exacte. Que no ho fem perquè ens haguem tornat bojos, ho fem perquè potser ho passareu malament el primer mes, els dos primers mesos, però després viureu tranquils tota la vida. Uh-huh. O sigui, jo avui puc estar a la ràdio perquè ho vaig fer fa 20 anys.
1: Consells que anem prenent nota. Hi ha algun percentatge orientatiu d'ingressos que seria recomanable destinar a l'estalvi o dependrà molt de cada economia i dels ingressos de cada persona?
0: Jo en el meu llibre Fer Diners parlava d'un 25%. Hi ha gent que se'n tiraria a sobre. Els americans diuen un 20, diuen 50-30-20. Jo diria que entre un 20 i un 25 és correcte. Dels ingressos nets vostres o de la vostra parella. Sembla molt, però no està malament. Tampoc, jo ho veig correcte. Fer quatre parts. Una part per la casa, una part pels fills, una part per consumir i una part per invertir o estalviar. A mi m'agrada aquesta simetria de fer un quatre parts. Que després avui en dia l'habitatge és molt més car i llavors resulta que en lloc del 25 s'us emporta el 40 i això fa que pugueu estalviar menys, doncs això està passant. Llavors la gent el que està fent és tenir menys fills o estalviar una mica menys. Llavors què vol dir? Que potser en lloc del 25 doncs esteu fent el 15. L'important és que accepteu un número i que aquell número us el feu vostre i us el cregueu a llarg termini. Ha de ser sostenible. O sigui, tampoc no pot ser que perquè estalvieu massa us deprimiu i us acabeu separant o us acabeu tirant pel pont. No. Ha de ser una cosa que sigui prou alta perquè sigui interessant i prou baixa perquè pugueu aguantar i pugueu anar de vacances i pugueu tenir fills i pugueu anar un dia al restaurant. O sigui, que no visqueu amargats, diguem.
1: De tenir un compromís.
0: Sí. I ha de ser sostenible a llarg termini. No esteu fent una aposta a 3 mesos vista, esteu fent una aposta a 30 anys vista. Llavors, a 30 anys vista, si heu decidit que són 500 euros, són 500 euros. També és veritat que si els vostres ingressos i les vostres despeses van canviant, podeu anar retocant el pressupost i augmentant o disminuint la vostra capacitat d'estalvi en funció de com us vagi la vida.
1: Clar, perquè al final podem canviar de feina, podem quedar a l'atur, sí. Ens poden fer un expedient de regulació d'ocupació.
0: Exacte.
1: Aquelles economies familiars que tenen probablement només un membre que treballa o que cobren el salari mínim interprofessional, hi ha manera d'estalviar o l'estalvi no pot ser per a tothom, malauradament?
0: Jo crec que hauria de ser per tothom, perquè al final no estem estalviant perquè ens en volem anar a vacances, estem estalviant perquè creiem que el futur és incert i que pot anar pitjor tot. Llavors, encara que estigueu... Home, dic, si és pura supervivència, potser el pressupost no té sentit, però a la que no és pura supervivència, el que heu de fer és tenir un pressupost que us doni per fer tot el que us cal fer i que us en sobri una miqueta. I aquesta miqueta igual us pagarà doncs, el dia que heu d'anar al dentista o us pagarà el dia que heu de pagar l'enterrament d'un familiar o el dia que us heu de fer unes ulleres. Clar, són coses que si no les heu calculat, què fareu? Endeutar-vos per fer-vos unes ulleres? No té sentit. Hi han sorpreses negatives de la vida que millor tenir una mica un calaix per pagar-les.
1: Mm-hmm. Has parlat molt d'estalvi. Clar, quina diferència hi ha entre guardar els diners i construir una capacitat d'estalvi, com tu dius, que sigui sostinguda en el temps?
0: No he entès la pregunta, a veure...
1: La diferència entre guardar els diners, és a dir, aquest 10, 15, 20, 25%, els deixo en un lloc, o estalviar-los, construir una capacitat d'estalvi, perquè no serà el mateix posar-los sota la rajola?
0: Sí, però jo el que et deia, jo crec que va molt lligat a estalviar i invertir. No té gaire sentit estalviar-los i punt. Perquè estalviar-los i punt, amb una inflació del 4%, doncs si ara guardeu 100 euros, l'any que ve allò valdrà 96. Per tant, haureu perdut 4 euros. Llavors jo crec que s'ha d'intentar, ja que esteu fent l'esforç de no consumir-ho tot i guardar una part pel vostre futur, doncs invertir-los mínimament, com a mínim per cobrir el que seria la inflació. Si pots una mica més que la inflació, doncs millor. Si la inflació ara és un 4, doncs posar-ho en algun lloc invertit, el que deies tu, un fons indexat, en borsa, en accions, en pisos, amb el que sigui, per com a mínim treure el que ens està robant el sistema, que és la inflació del 4% actual.
1: Un dia parlarem de com ho fem això, perquè també és un tema que possiblement moltes vegades pensem que aquestes inversions són només per a gent que té molts diners i se'ns escapa una mica de la vida quotidiana, perquè l'educació financera que tenim a l'escola a vegades no cobreix tots aquests coneixements.
0: Sí, jo crec que és per tothom. O sigui, al final, avui en dia, amb internet i tal com està tot, jo crec que a partir de 100 euros accediu a productes molt similars a algú que té 100 milions. No us penseu que la gent que té 100 milions li treu molt més rendiment que algú que té 100 euros. Potser vosaltres esteu traient un 4 i algú que té 100 milions li treu un 8, un 10, un 12, però no és molt més que això. O sigui, les oportunitats d'inversió no són tantes. Igual hi ha 10 o 12 opcions i no hi ha més opcions per tothom. Uh-huh. O sigui, al final és un canvi de xip, de dir, a part de ser consumidors, voleu ser estalviadors i inversors per estar cada dia millor. Vale? Perquè voleu que la vostra vida futura sigui millor que la vostra vida actual. O com a mínim igual que l'actual, però no pitjor. Uh-huh. Vale? Us esteu protegint per quan vinguin maldades. Ja està.
1: I quan algú es pensa que estalviar és renunciar, no? Que té aquesta idea de no m'estic gastant aquests diners, els estic renunciant, tu què li diries?
0: És que és veritat. O sigui, quan el sistema, la societat de consum està feta perquè ho consumim tot, i si pot ser més del que tenim, que ens endeutem. Jo crec que s'ha de trencar una miqueta aquesta manipulació del sistema, no? Perquè ho consumim tot i més. Com diria el Joan Tubau en el seu llibre Fuck Your Money, o com diria, no sé, l'altre dia vaig quedar amb una periodista, s'ha d'aconseguir excitar-se amb l'estalvi. O sigui, excitar-se consumint està bé, però és una excitació buida. És com anar al McDonald's, dura 5 minuts, et menges l'hamburguesa i al cap de 5 minuts tornes a tenir gana. Si ho proveu un dia i aneu a consumir, i compreu roba, compreu de tot, tindreu l'excitació d'haver-vos gastat 300 euros durant 5 minuts, però el dia següent estareu dubtant de si aquella peça de roba us la posareu o no us la posareu, si no us heu passat, si tenia sentit. En canvi, si agafeu aquells 300 euros i els poseu en un fons indexat i el següent mes valen 305, també és una excitació possible de dir, escolta, ho estem fent bé, estem construint un patrimoni, serem cada dia més rics, estarem cada dia més tranquils, tindrem cada dia més temps. El dia que hi hagi l'expedient de regulació, doncs no plorarem igual de fort que els altres, perquè sabrem que tenim 30.000 euros i amb allò podem muntar un negoci o comprar una llicència de taxi o el que sigui. Jo crec que al final ser rics és tenir temps i l'única forma de comprar temps és anar fent calaix amb diners i que aquests diners treballant per nosaltres ens alliberin d'haver de treballar.
1: Que us ha canviat molt la cultura de l'estalvi amb els anys, que abans hi havia més cultura de l'estalvi i les generacions més joves, possiblement pel preu de l'habitatge, que fa que aquest estalvi sigui cada vegada menor i que accedir a un habitatge sigui cada vegada més complicada, ja no hi sigui o no hi sigui tant?
0: Sí, jo crec que són les generacions actuals i també el viure a ciutat. Jo crec que a la ciutat, com que hi ha moltes oportunitats, tot és molt més fàcil consumir que estalviar. Jo crec que la cultura de l'estalvi és la cultura de pagès, la cultura de, si no estalvies i de cop doncs la collita és dolenta, l'any que ve no podràs sobreviure. Llavors, a pagès, qualsevol família que porti dos o tres generacions fent de pagès, doncs saben que han d'estalviar per passar l'hivern. Tothom ho sap. I has de fer confitures, i has de guardar menjar, i has de fer compotes, i has de fer coses perquè l'hivern pot ser molt dur. I pot ser que la collita un any sigui excepcional i un any sigui molt dolenta. Llavors, A més a prop estem dels nostres avis que venien del camp, més bé recordem que estalviar és més important que consumir. Quan arribem a la ciutat, on tot sembla fàcil, i hi ha molts McDonald's, o hi ha molts restaurants, hi ha moltes opcions, és fàcil caure en la temptació de ser només consumidors.
1: I per acabar, Teodor, si haguéssim de deixar als oients un únic consell perquè avui comencin a millorar la seva situació financera a través de tots aquests consells que ens has anat donant, quin seria?
0: Mira, jo l'altre dia vaig quedar per dinar amb una periodista que em deia que volia tenir fills, amb algú de la seva edat, de 35 anys. I quan em va dir això, m'imagino que ella esperava que li digués doncs tinc un amic que potser et podria interessar i tal, no? Que tampoc m'hi dedico, fer d'agència matrimonial, però el que li vaig dir és el mateix que diria avui als nostres oients. Li vaig dir, però ja tens un pressupost? I se'm va quedar en plan, què té a veure els fills amb un pressupost? Dic, és que si no tens un pressupost, no saps ni si pots tenir fills i no saps ni com presentar-te en el teu candidat a pare dels teus fills. Llavors jo crec que el pressupost serveix per tot. Serveix per tocar de peus a terra, saber què podeu fer i què no podeu fer i per saber si podeu tenir 0, 1, 2 o 3 fills i amb qui i com. Llavors el pressupost és bàsic per tothom. No només per viure tranquils en temes de diners, sinó inclús per tenir fills.
1: Doncs ens quedem amb aquesta idea. Un pressupost no és una eina per limitar-nos, sinó també per prendre decisions amb més informació i evitar sobresalts a la nostra vida. Nosaltres ens acomiadem per avui. Tornem demà a les 10 del matí, ja ho sabeu, amb informació. Demà parlarem d'astrologia i també parlarem de pedagogia, de les activitats extraescolars, que també toquen la butxaca. Fins demà.
0: Gràcies.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Hola.
2: Hola, què tal? Que bé que estic aquí, presencialment.
1: I nosaltres, ai, que bé, contents estem. Que vinguis, que ens omplis d'energia. Ostres, és que tu ets vitamínica. No només perquè parlis de menjar, és que ets vitamínica, Naila.
2: Això és una cosa molt bonica. Dones
1: vitamines.
2: Que et diguin, com persona vitamina és un... Ai, és molt bonic.
1: Ets com el sol. Avui, vinga, va, avui vens una mica eufòrica.
2: Avui vinc eufòrica.
1: Perquè estem a la setmana dels cargols, la plec del cargol a Lleida. Ets penyista, tu?
2: Soc penyista, sí.
1: Sí? I què? Amb ganes de festa de cap de setmana?
2: Amb ganes, perquè ja no només és la festa, no? És com una festa molt de Lleida, no? O sigui, que els caragols estan formant part de... I a mi m'encanten els caragols des de que tinc ús de raó. Però també és una festa molt xula perquè, al final, sobretot a la ciutat de Lleida, gairebé tothom va a la plec del caragol i és un moment de retrobament, de després de l'hivern, no? I que comença l'estiu. És com un cap d'any, no? Un cap d'any d'anar cap a l'estiu, de trencar ja amb l'hivern, amb la rutina, i anar a fer doncs, coses una miqueta més socials i més festives.
1: De totes, bueno, ja poden intuir els oients que parlarem de caragols, eh?
2: Parlarem de caragols.
1: Perquè els caragols ho agraden molt o fan molt fàstic? No sé si a punt intermig.
2: És complicat, jo crec que no. Jo crec que els caragols o t'agraden o et desagraden, que moltes vegades el que et desagradi un caragol és més per la textura, probablement, no? Que té aquesta textura com a més llefiscosa, com un bolet, no? O sigui, és algo... o perquè per el rebuig que et fa el fet de menjar un caragol que pot ser, no? Culturalment, depèn d'on vius, doncs és com si nosaltres em posessin unes formigues, no? Per menjar. Doncs en algun lloc del món es mengen les formigues, però si a mi me posen formigues pot ser d'entrada tindre un rebuig. Però al final el caragol molt sabor no té. El sabor que té és depèn de com el cuinem, no? Si posem la sal, si posem el pebre, si els fem amb samfaina...
1: Mira, en salivo.
2: És que estan boníssims.
1: Sí, sí, a més és que els caragols són festa, no sé com dir-ho, no? És un àpat que pots menjar-lo quan vulguis, evidentment. Sí. Però sempre sols associar-lo a dies de festa, no? A dies d'estiu o de primavera. Més que d'hivern, per tant, de bon temps, no?
2: Sí, i a més, és un d'aquests aliments que associem amb festivitat, però que és saludable, també.
1: Ah, d'acord.
2: Vull dir que moltes vegades els aliments que associem a festivitat sembla que ha de ser un aliment, no?, que ha de ser preparacions doncs, menys saludables, més greixoses, més... I no té per què. O sigui, el caragol en si és un aliment que ens aporta proteïna, que ens aporta ferro, que és baix en greix. Per tant, és un aliment doncs, que podem incloure...
1: Un superaliment, gairebé.
2: Sí, ja saps que a mi no m'agrada parlar de superaliments, però bé, és molt nutritiu i per aquest motiu també, doncs, a moltes cultures mediterrànies, doncs, l'incorporen a la seva gastronomia, no? En el cas de Lleida, doncs, tenim aquí els caragols. Jo, per mi, no sé, Piri, a tu, és que més t'agraden, jo he de dir que sóc pro a la llauna i d'aquí no em traguis.
1: A mi també, a la llauna, també m'encanten amb samfaina.
2: Amb samfaina...
1: M'agraden molt, molt, molt. I no els havia menjat mai fins fa molt poc a la Brutesca.
2: Molt bons,
1: que estaven una mica xurrascats, perquè si no vas amb compte que jo no havia avisat mai a la Brutesca. Suposo que també cadascú té la seva recepta, eh? Però un llit de sal, els caragols, a damunt d'una pedra o d'una maó o d'una teula, diguéssim, després, a sobre, li van posar palla i li van pretar foc. I així es van fer.
2: Això té una història, Pili, que la saps?
1: No.
2: Doncs que abans, al camp... quan ja havien fet la collita el quedava la palla, cremaven la palla
1: i llavors, els rostolls.
2: Quan cremaven els rostolls, els pagesos anaven passant i s'anaven menjant els caragols que quedaven rostits.
1: Ah, sí?
2: O sigui que l'inici de la Brutesca és així.
1: I es diuen a la Brutesca perquè realment és molt pringat, perquè els caragols estan plens doncs, això d'allò negre, doncs, com es diu això?
2: De cendra.
1: De cendra,
2: sí,
1: que és tot brut. Ah, d'acord. I tu, els teus preferits són a la llauna?
2: Els meus preferits són a la llauna. Llavors, caragols en podem menjar? Sí, en pot menjar gairebé tothom. Hem de tenir en compte, sobretot, amb la població més vulnerable, no? Amb un sistema immune més vulnerable, com són nens i nenes, o persones grans, o amb el sistema immune deprimit, doncs que hem de realment comprar els caragols en un lloc de confiança, sí? I cuinar-los molt bé, perquè doncs, bueno, al final van arrossegant-se per terra, no?
1: No prenen antibiòtics, en principi.
2: Exacte.
1: Són naturals del tot. Clar.
2: Llavors, doncs, cuinar-los molt bé, i amb els més petits de casa, doncs això sí que tallar-los a més petitets o amb persones més grans que ells i falten peces dentàries, no? Doncs adaptar-ho una mica, perquè sí que costen una mica de mastegar. I per les persones que tenim peces dentals, per favor, mastegueu-los bé, perquè estic farta de sentir, és que a mi els caragols se m'indigesten, me senten fatal.
1: Ah, és per això.
2: Masteguem-los, que els que moltes vegades els engullim sense mastegar-los bé, els hem de mastegar molt bé. I després compta amb les salses que hi posem, també.
1: Clar, això, aquí sí.
2: Aquí sí.
1: Aquí sí,
2: caragol,
1: no és tot
2: hem dit,
1: el que
2: acompanyes. La base és saludable, no? Però amb què ho acompanyem? Clar,
1: l'allioli...
2: Sí. Però mira...
1: L'allioli tampoc seria de les salses més dolentes, només perquè porta molt oli, diguéssim, però
2: sí,
1: res més.
2: Sí, però
1: no?
2: Res més. Ou, podem allioli, sí, sí, sí. No, podem incorporar-ho. I a la família de la meva parella hi posen tomata dins de l'allioli.
1: Ah, sí?
2: Trossets de tomata. Està boníssim, no ho havia tastat mai. És una forma d'incorporar les verdures també, no?, en un àpat. Però està,
1: està més fresquet.
2: De veritat, està superbo, tasteu, de posar trossets de tomata a dins de l'allioli.
1: Jo el que sí que he sentit, i de fet l'he tastat, és un allioli fet amb llet, o en comptes amb ou, o amb patata.
2: Sí, i també podem fer l'allioli amb ou dur.
1: Amb ou dur?
2: Sí, per a aquelles persones que no poden menjar ou cru, no?, com són nens i nenes petits, dones embarassades...
1: Ah, no es poden menjar?
2: No poden menjar-hi no? perquè si, hagués, si aquest ou tingués salmonella, en una persona adulta amb un sistema immune sa, doncs combatríem aquesta salmonella, però en aquells que tenen un sistema immune més deprimit o que doncs, poden afectar, no, en aquest cas en el bebè que està a la panxeta, doncs les conseqüències d'una salmonella poden ser més greus, val? Per això no es consumeix l'ou cru, però es pot fer amb ou dur i té un sabor igual. O sigui, primer collem els ous i després hi posem l'oli, posem l'all i ho triturem i ens queda una massa emulsionada amb sabor a l'oli.
1: Que bo, que bo, gràcies. Gràcies per aquests consells. I una cosa que a mi se'm preocupa. Val. Les persones que som tendents a tenir la pressió alta, perquè, no sé, perquè estem en perimenopausa, perquè ja... el que sigui. Problema dels caragols tan salats.
2: A la llauna, sí.
1: A la llauna tan salats.
2: Doncs reduir aquest aport de sal i podem utilitzar espècies. Podem utilitzar pimentó, podem utilitzar farigola, no? O sigui, espècies que a nosaltres ens agradin per donar-li aquest sabor reduint la quantitat de
1: Llavors,
2: sal.
1: Llavors, prohibit rellepar aquell caragol tot salat. Quina llàstima.
2: És el més bo, no? A vegades dius, lleparia lo de fora i lo de dins quasi em sobre. Sí, doncs això, reduir la quantitat de sal. També és veritat que si tenim hipertensió i ens mengem dos caragols, doncs no passa res, no? Allò de dir, ostres, és que tinc ganes i han cuinat amb molta sal, doncs mira, me'n menjo dos o tres per treure'm el desig i ja està, no? I menjo una altra cosa. O sigui, intentem també que hi hagin altres aliments, no? Pues, que hi hagin amanides, no? Que hi hagin... Normalment quan fem caragols a la llauna després sempre hi ha alguna cosa de brasa, no? O de carn, però hem dit que els caragols porten proteïna, per tant, no podríem acompanyar... O sigui, caragols amb una amanida i el pa, no?, que ens mengem amb l'allioli, doncs això seria un àpat equilibrat dins de el que coneixem com a plat saludable.
1: I una altra pregunta per la meva banda. La panxa no, el budell del caragol no, jo li trec.
2: És que el sabor, no? O sigui, algú l'ha tastat alguna vegada, és que és amarg, vull dir que és
1: fora.
2: Lent, fora,
1: sí,
2: això ho traiem.
1: Sí, ho traiem, eh? I aquí se'l menja sencer, jo no, fa angúnia.
2: Fa angúnia i a part allà hi ha tota la part de... doncs el que tu deies, el budell d'intestí, no?
1: Ah,
2: doncs
1: no,
2: que
1: fora,
2: la part allà acumulada, fora. Això ho traiem, sí? Fiquem el ditet i fem l'estirada.
1: Després ens rentarem les mans.
2: I després ens rentarem les mans.
1: Molt bé. Alguna cosa més a afegir dels caragols?
2: Doncs no, que els gaudiu, que els disfruteu, perquè doncs, és tan boníssim que us llepeu els dits i que us mengeu els caragols doncs, amb sense pressions i disfrutant-lo. Eh? I si aneu a l'aplec del caragol, doncs disfruteu-la també, perquè menjarem caragols per avorrir-los també aquest cap de setmana i res, que ens veiem per allà.
1: Doncs escolta, Naila, gràcies per ser-hi, gaudeix moltíssim i quines ganes menjar caragols. Una abraçada.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Continguts en xarxa.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
6: Miguel Labordeta va ser poeta, germà del cantant José Antonio Labordeta. Es va llicenciar en Història i va escriure entre 1946 i 1947 el seu primer llibre de poemes, Sumido. La majoria dels poemes del llibre va ser composta durant la seva estada a Madrid per recopilar documentació que ajudés en la seva tesi doctoral. Labordeta va saber moure's en els cercles literaris del moment i va forjar bones relacions amb autors com Gabriel Celaya, Vicente Alexandre, Antonio Buero Vallejo, Eduardo Cote o José Río, entre d'altres. Escoltarem el poema, primer recitat, i després musicat i interpretat, com hem dit abans, per el que va ser el seu germà, José Antonio Labordeta.
7: La voz del poeta. En lo alto del faro, viendo ir y venir a las pobres gentes en sus navegaciones de un día. En lo alto del faro, contemplando el abismo de las criaturas y el vértigo de los astros. En lo alto del faro, escuchando llegar a los rostros futuros y oyendo en lo hondo de las aguas las voces de los muertos. En lo alto del faro, amando, sabiendo que el amor es un fracaso, y cantando, sabiendo que su canto no ha de ser comprendido. Vestirse, alimentarse, ganarse el pan de cada día, discutir de las cosas banales, endomingarse como cada cual, y hacer el amor a una dulce estudiante como cualquier empleado de banca. Y sin embargo, velar largamente el duelo, oír en los silencios el ritmo pavoroso de los tiempos, acariciar la marea de las edades inmensas, rompiéndose en quejidos y maravillosas melodías contra el humilde corazón infortunado. En lo alto del faro. En lo alto del faro, mientras todos se emborrachan en los festines o corroen su envidia en las duras jornadas de trabajo. ¿O acaso buscan sus puñales secretos para degollar al niño desconsolado que ellos fueron? La mirada rauda de visiones persigue el rumbo en intemperie desconsolada y altiva de los navíos futuros. Y preguntar a la sangre el porqué del olvido e indagar las primaveras que nacen del sollozo terrestre y la melancolía que hila el atardecer solitario de los cielos. Acariciándolo todo, destruyéndolo todo, hundiendo su cabeza de espada en el pasmo del ser, sabiendo de antemano que nada es la respuesta. En lo alto del faro, la voz del poeta, incansable holocausto.

0: En lo alto del faro, viendo ir y venir a las pobres gentes en sus navegaciones de un día. En lo alto del faro, contemplando el abismo de las criaturas y el vértigo de los astros. En lo alto del faro, escuchando llegar a los rostros futuros y oyendo en lo hondo de las aguas las voces de los muertos. En lo alto del faro, amando, sabiendo.
1: Radio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido, farmacèutica, investigadora i sobretot una persona compromesa amb els altres. Montse Moral ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirasol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El buen espíritu, la continuació de El minuto heroico. En aquesta nova docusèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. A la sèrie també es parla de l'homosexualitat i Terribas destaca la crueltat del tema perquè la sexualitat amb els homes està molt més reprimida. Cita l'experiència del Juan i l'Enrique, que són persones que descobreixen la seva sexualitat dins de l'obra i com aquesta sexualitat es converteix per ells en el pitjor dels pecats i viuen un autèntic infern, apunta que els dos se'ls va suggerir fer teràpies de conversió i un d'ells va acabar amb un intent de suïcidi. I en esports, tret de sortida de la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Media, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriba amb moltes ganes d'aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 24 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació en general es manté força fluida de la xarxa viària amb poques complicacions i amb poc volum de trànsit. Únicament algunes incidències que poden entorpir la mobilitat. En aquest cas, hem de destacar un parell de punts. L'autovia 2 a l'altura de Castellolí, on hi ha hagut un accident en sentit Barcelona. Hi ha un sol carril per passar. Això genera, de moment, uns 3 quilòmetres de cues en aquest punt de l'autovia. I, d'altra banda, a la N141C, a l'altura de Muntanyola, el trànsit es troba tallat per un incendi de vegetació en aquest punt de la via. És tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de protocols. Protocols de les festes majors i de mesures de seguretat a propòsit de les novetats que hi haurà a la del Prat de Llobregat. Conversarem amb la Laia Chimeno, que és presidenta del NUS. Continuarem amb l'espai dedicat al món dels animals per saber com afecta a les mascotes la tornada a la rutina. També parlarem amb Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona. I acabarem amb l'hora del conte de l'associació de veïns Sant Oleguer, Sol i Padrís, de Sabadell, amb l'U Conta Contes. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Molt bé, doncs és el moment de posar-nos al dia i saber què és el que destaca en l'actualitat dels diferents municipis del Connectats amb aquesta ronda que comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Partit Popular portarà al ple municipal de Terrassa una proposta de resolució per incorporar els dispositius conductors d'energia coneguts com a Taser a la dotació de la policia municipal. Demanen que aquesta eina sigui utilitzada exclusivament pel personal autoritzat i habilitat que hagi superat la formació corresponent impartida o reconeguda per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La proposta inclou l'acord de garantir que les unitats que disposin d'un Taser operatiu vagin acompanyades d'una dotació o vehicle que inclogui un desfibrilador extern automatitzat i de personal format en la seva utilització. També demanen que els agents portin dispositius personals de gravació per capturar les intervencions segons els termes previstos legalment. Els populars de Terrassa demanen, a més, establir un sistema d'avaluació i seguiment anual de la utilització de les pistoles elèctriques, així com les situacions en les quals s'hagin realitzat una descàrrega i les circumstàncies que hagin motivat la seva utilització i les lesions eventuals que es puguin produir. El Partit Popular recorda que l'ús del Taser per les policies locals de Catalunya es troba específicament regulat des de 2018.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Pairó, bona tarda.
2: Punt i final al litigi per la caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell. El Ministeri d'Interior ha avalat la desafectació de l'edifici. Això vol dir que l'Ajuntament de la ciutat en torna a ser el titular i ara el podrà cedir a la Generalitat per ubicar-hi en el futur les noves consultes externes del Parc Taulí. L'alcaldessa Marta Farrés ha fet l'anunci aquest matí des del mateix hospital en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: El Ministeri de l'Interior ha acordat aquesta desafecció de l'edifici i el seu retorn a l'Ajuntament i, per tant, donem fi a una reivindicació històrica de la ciutat de Sabadell que, com els deia, portem més de 20 anys.
2: L'alcaldessa Farrés ha reivindicat la negociació política com el desllorigador que ha fet possible que la caserna torni a ser a la ciutat i que, per tant, es pugui desencallar el projecte de les consultes externes del Parc Taulí.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tossal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral i puguin accedir, un procés que inclourà la formació per obtenir el carnet de conductor d'autobusos si la persona interessada encara no el té. Tossal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. Escoltem el director general de Tossal Grup Direxis, Rafael Miera.
5: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació i el que volem és incorporar gent del territori.
4: Tossal compta avui dia amb una plantilla de 3.100 persones. A banda del servei a Badalona, l'empresa opera amb la seva flota d'autobusos a Olesa de Montserrat, Saragossa, València i Igualada. Des del mes de juny també presta el servei d'ambulàncies al Barcelonès Nord i està impulsant diverses promocions d'habitatge assequible arreu del municipi.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara ens informa des del Prat de Llobregat Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. La majoria del ple ha reformat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031 i de la manifestació multitudinària d'aquest diumenge en contra, a Barcelona. Ha estat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no escrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. Precisament el primer ple municipal del nou curs polític ha aprovat dues qüestions més per frenar el turisme. D'una banda, l'augment al màxim de la taxa turística, una mesura que permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació, i de l'altra, una moratòria per atorgar noves llicències urbanístiques per a aquest ús per un període d'un any i durant el qual es farà un pla que ho acabi de regular.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La temporada estable d'espectacles de l'Auditori Municipal Miquel Pont arrenca aquest divendres 25 a 8:45 del vespre amb Permagel, una producció de Dagoy Dagom basada en la novel·la homònima d'Eva Baltasar, publicada l'any 2018 per Club Editor. L'espectacle, protagonitzat per Maria Rodríguez i dirigit per Victoria Spungberg, arriba a castellà gràcies a l'adaptació signada per la mateixa Spungberg i Albert Pijuan. Aborda amb humor negre i intel·ligència temes com el desig lèsbic, el suïcidi i la maternitat, desafiant la família, l'amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de supervivència. A banda, la coral Pas a Pas celebra 15 anys d'història d'una trajectòria que ha anat creixent i que ha convertit la música coral en un espai de trobada, participació i expressió. El concert de celebració dels 15 anys tindrà lloc el 27 de setembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal Miquel Pont.
0: Gràcies, Albert. Continuem al Vallès. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí parlem de Zacaria Gordou, un jove actor rubinenc que fa el salt al cinema amb la pel·lícula Cronos, de Fernando González. El jove, de només 19 anys, interpreta un dels terroristes hospitalitzats després del 17A. Ha explicat a Ràdio Rubí com va viure el rodatge, una producció que fins ara considera el projecte més important de la seva trajectòria.
9: M'he quedat com que és el meu somni. L'actuació és com que vull dedicar-me i poder viure d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
8: La seva història té, a més, un punt poc habitual. Zacaria no ha estudiat interpretació. Va començar el 2024 gairebé com una afició i ha anat acumulant experiències en projectes de televisió, curtmetratges i produccions independents. A Cronos explica que va haver de preparar especialment una escena emocional i que va treballar amb un coach d'actors abans del rodatge. Ara Zacaria mira cap al futur amb un objectiu clar: continuar fent càstings i aconseguir noves oportunitats davant les càmeres.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, farem un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirasol abans d'acabar el mandat. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, que inclou la sala de fitness, d'activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Sentim Núria Escamilla.
11: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir, perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
10: Exteriorment, les obres del complex aquàtic de Mirasol poden semblar acabades, però el procés encara té recorregut.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Bé, com sabeu, estem endinsats en la tardor, moment en què molts municipis celebren la seva festa major. És el cas del Prat de Llobregat, que a més estrena noves mesures relacionades amb les entitats de cultura popular i tradicional i que cada cop són més presents en aquest tipus de celebracions. En parlem marxant cap allà on demà tot donarà el seu tret de sortida a la plaça de la Vila del Prat. Lluís Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. I ho fem de la mà de la presidenta del NUS, la plataforma d'entitats de cultura popular i tradicional del Prat, i ella és la Laia Chimeno. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I pràcticament bona festa major, podríem dir.
2: Exacte, ja estem aquí, a punt de tocar-la.
1: Explica'ns una mica, la festa major compta des d'aquest any amb un protocol que estableix una miqueta com s'organitzarà cada acte de cultura popular, no?
2: Exacte, aquest protocol ens mostra d'on venim i cap a on volem anar. Simplement el que vol és preservar tots els actes de cultura popular que portem anys i anys fent a la nostra ciutat i d'aquesta manera una mica és protegir-los de cara a un futur que es puguin mantenir. És un protocol que està viu, que no ens tanquem en banda en noves modificacions. Per això s'ha creat la comissió de protocol, no? Per anar avaluant aquesta execució del protocol i poder fer modificacions, si s'escau, en els propers anys.
1: Fins a quin punt també això, protocolaritzar tant, és necessari? És a dir, establir, doncs això, fil per randa, directament detalls com s'organitza cada acte de cultura, qui serà la persona responsable, quines figures, per exemple, no, participaran.
2: És important perquè així estableix un ordre i hi ha una estructura en tots els actes de cultura popular i no està subjecte a persones individualistes, no, que puguin anar en els propers anys afectant aquests canvis, no, i d'aquesta forma s'estableix un criteri com per tothom igual.
1: O sigui, es blinda, per dir-ho d'una manera, no?
2: Exacte, però la mateixa forma no és el que comentàvem, que està obert, vull dir, s'ha fet de tal forma que no estem tancats a possibles modificacions en el futur.
1: Com s'ha elaborat el protocol? No sé si, per exemple, us heu inspirat en altres municipis o altres municipis, de fet, tenen aquest protocol, no, suposo, de com s'ha d'organitzar una festa major o qualsevol altra que impliqui entitats de cultura popular.
2: Sí, hi ha molts municipis arreu de Catalunya que ja tenen un protocol de festa major. Hi ha municipis que els tenen enfocats fins i tot a les figures i a les partitures que s'ha de tocar en cada moment. Nosaltres, bueno, de moment hem volgut establir el que seria l'estructura principal de la festa. I ens hem anat inspirant, però sempre tenint en compte totes les entitats i membres de la federació i qui participen de la festa major. Ha sigut un treball col·laboratiu amb l'Ajuntament, els tècnics de cultura i les entitats, sempre buscant l'equilibri i trobant totes les necessitats que cada entitat té, no?, de poder-les salvar i poder mantenir tot el que cadascú necessita.
1: En realitat, no deixa de ser posar sobre paper o sobre escrit alguna cosa que ja fèieu o que cada entitat ja feia, no? De posar i dir, doncs mira, farem això i ho farem d'aquesta forma.
2: Exacte. És posar per escrit i mantenir-ho.
1: Laia, volíem preguntar-te també, una altra de les mesures, una altra, si més no, de les novetats que presenta aquesta festa major tenen a veure amb la seguretat. Estem aquí a la plaça de la Vila, on serà un dels espais que ja s'acullen, doncs, càmeres de seguretat, unes càmeres de seguretat que es retiraran un cop acabi la festa major. En qualsevol cas, com valoreu des del NUS, i no sé si us traslladen des de l'entitat també a les colles, que s'hi sembla, doncs, aquesta instal·lació de càmeres de seguretat, no només aquí, sinó, doncs, en aquells indrets en els quals hi hagi, o s'espera que hi hagi, una forta aglomeració de gent.
2: Bé, són mesures de protecció que a vegades poden ser una mica fins i tot abusives, no? Crec que també hem de treballar la pedagogia prèvia i sobretot fer pedagogia de com actuar abans de començar ja amb la vigilància, potser, com estem posant, no? Intentar prevenir que passin aquestes coses en comptes de vigilar que passin.
1: També una altra de les mesures que es posen en marxa, i aquest cop sí que també és per primer cop aquí a la Festa Major, i es va estrenar per Sant Pere i Sant Pau, és aquests controls aleatoris que es faran a les colles, sobretot de foc. Explica'ns una mica també, no sé, les entitats de foc, que us han traslladat d'això, d'aquesta mesura.
2: Doncs aquesta mesura no s'estableix en tot arreu, tampoc. És una mesura que han decidit des de la policia d'aquí del Prat. Bé, hem pogut arribar a pactes amb la policia per intentar controlar aquests controls i que no hagin de ser també un control abusiu sobre les entitats, no? Simplement també s'ha de confiar en aquestes i això. I les entitats, bueno, s'ho reben una mica a vegades com nosaltres des de la federació, que veiem pros i contres al final d'aquests controls d'alcoholèmia. També estan tota l'estona, no?, doncs, vigilant i controlant aquest accés, a vegades, en excés.
1: Aquests controls es van estrenar, com dèiem abans, per Sant Pere i Sant Pau. Com va anar la cosa?
2: Bé, va anar molt bé, la veritat. No va haver cap accident ni incident i tot va sorgir com havia de sorgir.
1: Comentaves que és molt important també tot aquest treball previ que feu des del NUS i també les pròpies colles de les entitats de cultura popular i tradicional del Prat. Com us prepareu, doncs, per un gran acte com és la Festa Major, això, en termes de seguretat?
2: Doncs mira, amb molta preparació també, moltes reunions prèvies. Tenim tot un control en cada moment, mapes per saber on han d'estar ubicades certes persones de l'organització perquè garantir aquesta seguretat. I a punts, doncs, la influència de la gent també, com a la plaça de la Vila, no?, que hi ha molta afluència, doncs també s'ha d'anar controlant perquè al principi de la plaça també es pot veure, no? És com una molla, està tota la plaça plena de gent i de cop i volta el cercle del mig es va fent cada vegada més gran a mesura que s'aproven també les entitats i les colles de foc. Llavors, és un control que portem i que tenim bastant ja per la mà.
1: Hem parlat molt de les colles de foc, però també hi ha una colla que és la de Trabucaires, que també té les seves pròpies mesures, no?
2: Exacte, Trabucaires sí que a tots els seus actes tenen uns controls d'alcoholèmia pel fet d'utilitzar armes de foc, sí, sí.
1: Volem preguntar-te també per altres coses, i és que abans hem fet referència a Sant Pere i Sant Pau, ara doncs començarem 4 dies de Festa Major aquí al Prat, però no és la festa primigènia. La Festa Major del Prat d'ara s'ha dedicat a les dos copatrons, que són Sant Cosme i Sant Damià, però també hi havia la Festa Primigènia, que de fet tu mateixa va ser una de les impulsores també, amb tot l'equip de la comissió de la parròquia, de recuperar aquesta festa de Sant Pere i Sant Pau. Explica'ns una mica.
2: Bé, doncs la Festa de Sant Pere i Sant Pau, que era la festa d'estiu que es deia antigament, no?, doncs es va perdre en el transcurs dels anys i des de ja fa uns quants anys que es va impulsar des d'un grup pues, tornar a recuperar aquesta essència també de la Festa Major del Prat d'estiu, i a poc a poc doncs, s'ha anat sumant i s'ha anat creant un calendari festiu també per la Festa Major de Sant Pere i Sant Pau, que ja fa goig, no?, que vam començar només fent la processó dels Sants i a poc s'ha anat sumant les entitats i s'ha creat tot un cap de setmana, 3-4 dies festius molt, molt, molt plens de cultura popular també.
1: Com valoreu aquesta evolució que ha tingut la festa?
2: No, la valorem molt positivament i esperem que també en un futur, doncs, picant pedra i seguint treballant amb l'Ajuntament, puguem aconseguir també establir unes bases i creant compartidament aquesta Festa Major.
1: Què li falta a Sant Pere i Sant Pau perquè sigui com la Festa Major que tenim i que comencem demà?
2: Bueno, sempre hi ha una part econòmica que sempre aniria bé per acabar de definir, no?, aquests certs espais també de festa. Ara està molt centrada en la cultura popular i ha de seguir així, però potser també es poden afegir altres elements festius en aquestes festes majors de Sant Pere i Sant Pau.
1: No sé si sobre la taula, per exemple, doncs, a la Festa Major també doncs, hi ha concerts i hi ha altres activitats també més enllà, com tu deies, de la cultura popular. No sé si això està sobre la taula de parlar-ho amb l'Ajuntament, per exemple, no sé.
2: Bueno, estarà. En algun moment haurà d'aparèixer aquesta possibilitat d'obrir front i també, doncs, igual que hem fet protocolaritzar la Festa Major de setembre, no? Sí. Doncs potser mirar també cap a un futur de protocolitzar la Festa Major d'estiu, també per preservar-la, com hem fet, no?, amb aquesta idea de poder mantenir-la i cuidar els nostres orígens.
1: És comú en altres municipis també que tinguin doncs, això, dues festes majors per entendre'ns, no sé, una d'estiu i una de tardor com aquesta?
2: Sí, sí, és bastant tradicional que hi hagin dues festes majors, la d'estiu i la d'hivern, no? Ara, per exemple, ens trobem amb la comparativa més a prop, que és la Festa Major de Barcelona, no? Que tenim la Mercè, però que després també a l'hivern tenim les festes de Santa Eulàlia, que també tornen a ser igual de festives, no? Igual en altres llocs de Catalunya que tenen doncs, dues festes majors en relació també a les festivitats religioses dels sants patrons del poble.
1: El NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, acabeu de fer 10 anys. Felicitats. I com ho valoreu, aquesta evolució també de passar de tenir doncs, diverses colles d'entitats, a vegades doncs, amb les seves desavinences, a tenir una plataforma, un paraigua, sota el qual doncs, tothom ja està representat?
2: Doncs la veritat és que molt bé, ho valorem molt bé. La veritat ha sigut un creixement molt positiu.

0: en comú, no? I trobar les solucions, i fins ara ho hem estat treballant molt bé, i, bueno, i del fruit també de la federació d'aquests 10 anys és aconseguir un protocol signat per totes les entitats en el qual totes s'han dedicat al seu esforç i han posat la seva voluntat perquè tot això surti bé, no? Llavors, d'aquí es veu que quan les coses es fan amb unió i força, doncs sempre surten bé.
1: De fet, això es veu en els actes de cultura popular del cap de setmana, perquè hi ha moltes persones que no només estan en una colla, sinó que estan en diverses. També et dic, no sé fins a quin punt això és sostenible, en tant que tantes entitats també doncs, requereixen al final un mínim de persones, no?
0: Clar. Sí, sí, és veritat que ens trobem que hi ha certa gent que és fanàtica per la cultura popular i que no està en una, sinó està en més d'una i de dos i de tres. Però, bueno, la qüestió també és trobar l'equilibri i repartir-se en tots els actes que hi ha de festa major. Sempre es pot acabar tenint un moment per cada de les entitats. Uh-huh.
1: Com deies, l'entitat ANUS, la federació, ha crescut molt, vau començar poques entitats, ara mateix no sé quantes sou en total, però 10 en total, exacte. No sé si hi ha sobre la taula obrir-ho a noves entitats que, per exemple, ara mateix no hi siguin.
0: Bé, ara tenim una nova entitat al Prat, que és la cultural dels Sants Metges, sí. I bé, ens ha picat la porta a la federació del NUS i durant els propers mesos doncs, es portarà a terme les decisions per incloure aquesta entitat a dins de la federació, si s'escau, clar.
1: L'Ampa Venedor del Carme crec que no està inclosa. No sé si serà a la taula o si ja s'han picat a la porta també o si estaríeu oberts a això, a acollir-lo també sota el paraigües del NUS.
0: Bé, amb la fama del Carme hi ha hagut uns grans diàlegs perquè des de fa temps no, que van picant a la porta de la federació. Sí que és veritat que el fet de ser una escola, això a vegades complica les circumstàncies perquè el NUS sí que és veritat que des de la federació hi ha com un protocol també establert i uns estatuts que ens marquen doncs, quina ha de ser la seu de les figures, uh-huh. Quin ha de ser tot un seguit d'aspectes i criteris, no? Llavors, a vegades és complicat poder trobar l'equilibri, no? Però, bueno, tot és posar-s'hi i acabar de trobar el punt de decidir si sí o si no.
1: També recentment, abans parlàvem de l'ombra d'entitats, de les entitats i les colles noves que s'han anat creant, hi ha doncs, Vall de Diables, per exemple, i també Vall de Gitanes. No sé, com ha estat la incorporació d'aquestes dues entitats i no sé si Elvira alguna possible nova colla aquí al Prat.
0: No, de moment jo crec que, a més enllà de la nova que ha aparegut ara dels Sants Metges, crec que està tot bastant quiet i que no hi haurà cap nou naixement de cap entitat cultural. I aquestes dues entitats, doncs molt bé, la veritat és que també aporten molta relleu generacional a la federació i això sempre és de profit perquè ens dona més nous punts de vista.
1: Respecte a les entitats i colles que hi ha, per exemple, en altres municipis, no sé si hi ha alguna que digués, ostres, faltaria una colla o un ball de no sé què aquí al Prat.
0: Ui, això segur. Si ens anem a Vilanova, doncs hi ha encara moltes entitats sí, de cultura popular que tenen que nosaltres encara no tenim, però bueno, també s'ha de trobar l'equilibri entre el que és nostre i els nostres orígens i el que a vegades sorgeix no, d'arreu.
1: Quan et fixes en Vilanova, no sé, estàs pensant segurament en una colla en concreta o algunes colles en concret?
0: Bueno, hi ha unes quantes colles en concret a Vilanova, sí, sí, però bueno, deixem-ho aquí. No sigui que de cop i volta apareguin més entitats.
1: Potser animem algú que s'apunti o formi una colla, qui sap. Laia, volíem preguntar-te també, perquè ara recentment el sopar d'Amics del Prat, que és aquest sopar tradicional previ a la Festa Major, un dels premis s'ha recaigut precisament en la Federació del NUS. Com valoreu també doncs, aquest guardó?
0: Doncs amb un agraïment, molt agraïts de cara Amics del Prat per aquest reconeixement. És un reconeixement pels nostres 10 anys de trajectòria i res, va ser un plaer compartir aquella nit i també agrair també, i felicitar la resta de guardonats, que van ser uns guardonats molt bonics, entre els quals també estava el Prat Ràdio.
1: Gràcies, també. I ja per acabar, volíem preguntar-te, 10 anys, quins són els reptes que teniu per endavant com a federació?
0: Doncs encara tenim uns quants reptes per davant, entre un d'ells també és el que comentàvem de les festes de Sant Pere i Sant Pau, trobar un equilibri i protegir-les d'alguna forma, no? Perquè es puguin mantenir en un futur, aquest seria un gran repte. I després doncs, també bueno, establir més bases cap a un futur de les entitats de cultura popular del Prat. Uh-huh. És veritat que el relleu generacional també és un aspecte que a vegades teníem allà d'intentar motivar el jovent del Prat a formar part de les entitats de cultura popular, uh-huh. Perquè veiem que és necessari no? Tenir aquesta xarxa social i creiem que la cultura popular és un bon lloc per poder donar-hi. Llavors també és un objectiu que tenim per allà rondant de com poder fer arribar a tots els públics.
1: No, és un exemple, de fet, és la colla de sardanes, no? Amics de la sardana, que abans doncs, era gent molt gran, no? I que ara doncs, cada cop hi ha més colla jove, no? Que s'integra i que doncs, pren, no? El relleu generacional aquest que comentaves.
0: Exacte.

0: És un bon exemple per fer servir. Si teníem una entitat amb una estructura de persones amb una edat elevada ja gran i ens deien, no? Fins i tot ens demanaven, ostres, és que necessitem relleu, necessitem que hi hagi gent jove aquí perquè si no al final hi ha el risc de poder perdre aquesta entitat, no? I perdre l'essència. Llavors això sempre s'ha d'intentar cuidar i mantenir i aquest també serà un dels objectius, no? Doncs el fet del relleu generacional ens garanteix aquesta estabilitat i protecció cap a les entitats de cultura popular perquè tinguin més durada.
1: Doncs Laia Chivena, presidenta del NUS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Connectats. Molt bona tarda i, sobretot, molt bona Festa Major.
0: Moltes gràcies. Visca la Festa Major.
2: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Bé, la veritat és que no només les persones acusem els canvis en l'estat d'ànim quan tornem de vacances, també les nostres mascotes. Sobre els motius d'aquest estrès postvacacional dels animals i de les possibles solucions que existeixen, parlem de seguida amb l'Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Edu? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Edu, la tornada a la rutina, la tornada a l'escola, la tornada a la feina, és una cosa que realment ens preocupa molts i això a vegades genera estrès. De fet, en aquest programa també n'hem parlat sobre això de l'estrès dels humans, però ens pensem que aquest estrès pot ser una cosa exclusivament humana, però realment a les nostres mascotes, ja siguin gats o gossos, que són els més comuns, també els passa que poden tenir ansietat o estrès quan tornem a la rutina?
2: Com bé dius, l'estrès no és exclusivament humà, no? Evidentment, ells no tenen aquesta preocupació de, ostres, torno a treballar, torno a anar a l'escola, torno... Però sí que poden notar molt els canvis de rutina. Durant les vacances, doncs, hem passat moltes més estones a casa, hem dedicat molt més temps a sortir a fer passejades, a estar més estona fent excursions amb ells, els horaris són molt diferents, i de cop un dia, doncs, marxem pel matí i tornem al cap de bastanta estona, no? Doncs, el que poden patir ells no és exactament estrès postvacacional com sí que ho patim nosaltres, però sí que és un estrès davant d'un canvi d'hàbits, d'horaris i d'estona de companyia, no?
1: Quins senyals ens han d'alertar o ens indiquen que les nostres mascotes poden estar patint cert estrès?
2: Doncs sobretot quan comencen a fer comportaments una mica més nerviosos, no? Que puguin començar a destrossar coses, que vulguin deixar de menjar, que quan arribem nosaltres a casa estiguin molt, molt excitats. Aquestes petites coses que no veiem habitualment són els que ens han d'alertar una mica, de dir, ostres, aquest gos o aquest gat o aquest conill està patint una mica d'ansietat, no?
1: Hi ha diferències entre com ho gestionen els gossos, que potser estan més acostumats a sortir a l'aire lliure, i diferències amb els gats, que podríem dir que són animals molt més territorials i de costums fixos?
2: Doncs sí, hi ha bastanta diferència. Com bé dius, el gos és un animal molt social, no? Per tant, sol notar especialment aquests canvis amb la nostra presència. Si durant 3 setmanes, el que parlàvem abans, hem estat pràcticament tot el dia amb ell i de cop doncs passa hores sol, doncs això ho noten moltíssim. El gat, com bé dius, també està molt més vinculat al seu entorn, als seus hàbits, és un animal molt més de costums. Aleshores, és possible que no protesti tant visualment com ho pot fer un gos, però també els canvis d'horari, l'alimentació, els sorolls, tot això també els hi afecta. Cada animal és un món. N'hi ha que s'adapten molt ràpid i altres que necessiten més temps.
1: Vull dir que, independentment de l'espècie d'animal, potser, al final, com els humans, no? Que cadascú té una personalitat una mica diferent.
2: Exacte, com bé dius.
1: I el dia abans de tornar a la feina, imagino que, almenys a la majoria ens passa, els que tenim mascotes, que el dia abans acostumem a fer-los cas a totes hores, i estem 24/7 pendent d'ells, i en canvi el dia següent desapareixem la majoria del dia. Aquest canvi radical és el principal error que cometem?
2: Bueno, nosaltres, quan els nostres clients a Nature Center ens ho pregunten, sí que els intentem recomanar que, si poden evitar-ho, doncs millor que millor, no? No es pot passar de 100 a 0 d'un dia per l'altre. No cal fer un pla complicadíssim, simplement doncs, els últims dies de vacances, o que sabem que hi haurà una altra tornada a la rutina, doncs començar a recuperar progressivament aquests horaris o costums habituals. Si durant les vacances ens llevem més tard, doncs començar a llevar-nos una miqueta més aviat, que els passejos no siguin tan llargs, que els àpats siguin més o menys a les hores que tindrem la previsió de fer-ho, i sobretot doncs, també els podem acostumar de manera paulatina a tenir petites absències, no? És a dir, sortir una estona, tornar a sortir, que l'animal vagi recuperant aquesta normalitat de no tenir-nos al costat 24/7, com si diguéssim.
1: Podríem dir que siguin conscients que està arribant el moment de tornada, no?
2: Bueno, que vagin acostumant-se a una rutina, però de manera més paulatina, que no sigui tan brusca el canvi.
1: Imagino que al final, almenys a mi em va passar quan tornes a la feina, que estàs una mica més baix d'ànims o potser estàs una mica més estressat perquè se't tira tot a sobre. Això els animals també ho noten i ho copien? És a dir, els pot afectar el nostre estrès?
2: els animals ens interpreten superbé a nosaltres. Si nosaltres tenim un dia trist, si tenim un dia alegre, tots ells ho noten, no? Aleshores, coneixen les nostres rutines i perceben els nostres canvis de comportament, i si nosaltres estem nerviosos, el que comentaves, no? Canviem els horaris, anem corrents, estem més irritables, evidentment que ho poden percebre, no? Més que parlar d'un contagi de l'estrès, perquè l'animal no rep aquest estrès, però sí que nota que alguna cosa no funciona com sempre, no? Aleshores, tot el que podem, el que parlem i anem insistint sempre, no? Tot el que podem fer-ho de manera tranquil·la i que l'animal no ho noti tant de cop i que ho visqui amb totalment normalitat, és molt més fàcil d'aconseguir aquest benestar per ells.
1: Per tant, si encara som a temps o per futures ocasions, la transició ideal de passar de vacances a rutina seria, com bé deies abans, anar-los acostumant els dies previs i intentar, doncs, quan estem amb ells, quan estem a casa, doncs, mostrar-nos el més tranquils o relaxats possible, no?
2: Exacte, exacte. Nosaltres a Nature Center sempre prioritzem quatre aspectes quan parlem d'això, no? Que és el que parlàvem, intentar anar recuperant paulatinament aquests horaris, recuperar progressivament els moments de solitud, que li diem, no? Que deixar l'animal que estigui sol durant unes estonetes, no deixar-lo de cop 10 hores en un dia sol, mantenir l'activitat física i mental també dels animals, i fer que el moment que nosaltres marxem de casa tampoc sigui un drama, que a vegades som nosaltres mateixos els que exagerem moltíssim el fet de sortir de casa, no? Aleshores, fer-ho algo més normal i habitual.
1: Ara situem-nos en el moment en què ens trobem, que és ja hem tornat a la rutina, ja hem tornat a la feina, ja hem tornat a l'escola. Quines solucions tenim al nostre abast per tal que les nostres mascotes pateixin menys durant el dia?
2: Bueno, en els centres i les botigues especialitzades com la nostra, el que podeu trobar, doncs, són joguines adequades per a aquests casos, snacks i mossegadors també adequats per a aquests casos, i també després hi ha altres complements, ja siguin a nivell de feromones o a nivell de complements nutricionals que ajuden a relaxar una miqueta més aquest estat o fer que aquest trànsit sigui més fàcil per ells.
1: Quin tipus de joguines destacaries que podrien anar bé per superar aquest estrès o per superar aquestes hores de solitud?
2: Aquí m'agrada diferenciar entre les joguines que nosaltres coneixem habitualment, la pilota, l'os i tot això. Això són joguines molt interactives, no? I el que busquem en aquest cas són joguines que els facin treballar mentalment, joguines d'enriquiment, dispensadors de joguina, joguines que els obliguin a buscar, a olorar, a resoldre algun tipus de patró per poder aconseguir un premi final, no? Aleshores, l'estimulació mental és molt més poderosa que no pas una joguina que li podem deixar un peluix, una pilota o un os, perquè si no, això al final no acaba estimulant la ment i no els hi produeix aquesta sensació de tranquil·litat, no?
1: Com quan nosaltres ens posem a fer sudokus o sopes de lletres,
2: exacte,
1: pràcticament.
2: Exacte.
1: Clar, clar, clar. No, amb això realment sí que almenys hi estarien més estona. És a dir, no sé si el gaudi és més immediat com portar-los la pilota i que te la tornin al moment, però com a mínim sí que s'allarga més en el temps aquesta estona.
2: Exacte, exacte. L'ideal és que tu puguis jugar amb el teu animal, però hi ha moments en què haurà d'estar sol. Doncs en aquest moment és quan traiem les estores d'aquestes olfactives, joguines que estan pensades perquè intenti donar-li la volta, moure-les cap aquí, moure-les cap allà, perquè els hi caigui un petit snack o un petit premi. Doncs aquestes són les que fan que durant una estona estigui entretingut l'animal.
1: I ara que els comentaves, els snacks, quins en recomanaries?
2: Bueno, nosaltres a Nature Center tenim una varietat amplíssima d'snacks i avui en dia, per sort, en el mercat podem gaudir de molts snacks i de molta qualitat, no? Nosaltres recomanem primer de tot que es miri molt bé quin tipus d'snack estem donant, val? Que sigui el màxim natural possible i adequat sobretot a la mida de l'animal, a la mida de la joguina, al pes de l'animal, perquè pugui ser l'adequat i també poder gaudir no només d'snacks, sinó d'altres elements naturals, no? D'alta resistència, perquè existeixen mossegadors naturals que parlàvem abans, per exemple, banyes de cérvol, banyes de búfal, totes aquests mossegadors naturals que, òbviament, són recollits de la natura, no estan tractats de cap manera, sinó són recollits de quan els cérvols fan els canvis de banyes i tot això. O, per altra banda, també doncs, tens fustes naturals especials, com pot ser de l'arbre de l'olivera o del cafè, sempre ho diem que siguin tractades i especialment per animals, perquè no produeixin doncs, aquestes petites estelles que poden donar qualsevol tipus de perjudici per a ells.
1: Com els ajuden a aquests snacks o aquests mossegadors a les mascotes? Imagino que els destensa durant aquesta estona.
2: Els destensen perquè al final hem de pensar que, sobretot en el cas dels gossos, que és en el que més estem pensant, la seva boca és el seu principal canal de comunicació, no? I és per on alliberen tot l'estrès que puguin tenir. Aleshores, mossegar un snack que sigui natural, que els hi aporti gust, que els hi aporti sabor, que els hi agradi, però que a més els hi tregui aquesta tensió que puguin tenir a la boca, és el que més ajuda a que puguin portar millor aquesta sensació de canvis de rutina.
1: Sí, sí, és interessant perquè no som tan diferents com ens podríem pensar respecte a les mascotes, i també nosaltres segur que necessitem elements que com ells, doncs, els ajuden a destensar. També has comentat l'ús de feromones, o també se m'acut, per exemple, música relaxant. Això els ajuda a les mascotes a estar més tranquil·les?
2: Sí, són complements que recomanem moltíssim perquè sí que ajuden a donar un espai o un entorn de tranquil·litat que ajuda a rebaixar aquest estrès d'ansietat, no? En aquí, per exemple, sí que els gats són molt més sensibles a aquests tipus de complements o d'ajudes, no? Els difusors de feromones, que el que fan és crear un entorn on el gat està tranquil, on aquest entorn està protegit, on si hi ha altres persones, altres gossos, fins i tot, o altres gats que formen part de la comunitat, doncs, ostres, els ajuda que hi hagi una millora de lo que és l'harmonia a casa, no? Crear un ambient més tranquil. Comentaves el tema de la música, doncs pot ajudar, no?, a que puguin estar més tranquils, però sobretot necessiten una zona de confort, una zona de descans, una rutina, evitar sorolls innecessaris, i això és el que ajuda a que una mica tot, val?, perquè no hi ha un producte màgic que ho pugui fer, és el que ajuda a que aquesta rebaixa d'estrès pugui aconseguir-se.
1: Doncs són unes quantes les solucions que ens has comentat i que ara almenys, doncs, ja tenim al nostre abast i coneixem. Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

Doques Grasses i us vau quedar sense entrades per als concerts de comiat d'aquest octubre a l'estadi Lluís Companys. Bones notícies, sembla que hi ha noves entrades disponibles per als quatre concerts dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Avui comencem a escalfar motors amb aquest Petaró del grup osonenc.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Avui parlem de contes, però de contes molt especials, històries inventades que, a més d'entretenir, ajuden els més petits a entendre les seves emocions, superar pors i afrontar situacions del dia a dia amb una mirada positiva. És la proposta del grup QI, on la Lourdes Miguel, coneguda com Lu Conta Contes, posa veu a aquestes històries mentre la resta del grup dona vida als diferents personatges. Cada mes, un nou conte vinculat a una temàtica o a un moment concret de l'any, sempre amb un punt pedagògic per als més petits. Un projecte de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer Sol i Pedrís de Sabadell. En Pol Peiró ha parlat amb ella.
1: Tenim el plaer de saludar a la Lu Conta Contes del grup QI. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: En primer lloc, com neix això del grup de QI i com sorgeix aquesta idea?
2: Doncs mira, el grup QI és un contacontes que neix de la mà de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer, d'aquí de Sabadell. Som 5 membres que no només llegim històries, sinó que li donem vida d'una forma única. I la nostra relació sorgeix de... Bueno, som un grup de companys, amics, coneguts, que ballem zumba, tots plegats, al Centre d'Esports Joan Serra. I de la mà de l'associació, doncs, vam fer una crida per reprendre, no?, dins del barri l'amor per la lectura, els contes i tot plegat, doncs, donar-li vida i arribar, no?, als més menuts del barri i de fora del barri, perquè ve gent també de fora.
1: Tinc entès que el nom de QI ve per un drac, oi?
2: Sí, senyors. QI és el nostre drac. És l'amic i fil conductor de les nostres històries. Perquè un drac, potser us preguntareu, però per nosaltres, doncs, el drac ja forma part de tota la publicitat que tenim de crida, no?, dels nostres, els pòsters que es fan i que s'anuncien, no?, a l'hora del conte, del barri, ja tenim un drac, no? Un drac que simbolitza, doncs, per nosaltres, doncs, la màgia, la imaginació i, sobretot, doncs, el nostre estimat Sant Jordi, i que també, doncs, bueno, l'hem representat a les festes del barri, i vam creure que era, doncs, el nostre, seria el nostre amic incondicional a l'hora del conte. Sí.
1: Clar, i en el teu cas, que t'hem presentat com a Lu Conta Contes, entenc que el teu rol precisament és aquest, no? El d'explicar el conte, el de narrar-lo.
2: Sí.
1: I els teus companys, imagino que tindran altres rols dintre del conte, o us aneu tornant? Com ho feu, això?
2: Doncs mira, jo normalment m'encarrego d'escriure el conte. Com us deia al principi, no només expliquem històries, sinó que les escenifiquem. Per tant, la posta en acció és com la nostra eina més forta que tenim. Llavors, jo dissenyo aquest conte, que són diàlegs del fi al cap, i llavors creo personatges específics per cadascun d'ells. I llavors aquests personatges van variant en funció dels contes que expliquem cada mes. Intentem que els contes estiguin relacionats amb el que passa aquell mes, si s'escau, no? Doncs, per exemple, ara al setembre, que retornem després de les vacances de l'estiu, doncs serà de la tornada a l'escola. I llavors, bueno, tot això no vull esbrinar més detalls, perquè m'encantaria que poguéssiu venir el tercer diumenge.
1: I tant, i tant.
2: A veure'ns, i no deixo més. Llavors, cadascú d'ells, doncs, bueno, té el seu paper, i bueno, va variant en funció. L'única que sóc fixa sempre sóc jo, que sóc la contacontes.
1: I per la gent que ens estigui escoltant, i que han de saber que aquests contes són històries pròpies vostres, que no és que expliqueu contes, jo què sé, expliqueu clàssics o us alimenteu de contes que ja existeixen, sinó que són històries que vosaltres heu creat.
2: Així és, o sigui, realment nosaltres volem que l'hora del conte sigui, la funció és diversió. diversió assegurada, que és el que volem. Evidentment, totes tenen una visió pedagògica, doncs, que creiem que, bueno, que és necessari també en l'educació dels nens, no? Independentment de la part de diversió, no? Però que realment, o sigui, el que volem és que la fantasia es fusioni amb la tradició i la imaginació, no? Obri la porta, doncs, als valors que ja coneixem, no? Com l'amistat, la família, la generositat, la igualtat, o sigui, tots aquests valors. Però que sigui una estoneta que passem tots plegats, tant nens com adults, que ens ho passem tots bé i que realment neixen tots de la nostra mà, o sigui, des de lo que és el conte com a tal, a fins i tot pues, tot el vestuari i tot el que n'hi ha darrere, no?, per escenificar-ho.
1: I quina rebuda té els vostres contes, les vostres històries, ja no només entre els nens i nenes, sinó també de cara als seus pares?
2: Doncs la veritat és molt curiós, o sigui, m'encanta aquesta pregunta perquè és curiós el que et comentava inicialment. Nosaltres ens veiem i ens trobem fent esport al Joan Serra i allà, clar, també les famílies del barri hi van amb els nens que van a fer els seus cursets de piscina o a fer esport amb els seus pares. I llavors et coneixen, o sigui, ja quan passen diuen, mira, doncs està la Rose o està la Lu o... Ei, que sóc el Martí, que sóc l'Anna, no? Que et vaig veure, que anava al drac, saps? I llavors està molt xulo perquè tenim gent que està fixa, o sigui, fins i tot després s'acosten als pares o als avis, que molts venen amb els avis assidus el tercer diumenge de cada mes a veure'ns. I realment, o sigui, veus com se t'acosten i et donen les gràcies, no? Perquè, clar, tot això no deixa de ser altruista entre els membres que formem i, a més, és gratuït per tothom que es vulgui acostar a veure-ho i a disfrutar-ho.
1: I, sobretot, remarcar això, no? Que al final el que voleu vosaltres és amb les vostres històries que els nens també aprenguin una sèrie de valors, no? Que no sigui una història simplement entretinguda, que també, sinó que també els ajudi a conviure amb les seves emocions o amb situacions que potser no es poden desenvolupar o tenen certes pors. Entenc que això també els ajuda.
2: Exacte. Sí, afrontar, doncs, el que dius tu, precisament, o sigui, les petites pors que puguin tenir a tornades al col·le o a dormir sols o a ser més independents, perquè, clar, la variabilitat d'edats que venen a escoltar el conte, doncs, fluctua en funció del diumenge, no? Doncs, perquè com el ser gratuït i ser obert a tot el públic, doncs, tenim des de nadons que no caminen a nens doncs, amb 6, 7 anys o 8, que això, clar, també el que et fa és que els teus contes s'adaptin una mica a les possibles edats que et puguin venir a veure. Sí, sí.
1: Lourdes Miguel, Lu Contacontes, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que seguiu explicant moltes històries i fent feliços als nens i nenes.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos el que fem als nostres barris de la ciutat i us animo a tots a venir, evidentment, a l'Associació de Veïns de Sant Oleguer a veure-ho en persona i a disfrutar-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.
1: Allà hi serem. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Una nova proposta que assumem i us oferim des d'aquí, des del Connectats. Acabem aquí aquesta edició de dijous, esperant que demà ens acompanyeu per tancar una nova setmana. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sa...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido, farmacèutica, investigadora i sobretot una persona compromesa amb els altres. Montse Moral ha dedicat més de 25 anys a la farmàcia comunitària, primer a Mirassol i després al carrer de Santa Teresa, on va descobrir una manera d'entendre la professió basada en la proximitat i l'acompanyament. Jubilada des de fa dues dècades, continua vinculada a nombroses entitats i causes socials de Sant Cugat i d'arreu. Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, conversem amb ella sobre la seva trajectòria, els canvis que ha viscut la professió, la importància del tracte humà i també sobre les experiències personals que han marcat la seva vida. La periodista Mònica Terribas estrena aquest 25 de setembre a HBO Max El Buen Espíritu, la continuació de El Minuto Heroico. En aquesta nova docu-sèrie, Terribas critica la vulneració de drets fonamentals que hi ha a l'Opus Dei. A la sèrie també es parla de l'homosexualitat i Terribas destaca la crueltat del tema perquè la sexualitat amb els homes està molt més reprimida. Cita l'experiència del Juan i l'Enrique, que són persones que descobreixen la seva sexualitat dins de l'obra i com aquesta sexualitat es converteix per ells en el pitjor dels pecats i viuen un autèntic infern. Apunta que els dos se'ls va suggerir fer teràpies de conversió i un d'ells va acabar amb un intent de suïcidi. I en esports, tret de sortida de la temporada del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat, que s'estrena aquest diumenge a les 12 a la nova divisió d'honor elit amb el duel català contra el Barça. Els santcugatencs visiten l'estadi de la Teixonera per enfrontar-se a un conjunt blaugrana que torna a la segona categoria estatal després de baixar el curs passat. L'equip de Martín García afronta el debut amb una plantilla renovada i rejuvenida, amb protagonisme del planter. En una entrevista a Cugat Media, el tècnic reconeix que l'equip encara està en construcció, però assegura que arriba amb moltes ganes d'aquest inici. Això és tot per ara. Tota la informació de Sant Cugat la trobaran a www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Escolteu la lliçó i fiqueu atenció, perquè així aprendreu a parlar-la millor. La que parla és així.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Ta mare és la llengua d'aquí.
3: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
4: Bona tarda, gràcies a tots.
3: David, avui parlem amb tu de parlar, del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
4: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
3: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
4: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
3: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
4: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era